0: després, ja quan jo vaig arribar ja va canviar, perquè ja hi havia l'especialitat del ginecòleg. A més va haver-hi un temps que es va deixar de fer l'especialitat perquè ha anat canviant. I llavors, pues, és molt, estem intentant buscar, que segurament trobarem, algun llibre de que s'estudiava en aquella època. Mm. Però en principi eren anatomia, fisiologia i el tema de com atendre el part, clar, els tactes, que en aquella època molts també s'aprenia a fer el tacte rectal per no fer molt tacte vaginal.
1: I un altre que ella, a més, també es va especialitzar com a infermera. És a dir, això que
0: practicar... Punxar, extracció clar. De sang... sí, i tant, i tant. També aquella època el que li van ensenyar, que a mi això sí que m'ho van ensenyar, és escoltar el nadó a través d'un estetoscop de Pinar, que es diu de Pinar, saps? Llavors escoltàvem el feto a través d'aquella trompeteta, que li diem trompeta. Sí,
1: així sí. Com avui dia és el fet de que hi ha les ecografies i ja veus el
2: nen, ja està, ja ho veus tot.
1: Lo veus tot, doncs, sí, sí. Allí era ja, escoltar-lo.
0: Ja començava el sonicaït a la meva època i després ja les ecografies. Però a la seva època, l'estetoscop de Pinar...
1: I era la manera de saber que estava...
2: Que anava bé.
0: Si ella es deixava guiar per escoltar-lo, però sobretot pels moviments. Per això les visites eren el cinquè mes, perquè abans, si abans no es bellugava, o algunes potser sí que se'ls notaven, però era a partir del cinquè mes on podia demostrar més que la dona se'l sentia.
1: Mm-hmm. Els exàmens es feien davant, els exàmens de la universitat, vull dir, exàmens per treure el títol. Es feien davant tribunals formats només per homes?
2: Hi havia...
0: Sí, segur.
1: I com es guanyaven el respecte científic les dones que volien exercir en un entorn que estava tan masculí, tan masculinitzat?
0: Bueno,
1: perquè una cosa, elles eren les que s'encarregaven, les llevadores, no?
0: Sí, sí.
1: Però a l'hora de tu, és lo que, per això de que feien els exàmens i el tribunal eren homes.
0: Homes.
1: I tu, en la teva època també?
0: Sí, ja va començar alguna dona, però eren també homes, sí, sí. Ara, per sort, ja no, eh?
1: Mm-hmm.
0: Però no, avui inclús dia, però ella, no. Per estudiar, necessitava el permís del marit.
2: Sí. Mm, la vènia marital.
0: Sí.
2: Vènia marital.
1: Sí,
2: la vènia.
1: En el cas d'ella, va necessitar.
2: Sí, sí,
1: ja
2: sí,
1: estava
2: sí,
1: casada.
2: Sí, estava casada, sí.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que al millor el marit, imagina't, si, quan jo he explicat això perquè me l'havia llegit, no? El marit era sastre.
2: Sí.
1: I el per això que diu, obria la porta, ell ja sabia que venien a buscar-la
2: amb
1: ella.
2: Sí. Sobretot si era de matinada, no venien a buscar un traje, no?
1: No.
2: Sí.
1: I ell ja obria, sí. Va...
2: Doncs ella va estudiar a la Universitat de Barcelona,
0: sí.
2: El curs 21-22, 22-23 del segle passat. I pel que hem vist el seu expedient acadèmic, possiblement el primer any li van valorar a l'haver acompanyat la seva mare. La pràctica amb la seva
0: les
2: mare.
0: Les pràctiques que anava fent.
2: Perquè posa un aprovado directe.
0: Sí.
2: I el segon curs vam deduir, mirant a l'expedient, que possiblement va assistir a classes amb totes les assignatures que ara deia la Maria Dolors i va treure un notable i llavors li van fer la revàlida amb una mitjana.
1: És a dir, precisament ella, el fet de tenir la mare, que ja feia, ella les pràctiques ja les feia
2: ja
1: amb
2: la mare.
0: Inclús sabem que hi havia un hospital a Barcelona, que era molt petit, que podien anar a fer pràctiques. Però és que jo crec que amb ella li devien convalidar perquè ella ja estava fent pas.
2: Ja estava fent pas. Sí. Mm-hmm. Sí. Hem d'esbrinar això, que la seva àvia ho fos i també tenim el testimoni de la dona que la va substituir.
1: Ah, sí. És una persona que viu.
2: Que viu.
0: Sí.
1: O sigui, ella era la llevadora d'aquí de Caldes, que amb 70 anys vull dir
2: amb
1: que va deixar.
2: Va marxar.
1: I la dona que la va substituir, que segurament en aquell moment
0: la
1: era molt jove.
0: La seva successora,
2: que tenia 20 i pico d'anys.
1: Imagina't. Clar, i l'heu coneguda.
0: També.
1: Però a través de la recerca que esteu fent.
0: Sí, també.
1: És d'aquí del poble?
2: Del poble i viu. Sí. I és una persona prou coneguda. I tant. Prou coneguda. La Maria Roig.
0: És que a més
1: la Maria Roig.
0: que sí. Quan em pregunto a algú qui t'ha atès, no, a mi ja va ser la Maria Roig. No, a mi ja va ser la Maria Roig.
1: I la Maria Roig, ara, quina edat té ella ara?
0: 92, em sembla que ha fet aquest mes 92. De juliol 92.
2: Sí.
0: Si no m'equivoco.
1: I està bé, i està bé la Maria.
2: Aquesta
1: exposició, com estic segura que es farà, doncs la Maria Roig estarà present.
2: I tant. Tenim el testimoni...
1: És superimportant, aquest testimoni. Perquè
2: tenim l'àudio i tenim...
1: Home, imagineu el testimoni de la persona que l'ha substituït.
0: La següent, sí.
1: I això, com ho veu aconseguir?
2: Bueno, amb
0: aquest cas és perquè conec una regidora de l'Ajuntament que la coneixia, que coneixia la seva filla. La veritat és que jo sabia que ella havia inclús treballat al CAP i a través d'un company meu de feina em va facilitar el seu telèfon. Després jo ja, com que jo em feia una mica pesada pues, de trucar-la, pues, després ja a través d'una regidora que conec, pues, també ella em va dirigir a la filla de la Maria Roig i la filla em va dir, diu, sí, i tant que podeu venir. I vam anar totes dues a...
2: Una tarda d'estiu, allà amb ella...
0: Amb la calor que feia a l'estiu,
2: amb la calor que,
0: tot això abans de l'incendi...
1: I sí. Això, ella que viu en una casa o és...
2: En una casa, sí, viu en una casa.
0: Sí, que ens vam perdre, te'n recordes
2: que
0: ens van venir a buscar perquè no
1: perquè
0: la trobàvem.
1: Sí, perquè està en una zona d'urbanització.
2: Està en una urbanització.
0: Sí. Que no vam posar bé el Google, eh?
1: Ah,
0: el vam posar malament.
2: Sí, però clar, vam voler anar caminant i es van perdre.
0: Perquè si
2: es xerrava, i es van haver de venir a buscar.
0: És que aprofitant.
1: I a més amb la calor. També d'unidó, eh?
0: Bueno, sí. El dia que vam anar a la Universitat de Barcelona va ser un dia de calor.
1: O sigui, a la Universitat de Barcelona heu aconseguit també documentació.
2: L'expedient acadèmic. Sí, hi ha 4 o 5 documents, eh? Tampoc és...
1: Heu trobat també fotografies? O sigui, teniu ja fotografies preparades, signatures, documents personals, de tot això ja teniu...
2: Tenim poca cosa. De moment, però tenim molta font.
1: Però ara també us diré una cosa. Això, aquí en el programa, a veure si hi ha moltes persones que escolten, no?
2: Sí.
1: I si algú escolta, que crec que des de Termàlia també s'està demanant.
2: Tothom
1: que tingui fotografies, que tingui, doncs, que ho aporti.
2: Records, anècdotes, contacte d'una altra persona que potser ara ja no viu aquí, però que està prou, bueno, que pot donar un testimoni, tot.
0: Si és que un testimoni m'ha portat a l'altre, un altre m'ha portat a l'altre. I així anem. I tu has anat al passatge de la Ignasieta?
2: Al mirador?
0: Pues he d'anar.
2: Si està a prop de casa teva, està caminant.
1: Sí, no. Vull dir que he d'anar perquè són d'aquests espais nous que es fan justament tenint en compte a persones del poble
0: o del poble,
1: doncs que es fan. Però saps això que el que dient... Te'n vas a mirar, jo què sé, a la Conxinxina, a buscar... I no vas a veure una cosa d'aquestes que la tens aquí a tocar.
2: Tu has segurament que has passat unes 3.000 vegades per la vall.
1: Segurament.
2: Sí.
1: Segurament.
2: Sí, perquè... Bueno,
1: quan ja coneixes... Molt, sí. És que tampoc m'havia parat a pensar jo amb la Ignasieta. I ara, de cop i volta, doncs, començo a buscar i és quan trobo tot i dius, ostres, d'unidó.
2: Que pugui estar...
1: Quina dona, no? I que s'hagi estat tan silenciada,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Però també, per altra banda, és el fet de dir que hi ha dues dones que justament fan aquesta recerca, no? Mm. És el fet de tenir... A veure, les dones sempre... és com el poble, no? Sempre ajuda el poble, doncs en aquest cas...
2: Les dones, sí.
0: Com ella va ajudar molt, doncs ara nosaltres estem ajudant.
1: Sí. Doncs, per exemple, què transmeten sobre aquesta documentació que us arriba sobre la jove que va decidir dedicar-se a l'obstetrícia, és a dir, a ser llevadora? De la documentació que vosaltres esteu...
2: Sí.
1: De moment heu recollit.
2: És que és tot molt deductiu.
1: Sí.
2: És molt de deducció.
1: Sí,
2: és clar,
1: a través d'aquesta investigació...
0: En aquella època o treballaven en una fàbrica o treballaven al camp i ella, pues, suposo que al ser la seva mare, això pues, va dir, pues, mira, tinc una professió, com algunes, que inclús sabem que algunes van anar a treballar en un poble i com que en aquella època es cobrava per part, i era una època que no hi havia gaires parts, estaven 2 anys i marxaven, perquè no hi havia parts.
1: En aquella època, pocs parts. Clar, estem parlant de la postguerra, no?
2: O... No, abans
1: de la guerra.
2: L'any 28-29.
1: Mira, 28, que és quan ella obté la plaça aquí a casa.

0: tal només. Va haver-hi una època que n'hi havia 2.000, en un any, allò eren pocs, però bueno,
1: clar,
0: ella podia subsistir.
1: Parlem d'un poble que tenia 5.000 habitants.
2: Caldes en aquell moment
1: en aquell moment tenia uns 5.000 habitants. Amb aquests 5.000 habitants, clar, parts diaris, un o dos. Clar, si ella cobrava per parts, no diem que no navegava amb l'abundància.
2: No.
1: Llavors, clar, sí que deduïm. Clar, quan fas una recerca has d'anar com el que està el científic, no? Prova, comprovar tal, de comprovar que aquesta investigació és certa, llavors ja donar-la per bona. Doncs, si ella cobrava només el part, deduïm que a l'hora d'anar a bateig, els fadrins...
0: Sí, això també ho sabem, que...
1: Donaven alguna coseta.
0: Sí, també intercanviaven aliments, o sigui, si n'hi havia... Sí. Persones que tenien gallines, que
2: o sigui,
0: tenien
2: ous. No pagaven perquè, bueno, ho esteu explicant molt bé, perquè en aquella època igual els diners no, tampoc les famílies no hi havia tant,
1: no,
2: però
1: no.
2: En canvi sí que era una manera també
1: d'agrair.
0: Donaven, qui podia donava una propina, depèn de la seva possibilitat, donava més o donava menys, però també sí, això, donaven aliments. Si tenien els horts, o ja et dic, o tenien gallines, ous, doncs tot això li oferien també.
2: Home, clar, era una manera també de tenir a casa, doncs, a veure, no és diners, però tens aliments.
1: Els diners es necessitaven perquè estava de lloguer.
2: Clar, imagina't.
1: Estava de lloguer.
2: Ella
1: i el lloguer s'havia de pagar.
2: Al carrer Agulló.
1: Al carrer Agulló, carrer dels Vents.
0: Carrer d'Agulló 21.
2: Sí, sí, i aquí doncs estaven de lloguer.
1: Sí, estaven de
2: lloguer. Que a lo millor en aquella època, ja sabes lo que el lloguer lo que era, però també estava relacionat amb la quantitat que es podia tenir. Perquè, clar, el marit també és una professió, en aquest cas, professió de sastre, que vol dir que tens bueno, unes persones que venen, però tampoc hi ha
1: no, però és que
2: els
1: més,
2: clientes.
1: Hi ha un altre tema. Va quedar vidu al 35, abans de la guerra.
0: Sí, sí.
1: O sigui que, ella,
2: o sigui que el marit va morir...
1: Va morir molt jove, al 35. Vol dir que a entrada a la guerra... o sigui, quan va començar el 36, ella ja era vídua.
2: I quants fills?
1: Amb un nen de 6 anys.
2: O sigui, només va tenir un fill.
1: Només un fill. Sí.
0: I hem estat intentant averiguar la seva feina de sastre, que sabem que aquí a Caldes havia hagut una empresa que feia uniformes militars i tal, però no hem aconseguit. A veure si trobem família que ens digui a on estava treballant, o a lo millor estava treballant pel seu compte.
1: A casa.
2: És el que jo pensava, que ell era sastre i treballava a casa, però i treballes pues, i guanyes el que te paguen per...
1: Sí, sí.
2: Però
1: que va ser una dona que des de l'any 35...
2: Que sí, abans, que era ella sola.
1: Ella sola criant un nen i anant cap aquí, cap allà. No anava ni en cotxe, ni en moto. O sigui, o l'anaven a buscar en carro per fer el part a les afores, als masos i tal, o anava ella, clar, el poble no era tan gran com ara, però s'havia de desplaçar. Vol dir que no era una vida fàcil, la de la Ignacieta no va ser gens fàcil.
2: Pues precisament, encara ho poseu molt millor, ella no era una persona, però treballava perquè li agradava.
1: Sí, sí, sí.
2: Senzillament, i va ser una feina, per això és el que diem, les mans aquí eren importantíssimes.
0: Una professió amb molta vocació.
2: Perquè són les que van treure al món a tantes persones.
1: I més coses, devia fer de psicòleg, el que deies abans.
2: Sí, sí. Sí, perquè era, imagina't les dones, i segurament ella tenia no només a les dones casades, sinó també, a lo millor, pues, parts de persones, de dones que no estaven casades.
0: Segurament. Casades, això encara no hem trobat cap testimoni, però
2: estaria bé.
1: Avortaments.
2: També avortaments. Avortaments no... Espontanis.
0: Però que estava superprohibit, que no.
2: No, avortaments espontanis. No, ella no. Estic segura que tampoc era de les que...
0: No.
2: Ella era, diguem, portar nens al món.
0: Sí, sí.
2: Però sempre amb tota l'ajuda que es podia donar.
1: I després de la guerra, doncs, o durant la guerra, trobar-se amb dones, per exemple, doncs, que tenien el marit al front. Vull dir que jo s'havia quedat prenyada i els 3 mesos vull dir, donar-se que estava, i el marit al front. I quants nanos van

0: néixer, quantes criatures...
1: O vídues, perquè imagina si estaven a la guerra i quedaven, potser, abans de néixer la criatura...
0: Algun cas es devia donar, també.
2: Tinc un testimoni de que el nen va mamar fins als 4 anys.
1: Clar, perquè no havia...
2: Perquè el pare estava a la guerra i no tenien altres ingressos i va mamar molts anys. O sigui, sí, però ara ens escandalitzem perquè un nano mama als 2 anys, pues,
1: no, però
2: anys.
1: És que quan, i no només en la guerra, després de la guerra, a vegades persones, no, i te parlo del millor dels abans de l'any 60, dones que és que no tenien una altra manera, si no hi havia diners a casa, i era la manera de tenir el nen alimentat, que és amb el pit. Que avui dia és el que esteu dient, no? Avui dia és perquè es considera que la llet materna és la millor, no? Sí. Però sí que és veritat que abans
2: no,
1: era una necessitat.
2: No hi havia una altra cosa, era una necessitat.
1: Era una necessitat.
0: Sí, sí.
1: Això que parleu de la guerra, no? Durant la guerra i la repressió, la solidaritat entre dones sovint passava per sobre de la política. Mm. Va ser en el seu cas, no? Hi ha testimonis que expliquen com la Ignacieta atenia a tothom per igual?
2: Sí.
0: Sí, tu has trobat testimonis?
1: Per igual vol dir gent d'esquerra?
3: És segur.
1: Gent d'esquerra, gent d'igual.
2: Els testimonis que he trobat no han sigut preguntes polítiques.
0: No.
2: O sigui, han sigut preguntes que et va atendre ella. Sí. I els he trobat de diferents colors, eh? O
0: sigui,
2: No m'he parat a pensar si eren més pudents o no. El que sí que estem trobant és que en aquella època les famílies més benestants, tenien unes cadires pel part. I de moment no m'he trobat cap que m'hagi dit que tenia una cadira. Ella no la tenia, perquè se la passaven d'una casa a l'altra. I no, de moment no he trobat cap testimoni d'uns i dels altres cantons que em diguessin que havia parit amb una cadira, que va parir a casa seva. Clar, no vaig especificar el llit o no, que ja ho anirem especificant. Estem buscant aquesta cadira, però creiem que no.
1: O sigui, estaria bé que trobéssiu una cadira d'alguna persona, d'alguna família que a vegades conserves coses.
2: Bueno, faig una crida des d'aquí, va.
1: Una crida, si hi ha alguna cadira, perquè teniu la imatge... Com és una cadira d'aquest tipus?
2: L'he vist amb fotos.
1: Com és aquesta cadira?
2: Bueno, pues és una cadira que es posava perquè naixés la criatura.
3: Tipo dentista.
1: Sí.
3: No és així.
1: Avui dia vas a la ginecòloga i t'has de col·locar allà
3: també,
1: i és la manera també que...
2: Una cadira de part.
3: Doncs, per donar també una dada, no? Quan vam estar fent la recerca a l'arxiu, d'aquí de Caldes, al municipal, es va facilitar el seu expedient, no? Un expedient. I clar, ja està el nomenament, com a llevadora municipal, l'acta, la còpia de l'acta municipal, com ella ho va demanar, tot. I hi ha un document molt interessant que és, després de la guerra... clar, va haver la depuració. Llavors, igual que va passar amb les mestres, també va passar amb les llevadores.
2: Sí.
3: Llavors, amb ella la podien haver depurat, o no. Però hi ha un paper que diu no se li coneix...
2: Cap relació política.
1: En aquest cas el franquisme o imagina't la secció femenina, no?
2: Era això, el que passa que jo pensava que era si atenia a tothom per igual.
3: Sí, atenia a tothom.
1: I amb ella no li van trobar res, absolutament, que diguessin, podia cap aquí o cap allà.
3: No.
1: Ni amb nosaltres, però tampoc. I això d'alguna manera sí que li va...
3: Que hem llegit un llibre, el llibre aquest de Montornès.
2: Sí, he llegit un llibre... que va haver-hi una llevadora que la van fer marxar perquè s'havia immiscuït amb un tema polític.
3: Sí, amb un partit
2: polític. No ella, però amb un perfil, i va tenir que fer tota una declaració conforme que no havien denunciat, que això no era veritat, que això no va ser veritat, però Va tenir que marxar.
3: Ja està, carai. Està. Vull dir que són documents sorprenents, no? Tant la vènia marital,
1: sí,
3: com la depuració, el procediment aquest de...
1: Fa, de... O sigui, és això de fer la vènia marital, la de pila. Vènia marital.
3: Sí, sí, es ven quedar, Dolors, es ven quedar amb la paraula.
1: I depuració.
3: I depuració, sí. Per això que remenes i clar, comences són... que tens els pèls de punta...
1: Sí. Sí. La mortalitat, per exemple, la mortalitat infantil i materna en aquella època era elevada. Com gestionava emocionalment una llevadora situacions tan dures, no? com aquestes?
2: Tenim un testimoni d'una senyora...
1: Això vol dir que heu trobat indicis. Heu trobat
2: tenim un testimoni d'una senyora que el seu germà va morir als 5 mesos. No tinc cap testimoni encara de que hagi mort de seguida de néixer o que neixés mort. I com a mare... També coneixem d'un cas, però no tenim encara molta informació. Que no va morir en el part aquí, va ser fora d'aquí ja, però no tenim massa informació.
1: Bueno,
3: estem amb això.
2: Com que estem amb els testimonis vius, pues, no tinc cap. Simplement, pues això, que... Sí, el meu germà va morir als 5 mesos, diuen que de tètanos. Ja aquí ja m'imagino pues, el cordó umbilical, clar, que no es va curar bé o el que sigui, saps?
1: Clar, tu perquè això ho coneixes clar, molt bé, això, molt millor, com a llevadora.
2: Després algun testimoni d'alguna cura que un metge, en principi, li va dir «Ui, aquesta noia no sé si veurà bé després quan sigui gran», i la Ignasieta li va dir «Posa-li aquestes gotetes cada dia, tal i qual», i la noia diu «Jo veig perfectament». No sabem si és que el metge s'equivocava o que la llevadora va tenir molta cura d'aquest nen o coses que ara descobrim que no és així, de que s'hagi de quedar cegues, no? Però tenim aquest testimoni.
3: En aquell moment, sí. Han canviat molt les coses, molt.
2: Home, per sort,
1: estem parlant.
3: És que això és una de les coses que volem, no? Volem també reflexar, no? Perquè... Tots els canvis que no petit, que s'han donat amb aquesta professió.
1: Clar, perquè
3: professió.
1: Suposo que ella, tu, és un testimoni dels canvis que han pogut, i persones més joves que estan treballant ara, per exemple la Rita, vull dir, que està treballant al centre de salut, com elles estan treballant ara, i tot el que fan, clar, són testimonis dels canvis que s'han produït.
2: I de la manca de llevadores.
1: També.
2: Perquè es jubilaran d'aquí poc temps bastantes.
1: I això... Per quin motiu pot ser? Perquè, és com tu dius, és una professió molt bonica.
2: Sí,
1: vull dir que...
2: Però és per les places. Clar. O sigui, quan acaben infermeria, jo què sé, per dir-te alguna cosa, potser hi ha 170 i 80 volen ser, o 70, i no n'hi ha prou places perquè...
1: Per acollir totes les llevadores.
2: I després
1: millor...
2: també, sí que aquí a Catalunya, per el tema de tall de nota... Pues a vegades també ens venen d'altres comunitats a estudiar llevadora. Llavors aquestes llevadores venen aquí a estudiar i algunes no se'ns queden. O algunes sí, per sort, però algunes altres
3: no. Sí, perquè si no, això seria una pena, no? Que estudiïn i marxin, és un bagatge que es perd. Sí.
1: Queden poquets minuts, però sí, me queden algunes preguntetes.
2: Vale.
1: Mira, per exemple, això que comentaven abans, que el marit era sastre, no?
3: Sí.
1: Que vivien al carrer Agulló o d'Agulló, però com era la dinàmica? I després, a més, el marit molt jove, no?
3: Molt
1: i
3: jove.
1: Se queda ella sola. Com era la dinàmica familiar en una professió que la podien conquerir a qualsevol hora? Com veieu, vull dir, dels testimonis que us arriben?
2: Bueno,
1: i tot
2: ella, com que tenia a prop la mare... Pues anava, a nosaltres hi ha un testimoni que ens deia que ella anava molt a casa la mare. Suposo que és que...
3: Sí.
2: O a dinar, o que li feia el dinar, o alguna cosa, que passava cap a casa la mare.
3: Va tenir la mare, el germà i la cunyada molt a prop. Perquè tenien, això també ho podem dir, tenien un estanc al carrer Major. Al costat, gairebé al costat del que és ara l'Espiga d'Or.
1: El germà.
3: Sí, el germà amb la cunyada tenien un estanc. I la mare, clar, que ja era gran, perquè va morir amb 80 i pico d'anys, s'estava allà, l'estanc. vol dir, i segurament vivien a sobre, perquè segons els padrons vivien al carrer Major número 18. Després van canviar el número, però bueno, és el mateix lloc. Doncs ella, el que deia la Dolors, és molt possible que...
2: Anava molt a casa de la seva mare, el tenia que cuidar la seva mare, i també sabem que ella també va tenir gent convivint a casa seva perquè li demanava al mossèn, ai, aquests que no tenen casa, si els pots... alguna cosa... Potser li servia d'ajuda, també,
3: d'ajuda,
2: econòmica.
3: D'ajuda, sí, sí.
1: Mira, res, una última pregunta. La recerca està oberta encara.
3: Sí.
2: No l'hem acabat.
1: Per això diem...
3: Estem començant a veure...
1: Que si alguna persona està escoltant, està escoltant aquí ara la ràdio, doncs, sisplau, si té algun document, el que sigui, i pot servir... per avançar encara més, doncs que, sisplau,
3: cap al Termàlia.
1: Cap al Termàlia, perquè Termàlia és el més fàcil.
3: Que hi ha horari, hi ha gent sempre oberta, hi ha la sol·licitud, i cap al Termàlia.
1: Vinga, doncs mira, deixo una reflexió final. Avui, que quan passem, i jo he de ser la primera, quan passem pel mirador de la Guinasieta, no només veurem un espai públic, veient el reconeixement a una dona que va dedicar la vida a cuidar la vida dels altres. Veient una manera de dir que la història de Caldes també s'escriu en professions que no sempre han tingut visibilitat, però que han estat essencial per a la comunitat. Recordar la Guinasieta és recordar totes les dones que han treballat en silenci, amb responsabilitat, amb vocació i amb una força que sovint no apareix als llibres. I és recordar que el futur d'un poble també depèn de les mans que els cuiden.
3: I tant. Molt bé.
1: Doncs, Maria Dolors, Anna, gràcies per la feina feta.
3: A tu també.
1: Gràcies per recuperar una figura que mereix ser reconeguda i explicada. I gràcies per fer justícia històrica i per donar-nos una mirada completa sobre una dona que va marcar la vida de Caldes. I gràcies per ajudar-nos a entendre que darrere de cada poble hi ha persones que han sostingut generacions amb professionalitat i humanitat.
3: Gràcies. Molt bé, gràcies.
2: A tu per donar veu.
1: I ara no sé si es posen la cançó de Compta amb mi, doncs és perquè d'alguna manera també l'hem volgut relacionar-la. Doncs no dona temps. Doncs així, doncs tanquem, arribem al final del programa amb una conversa que ens ha permès recuperar una part essencial de la nostra memòria col·lectiva. I això, tanquem el fòrum per avui. Demà hi tornarem amb més veus, més històries i més comunitat. Que tingueu molt bon dia i fins demà.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Està patint o simplement s'està demanant ajuda. I això no s'aprèn només estudiant, s'aprèn observant, escoltant, equivocant-se i passant molts anys entre elles. Xavier Miró porta més de 40 anys dedicat a aquest món, però també l'hem sentit a la ràdio, l'hem vist a la televisió, l'hem escoltat divulgant, ajudant, formant, parlant de l'aigua, de jardineria, de sostenibilitat, de projectes com l'Equilibrium, de les hortes termals de Caldes i fins i tot donant consells que costa d'oblidar, com després veurem, Xavier. Però aquí, com sempre, no venim només a parlar de plantes, venim a descobrir què hi ha darrere de l'home que sap explicar-les. Xavier, benvingut a De Portes Endins.
2: Moltes gràcies, benvingut també igualment, gràcies.
1: Com estàs després d'aquesta mullada que has tingut?
2: Home,
1: no?
2: Jo, saps què passa? Que jo quan plou em poso content, o sigui que a mi em va bé que plogui, que em mulli, és igual, que plogui, que plogui.
1: Molt bé, doncs benvingut. Jo sempre tinc curiositat per una cosa, pels començaments. Abans d'arribar on ets ara, hi havia un nen, uns horts, una finca i una família nombrosa amb molts germans. Quan penses en aquell Xavier tan petit, què és el primer que et ve al cap, Xavier?
2: Quan penso, quan era petit, abans de tot el tema professional,
1: sí, refereixes, sí, potser, el zoo, el teu hort, a les finques, amb els pares...
2: O sigui, jo el que recordo molt era que era un nen que m'agradava molt la natura, tot el dia estava fora amb el fang, fent basses amb els animals, amb les sargantanes, saps? O sigui, amb els ocells... Sempre he estat molt proper de... A casa teníem animals, no? Teníem animals de, doncs, conills, gallines, el porc i tal, i jo sempre era el que estava allà a prop de totes les bestioles aquestes, no? Sí, sempre m'ha agradat molt.
1: Sí? I tens alguna cosa, alguna imatge que diguis, ostres, ara recordo quan estava allà, jo què sé, jugant, aquelles olors, aquells aromes, què et ve al cap?
2: Sí, mira, jo què sé, per dir alguna cosa així ràpid, me'n recordo que teníem un xai i jo el traia a pasturar, o sigui, aquella època jo agafava el xai i jo devia tenir 10 anys o no sé, o potser menys i tot, però sí, uns 8, 10 anys, i jo agafava el xai, m'anava a pasturar el xai, agafava ofals, agafava trapadella, tota una sèrie d'herbes que després portava a casa pels conills i de més. I això mira, és un record que és maco, no? Perquè ara quan veig un xai, penso, mira, coi, jo de petit els traia a passejar, no?
1: Molt bé. Sí. Escolta, perquè com dèiem, tot va començar en un hort, en una finca, al Negrell, no? A una família.
2: Sí.
1: I hi ha aquell món d'horta, segur que et feia sentir alguna cosa especial, perquè una cosa és créixer envoltat de plantes i una altra cosa és acabar dedicant-hi, no? A la vida,
2: clar,
1: no?
2: Clar.
1: Tu volies ser jardiner ja de petit?
2: No.
1: Què volies ser de petit, tu?
2: Jo, a la que vaig començar a ser adolescent, després del tema o a més del tema la natura, que sempre m'ha agradat molt, penso que... En fi, jo volia ser... A mi m'agrada molt, vaig començar a entrar al món de les motos, dels motors i tot això, o sigui, que cosa que sembla que com que no sigui compatible, no, amb la natura, però va ser així, o sigui, jo vaig viure amb les bicicletes, les motos, no sé què, i de petit jo volia ser mecànic, volia ser pilot d'avió, me'n recordo molt, que volia ser pilot d'avió, saps? I és que jo volar m'agrada molt, no? I encara ara m'agrada molt. I aquest és el record que tinc, o sigui, que res a veure amb el tema de la jardineria, que va venir d'alguna forma accidental, no? O sigui que...
1: Explica'ns això accidental, com va venir.
2: No, perquè és veritat que nosaltres, clar, som una família de 9 germans, llavors ma mare, que era una persona, doncs, així molt emprenedora i tal, hi va haver un moment que me'n recordo molt que va dir, escolta, aquí o fem alguna cosa o aquesta colla no menjaran, no? Sí. I nosaltres ja teníem un terreny, els nostres pares van comprar el terreny aquest del Negrell, que diem, aquesta finca, això és una comunitat de regants que allà veig al Negrell, i jo recordo en aquella finca que hi plantàvem cebes, i plantàvem patates, no sé què, agafàvem i anàvem a repartir cebes i patates a tot arreu on podíem, no? I llavors va ser quan a mi mare, és que a més ho recordo bastant clar això, no? No sé com se li va il·luminar, perquè hi havia, va veure, doncs, alguna empresa d'així de jardineria. Escolta, i si fem un viver, saps, aquella època? I si fem un viver? I a mi m'ho va dir, aquella època estava estudiant mecànica, imagina't, estava estudiant mecànica a Barcelona, al Clot, me'n recordo.
1: Quina època estem parlant?
2: Estem parlant de l'any 81-82. Doncs el 81 és quan es va, no?, generar l'embrió, diguéssim, i el 82 és quan realment es va començar a executar, no? I sí, ben, jo vaig dir, bueno, mira, doncs allò que saps que tens, jo tenia 17 anys, llavors, al camí dels 18, i dic, bueno, doncs vale, mira, doncs allò, saps? Com, bueno, anem a veure què passa, no? Però és que realment, és curiós, quan ho penses, encara tinc alguna foto, que és que vam començar, quan dic de zero, és de zero, O sigui, l'únic... Sí que és cert que, clar, que nosaltres, en relació amb l'hort i tot això, sí que havíem tingut sempre. El meu pare, doncs, havia tingut hort, i jo de petit sempre havia anat a l'hort. O sigui, el que és utilitzar les eines del camp i entendre, doncs, una mica les plantes d'hort i tot això, sí que és cert que ja ho tocàvem i ho coneixíem, eh? Però el món de la jardineria com a tal, no? O sigui, vam començar...
1: Ostres,
2: que fort. De zero, sí.
1: I ho tornaries a fer, això? Deixar les bicicletes, la mecànica i tot per tirar-te ara al viver o què?
2: Sí, el que passa és veritat que ara vas evolucionant i jo sóc persona que, tot i que vaig esgotat i sempre vaig estressat i cansat, però clar... Tinc molts projectes, o sigui sí, no? Saps? Ara tinc projectes, doncs, pensats i tal, però clar, per començar nous projectes has d'acabar-ne d'altres, no? Si no, tot jo exploto. No?
1: Mira,
2: no,
1: mirant-te, ja m'estic cansant, jo, eh?
2: Sí o no? Bueno, encara no te l'has explicat, imagina't.
1: Escolta, però quan et dones compte de dir, ostres, doncs mira, la mare ha tingut aquesta idea, mira, m'hi vull dedicar, no? Vull tirar per les plantes.
2: No, sí que és cert, eh? Quan vam començar... És veritat que al principi era com molt innocent, no? Bé, doncs sí, no? Buscar plantes, no sé on, a veure, aquí... És cert que ens van ajudar molt. Aquella època hi havia gent, hi havia, en queden menys, eh? Però hi havia persones que, fixa't-ho, sense conèixer, sense tenir res, van confiar en nosaltres, ens van ajudar, ens van deixar o portar plantes. Escolta, tu no et preocupis, tu omple això de plantes, ja m'ho pagaràs, ja, perquè jo no sé... I jo, això també és un dels records que també dius, ostres, que maco, no? Aquella època, no? Vivés grans, eh? Me'n recordo de Girona, que no ens coneixien de res, però suposo que bueno, quan tu vas de bona fe i dius, mira, no ho sé, ens fa gràcia muntar això, volem muntar... I la gent ens va ajudar bastant, eh? Vam tenir també molts entrebancs, van ser uns inicis difícils, recordo. Uh-huh. A mi em van sopegar també que vaig haver d'anar a fer la mili, llavors recordo que cap de 5 anys de començar allò que ja semblava que començaves va venir aquella glaçada, algú se'n recordarà, això devia ser l'any, si és el 82 vam començar, doncs el 90 va fer una glaçada molt forta, vam arribar a 13 sota 0 i ens ho va socarrimar tot, o sigui, el poc que teníem ha quedat tot
1: net. Un altre cop a 0.
2: I vinga, torno a començar, no sé què, no? Bueno, i bueno, una mica aquest sí que va ser l'inici. I llavors, a partir d'aquí, sí que és veritat que jo recordo perfectament que em vaig anar com aficionant molt al coneixement de la botànica, de la nomenclatura de les plantes, clar, dintre de l'organigrama familiar, no? Pues la meva mare era una mica l'emprenedora, el meu pare era una mica el que portava els números, no? Perquè ell venia d'aquest món i és el que hi entenia, diguéssim. Els germans tots van col·laborar també, i un d'un era un d'un altre, pues tots van ajudant. Però sí que és veritat que jo em vaig especialitzar en el món més de la planta en si, no? Del disseny de jardins, de
1: paisatgisme, no?
2: Sí, això va anar venint després, vaig tenir la sort de formar-me a l'Escola Jardinera de Barcelona, després em vaig formar també a molts llocs, el Laberint d'Horta, que és un lloc que encara existeix, encara és un bon lloc per formar-se, em vaig formar també molt, recordo, jo pensava com tenia temps de fer tantes coses, no? I, a part d'acabar els estudis...
1: I ara has trobat l'entrellat de com ho feies?
2: No, perquè és que jo sempre dic, bueno, va, l'any que ve afluixaré, i encara no he trobat la manera de desenganxar-me de tot aquest bucle.
1: De veritat, eh?
2: Bueno,
1: no
2: és
1: tenim til aquí,
2: és
1: eh?
2: Que com dic jo, no, saps què passa? Jo, és veritat que allà al Garden, les vegades m'ho dius, no sé, dic, però pues que si no em moc, és que, com deia aquell, no, això ho deia un viticultor d'aquí baix, i em va quedar gravant, no? Diu, si no et mous, tot degenera, no? I al final, si, quan tu tens feina i ets poca gent i hi ha molt volum de feina, o et mous o se't menja, o sigui que al final has d'anar... Sí que és veritat que també hi ha dites d'aquelles populars, no?, que diu que es fan més diners pensant que treballen, però com que jo diners no en sé fer, doncs només
1: sé
2: treballar.
1: Home, va, vinga, va. Escolta, a la vostra història hi ha 3 generacions compartint una passió. Xavier, què és el que creus que et va calar més de la teva família? No tant en coneixement, sinó en manera de fer i treballar. Què és el que dius, ostres, això m'ha impregnat i això ho he agafat, ho he heredat dels meus pares o de la meva família?
2: Sí, potser...
1: O d'entendre la vida.
2: Ja, yeah. Això... Clar, això, jo crec que això ho vas evolucionant. És veritat que una de les coses, per exemple, els valors, no? Això que dèiem, no? El valor, imagina't, no? De ser generós amb les persones que creus que pots confiar, no? Ostres, el sentit d'intentar, com a mínim jo sempre dic, no, intentar fer-ho el millor que sàpigues, no? Que això no vol dir que sigui el millor, no? Però sí que el millor que tu saps, no? Això sí que és una cosa que ostres, ho hem intentat aplicar, és una cosa familiar. Llavors, clar, nosaltres al ser 9 germans pensa que també hi havia diguéssim, un dels valors que més potser he après és el de l'ordre, no? O sigui, jo recordo que de petits, és una cosa que crec que és curiós explicar, no? Ara els pares de nens o d'adolescents o tal, no? Jo de petit, per exemple, recordo que no feia mai el llit, no col·laborava amb la cuina, entens? No feia res jo a casa, de tasques de la casa, entén? Mm-hmm. Però sí que és cert que, en aquest cas, doncs, per part de la mare, no? Doncs jo quan arribava a taula hi havia el dinar fet, no sé què, tot estupendo, tal. Jo arribava mitja tarda igual a casa, pel que sigui, estava la cuina endreçada, neta, impoluta, el berenar fet, no sé què. Anava a dormir, hi havia el llit superben fet, no sé què. O sigui que d'alguna forma, en aquest cas, mi mare, amb aquest aspecte més de casa i d'ordre, doncs ensenyava amb exemple, no? Cosa que, per exemple, ara potser és una cosa que potser ens falta, no? De dir, no cal obligar o cridar o no sé què, no? Simplement tu predica amb exemple, no? I uh-huh. veuràs com a la llarga, no? Això ho veus amb els fills també, no? I espero amb els nens també, que ja s'acabi.
1: Bueno, pensar. Ara fas el llit o què? Perquè si és predica amb exemple...
2: Jo no puc marxar de casa sense tenir el llit ben fet.
1: Bé,
2: no puc marxar. No puc marxar de casa si la cuina està plena de trastos i tal. És que no.
1: Vull dir, ara t'hi poses, no?
2: Sí. Bueno, vaig ensenyar als meus fills, que sempre em deien, no, jo el llit no, perquè no tinc temps, que haig d'anar a col·le. I no, perdona-ho, no facis res.
1: Com?
2: Mira'm. Agafa el rellotge, amb un minut fas el llit, per tant no em vinguis que no pots fer el llit, et lleves un minut abans i ja està, no? Vull dir que els valors aquests sí, llavors el meu pare sobretot també el tema del treball, no? El valor de l'esforç al treball, el meu pare una persona que si jo no paro, doncs ell encara no parava menys, no? Perquè part del món laboral, no? Que ell ja era dedicava moltes hores al món laboral, estava ficat en mil entitats, no? O sigui, estava
1: imagina't,
2: tot arreu, no?
1: Imagina't.
2: Això potser també et queda una miqueta.
1: Molt bé, bueno, ara parlarem de les milers de facetes que fas, no?
2: Per ara m'he passat, mil no, passat, no, però alguna sí,
1: No, alguna, ara sí, de fet, mira, com que has parlat tant, no sé si podrem parlar alguna faceta més. Escolta, que tenim moltes coses per comentar.
2: Ai.
1: Escolta, arriba una data molt important, que és el 1982, com has citat tu,
2: sí.
1: Que és i arriba un nom, no?, que és Miró Garden Orgànic. Però d'on ve aquest nom orgànic?
2: Sí,
1: bé, què
2: jo
1: voleu transmetre?
2: T'haig de rectificar, perquè clar, nosaltres vam començar com a centre de jardineria Caldes.
1: Ostres.
2: No, mira, és més, et diré, va començar amb...
1: No
2: és que
1: res,
2: dit
1: no
2: que
1: m'ho dic
2: cops que se sent el d'allò,
1: no
2: perdoni.
1: No passa res, tots ho fem, tots ho fem.
2: Una mica de broma. Doncs nosaltres vam començar com a centre de jardineria al Negrell, després de seguida ja vam posar a centre de jardineria Caldes... Després...
1: Però és el mateix lloc, Javier?
2: Sí, tot el mateix.
1: I perdona que t'interrompeixi, el Negrell d'on te surt? Perquè surt
2: és una finca,
1: cops.
2: És tot una finca que es diu el Negrell.
1: I el nom?
2: Del Negrell.
1: Sí, però...
2: Ostres, aquí m'agafes ara una miqueta. Jo sí que sé una finca que tenim ara al costat, que és sí. El Bisbe, aquesta sí que et sabria
1: Ostres,
2: dir l'origen. Clar, és curiós el nom de les finques, però oi? El Negrell... mira, li hauríem de preguntar al Sebastià Puigdueta o al Salvador Tantinyà, aquesta colla d'allà, que segur que ells ho saben, que ens truquin. Si ens escolta, que ens truquin. Sebastià, si estàs aquí, truca, va.
1: Truca.
2: Explica'ns-ho. Però mira, el Negrell ara no et sabria dir, no et sabria dir. Però bé, en aquest cas sí que és veritat, doncs, que vam començar amb aquests noms, després ja va ser Miró Jardineria, que aquest sí que va durar ja molts anys, i després quan vam fer una reforma, va haver un moment que sí que també va haver-hi un punt d'inflexió, perquè jo, clar, jo he tingut moltes etapes, jo no he estat sempre al Garden al 100%, jo he estat els primers 18 o 20 anys sí que vaig estar al 100% al Garden, bueno, al Garden i jardins i manteniments, i ja fèiem de tot, érem una mica de tot. Després hi va haver una època que jo vaig estar només dedicat a la jardineria i als manteniments de jardins, llavors hi havia un germà meu, el Joan, que va estar al Garden, i quan ell em va dir que ja plegava, que retirava, dic, hòstia, ara què? Bueno, llavors em vaig tornar a ficar al Garden.
1: O sigui, entre els dos més o menys ho portàveu, no? Entre el Joan
2: sí,
1: i tu.
2: Sí, llavors va haver una època que ell portava al Garden literalment i jo portava els manteniments, i després vaig tornar a ficar-me al Garden, ara deu fer 8 anys o així que m'he tornat a ficar de ple al Garden, i que va ser quan hem fet ara unes reformes i tal, no sé què. I allà va ser quan vam començar a perfilar el nom nou, que ja va venir aquest de Miró Garden Orgànic. Per què? Perquè jo el Garden...
1: Mai... Què volies transmetre amb això?
2: No, pues una mica això, no? Bueno, dèiem orgànic, la gent a vegades em diu orgànic simplement és un terme que fa referència a tot lo relacionat amb lo viu, eh? O sigui que tot lo que té relació o s'ha produït o s'ha fabricat, amb... amb coses vives, no? I òbviament les plantes i molt del que l'envolta, doncs totes coses vives. Nosaltres, jo sempre ja recordo que això que deies de la tele, en aquell moment fa 30 anys jo ja havia participat amb el Xavi Duran a TV3 amb el programa Medi Ambient, que es deia aquella època, i ja fèiem algun reportatge. I recordo que en aquella època ja li explicaven al Xavi Duran, dic, mira, nosaltres aquí no tractem amb cap producte químic inorgànic contaminant, perquè s'ha de dir així, perquè químics són tots, o sigui, una poma també és química, i nosaltres també. Llavors, això ho dic perquè no aplicàvem cap producte que perjudiqués, doncs, a la fauna que hi havia per allà, no? I sí que és veritat que, no sé, ara potser me'n vaig una mica de mar, però que amb els anys, nosaltres estem arran d'un torrent, que és el torrent de les Arenes, que és un espai també així com bastant natural i demés, hem aconseguit que hi hagi un equilibri bastant interessant entre la fauna que hi ha per allà, els ocells i propis insectes i tal, i hi ha com una mena de control. I jo és cert que és que no tracto, o sigui, no, jo, de fet, jo ara la filosofia és no matar cap bitxo, no? La gent em ve allà, no, vull jo per matar bitxos, perdona, jo abans de matar bitxos t'explicaré mil coses, i l'últim que farem, si de cas, és si vols tu matar algun bitxo. Jo no em mato cap, perquè, bueno, perquè
1: les mosques, a vegades, o els mosquits, bueno, no, em diràs que mastegant fulla de llimona, no?
2: No, pels mosquits sí, els mosquits sí que mastego una herba molt interessant.
1: Ara parlarem.
2: Ja us l'explicaré, si vols. Sí. No, però, això és una filosofia que amb el temps vas ficant-hi, vas perfeccionant, la vas argumentant, del tema de la permacultura. Mira, just em porto una samarreta de permacultura, guaita, sí. Doncs, el tema de la permacultura, no? El tema de tota una sèrie de cultius regeneratius, el cultiu ecològic. Hi ha una sèrie de coses que quan tu creus, ho practiques, ho vius, doncs llavors no és un problema. Jo me recordo que els comercials, quan venien al Garden doncs, fa 5-6 anys, jo els deia, no, jo no vull cap producte per matar bitxos i que sigui, a més, químic, inorgànic, contaminant, els deia. I entenc, no, és que has d'anar, que no, que estàs equivocat, que has de no sé què. Estaré equivocat, però jo ho vull així, o sigui, jo no ho vull.
1: Però llavors vols dir que si, per exemple, un arbust, per entendre't, si té té una malaltia i té un bitxo, no? Què fas tu? L'extreus de forma natural o sí, l'extreus de forma... Amb alguna que no contamini.
2: Les miro i les hipnotitzo i se'n van. Què et sembla?
1: Sí, doncs mira, et cridarem, perquè al jardí nostre tenim un parell d'arbres.
2: No, mira, no, t'explico. Jo sempre penso que... O sigui, que una planta tingui pulgó, per exemple, que és el clàssic, no té pulgó, té cochinilla, o sigui, la caparreta, o té, doncs, una oruga que es menja la fulla, no? O sigui, nosaltres el que primer que hem de saber és que les plantes... Primer, que aquests insectes és normal que estiguin en una planta. O sigui, que és normal que estiguin. Una altra cosa és que n'hi hagi molts i que es converteixi en una plaga. Perquè nosaltres hem de diferenciar quan en una planta hi ha insectes que mengen de la planta, que això fins aquí és absolutament normal, i l'altra cosa és quan n'hi ha tants que realment ens perjudiquen a la planta, ens la fan malbé o tal. Tant siguin fongs, malalties, com insectes. No? Llavors, el que primer hem de saber... Bueno, és que clar, això seria per fer un... Allò,
1: sí,
2: un màster, però bueno, ho resumiré.
1: Molt ràpid, per
2: la planta, sí, ui, sí, no, que se me'n va l'olla. No, molt ràpid. La planta ja té mecanismes per combatre aquestes plagues. Val? Llavors, la planta genera... Penseu que la planta és com una indústria química. O sigui, la planta només amb sol, aigua i minerals és capaç de generar, de fabricar multitud de molècules que tenen moltes utilitats. Però una d'elles és per protegir-se dels insectes, de les malalties, o sigui, generen tòxics per fer-ho als insectes. Per tant, si tu rumies això, dius, home, si la planta està sana, està bé, està saludable, els insectes que vinguin a menjar mai es convertiran en plaga, perquè la planta ja les controlarà.
1: Però si tenim una plaga, que se'ns ha fet?
2: Llavors has de mirar per què té la plaga. I té la plaga normalment perquè la planta està dèbil. Per què està dèbil?
1: L'hem d'enfortir d'alguna manera, no? Hi ha
2: multituds de coses, des de mala esporgada, dins d'excés d'aigua, falta de nutrients, falta de sol, llavors has d'analitzar tot això i quan regules això, dius, vale, ara ja tinc la planta saludable, doncs ara no cal que la tractis, perquè veuràs com no t'agafarà malalties.
1: Mira, és com el tema de tenir anticossos, no? D'alguna manera, doncs, no? Que tens,
2: sí, anticossos o literalment i directament generes substàncies tòxiques per eliminar les plagues.
1: Que interessant.
2: Escolta,
1: Javier, tu, jo quan entro en un garden, com hem dit abans, no, jo dic, ostres, que maca aquesta planta, no? I és molt banal, no?
2: Sí.
1: Però tu hi entres i tu probablement veus 20 coses més, no? Què veus tu? I en què creus que ens hauríem de fixar per millorar i no agafar la primera planta que ens agradi.
2: Clar. Jo sempre dic que, primer de tot, que les plantes... és que, clar, aquí podríem entrar en un tema que és molt interessant. Hem de fer tres programes més, apunta-ho. I... no,
1: si
2: a veure...
1: la setmana que ve estàs bé convidat, però has de venir puntual, eh?
2: He vingut puntual. Encara faltaven 60 segons, eh?
1: Derrapant ha vingut.
2: Faltaven 60 Pobre, segons, que amb 60
1: mullat.
2: Segons es pot fer moltes coses. No, per fer una mica de broma. No, home...
1: No, jo no t'ho dic en broma,
2: tu,
1: eh?
2: Tu com a...
1: Si et sembla bé, podem fer-ne una broma.
2: Ja en parlem, deixa'm respirar, que si no, no arribo tot arreu. Però bé, bueno, no, ja estic encantat d'estar aquí, a més, que ens estan renyant ja? Sí, no, doncs, no, renyant. Escolta una cosa, tu quan entres a un garden, el primer que has de fer és primer disfrutar. Jo sempre dic, tu has de venir al garden, no amb l'estrès o d'allò, a veure què compro, perquè no, tu entra a disfrutar, relaxa't, passeja, sempre dic, no cal que m'hagueu a comprar, vine a passejar i tal. Llavors, un cop estàs allà, sí que ja pots tenir una preidea del que vols, no? Jo crec que el primer que has de fer és preguntar, eh? Almenys a nosaltres ens agrada molt, eh? Que la gent ens preguntin, i a mi m'agrada molt preguntar a les persones, perquè no, vull aquesta marquina, perdona, ja.
1: No te la venc.
2: Ara que si no t'explico la quantitat de plantes que no he venut perquè he considerat que no era apropiada per al que tu volies, te'n faries creus. O sigui que jo intento preguntar, llavors aquesta marquina és molt, molt guapa, sí, però on la vols posar? No, és que tal... Escolta, no, o sí, no?
1: Perquè et durarà llavors, poc, es morirà, no?
2: No, exacte, clar, el lloc no, on t'anirà no estarà bé, i si no està bé, doncs t'agafarà malalties, no sé, es morirà i t'enfadaràs. Per tant, tranquils. Primer de tot és, jo crec que és, pregunteu, si teniu la sort doncs, que el professional us pot atendre bé i de més, doncs jo crec que això ja ajuda molt, no? I a partir d'aquí, doncs sí, clar, tu pots dir les que t'agraden, però és que quasi és millor que quan tu expliques el que necessites i per on ho necessites, escoltar els consells que et donem i després, si després decideixes de les opcions que et dono, després ja et deixo que estiguessis l'hora de plegar decidint la planta que vols, saps?
1: Escolta, hi ha una frase teva que m'ha fet molta gràcia, no? Que de vegades matem les plantes perquè les estimem massa, no? I aquí et faré una altra pregunta una mica perillosa. Creus que això també ens pot passar amb les persones? Em refereixo a l'aigua, saps? Que a vegades li fiquem massa aigua, no? Perquè diem, ostres, vol més aigua, no? I no estem mai segurs, no, de l'aigua.
2: Ja. Com ho veus, tot això? De regar, hi ha una història que...
1: Les regadores t'agraden molt, em sembla, oi?
2: L'explico. No, és que saps què passa? Que
1: aquí volia anar.
2: Regar les plantes, jo crec que és la cosa més fàcil de fer, entens? O sigui, regar les plantes és el més fàcil de fer. El problema és que és el més difícil de fer-ho ben fet.
1: Com s'ha de fer?
2: I a més, és vital. O sigui, regar plantes és vital. És el més fàcil de fer i és el més difícil de fer ben fet. Per tant, clar, aquí entres amb una mena d'història que dius, ostres, a veure, mira, com m'hem quedat? És el més fàcil de fer? Bueno, doncs ja rego. No, però és que és el més difícil de fer bé. I a més, la tercera cosa és vital. Vital vol dir que si no ho fem bé, matem la planta. Vale, dit això, jo el que voldria treure del cap de les persones, de tots aquesta colla que ens escolteu, és que la paraula aquesta de dir no, és que jo mato les plantes i no ho hi mates. No, aquesta l'hem de treure del vocabulari. Ningú mata les plantes. Jo no conec a ningú que mati la planta expressament. Tampoc es suïciden les plantes.
1: No, però no les sabem cuidar, potser.
2: Nosaltres
1: prou, no?
2: Fem el que podem, el que sabem i posem el màxim de bona intenció perquè visquin. Ara bé, quan entres aquí, sí que llavors entres en el que em deies tu, no? Clar, jo, és que perquè no es mori, no, la regaré molt, no sé què, ho faré tal, no. El que hem de fer és intentar entendre la planta. En general, i perquè el tema de rec també donaria per un altre programa, apunta, això és un altre programa, tema del rec. Però,
1: apunta.
2: El tema del rec pensa que totes les plantes necessiten l'aigua només quan se l'acaben. No són les persones.
1: I com es sap,
2: l'aigua, això? L'aigua és un mitjà, O sigui, l'aigua no és que ens alimenti l'aigua en si, és el mitjà per transportar tot, com ho sap? Perdona, un altre cop. Llavors, com saps...
1: Que en té prou.
2: Si la planta té prou aigua. Primer, hem d'escoltar-les. Però clar, no en ronen. És un
1: Exacte.
2: Problema.
1: Com jo t'ho anava a preguntar.
2: Com ho fem? No en raonen. Però sí que emeten moltes senyals, per això és una altra història. També és un altre programa, Les senyals que emeten les plantes, que n'emeten, i s'expliquen. Però bueno, les senyals visuals, aquestes sí que són les més fàcils de veure. Hem d'aprendre a entendre, mirant la planta, què és el que necessita. Avui en dia la tecnologia també ens ajuda, Jo no la utilitzo perquè... crec que no em cal de moment, però hi han programes, hi han aplicacions al mòbil que et diuen si la planta aquella té set, si no, si li falta no sé quantes. Bueno, et pots creure allò, i amb allò suposo que deu ajudar i pots aprendre'n, o pots realment fixar-te, posar la teva atenció, la teva, saps, la teva intuïció, no?, a aprendre com aquella planta respon amb les coses. Sempre hem de saber...
1: Però com ho saps, perdona? Sí. Fiques, de forma senzilla, fiques sí. el dit i, sí. i mira si està seca sí. la terra
2: en
1: o
2: general,
1: què fas?
2: En general, una planta no l'has de regar si la terra està mullada. Però fixa't bé, inclús un cactus, tu el pots regar ben regat. Inclús un cactus, Però saps quina és la diferència? Que tu regaràs un cactus ben regat sempre i quan tingui un bon drenatge. Totes les plantes han de tenir... O sigui, el que no pot fer és quedar l'aigua enxergada allà. Cap planta. L'aigua tu l'has de regar i ha de marxar. Però tu un cactus, per exemple, no s'ha de regar. No, perdona, un cactus s'ha de regar i ben regat, I no et farà un lleig. No? El cactus estarà encantat si el regues bé. Ara bé, què passarà? Que el cactus igual està 3 setmanes, un mes, i no caldrà que el tornis a regar. Una hortència, què et passarà? Tu regaràs una hortència molt ben regada també, i passarà, doncs que en 3 dies et demanarà aigua. Entens? O regaràs, jo què sé, no? Si ho poso l'exemple de, no sé, moltes altres plantes, no? En funció de lo que evapotranspiri i de l'aigua que necessita en general per sobreviure, s'assecarà abans o més tard la terra. O en funció del que tu provoquis que les plantes facin arrels més fondes o menys, t'aguantarà més sense regar o menys.
1: Però amb els mortals, que som nosaltres, sí. la majoria de nosaltres...
2: Mira la terra,
1: mira el dit i mira sí. si està mullada o no.
2: Però enfonsar,
1: no?
2: Jo sempre dic, no toquis només la superfície, has de embrutar-te una mica la mà, has
1: doncs
2: d'enfonsar la mà allà dintre.
1: Doncs escolta, Javier, si em permets, fem una petita pausa perquè creiem que també sí. hi ha cançons que expliquen parts de nosaltres que de vegades no sabem explicar. Que gaudeixis la cançó que has triat. Endavant la cançó.

0: Xavier, per què aquesta cançó? Has escollit aquesta cançó?
1: Mira,
0: què et porta? Però, amb dues paraules,
1: Mira, el primer disc que em vaig comprar d'adolescent. Pum, ja està, tenia dit tres. Ja està.
0: Sí? Sí. Molt xulo.
1: M'has dit dues paraules, tenia dit tres.
0: Sí, excepto pulpo com animal domèstico. Escolta, seguim una mica. Hi ha una paraula que buscant una mica la teva història em va sobtar i encuriosir. Equilibrium. Equilibrium.
1: Equilibrium.
0: No? Escolta, explica'ns una mica també breument què va significar per tu i què era, perquè també representaves Catalunya en aquest projecte, no?
1: Sí, m'estàs parlant d'un concurs que es va fer a València, un concurs nacional de jardineria efímera. Mm-hmm. Era un concurs que ens van convidar a participar representant Catalunya, és veritat, i aquest concurs es havia de fer, en productes naturals, es havia de fer en un espai concret i havia de ser efímer, t'ho dic ara així una mica per sobre, val? Hi havia un espai, una fira, no hi havia res a terra, absolutament res, una mega fira allà, i deia, mira, però aquest espai de 10x10 has de fer això. I llavors en aquell moment tampoc sabia què fer i se'm va acudir una miqueta això, no? Buscar l'equilibri, fer una obra d'art. De fet, era com una obra artística que representava l'equilibri entre lo sec i el sec i el moll, no? El sec i l'aigua, no? I ara ens vaig dibuixar sobre aquest espai el que és el símbol aquest de aquest símbol de l'equilibri, no? Com es diu aquest símbol, ara no em sortirà el nom, aquest símbol de l'equilibri, de la pau també, no em surt el nom. Bueno, és igual. Vaig dibuixar aquest símbol. Uh-huh. I ho vaig fer amb fruites, no t'ho perdis. Vaig fer amb fruites, feia els dibuixos amb fruites. I vaig fer un dibuix d'una flor tota verda, amb colors, llampant amb fruites. Vaig anar a buscar les fruites al Mercat de València, allà, no sé què. Llavors vam fer que aquest dibuix més verd, hi havia un sol, si no recordo malament, hi havia la flor, llavors anava continuant fins al punt central d'aquest símbol, que ja el trobaré aquest símbol, ja us el diré si se me'n recordo, segur que algun oient el millor sap, el símbol aquest del yin i el yang, és una mica com el símbol del yin i el yang. Llavors al punt central hi havia una làmina d'aigua i a l'altra banda continuant anaves a cada vegada el més sec, no? I això volia representar, jo si no recordo malament, en aquella època vaig fer un escrit en allà i tal, volia representar una mica doncs que les dues coses quasi es necessiten, no? O sigui, el sec necessita l'aigua i l'aigua necessita el sec, no? I era com buscar el punt d'equilibri, no? Uh-huh. I bueno, una miqueta representava això.
0: I hi ha una cosa també que em fa cridar l'atenció, també encuriosir, no? Perquè com es porta a crear una cosa durant molts dies, no? Perquè suposo que aquesta tasca, aquest projecte va estar de bastants dies, sabent que era efímera, no? Que després estaria només uns dies i després se n'aniria, no? Mm. Era crear alguna cosa per després desaparèixer, no?
1: Sí, sí, totalment.
0: Com ho portaves, això?
1: Sí, sí. No, et dic la veritat, no havia fet mai res. Estic acostumat a fer coses al revés, no? O sigui, jo quan faig dissenys de jardins
0: vols que es perpetua, no?
1: Clar, exactament. Clar, inclús visualitzes com serà aquesta obra d'aquí 20 anys, no? Clar, és que pensa que d'aquí 20 anys això serà així. I això, no. L'únic consol que tenia, que tot el material que es va fer servir era tot reutilitzable, no? Llavors vaig pensar, bueno, mira, i moltes peces eren peces reutilitzades, no? Doncs, materials àrids, sorres, graves, la fruita tot es va aprofitar, evidentment, i tal, no? O sigui, va ser el consol, però era una sensació una mica estranya per mi, sí.
0: Sí, no? Escolta, i has comentat abans, doncs, que en el Garden et va ajudar, doncs, bueno, va estar també un germà teu, no? Ajudant-te fins a aquests moments, no?
1: Sí.
0: Fins que es va jubilar, i també potser en l'Equilibrium també et va ajudar, o en algun projecte també? Potser el que et va donar més suport dels germans?
1: Garden. Bueno, en el Garden i amb els treballs de jardineria és el Joan, sí, és el que hem estat sempre més propers, és el que ens hem fet més colze a colze, sí. Passa que és veritat que ell tenia un altre ofici, ell compaginava això amb un altre ofici, ell treballava una altra feina i llavors ho compaginava, però sí, és amb el que hem coincidit més. Després altres germans en èpoques determinades, uh-huh, també, clar, quan eren joves els meus pares es feien pencar a tothom, saps?
0: Doncs
1: tothom,
0: mira, ara amb nosaltres hi ha algú que avui ha volgut compartir una estona, la tenim al telèfon, què et sembla?
1: Sí?
0: Joan, com estàs?
2: Hola, què tal?
1: Hombre, què tal?
0: No sé si el Xavier s'esperava a trobar-te avui aquí. Ho sabia, Xavier, no, no, no, era sorpresa?
2: No, no, no, crec pas, no ho crec pas.
0: Molt bé, doncs, Joan, gràcies. Mira, et faré una sèrie de preguntes i si ens ajudes a esbrinar una mica més també el que hi ha darrere el Xavier, no? Aviam, si el coneixem una mica i també tu també. Doncs mira, tu has estat molts anys al costat del Xavier i ara, si no m'equivoco, ja estàs jubilat, oi que sí?
2: Això, prejubilat, sí.
0: Prejubilat, a gaudir de la vida.
1: És més llis que tots,
2: Joan. Exacte, un regal que m'ha donat la vida.
0: Molt bé, doncs probablement vas deixar allà dins una part molt important de la teva vida, no? El Garden, no? Orgànic?
2: Sí, sí? Tant, sí, sí, sí. Evident, he estat escoltant atentament l'entrevista sí? fantàstica que li esteu fent.
0: Ai, que bé. Bueno, sí, sí. Ens faltarà temps.
2: Sí, sí, sí, perquè clar, són moltes emocions, clar. Molts anys, moltes vivències. I a més a mi em va fer especial il·lusió quan li vaig dir al Xavier que jo no podia seguir amb la botiga, que ell ho agafés i a més amb l'empenta i amb la il·lusió i amb la, en fi, tota l'energia que ell transmet i aboquen el negoci. No? I,
0: que maco.
2: Jo super orgullós del treball i la dedicació que hi fa.
0: Molt bé. I escolta,
2: i passaria molt nom.
0: I Joan, digue'm. Quan mires avui tot el que veu construir junts, què sents? Mm-hmm.
2: Oh, sobretot orgull i a més una espècie de com de felicitat, perquè clar, uh-huh. El treball de jardiner és molt gratificant, és una feina que veus el treball que fas, deixes el client content, vens planta, vens alegria, vens un producte que és molt, molt, molt agraït, la veritat.
0: Que bé. Escolta, i si anem al 1982, quan es va fundar doncs, el Garden Orgànic, del Xavier, què ens podries dir? Com era? Ha canviat molt ara que no ens escolta?
1: Això mateix, ja ens ho trobo, ja em tapo les orelles.
2: A veure, el Xavier ha sigut sempre un apassionat de la jardineria, una persona plenament bolcada amb la feina i especialment doncs, sempre disposada a ajudar a tothom i molt generosa, una persona esplèndida amb aquest aspecte.
0: I, escolta, vosaltres vau començar de petits, probablement jugant a la finca, al Negrell, després segurament socis...
2: Jo tenia 14 anys.
0: 14, imagina't. Després socis... Bueno, escolta, alguna entremaliadura que te'n recordis o alguna anècdota divertida que d'allà al Negrell?
2: Ostres, així a l'any concret n'hi ha hagut tantes que...
0: Una clar, que es pugui explicar.
2: Exemple, sí, a veure, per exemple, hi ha hagut èpoques que ens passàvem la nit dins el Garden, perquè clar, havíem de vigilar-lo i com que arribàvem amb la furgoneta carregada de plantes, i dic, ostres, que no en vingui ningú ens les prengui, doncs ens quedàvem allà a dormir al Garden, a dins del cotxe.
0: Ostres, que fort!
1: Robaven molt aquella època.
0: En sèrio?
2: Tenim de por, però...
0: Que fort, que fort!
2: I hi ha coses d'aquestes, sí, sí, una pila de coses.
0: I escolta, Joan, han estat molts anys junts. Quin era el vostre secret per aguantar-vos tants anys? Com ho fèieu?
2: Ui, molta paciència. Molta paciència perquè, malgrat que som germans i és el padrí de la meva filla, imagina't, això també ho tinc tot, doncs tenim caràcters diferents i, clar, sempre hem hagut de fer equilibris molts cops. Mm-hmm. No, jo ho faria així, no, jo ho faria això, no, jo posaria aquesta planta aquí, no, jo això no. I, bueno, doncs, anar fent sempre equilibris i, al final, doncs, mantenir sí. El tarannà i l'educació que sempre hem rebut dels nostres pares, que també han sigut un referent per nosaltres.
0: Qui era el més tossut dels dos, Joan?
2: Jo crec que jo. Crec que jo, perquè soc molt, molt temperamental, diguéssim. Sí, jo crec que sí. En canvi, el Xavi és més... Bueno, al final, doncs... És més diplomàtic, d'alguna manera.
0: I el que tenia sí, més idees, quin era el que creava,
1: Joan,
0: que no parava?
1: El Joan, ja t'ho dic jo. El Joan. No, no, no, és el Joan.
2: Xavi és el més creatiu, el que té de qualsevol racó i sap treure un profit esplèndid. Això totalment. Jo he sigut més destraler, més treballador, més... animal, d'aixecar-me a les 4 del matí i agafar el camió i anar-me'n a València a buscar llimoners.
1: Però jo ets de que el Joan és el que sempre ha volgut fer més coses. No farem això, no hauríem de fer l'altre, no sé què. Més tema constructiu, diguéssim, eh? Sí, sí.
2: Sí, exacte, potser sí, però no amb el tema creatiu, seria un crac.
0: Escolta, i... Ai, perdó, perdó, Joan, perdó, Javi.
2: No, no,
0: Joan.
2: no, digues.
0: No, que volia passar un moment al tema dels mitjans, no? Quan ell començava a sortir la ràdio, la televisió, i tu potser estaves al Garden perquè tot funcionés, entre nosaltres, tu l'escoltaves? Què pensaves, tu, del Javier?
2: No, vamos, a mi una il·lusió tremenda,
0: sí?
2: I a més, que...
0: Te'ls gravaves.
2: No és perquè sigui el meu germà, però... Tothom que em trobava al carrer o em trobo inclús ara, perquè clar, no para de sortir a les ràdios, a la TV3, i tothom, ostres, el teu germà, que bé que ho fa, que bé que ho fa. I en canvi, veus, ell amb això ho fa molt bé i a més té una vocació, jo crec que ho podria inclús explotar més, perquè té molta... Bueno, ell ho sap, que quan va a Catalunya Ràdio, en la centraleta es veu que peta de trucades.
0: Sí?
2: Molta gent, clar... Sí, té vocació d'això. En canvi, jo amb això no serviria. Tinc altres qualitats, però...
0: Bueno,
2: i a mi, il·lusió tremenda, i a més sí? Que tothom m'ho diu, saps?
0: No, és veritat.
2: Que sortiu per la ràdio, que sortiu per la tele.
0: És, vaja, jo diria que és el veterinari de les plantes, per dir-ho d'alguna manera, no? El consultor, no? L'hospital de plantes,
1: sí,
0: no?
1: Ens falta molt per aprendre, ens falta molt per aprendre.
0: No, i contracta la gent, no? Molt planer, molt proper,
2: sí,
0: no?
2: És, sí. Exacte, aquesta és la paraula. És molt,
0: sí, ajuda,
2: molt,
0: no?
2: Molt planer, molt, sí. molt fàcil de... d'entendre.
0: I empàtic, això, no? Doncs, suposo que quan veu la persona que pateix, no?, per la planta, diu, espera't, no? D'alguna manera.
2: Sí, és com un bàlsam.
0: Bueno, que sapigueu que estem molt contents aquí a Ràdio Caldes, perquè és el primer cop, em sembla, que ve aquí. Eh que sí?
1: Sí, sí.
0: Home,
1: sí.
0: Vas a ràdio, als altres canals de ràdio, a la televisió, i aquí no vens. No pot ser. Has de repetir, eh?
2: I tant, he fet especial il·lusió perquè sempre hem sigut molt atents amb la població de Caldes, hem col·laborat amb les fires, amb infinitat de...
0: Pues us tocava, home.
2: Sí. Sempre hem sigut molt...
0: Doncs nosaltres encantats de que entreu. I escolta, Joan, ara que estàs jubilat, què trobes més a faltar?
2: Home, una mica el neguit aquest de dedicar-te a servir i a crear coses, no? Però a partir d'aquí també, com ha dit el meu germà, jo he tingut dues feines, m'he fet un far de treballar
0: ja,
2: i també ara,
0: ara gaudir, no?
2: La meva filla.
0: Perquè, sí. Perquè quan tu vens de Palau per la C-59 a punt d'entrar per l'entrada sud a Caldes, just gairebé la corba abans d'entrar al carril d'entrada, saps on t'estic? Just a la dreta i sí. Passes per davant del Garden, el mires?
2: I tant, quasi cada dia.
0: Sí, et desvies o què?
2: Oh, i tant, molts cops, i tant. I a més, m'ha llamat molts cops, com demà, vinga, va, ja vaig, i pujo, vinga, va.
1: Sí,
2: i tant. Això ho portes a la sang, perquè, clar, ho han mamat, ja han dit, des de... Tenia 13-14 anys, tota la vida dedicada a la negoci familiar.
0: Molt
2: I
0: mal.
2: Això és impossible d'arrencar-ho, perquè això ho tens a dins i per sempre, evidentment.
0: Escolta, Joan, i acabem, ja no et volem prendre més temps. Escolta, què és el que més admires del Javier?
2: La seva dedicació i la seva humilitat, per dir-ho d'alguna manera, perquè és una persona que és capaç d'anar ell descalç perquè tu tinguis unes sabates, per explicar-me, no? Així, per fer-ho que es pugui entendre, no?
0: Sí.
2: És una persona que és molt generosa, és tremendament generosa, i ell, doncs, de seguida que tothom li demana qualsevol cosa, doncs s'ofereix, ajuda a tothom, amb la feina, i una persona generosa.
1: Jo aprofito, ara aprofitaré i faré una falca, jo.
0: I tant.
1: I ara que no ens escolta ningú, també.
0: Exacte.
1: O sigui, això que diu el Joan, està bé, i ho agraeixo molt, però clar, ell encara ho és més, que ja, o sigui, el Joan, si una característica té, és que és una persona molt gent. Però jo ara diré una cosa, m'entena, que potser no l'hem explicat mai o no s'ha tal. I jo quan hi va haver un moment, quan vaig haver de dir als meus pares, dic, escolta, no puc estar al 100% al Garden per temes familiars, i he passat totes les meves històries familiars i de més, i jo crec que en aquell moment va ser molt maco, perquè, clar, jo ho vaig dir als meus pares, van dir, bueno, clar, ho entenem, no passa res, jo em vaig dedicar als manteniments del gent, i jo li vaig dir al Joan, que me'n recordo com si fos ara, Joan, vols estar al front del Garden? Perquè jo no puc dedicar-hi a tal. Llavors ell em va dir, sí. I clar, aquest fet, encara que no ens ho sembli, aquest fet ha permès que aquest pont en els anys, en el temps, El Garden hagi pogut continuar, perquè és que si no, jo no sé què hagués passat, perquè jo en aquell moment realment tenia tals complicacions que no em podia dedicar al Garden. Per tant,

0: has dit que no, no sé què ho has passat amb el cardio.
1: També he d'afegir que quan jo el vaig portar tots aquests anys, tu també estaves al meu costat. De dir, escolta'm, que necessitaria això, vinga, va, ja vinc. Sí, l'ajuda sí. Sempre ha estat mútua.
0: Sí,
1: que,
0: sí,
1: amb les diferents etapes que hem hagut de passar, hem sigut jardiners de l'empresa.
2: Doncs que maco, no? Perquè jo el que anava a dir, Xavier, precisament és això, no? Que després d'haver escoltat el que t'ha comentat el Joan, no? Que si li volies afegir o agrair alguna cosa més, no? I ho acabes de fer, no? I és molt maco, no? Tot això.
0: Ara que està jubilat, haig d'anar amb cuidado perquè està jubilat, per tant no vull que s'estressi, però sí que quan li dic alguna cosa, ostres, m'hauries de fer aquest favor de portar... Clar, ella està sempre amb el sí a la boca i tant i tant.
2: Doncs, escolta, Joan, moltes gràcies, però sobretot gràcies per haver estat una part tan important d'aquesta història. Et deixem
1: gràcies
2: aquí.
1: Gràcies a vosaltres per haver dedicat el temps al negoci que hem tingut la família.
2: A gaudir, Joan.
0: Vinga.
2: Gràcies.
0: Adéu, gràcies.
2: Escolta, res, Xavier, què t'ha semblat l'entrada del Joan?
0: Molt bé. Ah, doncs mira, m'ha sorprès totalment perquè no, clar, no puc hi comptar. Però ha estat molt bé, perquè aquestes coses crec que heu fet bé, perquè de vegades aquestes coses queden amagades o no tal, no se sap. Jo crec que està bé, no? Perquè realment és veritat, hi ha un esforç molt gran i el tema de compaginar no és fàcil, no? Quants germans o quantes famílies es barallen pel negoci. Nosaltres, jo crec que una de les coses que va ser clau de l'èxit, doncs, de que la nostra relació professional no afectés a la relació, és de que cadascú s'ocupava d'una cosa, no? Mm-hmm. O sigui, quan el Joan estava al Garden, doncs jo la gestió del Garden no m'hi ficava, simplement ajudava si m'ho demanava i tal. I quan jo estava al Garden al principi, doncs ell també estava doncs, ajudant amb tot, precisament amb manteniments i demés, o sigui, ell jo crec que hem sapigut no barrejar-nos massa, no? Que cadascú tingués una tasca.
2: Molt bé.
0: Això també a nivell de negocis familiars, no? És important que se sàpiga, no? O sigui, que no totes les persones vulguin fer la mateixa responsabilitat. Llavors és quan xoques més, no? En canvi, no, escolta, jo m'ocupo d'això, tu d'això... Bueno, no sé, jo crec que ha sigut una mica també la clau, d'això.
2: Molt bé, molt maco, una història molt bonica. Escolta, Xavier, però t'has reconegut amb el que t'ha dit ell o no?
0: Bueno, jo sóc una persona que jo crec que sóc molt imperfecta, que tinc moltes coses a aprendre, i quan la gent diu, "Ui, és que en saps molt", dic, "Què va?". Dic jo ho dic i mira, dic una cosa i la dic en sèrio i la gent se la pren en broma. Dic, "Escolta, dic jo només fa 44 anys que em dedico a això. Em queda molt per aprendre, en sé molt poc i és veritat". I
2: què vols aprendre ara?
0: I ui, tant. Bueno, pues és el projecte que et deia,
2: explica una de les coses, fes una
0: precisament
2: exclusiva. Vinga, va, dona'ns una exclusiva.
0: No, bueno, hi ha una història que quasi és exclusiva perquè és que no m'agrada explicar-la gaire perquè
2: el
0: que m'agradaria és canviar el model de Garden, no? O sigui, nosaltres canviar el model d'espai, no? O sigui, nosaltres fins ara doncs, i els Gardens, tots van evolucionant, però el Garden és un lloc on vas, compres plantes i demés, no? No sé, nosaltres, jo crec que la idea que m'agradaria és primer això, no? I enfocar l'espai en el qual una de les parts més importants fos precisament el compartir coneixement. Jo ja no dic ni aprendre ni ensenyar, no? O sigui, compartir coneixement, crec que tenim molt a aprendre, no? De coses que ja existeixen, que aquesta és l'altra, O sigui, quan parlo de permacultura, aquesta samarreta que porto, que sigui casualitat, no me l'he posada per mi la ràdio, però sigui casualitat, la duia. És una mica aprendre a tots els coneixements que la natura ens dona ja, no? I després l'altra és canviar el model d'adquirir plantes, O sigui, que no sigui a base de fer-les patir. Jo considero que, i acabo, que em sembla
2: no
0: que m'esteu mirant tots.
2: Adquirir plantes i no fer-les patir.
0: O sigui, et poso un exemple molt fàcil, ràpid i curt. Tu creus que fa 20 anys anaves en una botiga d'animals i hi havia la botiga plena de gàbies amb gossos apretats, sí, amb no sé què, tots allà apretats, no sé què, patint allà dintre. Ara és impensable, no? Dius, home, no, te'n vas amb una o bé amb una protectora, o te'n vas amb un criador d'animals, que els tenen allà no sé què, no? Llavors, la idea és buscar la manera, que ja la tinc, però tampoc ara m'allargaré, de com poder plantar les plantes al teu jardí, gaudir-les, però sense fer patir les plantes. O sigui, les plantes jo crec que estan al nostre servei, en general, la natura, els boscos, els jardins, les plantes són sers. Aquests sí que són generosos. Aquest sí que és 100% generositat, no? Perquè una planta, des de que neix fins que es mora, tot el que fa és pels demés. A part de a intentar conservar l'espècie, que ja té els seus mecanismes.

0: Per tant, el tamés és pel tamés. Una planta no té l'objectiu de guanyar diners o d'estar més bé o de no sé què. No. Ella el que vol és només viure i donar. I tot el que fa és per donar. Menjar, ombra, fruits, i sé, no? Medicaments. O sigui, pensa que si tu vas entenent les plantes, és que tot ho fan per
1: escolta, has d'obrir aquest espai per explicar-nos, per ensenyar-nos, per interessar-nos més encara, no? I per fer-ho millor encara. Seria molt interessant això.
0: És un projecte ambiciós, és un projecte interessant, però està en fase embrionària, com fa 42 anys quan vam començar. 44, ja.
1: Esperem que no n'hi hagi 42 més.
0: Sí, no, n'hi haurà.
1: Escolta, tenim moltes coses, moltíssimes coses per preguntar-te, com el tema de la divulgació, la ràdio, la televisió, com vas entrar-hi, més projectes, els horts d'aquí del poble, etc. Tenim moltes coses, però no tenim temps. Llavors, el que farem, si et sembla, és fer-te una proposta indecent de dir un altre dia que quedem.
0: Sí,
1: si et sembla bé. Aceptes grupo com animal domèstic?
0: Sí.
1: Home, doncs moltes gràcies. I escolta, només et faré una pregunta. Jo te'n faré una i el César també te'n farà una. I acabem, perquè ja ens n'anem ja de mare. El Xavier, hem après una miqueta només del que és el jardiner, del paisatgista, sobretot també de compaginar i d'ajudar amb el seu germà, tota la relació que hem tingut, i una mica d'infantesa. Ja parlaré d'altres vegades d'altres coses, però sobretot, Xavier, quan taques la porta i no has de cuidar res més ni explicar res a ningú, què fa el Xavier? Ho tens temps o no tens temps?
0: Clar, és que ja sé que fa de mal dir, però és que jo estic 14 hores a la feina. Sí, jo estic moltes hores, encara que no ho sembli, i que no em veu ningú. Quan tanco la porta, jo encara estic allà, que arribo a casa a les 10 del vespre, que la meva dona a vegades, perquè té molta paciència i m'entén i tal. Però no, jo més que el que faig molt poc, malauradament, és el que m'agradaria fer. Uh-huh. Aquesta sí que és, que crec que seria una pregunta, no? M'agradaria això, m'agradaria llegir, aprendre. Aquest any tinc l'objectiu d'aprendre anglès, m'agrada molt l'anglès i em falta una mica aprendre'l. M'agradaria tornar a cuidar-me a mi, no? Fer esport. Aquest any seré avi de 3 nets, o sigui que aquest any ja en tinc un, ara en tindré 2 més. Per tant, això, a la família, als fills, no? Pues això, els germans, no? Això és el que m'agradaria, que no faig. O sigui, aquesta és la signatura pendent.
1: És proposar-s'ho, no?
0: Sí, és més que proposar-s'ho. A vegades, per això hi ha tants cursos que formen, informen de com sortir de quan estàs atrapat a la feina, no?
1: Jo et puc ajudar quan vulguis.
0: Ah, sí? Doncs sí. Ja, avui.
1: Mira, t'has posat amb la targeta. Escolta, què t'anava a dir? Moltes gràcies per tot el que ens has explicat, i si em permets, fem una pregunta, permetem entrar al César perquè li faci una pregunta. Endavant.
2: La faré molt fàcil, la pregunta és molt fàcil. Hi ha tercera generació Miró?
0: Malauradament no. No sé si dir malauradament, home, clar, evidentment el desitjable seria això, però els meus fills, per sort, doncs, tenen bones feines, han estudiat, estan ben col·locats, i ara per ara no és el cas. Això no es pot dir mai, perquè igual demà passat em dius, escolta, tu, que se m'ha girat el cap i tal, no? Ara mateix no, estem amb això, a veure com donem continuïtat, perquè el Garden, o l'espai aquest del Garden, doncs jo crec fermament que té molt futur amb tot aquest nou, diguéssim, aquesta nova manera d'entendre, no només la jardineria, sinó aquest espai de coneixement i de natura, de tal. I estem buscant la manera, sí, de trobar continuïtat. Sí. Clar, el meu fill, ara et diré una cosa, el meu fill l'altre dia em deia, ara que el meu fill no crec que m'escolti ara, però em deia, home, diu, a veure, diu el Martí, que és el meu net, que té 2 anys, diu, home, el Martí potser sí que ho voldrà continuar. Sí, dic, quan el Martí estigui aquí, jo ja estaré criant malves, o sigui que no, o t'hi poses tu o no.
1: Ostres. I què?
2: Quiqueta.
0: Ells voldrien, o sigui, els meus fills ho han viscut molt, les parts bones i les dolentes. Les dolentes és que realment jo he treballat moltes hores al Garden i els nens m'he perdut moltes coses d'ells, sí. I per això potser és un dels motius pels quals han dit, no, al Garden te'l quedes tu i a mi deixa'm tranquil, que tal.
2: Aquestes dosis de passió que transmets, aquesta comunicació no gens fàcil, que també transmets de forma senzilla, com doctor de les plantes, no? Que les vius des del primer moment, com creixen, desenvolupen. Sí. Ho fas tan bé que jo crec que tens potencial brutal un altre, en aquest sentit.
1: Sí, un altre veritat, dia, quan quedem, un altre cop, parlarem dels primers signes, els primers símptomes, no?, que ens podem fixar de les plantes, no?, que per ajudar-nos, no?, de dir, no?, i d'aprendre, no?, per exemple, no?, sí, i tantes altres. I també m'agradaria entrar al tema de la divulgació, de com vas entrar, i també, però no, no facis cap spoiler, perquè serà el proper dia. I Xavier, ja s'ha acabat el broc, i els ens han anat el temps, ja em fan fora. Ja hem arribat al final de l'entrevista. Què t'ha semblat i com t'has trobat?
0: No, primer de tot el que deia el Joan, el meu germà, té tota la raó. Està bé que a vegades diguéssim que una casa que no et coneixen, no? I a vegades és veritat, i el Garden, dic, si ens haguéssim de refiar, que ningú s'ho prengui malament, però de la gent de Caldes ja ho haguéssim tacat fa molts anys, no? Nosaltres ens ve gent sortosament de moltes províncies, de moltes poblacions del voltant, de molt lluny, i ens coneixen de molt terra. Per tant, molt content de que ens hagueu avisat, molt content de que ho haguem contat amb nosaltres, i content, doncs, de poder compartir aquesta estona amb vosaltres, i tant que sí.
2: Olé.
1: Molt bé, doncs escolta, a mi sí que m'agradaria fer una petita reflexió, si em permets, i dir-te el següent. Xavier, avui hem entrat al Garden i hem parlat de plantes, d'aigua, de feina, no hem pogut parlar de ràdio, alguna cosa de projectes, hem acabat parlant de tu, de la persona que hi ha darrere tot això, i també hem descobert una cosa important, que cap trajectòria s'explica sola. Avui en Joan ens ha ajudat a veure aquesta part de la història que no sempre es veu, la persona que camina al costat, la que comparteix decisions, moments bons i moments difícils. Moltes gràcies, Xavier i Joan, per estar aquí a la ràdio, i t'esperem en el proper programa.
0: Gràcies, bona tarda.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Hola, bona tarda. Benvinguts a una nova edició del Jazz and Blues Club de Ràdio Caldes, el 107.8 de la FM. Un programa de ràdio realitzat per en Josep Gallart i Lluís Brugalla, on la música és el més important. Hem decidit començar la tercera temporada amb força, escoltant un dels músics més influents de la història del jazz. Tot i que encara no li hem dedicat cap programa especial, el seu esperit ens ha acompanyat en tots els programes en què hem parlat de bebop i els estils posteriors. Ens permetreu que l'anomenem el cofundador del bebop, amb permís d'en Charlie Parker i Dizzy Gillespie. És el mestre de mestres, Miles Davis. Podríem dir que la gran majoria dels músics actius durant la segona meitat del segle XX i més enllà han rebut la seva influència. I també podríem dir que tots els estils posteriors al bebop porten la seva empremta, com el hard bop, el cool jazz, el jazz modal, l'avantguard, el jazz fusió, però també el rock, el funk i el, fins i tot el hip-hop.
2: Multitud de músics van passar per les seves mans i la seva saviesa. Els Hancock, Corea, Shorter, Carter, Williams, Thavinul, Dejonette, Coriel, Scofield i molts més que ens estalviem. Però també va treballar dins del món del pop, amb gent com Cyndi Lauper, Michael Jackson o Prince. En definitiva, un intèrpret, creador i innovador com pocs en surten en un segle. Aquest personatge no es poden afrontar d'una tacada, perquè el temps és el que és, i a més, ens sortirien ben empatxats. En aquest programa parlarem només dels seus primers grans quintet, i concretament de quatre àlbums editats entre 1957 i 1959. Començarem amb aquest, Row Midnight.

El tema que hem escoltat, original de Thelonious Monk, es va enregistrar quan el quintet ja havia experimentat el primer canvi. John Coltrane va substituir el saxo de Sonny Rollins, que, per cert, ens ha deixat aquest estiu. El següent tema també és d'en Thelonious Monk. No en va, aquest va ser un dels seus mentors més influents. Es diu Straight No Chaser.

A més de Miles Davis a la trompeta i John Coltrane al saxo tenor, el quintet estava format per Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabaix i Phil Joe Jones a la bateria. Però el 1958 el quintet es va convertir en sextet quan es va afegir el bo d'en Canovan Hatherley amb el seu saxo alt. I d'aquest grup en va sortir l'àlbum Milestone, que és el títol que porta la primera peça que ara escoltarem, Milestone, de Miles Davis.

Ja el 1959, el pianista Gil Evans el va convèncer d'enregistrar l'òpera de Gershwin, Porgy and Bess, amb els seus propis arranjaments, per a la pel·lícula d'Otto Preminger. D'aquest disc n'hem extret un esplèndid Summertime, original de Gershwin, que als llavis de Miles sona així de bé.

I ara, quan arribem a l'equador del programa, arriba el moment del disc més reconegut de Miles Davis. Un èxit total, que encara avui, 67 anys després, és considerat el millor disc de jazz de la història. I suposem que així continuarà per molt temps. Senyores i senyors, us presentem King of Blue i la peça que obre aquest àlbum, So What.

En Miles va fer més canvis al sextet per enregistrar aquest àlbum. Red Garland va deixar el piano a les mans de Bill Evans i la bateria va passar de Philly Joe Jones a Jimmy Cobb. Mireu si n'era d'exigent en Miles, que va substituir Bill Evans per Wynton Kelly al piano només per aquesta peça, Freddy Freeloader, perquè en Kelly era una mena d'especialista del blues.

0: peces més importants a la història del jazz, destacada pel seu pilar, per ser un pilar del jazz modal. En lloc de basar-se en progressions complexes d'acords típics de l'e-bop, utilitza estructures harmòniques estables i espaiades. Això otorga una enorme llibertat d'improvisació als músics. Al blues.
1: I amb aquesta meravella us deixem fins la setmana que ve. Torneu. Vinga, adeu-siau.

0: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
1: Molt bona tarda i amb molta il·lusió que fa ja 9 anys avui arrenquem nova temporada. De fet, diria que amb més maduresa i sabent el recorregut que portem tot i fer un programa de ràdio voluntari amb unes vides intenses, laboralment parlant, personalment, familiarment, és complicat i, per tant, celebrem molt que ens estimem això que fem i que ho estem fent mans i mànigues. I per això ho volem gaudir molt també aquesta nova temporada. Us presento els companys i companyes, benvinguts a tots i a totes. Teniu ganes de tornar a començar? Qui vol començar?
2: Sí, bueno, ja començo jo. Hola, bona tarda. És que m'ha mirat i jo dic, doncs...
1: Clar que sí.
2: Bé, pues, la veritat és que sí, tenia moltes ganes avui a tothom una dia. Avui començo el programa de ràdio, o sigui, em fa il·lusió, perquè a més, dic, és un moment de desconnexió i parlar de sèries, de passar-ho bé, i llavors a la vegada també com que m'obliga a seguir mirant sèries i pel·lícules, que a vegades quan no tens temps, doncs l'has de fer, i llavors doncs molt contenta d'estar tornada.
1: Molt bé, Helena. Doncs espero que l'estiu hagi provat bé.
2: Sí, sí, llàstima que és massa curt.
1: Ja. Albert, què tal?
3: Què
1: avui,
3: dius?
1: A més a més, t'estrenes en una posició nova.
3: Estic aquí com el tro de ferro de Joc de Trons.
2: Literalment té el poder, ara.
1: Tot, té el ostres, poder, estic... pots parar-nos al micròfon.
3: Sí, mira, ho anava a fer.
1: Quan fem Pepa i Abelino, doncs se'l talles.
4: A mi podries haver... Vull dir, no tardarà gaire a fer. Bueno, quedes silenciat una estona.
1: Castigat.
3: Doncs bé, estàs molt bé, moltes ganes, hem escollit uns bons dies, perquè aquells dies sembla que...
2: Plou.
3: Pintatge, no?
1: Sí.
3: Però bé, bé, home, he vist moltíssimes coses, tinc una llista aquí enorme.
2: Brutal. Jo també he aprofitat a veure moltes coses,
3: tot
2: perquè si no...
3: Tot i que tenia l'aplicació aquesta meva, la del TV Time, que va tancar i va dir, no sé si... Bueno, vosaltres, perquè no sé si ho feu servir, però
1: no,
3: tot...
1: No, jo no. Què és aquesta aplicació?
3: Tot Twitter.
2: És allò que era com la festa de la compra.
1: Ah, el supermercat, sí.
3: Tot, no, i una altra per enregistrar tot el que vaig veient, també... i ha tancat, diuen tothom a Twitter, milers de persones.
4: Ah, el TV Time no.
3: El TV Time és només com per portar un...
2: Ah, sí, és legal.
3: I, bueno, ara tinc un
1: altre. I es vota i tal.
4: No té res il·legal.
3: No, no. I bé, doncs, amb moltes ganes d'explicar-ho tot.
1: Molt bé,
3: vosaltres què? Què dieu?
1: Jordi, què dius?
4: Bé, jo bé. Està, ho resumiré aquí.
2: Què tal l'estiu? Bé.
1: Bé.
2: Resposta d'home.
4: Un bon estiu. Bon estiu,
1: sí.
4: Aviam, no...
2: Intens.
4: Esgotador. Però serà memorable, llavors,
1: sí, clar,
4: llavors és això, no... És com...
2: Pues anda, que no es queden estius així.
4: Sentiments
1: no
4: treposats.
1: Però tan, bueno, tan però... intens com amb un bebé, no?
4: És diferent. Bueno.
1: Canvia, millora.
4: No, però sempre dic... Bueno, no ho dic jo, però quan em pregunten aquestes coses, un mal dia de vacances sempre és pitjor que un bon dia de feina. Ai, sempre és millor.
1: Com... Ja comencem.
4: Ja em lio.
2: Jo, però ja t'he entès, sí, perquè... Vull dir,
3: ja li...
4: Un mal dia de vacances sempre és millor que un bon dia de feina.
1: Imagina't.
4: Llavors...
2: Però almenys estàs de vacances, sí,
1: clar.
2: Sí, ja.
4: Estava de vacances, sí, ja està.
3: Correcte.
1: Molt bé. I has tingut temps de veure moltes coses?
4: Alguna coseta. No crec que tant com...
1: Com els convents dos, clar.
4: Tenia, bueno, més que res, tenia moltes ganes de veure coses. Moltes ganes, vull dir, la meva llista almenys de coses
1: moltes
4: que volia
1: coses
4: veure.
1: Diferents, clar.
4: I a més, he prioritzat a veure les coses més que em venien més de gust, que no vol dir les més bones, sinó les que més m'interessaven.
1: Molt bé.
4: I ja està. Mira, has vist quina veu? Per cert, parlarem dels Emmy avui o la setmana que ve? La setmana que ve, potser, no?
1: Molt bé.
3: Sí, no, ho podem comentar, no?
4: Bueno, la setmana que ve. Avui toca estiu, no?
1: Avui toca que heu vist durant l'estiu.
2: Però jo el que he vist a l'estiu jo crec que ho aguantaré fins a desembre, perquè vull dir...
1: clar,
2: tinc una llista així, bueno, que l'altre dia comptant setmanes i dic, vale, arribo, perquè
4: vale,
2: si
4: pues
2: no...
4: Llavors et descartem per la part... Perquè recordem, tenim dues seccions, perquè
2: no
4: ens hagi escoltat mai, tenim la secció actualitat,
2: sí,
4: i la secció
1: recomanacions.
4: Llavors,
3: o no, recomanacions o no.
2: No, o sigui, aviam, si veig una cosa que és com... molt actual, o sigui, una cosa ja que durant aquestes setmanes que és molta actualitat o això, afegir-ho, vull dir, però ja que he aprofitat a l'estiu, doncs, vull dir, gastaré la metja fins al novembre.
3: El que has de fer és no veure res més.
4: Ja. Clar, és veritat que l'actualitat, el nostre marge és bastant ampli.
2: Clar, sí, aquest estiu he vist moltes coses, però és que no em dóna més la vida, llavors, mira, he hecho lo que he podido.
4: Quan no tenia fills, tenia fills, és veritat, però quan vam començar, el maig ja...
1: Tenia un any.
4: Però quan teníem més temps, vaja, als principis dels programes eren bastant estrictes amb això. Jo,
1: sí, era molt estricte. En plan, això és fora d'actualitat. I potser ha passat
4: dues setmanes, ja està.
1: Ja no
2: s'ho pots anar, no, aviam,
1: sí,
2: de poc,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, no, tela. I
4: perquè
1: portem 9 anys,
4: no, era molt exigent,
1: eh?
4: Era com un programa de... Si tu ara vas als programes de tele,
2: sí, però...
4: de ràdio, doncs si se m'escolta, és que tinc el tècnic aquí, diem si se m'escolta o no. Els dos Com los Javis, els dos.
5: Ah, els dos tècnics.
4: Els dos tècnics.
5: Bueno, escolta'm, estem allargant molt la introducció i tenim, sí, que 25 bueno, minuts de programa.
2: I total, que l'actualitat durarà fins a desembre o fins a
4: d'escoltar-nos.
5: Sí, segurament. Jo crec que la gent ho estava esperant en candeletes. Sí.
3: Jo no he dit res. La gent és igual. Que
4: però tu no has rebut comentaris.
2: Vol les nostres veus i encantes.
4: Tu no t'han escrit pel WhatsApp dient quan torneu, quan torneu.
5: Sí, cada dia. Al matí em llevo i tothom, quan torna el sense doblatge, que no sabem què mirar. Vosaltres també, no?
3: Tot ple,
5: tot ple. Jo no he vist res. La... he vist dos capítols
3: pel carrer em paraven que no sé què veure amb els ulls vermells, que no puc dormir, no sé què veure, sisplau.
5: Doncs això. No, he vist uns capítols de Mandalorian, però no sé quina.
4: Uns capítols, era la pel·lícula.
5: No, em veu dir que era una sèrie, uns capítols molt llargs.
4: No.
5: Però això durava tant.
4: No, era una pel·lícula basada en la sèrie.
2: Mare de Déu, és que fa la pel·lícula de la sèrie, la sèrie de la pel·lícula.
4: Parla tu, Mandalorian i Grogu.
2: És que això ja, i està, el xiclet ja no dona més d'ací.
5: Està bé, però no he vist res més en tot l'estiu. O sigui, aquest és el meu nivell. Sort que us tinc a vosaltres.
3: Doncs ho allargues.
5: I els oients us tenen a vosaltres. No, jo no ho allargo. Jo us dono pas i us escolto i si mai... res, no he tingut temps de res més.
2: Pues hi ha algunes pel·lícules que he vist que... que ho volia veure inclús amb els nens.
5: Tu ara em dius, tens un temps lliure, què prefereixes? Veure una sèrie o dormir? I no tinc dubte.
2: Oh, no, jo tampoc no tindria.
5: Dormir.
4: No, saps? No, no és que no tinguis temps, és prioritzat fer altres coses.
5: Dormir.
2: Normal. A veure, si quan tenia més temps ja no prioritzava mirar sèries, fos l'ana que no en té.
5: Exacte. Va, doncs, escolteu...
3: Portem ja gairebé la meitat del programa.
5: Sí, 6 minuts.
2: Bueno, és l'introducció a l'estiu.
5: Escolta, ja sabeu que des de la temporada anterior fem un programa setmanal de mitja hora i us donem la benvinguda tant si ens escolteu a través de la 107.8 de la FM o també a la web de radiocaldes.cat a través del podcast. Així doncs, avui 16 de setembre del 2026 comencem temporada i el 150...
2: 17, no?
5: És 17, sí, sí, m'he equivocat.
2: No passa res, ja, el setembre és una mica difícil encara de saber com anem.
3: Jo no sé ni on...
2: Jo tampoc. O sigui,
5: i aquest és el programa 153è sense doblatge de Radio Caldes. Ja comença a fer-se clar.

0: Avui, na, na, na, na.
1: Amb calma.
2: Grans
0: m'ho prenc amb calma,
1: però,
0: no?
1: Però tampoc feia falta que baixessis tècnic.
2: Perquè vols vull escoltar.
3: Ell vol sentir aviam, que el tècnic és el primer això, eh? No, no això, xment, aquí.
0: Escolta'm, avui, Albert,
3: li deixem...
0: Tens marge ampli.
3: És sucre, avui és sucre.
0: Avui és sucre, efectivament.
3: La setmana que ve ja no, la setmana que ve...
0: Exacte.
2: Una cançoneta,
0: eh? Ja està, exacte.
3: Al carrer.
0: Va, Helena, ens preparem. Tu avui ens parles de Your Fall London.
3: Sí, és una pel·lícula...
1: Però volem escoltar el tràiler o no?
3: Sí, sí. Podem escoltar primer el tràiler, si està aquí.
4: He's holding on to it.
5: Don't forget about me when you're at Oxford.
6: Uni is literally for exploring your options. Dangerous kind of crime.
3: Vale, Your Fault London, crec que és la primera pel·lícula, així hem de parlar amb aquesta veu així fluixeta, no?
0: No, que va, tu tira.
3: És la primera pel·lícula que vaig veure a l'estiu, o sigui, el dia que vaig plegar de treballar vaig veure aquesta pel·lícula, i la veritat és que és de les típiques pel·lícules dolentes que vosaltres en dieu perquè
0: parlem.
3: Pues de la mateixa manera que vosaltres mireu Sanky Fetxa i jo no us jutjo, pues jo veig aquestes pel·lícules que són un nyordo, però ja,
2: a mi... Gràcies.
3: No, però...
1: Escoltem i no jutgem, no era?
3: Exacte. Sí. Sí. No, però són pel·lícules, m'agraden, no, però és entretinguda i estàs una estona.
1: De què va? Vale, pues ja està. Anem a la segona.
0: Llavors... No, de què va, Helena?
3: O sigui, està basada en uns llibres que era culpa mia, culpa tuya i culpa nostra, que ja van fer la Prime.
2: Així,
3: sí, perquè la Prime va comprar els drets i van fer, per exemple, les primeres pel·lícules eren les d'Espanya. I ara han fet la versió de Londres. I crec que després va la versió de Mèxic, que aquí ja no arribaré tant, perquè ja és com si anem a fer cada país, serà una mica un calvari. Però bueno, bàsicament és la història, és la relació de dos germanastres que s'enamoren i llavors pues, tot el típic drama de si s'entenen, si no s'enteren, i relacions bastant tòxiques. A favor... S'ha de dir que és millor aquest...
0: A favor!
3: Està millor aquesta pel·lícula que l'espanyola. O sigui, l'espanyola sí que agafa tota la toxicitat del llibre i la representa, i aquí hi ha coses que he millorat que crec que també tornem a estar. Sí que és la sèrie, és la pel·lícula, perdó, una pel·lícula que està a Prime. Doncs segueix veient adolescents, crec que almenys canviar una mica el missatge, tot i deixar l'essència del que sigui, canviar el missatge sí. És important, i això, començar a respectar certs límits i a veure que hi ha coses que no són acceptables. Val. Llavors, és això, una bona pel·lícula? No massa.
0: Entretinguda,
3: sí, me la tornaré a veure.
0: Són diumenge a tarda, si algú no té res a fer, doncs no...
3: Sí, o lo típic mentre vas fent coses, te la pols de fons, tampoc...
2: Així de fons, no? Mentre fas.
3: Sí, tampoc
0: com,
3: no...
0: Expliqueu-me això, com us poseu pel·lícules mentre no fent coses?
2: Us poso una pel·li amb els auriculars i vaig fent coses per la casa, recollir...
0: No, si la mireu en versió original, o sigui...
3: Sí, en anglès, per exemple, si és en francès, no, però si és en anglès...
0: Val, i us concentreu? O sigui, jo puc fer, escoltar un podcast, puc escoltar la ràdio, però mirar una pel·lícula fent una cosa, llavors fas la cosa molt lenta. I no miro
3: clar,
0: ningú.
3: Però,
2: jo... ja han de ser pel·lícules així, com dir.
3: Clar,
2: tipus.
3: Jo, per exemple, ho vaig fer coses de... Ai, pues, per recollir la ronda plat, li vas, però vull dir, perquè tampoc no són pel·lícules, o inclús a vegades per la fa mòbil, perquè no són pel·lícules que tampoc...
0: Vale.
3: Vull dir, em dius, una de misteri, has d'estar allà alerta perquè no et perds tot el drama, però si no, no. Però bueno, callo allà, perquè si no, no tindrem temps. Ara és el torn de l'Albert.
0: Ara és el torn de l'Albert. De l'1 al 10, que sempre me la demano que les puntueu.
3: Un 6 i mig.
0: Vale, Helena. Molt bé. Albert, anem a escoltar el tràiler de The Odyssey.
2: Vinga.

0: after years of war.
1: Albert, de què va?
2: Home, de què va?
3: Home, no hi ha la pel·lícula.
1: Ah, l'Odissea, perdoneu, sí, perdoneu. He llegit el títol i encara no...
2: A veure, és una pel·li curiosa, que has de saber aguantar les 3 horetes pràcticament que dura.
1: Uau!
3: On la vas veure, Albert?
2: A IMAX. És la primera pel·lícula
1: que
2: s'ha...
1: Quina enveja que té ara mateix! Enveja sana, eh?
2: Primera pel·lícula que s'ha rodat amb IMAX.
1: Ens hauríem de desplaçar.
2: O sigui, i es nota, eh? Es nota.
3: No ens veiem ni aquí ni a fora.
2: Va, re.
4: Quina bullita.
3: Fins que... No,
1: no, és amb amor, que li agradaria, saps?
3: Vull dir, clar, tenim... En altres temps hagués dit, Albert, avisa'm quan...
1: Quan la vagis a veure i vindrem tu.
3: Ara dic... Oh, quan vaig al cine, oh, espera, que no, com t'he de dir la Núria si té alguna cosa, no sé què...
2: I menys per aquesta pel·li, perquè el que m'ha costat agafar una entrada, està tot ple sempre.
4: I molt cara.
2: Vaig agafar, bueno, vam agafar per la meva filla pel bono cultural.
3: Això vol dir que encara tinc temps d'anar-hi.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, estaven plenes tots els dies. I clar, això s'ha de veure amb IMAX.
1: I és boníssima? A veure. Val la pena tanta expectació i tanta...
2: A veure, depèn, depèn. Hi ha gent que no ha agradat gens, vale? Hi ha gent que li ha encantat, que ha connectat de seguida, ha connectat molt amb les vibes de la pel·li, el que volia dir com la meva filla, que va sortir encantadíssima,
1: que té, digues l'edat més o menys, perquè 19, si la gent
2: té 19
1: anys, vale?
2: Si la gent... I jo, doncs, estones, hi havia estones doncs, que es feia un pèl pesat, però es no aguantant. A veure, són actors boníssims, tot el repartiment, tens de tot, t'explica la història mitològica de part d'Odisseu, t'explica Troia i t'explica tot això. Està molt bé, els efectes m'han agradat molt perquè són efectes pràctics, no han fet CGI, bueno, el Christopher Nolan no acostuma a fer CGI i tens tot els
1: recordem
2: efectes.
1: CGI?
2: Els efectes CGI especials. Són efectes especials amb ordinador que es fan gairebé sempre, i efectes vale. Pràctics és si jo mostra doncs fer una titella gegant en comptes de fer-ho això. La pel·li, és que no sé, no puc recomanar o no, ni si us agradarà. Hi ha gent que als 5 minuts va marxar, encara no ho entenc. No,
1: si em recordo com aquella pel·li no de l'Àrbol de la Vida.
2: Als 5 minuts, que encara no havia passat res, i ja va marxar.
1: Però per què? Perquè et genera intriga, perquè et genera malestar, perquè nerviosisme...
2: No, però sí, als 5 minuts no pots saber res, és que encara no ha passat res.
4: No, clar, jo entenc que si marxes a mitja hora i dius, mira, això és un bòdrio, me'n vaig, però clar, 5 minuts és que encara també n'has
3: crèdits.
1: És a dir, o t'ha de produir alguna cosa intensa.
3: O s'havien equivocat i que no era esa.
2: Alguna cosa estranya, ja.
3: No és com l'Àrbol de la Vida.
4: Jo és que els comentaris que he sentit en general la gent no els hi acaba de... I el que diu molta gent és que si tu no saps... O sigui, hi havia molta part de la pel·lícula que si tu no saps realment de què tractava l'Odissea no t'enteraves. És correcte, això?
2: El que està bé, exacte, és que et miris una miqueta primer, que facis una mica de refresh de tot, de com és aquesta història de la mitologia, perquè comencen ja a barraca, del tirón, no hi ha... un començament, així un ramp-up, no?, de la pel·li fins que et vas acostumant als personatges, no comença així, de cop. Així que aneu a veure-la. Recomano, el que sí que recomano moltíssim és anar a veure-la. Es pot agradar o no, però veure-ho és tota una experiència.
1: Però que no deixen diferent. I de l'1 al 10?
4: De l'1 al
2: 10 per mi és un 7. I l'heu d'anar a veure obligatori.
4: Tampoc no és bona, perquè ell sigui un 7.
1: Ja, no.
2: I sobretot a IMAX... és obligatori.
1: Molt bé. No ens estan pagant, no ens estan patrocinant i no estaria malament.
2: Sí.
1: Estem fent una propaganda. Molt bé.
4: IMAX no ho van treure?
2: Sí, a Diagonal Mar hi ha un.
4: Ah, ho hem tornat a posar, perquè abans hi havia un, perdó, no hi havia un allà al Mare Magna.
2: Jo era el tipus IMAX Omnibus, que era gegant, però ara sí que hi ha un a Diagonal Mar, que són les mides exactes de l'IMAX.
1: Molt bé, Albert, doncs moltes gràcies, ja ho sabeu, l'Odissea, i ara li tocaria al Jordi, que avui ens vol parlar de Furious.
5: I don't like the sound you're making. But I love your smile.
3: Mola, la introducció al tràiler. Ara em deia l'Helena que l'ha vist. És d'aquestes sèries que ha vist.
1: És molt interessant.
2: És d'aquestes sèries que
1: ha vist. És molt interessant perquè hi haurà una contraposició, crec que total.
3: No, perquè és la millor sèrie de l'estiu.
4: A mi m'ha agradat molt.
3: És la millor sèrie de l'estiu.
4: Però molt, m'ha agradat molt.
3: De segons la crítica...
1: Esteu d'acord? Això gairebé no passa.
3: Els Netflixitos et dirien que és...
1: Els Netflixitos!
3: Els de les sèries d'aquests que mira tothom et dirien unes altres.
4: No, aviam, és fosca, eh?
3: Apple TV ha fet... però de, com a sèrie nova,
1: val, per
3: original,
1: començar, es pot veure a Apple TV.
3: Com a primera temporada?
4: No, és a Disney,
3: a Disney,
4: no?
3: Disney.
1: Ai, perquè hem dit Apple.
3: Que Apple TV ha fet a l'estiu sèries bones, però eren continuacions. Després en parlaré d'una d'elles. Però com a sèrie nova, com original, és per mi el millor que s'ha fet a l'estiu.
1: Vale,
3: que sí, he pogut trobar a Disney
1: Plus, o Plus, o com li vulgueu dir.
3: No és una sèrie per tothom. Vale?
4: No,
3: la sinopsis és... Recordareu una sèrie que es deia Killing Eve? Vale? Perquè que anava com... d'una assassina i una detectiu que l'atrapava, vull dir, com una rivalitat femenina, no? Però que en el mateix moment s'atrauen i s'oposen als sentiments, però també té una atracció de l'una a l'altra.
4: Jo i... no... Perdó, acaba tu de definir-ho. Jo no ho veig com Killing Eve, perquè Killing Eve hi havia com una part d'atenció sexual que aquí no existeix,
3: sí, aquí
4: en cap
3: no
4: moment.
3: Hi ha. Però l'atenció sexual va venir la segona temporada.
2: La música no diu el mateix. Eh?
3: Bueno...
1: Porta,
3: La veritat és que no hi ha una tensió sexual, sinó però una atracció de jo no sé com
4: sí, de personalitat, d'afinitat, sí, no sé com dir-ho.
3: I com m'he dit, hi ha una assassina que sense fer una sincèria, que podríem dir, mata a un model de tipologia d'homes que tenen una
4: diversió. Però això pot dir,
3: sí, bueno, que són padrastres, vale? Que han tingut alguna relació de padrastres i que ella s'ha vist implicada en algun succés, vale? Ja ho deixarem aquí. I la actriu protagonista de que fa de detectiu, doncs, de l'FBI, es veu involucrada per circumstàncies amb la investigació d'aquests assassinats i de mica en mica va endinsant amb la història de l'assassina. Vale? Llavors, hi ha com molt canvis de guió molt ben fets, originals, coses, personatges molt ben treballats, ja no només els de les dues actrius, sinó tant els dolents com els altres investigadors, veus que s'han elaborat correctament, s'han estudiat i de tal manera que t'atraigui aquesta, et van dinsant, et van atraient els dos personatges i cada vegada, bueno, entres en una foscor però que t'agrada, saps? Que t'hi sents una foscor càlida.
1: És com un blacklist? No, és com un blacklist? Eh?
4: No.
1: Jo no dic a la foscor aquesta que pots aguantar.
3: No, és una foscor càlida. No, bueno.
4: Sí, càlida. Jo veia dos nits que no vaig poder dormir,
1: Ara anava aquí. Fa por?
4: No,
3: és un drama...
2: Foscor càlida.
1: Jo foscor càlida és un... Bueno, una miqueta.
4: No, també és veritat que jo crec que tu com a home, jo com a dona, ho hem vist diferent.
3: Clar,
4: és que la part de gènere aquí influeix molt.
1: Vale, a veure, Helena, m'interessa.
4: Que jo crec que aquí també juga molt la part del gènere, perquè tu com a home... O sigui, una cosa que m'agrada molt d'aquesta sèrie, que està molt ben feta, que és que tot i que els protagonistes principals siguin dones, et mostra molt que tot el poder sempre el tenen els homes.
1: I quina novetat, quina notícia.
4: Però està fet amb molta sensibilitat, perquè hi ha molta sèrie d'actors que és com visca l'empowerment o visca no sé què, i aquí mostres que inclús l'assassina en sèrie que s'està carregant els homes no té poder, tot i que és, o sigui, el mal assassí
1: sí.
4: que és la que està, o sigui, està matant una vida, igualment no té poder i està molt ben exemplificat com ho fa i la història, i amb ella empatitzes, amb ella. O sigui, jo en cap moment a mi els homes em van fer zero pena en tota l'estona, era com un... És que...
1: A tu també? Els assassinats et van fer zero pena?
3: No, a mi em fan pena els altres personatges, algun
4: dels... assassinats, però per
3: exemple... Bueno, bàsicament un, que és el personatge, l'únic home carinyós que exemplifiquen en tota la sèrie.
1: Qui? Vale, amb aquest vas empatitzar, diguéssim.
3: El company d'ella.
4: D'una de les assassinats. De la policia?
3: Sí.
4: No, jo estic dient dels assassinats.
3: No, dels assassinats, clar, però ja te'ls pinten com lo más malo, más malo.
1: Clar,
3: no hi ha res pitjor que un padrastre. Llavors, és molt difícil empatitzar, tot i que hi ha algun personatge que ho intenten, perquè hi ha una nena, hi ha una filla pel mig, ja, intenten, veure com mostrar-te...
4: Jo crec que no ho intenten.
3: Bueno, intenten no empatitzar, fer-te veure de que
1: si
3: que qualsevol pot ser un padrastre.
4: Bàsicament.
1: Ai, Verge Santa.
4: És que és veritat, vull dir, és que el que passa moltes vegades és que tu t'imagines un tipus de persona
3: normalment hem d'exemplificar que no és una padràstria de 7, vull dir, de 7 o 10 anys, sinó una padràstria de nenes de 15-16, sí,
1: és igual,
3: que
1: encara no,
3: igual.
4: Però és un tema que també, per exemple, a la sèrie tracten, perquè hi ha un personatge que jo crec que a la segona temporada donen a què parlar, que és com un... Però és que no eren nenes petites, ja t'ho diria, però jo tenia 15 anys, vull dir...
1: Era una nena. efectivament. Una
2: però esclar, quan ho dius, tothom es pensa, no, se'n va al cap a les nenes petites, però
4: sí.
2: és el mateix sac.
4: És l'abús de poder. No sé, a mi la veritat la sèrie crec que està molt ben feta, la seva explicació com parlant de violència de gènere, com una pròpia policia ho ha patit, com també amb tots els homes sempre, no? Aquest, com aquest pacto patriarcal de... No,
1: per, ens protegim entre nosaltres.
4: En comptes de preguntar i de saber què ha passat o què ha fet malament ell, és com... Bueno,
1: què ha fet
4: parlar,
1: ella, no?
4: No, què ha fet ella o deixem de parlar ella amb ella i mai, just, i mai criticar l'agressor, sinó sempre criticar la víctima. I no sé, jo de veritat és una sèrie que em va agradar molt, és fosca, vull dir, hi havia nits que no podia dormir, era com un...
1: Ai, però no era... M'està cridant l'atenció amb el que m'esteu explicant, però crec que...
4: Però perquè és,
0: no, no és per tu, no.
4: Perquè és densa, i també és una sèrie que... mira tu capítol a capítol. Si hi ha sèries que tu te la pots mirar en un dia, et quedaràs tan panxo. Aquí, com tu miris tot seguit, termines
2: són
4: mal.
2: Són capítols llargs? No. Déu-n'hi-do.
4: Sí, no? 40-50 minuts, no, Jordi?
0: Sí. Però són 8 episodis.
1: Jo vull clarificar que on has dit això de tots podem ser...
0: Jo vull clarificar que queden 7 minuts de programa.
1: Vaig ràpid. No havia arribat el moment de no ens queda
4: bueno,
1: temps.
4: Bueno, però això, si no, les recomanacions podem fer la setmana
0: bé.
4: Que ve.
0: No?
2: Anem bé.
0: Si no, jo la meva ja la deixo per la faré conjunta. La
1: no, només volia clarificar que quan heu dit això de tothom pot ser un pederasta, dic, home, què dius, saps? Però entenc que el sentit que ho estava dient era com... qualsevol, o sigui, que no us semblaria que si fos un pederasta, evidentment, ni un maltractador, no? No ho semblen, no? Per fora,
2: vegi,
1: no.
2: En qualsevol lloc.
4: Exacte. Sí, que sempre, i que tenen perfils i sobretot...
1: Per davant tot és molt maco i per darrere doncs, sí. Passen
4: I també
1: coses, clar.
4: I també el que és xulo, però que també dona molt de fe... Clar, és com, és gent amb molts diners i aquí, pues, aquí entra hi ha una part de politiqueo de pues, què es pot dir, què no es pot dir, qui la té més grossa, de, pues, ara jo et faig xantatge amb això, pues, jo t'ho faré amb l'altra cosa i, saps, vull dir, que tot era com una lluita d'això i que...
0: D'ego, sí, hi ha molta història treballada.
4: Està molt ben feta, la veritat, i les actrius molt bones, l'actriu principal és la Emmy Rossum, que és la famosa Fiona de Shameless.
0: Bueno, també sortia...
4: T'ho he vist Shameless?
2: No, però em sona...
4: Saps la del fantasma de l'òpera? Nens?
0: Sí. Jo ja estic preocupat pel temps.
1: Ai, molt bé. Doncs escolta, deixem-ho aquí. Anem a les recomanacions a veure què ens recomaneu veure.
0: De fet, li toca l'Helena.

0: Helena, tu ens recomanes The Ship Detective?
1: És una de les extensions de l'estiu.
2: Escoltem el tràiler primer, un trosset, a veure.
3: Sí, un trosset petit.
0: Vinga.
4: Taking care of the kindest creatures on earth. Sheep. I want you to meet my flock.
0: When I wake up. No puc evitar pensar en aquells dibuixos de l'ovella. Què, Helena?
3: Vale, The Ship Detective és una pel·lícula bàsicament que va, que el, és, passa un assassinat i el, hi ha un grup d'ovelles que representa que els ajuden a solventar-lo. Llavors, és una pel·lícula relativament senzilla, a més és molt xulo perquè...
2: Jo he vist la meitat.
3: Com comencen a explicar, no? El protagonista principal és el Hugh Jackman. I com els passos de com resoldre un assassinat 101, saps? Vull dir, no un Furious. Però, i és divertit, no? I com les ovelles pues, van fent coses i com que tenen el coneixement i a la vegada pues, com que també... protegen a certs o sigui, a certs personatges perquè ho resolguin. De veritat, estava ben feta i per mi és una pel·lícula que personalment dic, ostres, això podria veure un nen petit, o sigui, per exemple, un Max, vale? Uns 8-9 anys, a partir dels 8-9 anys, però sí que hi ha una escena que és una mica forta, que també és veritat que crec que és l'important de... que hi ha una escena de violència animal, però que també és, que també no és molt...
0: Sí, que amb un adult es pot explicar.
3: Sí, però que els nens, o sigui, potser xoca una mica, però també crec que és... O sigui, però si ho podíem veure, li pots explicar perfectament això, que això és la, sí, és la realitat de... Mira, hi ha gent que fa mal i que, no, i que utilitza els animals, no, per la seva distracció. Val. Però la veritat que és una pel·lícula que és entretinguda.
0: I on es pot veure, dius?
3: A Prime, no?
2: A Prime. A Prime.
1: Aquesta estaria bé pel Max.
3: Sí, jo crec que el Max ja comença a tenir
1: malalt. La vaig veure primer per veure com...
3: Jo sé que al moment de la cabra tot bé.
0: Molt bé.
3: I això, però jo us dic, ho recomano i tampoc no és molt llarga, crec que dura una hora i mitja, una hora i 40.
0: Val.
3: I a veure, hi ha també toc d'humor i això. Jo t'ho dic, hi ha una escena, però que si tu us ho expliques als nens, ho poden entendre i a més...
0: De l'1 al 10, Helena.
3: Jo posaria un 7 i mig, 8.
0: Vale, doncs una bona recomanació.
2: I que la gent aguanti, perquè la comences a veure aquí els animals que parlen i dius, ui, això no és per mi.
3: Oi, val la pena aguantar. Jo quasi acabo plorant, amb el corderito d'invierno.
2: Per això dic, aguanteu que no és el que sembla.
0: Que val la pena. Sí. Molt bé. Doncs una altra recomanació, aquesta ens la porta l'Albert, i és Spider-Man. Escoltem 3 segons del tràiler i de seguida ens expliques. MJ, come on, pretend like you're not the happiest you've ever been in your entire life.
2: I can't.
1: Un minut, Albert.
2: Doncs a Spider-Man, que jo ja no me'n recordava, sí, ja l'havíem comentat o no, però...
1: No.
2: Ostres, és la millor de totes.
0: Ah, sí?
2: No sé si l'heu vist.
0: No.
2: És la millor.
0: Vale, la pots totes. Veure sense haver vist totes les...
1: No.
2: A veure, deixa que pensi. La
0: ui.
2: Pots veure sense haver... Mira, la pots veure sense...
0: Repingon. Sí, repel·lent, podem dir.
2: Bueno, la pots veure sense haver vist totes, però no sense haver vist l'última. Si mires l'última...
0: Vale.
2: Ja la pots veure.
0: D'acord.
2: No cal veure totes les 30.
0: Ja ho sabeu, si no les heu vist totes com és el meu cas, dius, ah, mira, m'interessa, però l'Albert m'està dient que és molt bona, veiem aquesta, o sigui, primer l'anterior i després aquesta.
2: Sí, perquè diguéssim que l'anterior, tal com acaba, pràcticament comença tot lligat. I per fi ho han fet bé, perquè les anteriors estaven anant per uns jocs una mica raros, era massa còmic, ell era massa tonto.
0: Una mica Deadpool.
2: Ho estaven fent... No, no, vull dir, era molt tontet i no era ben bé Spider-Man. Ara, per fi, doncs, et trobes ja el que és un Peter Parker adult, ja, i ja pensa en altres coses que no en les tonteries de cada dia.
0: Molt bé.
2: Sí, és veritat. I res, a veure, no explicaré el que és, perquè surten, hi ha molts cameos, surten moltes històries. És molt xula, va preparant també el terreny per futures pel·lícules. I ara tampoc
0: no explicaré
2: tampoc de què va.
0: Ens apuntem aquesta recomanació, on es pot veure, Albert?
2: Però és la millor. Ara mateix encara el diria que no hi és a cap plataforma, perquè estava
0: al cinema.
2: Però deu estar tocant.
0: Doncs mira, si aquest cap de setmana no sabeu què fer, voleu anar al cinema, podeu anar a veure aquesta, Spider-Man, Brand New Day, i acabem ja.
1: Sí, sense estrenes ni res.
0: Bueno, doncs avui ens hem allargat una mica més perquè tornàvem d'estiu i teníem ganes doncs, de saludar-vos i fer-ho amb calma i posar-nos al dia. Nosaltres marxem, així que us esperem el proper dijous 24 de setembre. Recordeu que ens podeu seguir al nostre Instagram, @sensedoblatge. Gràcies per compartir amb nosaltres aquesta estoneta i esperem ser-vos útils quan aneu a triar què podeu veure a les plataformes o al cinema. Cuideu-vos molt i recordeu mirar-ho tot sempre
3: sense doblatge.
2: Adéu.
3: Sense dutxar-se.
2: Adéu.

0: Hola, hola, hola, hola. Què tal, amics i amigues? Com estem? Aquí al Males Cartes. Avui comencem temporada 2026-2027. Encantat de ser amb tots vosaltres una temporadeta més aquí aguantant-me la metxa que porto a la ràdio municipal, a l'estudi 2 de l'estudi central de Ràdio Caldes aquí a l'antic col·legi del Carme, que bé, ja, com sabeu, l'any passat, la temporada passada vam estrenar tot aquest equipament brutal i bé, l'hem de fer servir a tope, i aquesta temporadeta doncs farem de 8 a 9 el Males Cartes aquí per portar-vos amb tots vosaltres una mica de gresca i xirinola, i sobretot, com sempre diem, sobretot aquesta companyonia que sempre fa falta, perquè molta gent, com bé sabeu, doncs pel que sigui, doncs ha d'estar a casa i no pot sortir de casa pels motius que sigui, per malaltia, perquè no pot caminar, per lo que sigui, I nosaltres aquí amb el servei públic, el Males Cartes, dedicat a totes aquestes persones que pel que sigui no poden marxar a fer les coses que necessitin, doncs per ells, sobretot per ells, aquest Males Cartes. Però també, si esteu per caminant pel carrer, també podeu portar uns auriculars i escoltar Ràdio Caldes, evidentment, perquè no serà tot gent malalta pels puestos, oi? També hi haurà gent que estigui bé, cosa que cada vegada costa més de trobar, gent que està bé, perquè la veritat és que amb tothom que parlo, tothom qui no té un all té una ceba, també possiblement és perquè la gent de la meva generació ja anem fotudets de salut, però bé, tot ha de ser, bueno, de mica en mica, oi? Bueno, va, què anava a dir? Aquest any estem plens de novetats, us voldria dir, però no estem plens de novetats. Farem el Males Cartes de sempre, que per això hem estat tants anys fent el Males Cartes, oi? I això sí, he portat uns títols d'unes seccions, oi? Doncs que aquest any ho varia una mica i ficaré com diàlegs de pel·lícula per escoltar el Males Cartes, les diferents seccions. I de seguida, haig de trucar al Joan perquè tenim el Joan esperant a les 8 i 10, m'ha dit que havia d'entrar sí o sí. Espera que ficarem una mica més de sintonia, que se m'ha acabat, que si no queda com raro no tenir una mica de sintonia. A veure... Sona una mica com enllaunada, aquesta sintonia, no ho sé. No? Hi ha algun botonet no apreto bé, no sé quin és, però bueno, és igual. Sí, em diuen des de l'estudi 1, a uns 50 o 100 metres de distància, em diuen que se sent mínimament bé. Bueno, pues, jo ho sento com si estigués dins d'una llauna, però bé, no passa res. Endavant les atxes. Doncs què us anava a dir? Això, que ara trucarem al Joan a veure si es pot posar i farem servir aquesta tecnologia tan nostrada com és el WhatsApp, Aquesta tecnologia que ja sabeu que aviat ens portarà doncs a l'extinció de la raça humana, perquè la intel·ligència artificial ja sabeu que ens està a punt d'aniquilar. Doncs no sé si arribarem a cap d'any, jo ja no sé si val la pena organitzar el cap d'any, perquè potser ja estem tots fregits, no sé com ens matarà la intel·ligència artificial, segurament farà... Bueno, el més fàcil, jo si fos la intel·ligència artificial, no em diguis intel·ligent, però el més fàcil seria que, com que controla tots els temes informàtics, doncs que fes enlairar totes les bombes atòmiques que hi han guardades per tots els arsenals d'Estats Units, Rússia, per tot arreu, i les fes esclatar durant tot l'entramat de tota la Terra, no? I que quedés tota la Terra aniquilada i radioactiva. Això seria el més fàcil, trobo jo, no? Però bé, no sé com ho faran, no sé si tenen una idea millor, o també aniquilar-nos a través d'un virus o alguna cosa que s'inventin que només ens toqui i ja quedem fregits. També seria una altra opció ben ràpida. I bé, però jo trobo que la bomba atòmica, que quedem tots cremats, estaria bé. Jo trobo que és el més fàcil. Bueno, bé, va, que ja són les 8, gairebé 10, i anirem a veure si el Joan està preparat, a veure què em diu. Quant missatge, no puc llegir-lo ara. M'he preparat tantes seccions i no en faré cap, ja ho veig a venir. Vinga, va, anem a fer la primera, que és la trucada al Joan perquè ens faci la seva... Primer de tot, ficaré la d'això. La secció del Joan tindrà aquesta sintonia. Atenció, I ara escoltem la secció del Joan de què n'hi ha precedida.
1: Oye, escucha, tranquilízate. Todo irá bien. Coño, ¿y qué pasa conmigo? El viejo ha estado a punto de cortarme el cuello.
2: Heywood, has hecho peores cortes aplicándote. ¿Qué coño le hiciste para cabrearle así?
1: No le hice nada. Vine aquí y le dije que te vaya muy bien. No lo sabéis. Le han dado la condicional.
3: No consigo entender lo que ha pasado ahí dentro.
1: Pues que el viejo está más loco que un rebaño de cabras.
2: Oh, Heywood, ya basta, ¿no? Me han dicho que te cagaste en los pantalones.
1: Te den por el culo.
2: ¿Queréis dejarlo ya? Brooks no está loco. Solo está...
0: Joan?
2: Institucions.
0: Hola, què tal?
4: Hola, Vicenç.
0: Ui, espera, bones. Que et sento... No sé si se sent bé des de l'altra banda. Bueno, va, doncs tira. Què tal, Joan?
4: Bé. Mira, sí. S'ha acabat el rotllo estival. O sigui que no ho sembla quasi per la calor que fa, però bueno, aquí estem.
0: Benvingut a la nova temporada del Males Cartes, sobretot.
4: Sí, un altre mes i que duri per molts anys, clar que sí.
0: Molt bé. Doncs Joan, no sé si has sentit la petita introducció que et faig de la pel·lícula Cadena Perpètua, de la institucionalització del Joan, no sé com es diu el personatge, no sé si recordes la pel·lícula de Cadena Perpètua.
4: No l'he vist.
0: Doncs hi ha un moment que parlen de que estan a la presó, que de tants anys d'estar dins d'un lloc ja no saps viure fora d'aquest lloc, saps? Que no sap viure un senyor que ja el deixen lliure als 85 anys ja, i marxa de la presó. I no t'explicaré com acaba, però no sap viure fora, perquè dins de la presó ja és una institució. Això passa, diguéssim, també a les feines. Tu estàs tota una vida treballant a una empresa i tu allà dins ets una institució, però quan et jubiles i marxa la gent, què passa? Doncs que és un don nadie, no? en el carrer, i li falta, diguéssim, el seu ambient, i molta gent no ho porta bé. I la filosofia de la vida, com que parlem de filosofia sempre amb tu, Joan, doncs aquesta filosofia de saber en cada moment doncs, on has d'estar i com has d'estar perquè no t'afectin aquestes coses.
4: Ja. Bueno, molt bé, però sí, doncs...
0: Et ficarem aquesta petita introducció mentre jo t'estic trucant i anem sentint Cadena Perpètua.
4: O sigui, serà la tònica general de la temporada, perquè entri jo.
0: He fet uns diàlegs com a inici de secció, i bueno, ja està, és això.
4: Doncs serà qüestió que vegi la pel·li, perquè si no també aniré com més ubicat.
0: És una gran pel·lícula, Joan.
4: Sí, ho tinc entès així, sí, sobretot de les llistes i això, però mira, no sé per què no s'ha donat mai l'oportunitat de veure-la. Bueno, ja la miraré.
0: Bueno, molt bé. Doncs què ens portes avui, Joan?
4: Mira, avui volia parlar d'una condició mèdica tota curiosa,
0: sí.
4: que jo pateixo amb una versió light, saps, de manera molt lleu, però que pot ser una cosa més sèria. Mira, es diu prosopagnòsia.
0: Com?
4: Prosopagnòsia. No et sona pas de res? Bueno, pot ser que no et soni, perquè clar, aquest nom tampoc és gaire d'allò. I si et dic...
0: No em sona absolutament de res.
4: Vale. També se'n diu ceguera facial.
0: Ceguera facial?
4: Sona, ceguera facial. I una, un personatge famós que ho pateix és el Brad Pitt. Això sembla com un joc de pistes, però bueno. Bueno, el cas és que és un problema en el que un s'hi veu perfectament, no té cap ceguera com a tal, ni cap miopia ni res. Bueno, miopia la pot tenir, però seria una qüestió a part. Però no pot reconèixer les cares, o té molts problemes per reconèixer les cares, identificar-les. No et sona, que sentim mai res d'això?
0: Em sona, però no gaire, la veritat. No et sabria dir jo ara mateix que fos un entès a la matèria.
4: Val, sí, doncs és una cosa descrita i no sé dir els tants percents perquè no ho he vist, però que no és una raresa, sinó que hi ha gent que ho pateix, sigui per una lesió a alguna zona concreta del cervell o per una qüestió congènita o això, però hi ha tot de gent que ho pateix, i des de uns graus molt, molt alts que fan que no reconeguis a ningú, per dir-ho així, o la gent més familiar no la reconeguis, i tampoc et reconeguis tu a mirar-te al mirall, val? O sigui, un cim veu perfectament, però no ho identifica, fins a versions més greus, que si, senzillament tens dificultats més grans o menys grans per fer això, per associar un nom amb una cara. I jo tinc una versió d'aquestes lleus que fa que em costi bastant fer aquesta vincle entre les cares i la gent. I això és especialment emprenyador quan vaig a petar algun lloc nou. Per exemple, típicament quan he anat a un veïnat nou, a una escala, per exemple, bueno, en especial una escala, perquè són gent que tens molt a prop i alhora no t'hi relaciones gaire, doncs hi ha unes dificultats grans per anar llegant qui és, que, o sigui, senzillament que aquella gent són veïns meus, saps? Me'ls puc trobar a 20 metres de l'entrada de casa meva i haver-los vist ja i fins i tot haver-nos presentat o haver creuat algunes paraules i no saber que són una d'aquestes persones i no saludar. O sigui, per mi el problema més angoixant que em causa això és l'ansietat de no saber, o sigui, de no poder no haver saludat algú que hauria de saludar. Saps? Sí. La perdona, molèstia més gran que nerviosa.
0: Perdona, Joan, és que he tingut que anar un moment a tocar unes coses tècniques perquè ressonava, no sé per on, la teva veu, i eren pels cascos de l'altre, dels cascos que hi ha per aquí de la taula, doncs també sonava la teva veu, a més escardada, i m'estava posant molt nerviós i per un moment he hagut de desconnectar i anar a arreglar això. Bueno, coses del principi de temporada, no passa. Ho sento, eh? M'he despistat una mica de la teva explicació, eh?
4: Ah, cap problema. Bueno, no sé per on t'hauràs quedat o què hauràs pillat o no, però el cas és que a mi la dia més pipadora que em causa això, o sigui que jo senzillament tinc dificultats, però tinc dificultats per reconèixer les cares, sí. quan passo a estar en un nou ambient i tal,
0: sí.
4: Doncs la molèstica més emprenyadora és la possibilitat de que no saludi quan he de saludar, saps? Perquè clar, passes pel costat d'aquella persona, com que no associes la cara, no l'identifiques com algú conegut, no saludes.
0: I clar, la gent
4: és molt punyetera.
0: Jo això, Joan, sempre he pensat que o saludes a tothom, peti qui peti, o millor no saludes a ningú i dius, no, ai, ho sento, és que sóc sec i no veig a ningú. Però jo,
4: Efectivament,
0: jo no saludo i si alguna vegada em trobo amb algú, dic, ai, no hi veig, al cap de 3 o 4 metres ja no sé ni qui és, però jo és no perquè no el conegui, la cara no la reconegui, és que jo no el veig la cara, que és diferent de no reconeixer-la.
4: Ja. Ah, tu has parlat de miopia o de
0: sí,
4: història sí, aquestes, no?
0: Sí, vaig amb la bici per Caldes i no conec a ningú. Bueno, gent molt, molt, molt... Bueno, a mi mare la conec, però més per la forma de la... per la forma del seu cos que per la cara, eh?
4: Ja. Sí, això és un altre tema relacionat, que és que quan no es pot reconèixer directament per la cara,
0: Es reconeix pel cul.
4: No. També seria possible. No, després hi ha com elements que no són la cara que permeten doncs tenir pistes de per anar previngut de que no et deixis de saludar a tal veí o a tal altre. Per exemple, algú que porta un pentinet molt característic, saps? Pues un intenta recordar si veig una persona que porta aquests pèls i està aquí a prop de la porta a casa meva, és la veïna del tercer. Tant, wow. Saluda.
0: O algú que camina d'una forma peculiar, no? O un coix,
4: sí,
0: un coix que sempre que va cap a un costat, dius, mira, aquest deu ser aquest.
4: Sí, o que porta un gos d'una mina concreta o un aspecte i tal.
0: Per exemple, tu, com estàs de gossos?
4: Exacte. Tu? Bueno, igual que al final de la temporada passada.
0: Igual que sempre.
4: Sí.
0: Bueno, tot bé, no? Tot bé.
4: Bueno, bé. Tenim una gossa indomable i conflictiva i problemàtica, però...
0: Quants anys té ara?
4: Sembla que té 5 anys, ja, o alguna cosa així.
0: Ah, és jove.
4: 5 anys.
0: S'està de quant? S'està de quant?
4: Bueno, diria que per un gos ja no és allò... Ja és un cadell. Ja comença...
0: Ah, ja, però...
4: Hauries posat una mica de seny, ja.
0: Però que no té 9-10 anys.

0: societat social, que és senzillament que m'atabalo en qüestions socials, soc tímid i ho porto malament perquè, bueno, m'agobio. Doncs això, el tema aquest de saludar o no saludar, bueno, tot és el de saludar a tothom o no saludar a ningú. Clar,
1: així se t'acaba la història realment... del dubte. No hi ha dubtes. Saludes a tothom?
0: Ja, però això no és possible. On sí que està molt bé la història és als pobles petits, perquè no hi ha, sí que és justificat saludar a tothom. Allà no cal que t'agobis per res. Saludes a tothom, és bueno, no hi ha, funciona així, un poble gran i petit.
1: Sí. Sempre hi ha algú del poble que no vol saludar. No t'has d'equivocar.
0: Ah, bueno.
1: Clar, el que no vol saludar, no t'equivoquis i el saludis. Perquè sempre hi ha...
0: Ah, sí, bueno, però això ja és que tens un problema personal concret, però bueno, en general, es saluden fins i tot els forasters. Si tu vas allà i no ets d'aquelles 300 persones que pobladors d'allà, però estàs allà, et saludaran segur quan passis.
1: I no et passa, però, tu, ja Joan, sabem... no et passa tu, Joan, això de que fas duelo de saludo? Que et vas mirant i l'altre no sap si et saludarà o no, i tu no saps si saludar perquè no saps si et saludarà, i vas aguantant, però t'estàs mirant, i en l'últim moment allò que decideixes saludar o no saludar...
0: Sí, sí, coses d'aquestes també passen. A part a mi, com que soc tímid i tal, em costa mirar directe cap a la cara de l'altre, saps? I això fa tot més difícil, a més, veure ben si l'altre està tenint intenció de saludar, si no, quina expressió fa...
1: Bueno, després hi ha l'altra història, que és que jo, bueno, les persones que treballen de cara al públic, que rebem molta gent durant el dia i tal, doncs pel carrer et saluda gent que tu no coneixes de res. Et descol·loca totalment, eh? O sigui, adéu, adéu, i tu vas dient adéu, però no coneixes de res. Però potser penses, potser alguna vegada doncs has parlat amb ella tenent-lo, no?, on sigui. I, hòstia, a mi em passa molt sovint, eh? Ai, adéu, i jo dic adéu. O amb el cotxe, ja. Gent que et saluda amb el cotxe, que no saps ni qui és, ni d'on va, ni on ve. Adéu, pues adéu. Jo saludo sempre.
0: Ja, ja, ja.
1: Si et saluden...
0: Perquè tu ets una persona...
1: Si et, Joan, si et saluden, has de saludar. Això sí que és sagrat, eh?
0: Home, això està clar, encara això està clar, aquí no hi ha dubte. Aquí no hi ha dubte. Però bueno, tu ets una persona, jo he llegit una entrevista teva, a Calderín, sembla que era, que deies que de jove he sigut tímid i tal, però ara ets una persona desinhibida i que no té por a l'altre i això, i per tant, tu pots afrontar-ho tot, però... La gent així com jo, pues, ho tenim més complicat. Bueno, i això que des de...
1: Si vols et faig unes classes ràpides de salut.
0: Això, te diu que fas teatre, a més. Fas teatre, sí. Podem
1: Mira, doncs és una bona opció plegat. Fer teatre per treure la timidesa.
0: Ja. Sí, un cop vaig curs de pallassos, però em sembla que no va servir massa per res. Però bueno.
1: No t'agrada.
0: Bueno, d'aquella manera no, segurament el curs estava bé, no? Però clar, per canviar una mica el caràcter quan són coses que un ja porta molt endèmiques.
1: Home, els cursos de clown, que jo n'he fet algun, hi ha molta gent que l'envia al metge, a fer cursos de clown per desinhibir-se, per sortir una mica, gent que té una mica una mica de depressió fins i tot i bueno, envien a molta gent, bueno, jo vaig trobar que allà hi havia 3 o 4 persones que van dir no, vinc perquè el metge m'ha dit que em aniria molt bé i tal, vaig quedar parat. Dic, sí que estem fotuts els clowns.
0: El típic pallasso, sí, el típic pallasso trist, no?
1: El típic pallasso superdepressiu, allà estaven, no? I després som gent que un cop es deixa anar, hòstia, és la bomba, Però sí, sí, a vegades costa treure aquest caparassó que portem, oi?
0: Ja, sí, sí.
1: Caparassó en català, fidedigne.
0: Sí, ja, sí, sí.
1: Bueno, Joan, bueno, vés acabant sí, perquè l'última... a les 8:30, a 8:45, dos quarts de nou, doncs em sembla que trucaré a l'Aram, Márquez, uh-huh. perquè

0: Aquest any li hem robat l'hora de... Li hem robat l'hora de, del... De, o sigui, males cartes, aquest any el fem de 8 a 9 del vespre, i abans, a la temporada passada, feien Disco Eterno, amb l'Aram Márquez, que feia música. Discos de... Bueno, discos legendaris de la història de la música. I aquest any intentaré que, com a mínim, ja que ell no farà el programa de ràdio per raons personals, li intentaré que cada setmana també ens entri un moment al programa perquè ens dediqui una cançó i que ens expliqui res, dues notes de l'autor, de la cançó, i hem quedat amb ell que el trucaríem a dos quarts. O sigui que si vols anar per feina...
1: Sí. Sí, bueno, ja ho deixaria aquí, si en cas el que t'anava a explicar ara, que és una xorrada més sobre això, bueno, ho deixaré per la setmana que ve.
0: Sí.
1: Sí, bueno, és que fa més, és millor si podem després de donar-li dues voltes, i si li donen dues voltes ens allargarem ja una mica massa, o sigui que ho deixo per la setmana que ve.
0: Bueno, com vulguis, ja, no et faig fora, però perquè si no
1: se m'anirà tot el... Doncs vinga.
0: No, home, no,
1: doncs vinga.
0: És a dos quarts, encara falta sí, no, 2 minuts.
1: Així, així mantem el tema, doncs. També és l'altra possibilitat del tema. Val, doncs mira, relacionat amb això, això de que dius, hòstia, aviam si no saludaré algú que he de saludar. Clar, també passa de saludar algú que no hauries de saludar. Almenys, bueno, a la gent com jo que tenim aquests problemes, ens passa. Perquè vas mirant, com que tens l'ansietat de veure si no saludaré algú que he de saludar, al final dius, ah, sí, sí, no, no, no, sí, i acabes saludant algú que deu pensar, bueno, jo és que no hem parlat mai amb aquest tio i no sé per què m'ha saludat.
0: No passa res, eh?
1: Clar, això és el que dius tu, no passa res, però per algú jo sí que passa.
0: Ah.
1: És un problema, és un problema molt gran.
0: Perquè... Un atac de cor. No, però bueno... Els budells, Joan.
1: No, però un malestar que a més després s'allarga perquè la situació no acaba en aquest moment, saps? Perquè quan jo saludo algú que no hauria de saludar perquè no ens coneixem prou com per saludar-nos, potser ens hem vist i tal, o pel poble o el que sigui, i saludo, després em trobo en una situació de que si torno a creuar amb aquella persona, si l'he de saludar o no l'he de saludar.
0: Home,
1: saps?
0: Ja un cop saludat un cop, ja el saluda sempre, no?
1: Clar, però la meva lògica és, si torno a saludar, aquesta persona dirà, però per què collons em va saludant sempre aquest tio que no conec de res, saps?
0: Bueno, s'equivoca. Mira, l'altre dia estava en un lloc, i una noia, bueno, una noia, una senyora, diguem, una noia ja no s'apropen a mi, una senyora em ve així a 2 metres, diu, ai, no t'havia vist, és que vaig sense ulleres, hola, què tal? I jo, hola, hola, no la coneixia de res, però què, no li dirà, senyora, que no la conec de res, pues no, tu la saludes, i diu, hola, hola, què tal? Sí, feia dies que no ens veiem, dic, sí, sí, jo feia tota la vida que no et veia, però bueno, no passa res, home, saludaré, ja està. Jo vaig fer quan era jovenet, vaig fer el Tot Caldes. No era el Tot Caldes. Tot Caldes era? El Tot Caldes és de fa molt temps, oi? Vaig fer un... Bueno, vaig enviar com una mena de... Com es diu? Un article, un petit res, 4 línies. I era justament d'aquest tema. Que jo anava cada dia a la feina, tenia 23, 24 anys, i passava pel carrer del casino, i cada dia em passava un tio, i cada dia de l'any, cada dia que anava a treballar, i jo li deia hola, no sé què, i l'altre no deia res, tio, mort. I jo dic, home, i vaig fer un article dient, home, que no costa res dir hola, bon dia, per l'amor de Déu, que no, semblem animals al final. I jo li deia cada dia hola, bon dia, i el tio no em saludava mai. Mira que és que la... Per això, Joan, que tu saludes.
1: Clar, però m'ho estàs posant en manteja. Més o menys. Amb safata, més o menys. És que anava a dir que la gent és molt punyetera per això. Dius, no passa res, saludes, no saludes...
0: En general és imbècil, partim d'aquesta base. Doncs ja està, no pateixis. No.
1: Clar, però si no, si un no saluda a la gent que volia saludar, hi ha gent que no pensa ah, no passa res, sinó que pensa hòstia, aquest tio és un border, mira que ens coneixem més o menys, no? D'allà de llava aigua, per exemple, o el que sigui, i no saluda, tu. O hem estat junts, que aquella colla, que no és el meu col·lega, però bueno, sí que és un col·lega d'un col·lega, i en canvi creu pel carrer i no diu res.
0: I quin problema tens tu si ell pensa que tu ets un borde?
1: Bueno, que es confon després a... es confon la timidesa, aquí barrejada amb la castellà prosopagnòsia, amb l'antipatia. Ja, ningú li agrada quedar per antipàtic, saps?
0: Bueno, això és, però si
1: és
0: no,
1: humanament...
0: Però si no l'ha saludat, que et consideri un borde, a mi, la veritat, me la bufaria molt, eh? Tu passa de la gent, home, que, no et saluda, que si no has saludat tu, que el bon vin... Si et saluda ell i tu no el saludes i tu no el coneixes, que el bon vin no passa res, si hi ha gent ens sopem aquí. No, és que ens hem de morir tots perquè l'espècie som imbècils, una espècie imbècil, com deia el gran... bueno, ja em sortirà demà. Jo tinc demència senil ja, que no recordo ni com em dic jo. Pues tu tranquil, home, tu no passa mai res, si aquí no passa res.
1: Bueno, miraré d'estar tranquil, doncs.
0: Home, i tant. Però per si de cas, va. Tu saluda sense
1: jo saludo mania, tothom perquè... després es pensaran que sóc boig. Això és l'altre tema. Si un va saludant a Trotxe i Moche, pues diuen, aquest està boig,
0: pensaran que tu ets molt un tio molt amable,
1: molt amable, i després t'acostes amb ell o el trobes en algun lloc i resulta que parla que és, bueno, és un cohibit i tal, pues com quedem? És amable o és un tímid recalcitrant? És que et desubiques a la gent,
0: no,
1: saps?
0: Només et diré una cosa, Joan. No jutgis i no seràs jutjat. O sigui, que envia'ls a tots a la merda i no jutgis a ningú. Ja està, fuera, oblida-te'n. Si total...
1: Ja.
0: Bueno, no li diguis això al teu cap, si de cas, el teu cap el saluda el bé, no? Però a part d'això, tanta fot tot, home. Si hem de morir tots d'alguna cosa.
1: Ja.
0: Bueno, va, ara sí, que ara haig de trucar a veure si l'enganxo, l'Aram.
1: Val, perfecte. Podrà ja estar.
0: Pues
1: molt bé,
0: ve, la setmana vinent seguim. Et va bé aquesta hora? 8 i 5, 8 i 10?
1: Sí, va bé. Va bé? Millor que l'altre, fins i tot. Sí,
0: molt bé. Doncs res, ens retrobem la setmana vinent.
1: Molt bé, Vicenç. Vinga, doncs, una abraçada.
0: Adéu. I ara escoltem la introducció de la secció de l'Aram. Potser no m'agafa el telèfon, però jo la introducció de la secció la poso, eh? Vinga, va.
2: Vic, què és? Este Belis Sebastián. ¿Te gusta?

0: ¡Hazlo! ¿Qué cojones es eso?
1: Es de Benny Sebastián.
2: Es el disco que estábamos disfrutando, Barry.
0: Pues es una pena, porque da asco. Es tuya, ¿verdad?
3: ¿Hola?
4: Hola, Vicent.
3: Hola.
4: ¿Qué tal?
3: Hola, què tal, Aram? M'has enviat un...
4: Bona tarda a tothom.
3: Bona tarda. Què, ja trobaves a faltar la ràdio, eh?
4: Home, ja volveré.
3: Hombre, és un any sabàtico. És un any sabàtic, oi, el que t'has agafat?
4: Què tal? Com estem? Avui és el primer programa.
3: Avui és el primer programa perquè ahir va començar la temporada de Ràdio Caldes i avui, doncs, el Males Cartes t'hem usurpat el teu lloc de 8 a 9.
4: Home, no!
3: De disco eterno i bé, aquí estem i dic, home, no pot ser que l'Aram desaparegui de la graella i si pots tu cada setmana quan puguis pues, fer-nos una pinzellada d'algun tema que tu creguis que té algun tema, algun interès, pues nosaltres encantats de que puguis participar.
4: Es que yo he pasado una carta que he dicho que solo me voy y el que tome mi horario tiene que ser Vicent.
3: Ah, ara lo entiendo todo. Pues no sabia si fer el Males Cartes o fer disco, pero eterno no, disco muerto.
4: Disco suspendido.
3: Disco suspendido, en suspense. Bueno, pues què et sembla, Aram? Podrem fer-ho això
4: tal?
3: O què?
4: Mira, ¿qué tal si la primera canción que te recomiendo es una del año 94, de un álbum que se llama Circo Beat? Pertenece a un tío muy particular de Rosario, de nombre Fito Páez.
3: Ah, ¿y cómo se llama?
4: La canción se llama Mariposa Technicolor.
3: Mariposa Technicolor.
4: Mariposa Technicolor.
3: Ara, es que Technicolor no me sale. Sí,
4: vale, dice más o menos así, Vicent. Escolta, una miqueta. No. Todas las mañanas que... ¿Se escolta?
3: Bueno,
4: la guitarra.
3: La tinc jo aquí, eh? ¿Vols que l'escoltem?
4: No hay tan, pero si quieres te canto una miqueta también, eh? Es un bonus.
3: Ah, que tú vas a cantarla.
4: Claro, aquí tengo la guitarra. ¿Se escolta algo?
3: Bueno, una mica lluny, eh? Pero bueno, sí, s'escolta. Va, venga, provem-ho. Mariposa Technicolor.
4: Una parte, eh?
3: Sí, no te vayas ahora a lanzar.
4: Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí, el encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Vale un trozo.
3: Molt bé, ara, molt bé. Espera, que... Hòstia, ara no tinc els aplaudiments aquí. Oh! Bueno, a veure... Ah, hòstia, espera, un moment. Un moment, eh? Que... Wow! No tinc els aplaudiments. Bueno, és igual. Pues molt bé, Aram, però jo no et demanava que la cantessis cada setmana, la cançó, perquè potser és una mica de feina, eh? Jo...
4: Ah, no passa res. Sí,
3: tu m'expliques una cançó que tu creguis xula, m'expliques una mica dos coses de l'autor i de la cançó o alguna anècdota que tu tinguis sobre la cançó i després jo ja la busco aquí en l'Spotify, que tinc obert de l'Arnaueque. Arnaueque, gràcies, sí. Perquè tinc el teu Spotify aquí i ja està, i la posem després. Però bueno, encantat.
4: Ja, vale, no.
3: I ara et diré encara una cosa més. Si tu vols venir aquí als estudis centrals de Ràdio Caldes, estàs ben a prop. Vens i fas la cançó aquí amb dos o tres micros i la guitarra.
4: Clar, i tanto, vamos a ir a poc a poc sincronizando... el espectacle.
3: Tu, Aram, sempre que vulguis, de 8 a 9, jo estic per aquí a Ràdio Caldes, també estarà el Jordi Graví, que està ajudant-me a 100 metres de distància, que és el que té Ràdio Caldes, que tenim espai, que no sigui dit que l'espai és gran, però tu sempre que vulguis venir, tu sense dir res, tu vens i fem aquí la xerrada, home.
4: Vale, moltes gràcies.
3: Si vols portar un, no sé, un tequila o algo, pues tu mateix. No, que no es poden entrar alcohol, oi? Em sembla? Bueno, potser no. Bueno, tu porta el que vulguis. O una, un bitxí, encara que sigui un bitxí. Què? Què t'expliques?
4: És avorrido. El berrido és avorrido. El bitxí és avorrido.
3: Bueno, jo últimament m'estic agafant com una afició pel bitxí, eh? L'aigua en gas...
4: Sí, a mi també m'agrada, a mi també, sí.
3: M'està agradant. Sobretot com... M'està agradant.
4: Ja, lo digo es para llevarlo a la radio y tal.
3: No, hombre, no, yo... es broma, no, no.
4: El tequila te lo compro, ¿eh? Yo sé que a lo mejor estará prohibido, pero... No, no. Bueno.
3: Tu trae la... Tu porta la guitarra i aquí fem una festa. Saps que m'he comprat un ukelele?
4: Ui, que guai, Vicent!
3: Però no tinc ni puta... Ai, perdó, ni idea, de tocar-lo, però... En un futur tinc la
4: sí.
3: M'agradaria fer un curs de... Jo tinc un fa uns anys tinc una, bueno, ara ho explico aquí per la ràdio, és igual.
4: Sí.
3: Jo fa uns anys tinc una obsessió,
4: obsessió.
3: No, bueno, un desig, tinc una il·lusió que seria fer de pallasso d'hospital.
4: Vale.
3: I per fer de pallasso d'hospital hi ha un curs a Barcelona que és de pallasso d'hospital que dura tot un any, un cap de setmana cada mes i són caps de setmana intensius i una de les assignatures és tocar un instrument que preferiblement és com l'ukelele i me'l vaig comprar i he començat a fer rasgueos que he quedat amb els dits ja amb el callo en els dits. I bueno, tard o
4: d'hora... Bueno,
3: aprendreu. Tu si portes la guitarra, jo porto l'ukelele i tu m'ensenyes a fer l'acompanyamiento.
4: Clar, i tanto. No, además somos guitarra i ukelele.
3: I canto. I cantamos los dos.
4: Exactament.
3: I nos vendran a cerrar el chiringuito. Ara, vendran aquí a echarnos a la calle. Bueno, va, pues re, tu vols explicar alguna cosa més d'aquesta cançó? Per què has elegido Mariposa Technicolor?
4: Porque, no sé, amanecí cantándola, estoy trabajando en mi música, pero esta me levanté y pasé la mañana, y dije, bueno, cuando Vicente me truque a eso de las dos cuerdas, no, le digo para escoltar Fito Páez con Mariposa Technicolor.
3: Vale, doncs m'encanta que hagis triat aquesta cançó. Si de cas ara, a tres quarts he quedat de trucar a una altra persona, a la Maria Dolores, de a veure perquè, mira, hem quedat així, a veure si m'agafa el telèfon, que segurament no me l'agafarà, si des d'aquí m'està escoltant, ara et trucaré, ja em diràs tu, i entre tu i la Maria Dolores posaré la cançó del Fito Páez de Mariposa Technicolor.
4: Molt bé.
3: D'acord?
4: Molt bé.
3: Quedem així, que si tu no
4: vens... Molt bé, sí.
3: Si tu no vens, jo et trucaré. Però si vens, a les 8 jo ja estic aquí. Si
4: perfecte.
3: Vens, perfecte. I si porten la guitarra, encara més.
4: Millor.
3: I fem una festa, que això de la ràdio ha de ser sempre una festa, perquè l'altra gent que ens escolta la ràdio per passar-ho bé, per distreure's de lo que està fent, encara que estigui fent ara el sopar. Estaves fent el sopar, tu, o alguna cosa?
4: No. Estava afinant una letra per a una canció.
3: Pues hi ha molta gent que fa el sopar, que fa coses a casa i es fica a la ràdio de fondo, i si hi ha gent que s'ho està passant bé, doncs ells també. O sigui que
4: clar, hem
3: de transmetre alegria.
4: Emoció i alegria, exacte.
3: Molt bé, doncs vinga, va, escoltem Mariposa Technicolor del Fito Páez i a tu et desitgem una setmana intensa i alegre i ens sentim la setmana vinent.
4: Vale, una abraçada, Jordi, també,
3: Sí,
4: i a ti, Vicent, i bueno, moltes gràcies per l'invitació.
3: El Jordi torna a l'abraçada des de la llunyania.
4: Vale.
3: Doncs vinga, Aram,
4: fins ara. Adéu.
3: Adéu. I escoltem, doncs, la Mariposa Technicolor, que és el que hem quedat. Espera, que no sé si he penjat o no he penjat. Encore, ara. Mariposa Technicolor, Fito Páez.

0: Anem a veure si enganxem a la Maria Dolores.
1: Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda, Mani.
0: Hola, què tal? Com estem?
1: Pues aquí con una copilla ahí, no. Estoy un poco borracha. ¿Quién es?
0: Ya...
1: ¿Estoy en antena?
0: No, no, no. Primero
1: vale.
0: El previo.
1: Ah, pues mira, estoy con dos amigas, Cristina y Carme.
0: Ah, ¿y qué? ¿Qué esteu fent? Bebent, ¿no? Com cosacas. Hòstia,
1: esteu fent... Estamos bebiendo y haciendo... trabajando, estamos trabajando, bueno, coño. Hemos puesto el título de trabajo.
0: Bueno, yo...
1: ¿Qué?
0: Pues yo estaba pensando...
2: Las dos juntas.
1: Dímelo.
0: No, que estava pensant que... Uepa, heu de... heu de venir divendres, m'heu comentat.
1: Hem de venir el divendres de 4 a 5 a gravar el programa, encara que... Esto no lo puedes saber porque será después en directo, pero es directo mentira.
0: Vale.
1: No es directo.
0: Jo he dit, va, pues li xafaré la...
2: Li
0: xafaré a la Conchi la exclusiva.
1: No, hombre, que le va a dar algo, pobrecita.
0: ¿Qué esteu
1: no sirvo jo sola?
0: Bueno, sí, i tant. Tres pares de narices, que esteu preparant? A veure.
1: ¿Pero me está grabando?
0: No, grabando no.
1: Ah, no. Ah, ¿qué estem preparant? Pues mira, estem preparant... ui, ara tenim molta activitat.
0: Sí.
1: Te tengo que explicar todo así bueno, ahora mismo.
0: Estás, no te estoy grabando, estamos en directo, només.
1: Pero se les dice que no.
0: No, grabando no te estoy grabando.
1: Pero bueno, Vicenç, a ver, pero yo aquí hablando de esta manera que estoy hablando.
0: Pues con tu boca, no pasa res, no has dit res.
1: Ai, no he dit res. Bueno, però ara tornem a començar. Hola, bona tarda.
0: Hola, bona tarda. Què tal? Com estem?
1: Què tal? Molt bé, molt bé. Aquí, a Caldes de Montbuí.
0: Molt bé. I què? Estava dient
1: que
0: sí. Tres pares de narices.
1: Sí.
0: Preparant coses. I
1: sí.
0: Així anireu divendres a...
1: Divendres anirem. Clar, però s'ha escoltat tot i ara ja sap tothom que no serà en directe.
0: Que no, home, que no, això no ho escolta ningú.
1: Vale,
0: home, bueno, Carme, no escolta mi mare. No li
1: hola, com es diu la teva mare?
0: Carme.
1: Carme, bona tarda, guapa.
0: Bueno,
1: no, tu no,
0: bon
1: otra.
0: Vespre ja, que ja és
1: bon fos, vespre ja, oh, bon vespre. Bueno, doncs pues mira, estem preparant el següent. Properament tenim diverses intervencions amb el tema de amb la Unió de Comerciants i Industrials de Caldes de Montbui.
0: Ah, molt bé.
1: Exacte, perquè es reprenen, perquè la gent ho sàpiga, es reprenen el darrer sorteig, vale, de les butlletes aquestes que s'han estat introduint en les diferents botigues, pues es farà el darrer sorteig, que ja sabeu que són premis superguapos perquè són 150 euros per espatxurrar-te als comerços i... els comerços, no? Perquè les indústries, com va la indústria?
0: No, no, no. Sempre pots anar al Recamp Làser i que et faci... No?
1: El Recamp Làser i que té... Mira, la regidora. A veure, escolta, molt bé, això per una banda. Després, l'altra cosa que tenim és el dia 31, que ho fem amb un noi que es diu Pepino, el dia 31 d'octubre...
0: Tiene un buen pepino, tiene un buen pepino.
1: Jo el pepino no li he vist, el pepino, però...
0: No hay nada que ver, no hay nada que ver.
1: Bueno, pues tenim, fem
0: más
1: una...
0: Más que pepino es pepinillo ya.
1: Bueno, tenim una actuació al Museu Marítim de Barcelona, que és el quart any consecutiu que ens contracten per fer, pues, una activitat molt maca, que és aprofiten a Tots Sants, que Halloween, com li vulgueu dir, la nit dels sifons,
0: vale,
1: la castanyada, exacte, aprofiten la castanyada per Carme, ve apuntando que estoy soltando por la boca todo lo que no esté, apunta, ucic. Lo estoy soltando por la radio, que diu el Vicenç que només m'escolta la seva mare en directe. Sí, en directe, vale. Tenim ucic ara a Museu Marítim.
2: Ara, pues, una abraçada a la Carme.
1: Una abraçada a la Carme, Museu Marítim, sisplau, número 2, muy bien. I una abraçada a la Cristina. Mira, dos chicos muy guapos que passen por aquí. Uno se corta el pelo, és el cap de llista de Comuns Podem.
0: Molt bé.
1: I ha estat, muy bien, aquí passa tot el mundo.
0: No hi record.
1: Ara que voy, bueno, pues al Museu Marítim, que farem una altra actuació, que som superxules perquè bueno, participa molta gent de diferents edats i és una manera de donar a conèixer el Museu Marítim, que és una preciositat.
0: La veritat és que és molt xulo el Museu Marítim.
1: És molt, que sí, és molt xulo. Vale. I després, la següent actua... bueno, després tenim l'assistència al Festival de Pallasses, que és meravellós i que convidem a tothom a que hi vagi, perquè de verdad, de verdad era buena, que això és per disfrutar-lo. I amb, bueno, l'any passat va ser espectacular. Les pallasses italianes per mi són les millors, i les franceses, bueno, i la Pepa Plana nostra.
0: Però on es fa? On es fa el Festival de Pallasses?
1: Perquè es fa al Circ Cric. Al Circric, al Circric de Santa Esteve de Palautordera. Sí, senyor.
0: Santa Esteve de Palautordera, molt bé.
1: Sí, senyor.
0: Quins dies fan, mira, el festival?
1: Han canviat la data. Normalment es fa el primer cap de setmana de l'octubre, però en aquest any concret algo le debe haber pasado al Tortell Poltrona o a su mujer, no sé, que l'han canviat al 24, 25, 26 de... Estas dos estan riendo, no sé de què. Ah, de mi. D'octubre, o sigui, serà el darrer cap de setmana d'octubre.
0: Molt bé.
1: No sabem per què. O sigui, esteu, mireu el programa, que és Festival de Pallasses Internacional.
0: Molt bé.
1: Muy bien. I després, què més tenim? Pues ja després tenim el Caldes Isgel, que és el millor que passa a Caldes després de l'Escaldarium. Tot promogut per un tio meravellós que es diu Ramon Soler Moya, que té fàcil rima.
0: Sí, que aquest sí que li has vist el pepino, eh?
1: A ti eso ni te va ni te viene, eh?
0: No, no, a mi no me va ni me viene. A tu sí que te va y te viene.
1: Bueno, a ver, a mí ya me está dando vergüenza esta entrevista, porque a ver si nos van a estar escuchando.
0: ¿Quién
1: Vicenç, pues alguien.
0: Las zonas orcianas.
1: Ah, exacte. I després, o sigui, això és Caldes Isgel. I que són dos dies, que és a finals de gener, normalment.
0: Encara no se sap, no, el dia?
1: No, encara no sabem la data. Estem treballant en la data, no sabem si serà mitjans o finals de gener. I es celebra el Centre Democràtic, el cafè del Centre Democràtic i Apostòlic de Caldes de Montbui, com es diu, democràtic i socialista i progressista de Caldes de Montbui. Mentrestant, també quiero aprovechar la ocasió que se me brinda para decir que en Cap Vuitada, dissabte de Cap Vuitada, 17 d'octubre a les 7 de la tarda, es fa una cosa meravellosa al Teatre del Centre Democràtic, que és Mamma Mia, ja hi tornem a ser, ai, ai, que no saps com t'estimo, que ja... és un musical.
0: I ja estan a la venda les entrades?
1: No ho sé. No sé si estan a la venda, perquè estàvem encara debatint el tema preu de l'entrada, però és el 17 d'octubre al teatre.
0: Espera que m'apunto. 17 d'octubre.
1: 17 d'octubre.
0: Mama mia.
1: Al teatre del centre.
0: I tu fas una protagonista, no?
1: Jo sóc la mare de la Sophie. O sigui, la Meryl Streep, salvant de la distància. Soy la Meryl Streep.
0: Tu la mama.
1: Jo soy su madre. Jo soy tu madre.
0: Bueno,
1: oye, las copas, mira, te voy a poner las copas.
0: Compte amb les copes.
1: Eh? Les copes, molt bé. I ja està.
0: Molt
1: què
0: bé,
1: més quieres?
0: Doncs,
1: ah, bueno, i el millor cultura torna a confiar en nosaltres, això no ho sabem, perquè això... Tenim aquí la regidora... Ah, bueno, no estem fallant, no la quiero molestar més enllà per dir-li que...
0: Però on esteu? On esteu?
1: Estemos en un bar que no quiero hacer publicidad, no vaya a ser que la gent s'emprenyi, però ponen muy buen vino.
0: Ah,
1: i
0: molt bé.
1: Hace... I és del
0: Vallès.
1: El nom inclou...
0: És del Vallès.
1: Exacte, i és del Vallès.
0: Molt bé. I és en femení.
1: Exacto, y rima con Ana, dice la...
0: Rima con rana.
1: Bueno, pues estem degustant un rico Montsant, no, que es diu Dito, garnatxa negra.
0: Més que degustant, esteu... bueno,
1: amorrando.
0: Un litro sencer, no?
1: Tengo aquí dos tiacas guapísimas conmigo misma, que esto es para verla. Y ahora viene mi profe de pilates, que hoy no ha destrozado, la madre que la parió. Mírala.
0: ¿Tienes dos tiarras aquí?
2: Dice que destroza, ¿eh?
1: Que tengo aquí delante dos tiarras.
0: ¿Y la Carmen y la Cristina? ¿Y la Carmen y la Cristina dónde son?
1: Menos mal que no te oyen, porque
2: nada,
1: que no ha dicho nada, no ha dicho nada. Mira, bueno. Pon la ràdio. Bueno,
0: no, que ja acabem.
1: Dit això. Ah, ja acabem? Vaja, hombre,
0: sí, home,
1: què?
0: Que hem d'acomiadar ja el programa, hem de...
1: Però hi ha algun convidat especial aquí enmig teu?
0: Bueno, ha passat,
1: teu? Contigo,
0: ha passat
1: amigo?
0: El Joan López, ha passat l'Aram... Pues tu, i tenia quatre seccions que no n'hi fet cap.
1: Ah, però bueno, no té cap importància, perquè si bueno, pues no devien ser interessants, o no. Te la guardes pel proper dia,
0: sí.
1: I punto pelota.
0: Bueno, jo també...
1: I tu fas directe? Tu el fas en directe, això?
0: Totalment en directe, de 8 a 9 del vespre als dimarts,
1: sí,
0: sempre que vulgueu.
1: Sí.
0: sou convidades sí. a fer ràdio.
1: I ho fas als estudis de ràdio o ho fas a casa teva?
0: A l'estudi 2 de Ràdio Caldes, a l'edifici
1: del Carme. I està al Munter? Està al Munter
0: no,
1: o no està al Munter?
0: No, està al Jordi Gravia, a 100 metres.
1: Ai, Tutxa, que bonico! Dóna-li records que tenim un projecte entre mans, que te l'expliqui ell.
0: T'està sentint, t'està sentint.
1: Ah, i està sentint amb la, amb la cabeza o no?
0: No, que t'està sentint amb les orelles.
1: Ah, bueno, clar, és veritat. No, no és el Monter, és el Jordi Gravi. Ara bueno. És que estàvem insultant internament al Monter.
0: Vale.
1: Vinga.
0: Pues,
1: dicho esto...
0: Dicho esto, ens veiem pels puestos.
1: Pels puestos. Gràcies, vale. Maco, per trucar. Ha estat un plaer.
0: Bueno,
1: ets molt bonico. Ens veiem demà, què?
0: Dir-vos que jo també tinc un bolo, que és la presentació de la nit de l'esport, que és divendres...
1: Què estàs dient, nene?
0: Sí, és divendres el 26 de setembre. 25 de setembre. Si voleu, ja sabeu on...
1: I on el fan? On es fa?
0: Aquí al Carme, aquí davant, a la... aquí davant, del... aquí a la plaça aquesta del Carme. La nit
1: a la plaça, a l'exterior, eh?
0: Sí, jo diria que sí.
1: Ah, doncs pues clar, que et vindrem a veure.
0: A no ser que plogui.
1: Doncs pues clar, que et vindrem a veure, bueno, nene.
0: És una entrega de premis, eh? No té...
1: Bueno, i què? Però tu eres molt gracioso
0: no
1: i ja pones aquí salsa.
0: No té un al·licient molt gran, eh? Tampoc. Bueno, sí que té al·licient, eh? No sé si està obert al públic o no, així en general.
1: Home, si està a una plaça serà obert al públic.
0: Ja, ja, jo suposo que sí, però com els premiats ja omplen, eh? Vull dir...
1: Bueno.
0: Però bueno, tothom és benvingut a la nit, que no diria nit, perquè és a les 7 de la tarda, jo diria bueno, vespreig de l'esport, jo ja diré a la regidora que s'hauria de canviar el nom, vespreig de l'esport, i
1: vale.
0: Ara que està tan de moda, i aquí estaré, o sigui que tothom...
1: Vespreig és tardeo?
0: Sí, clar.
1: Ai, que graciós, nene. Per què no anem de vespreig un dia? Podríem muntar un vespreig aquí a Caldes,
0: no? Tu ja l'estàs fent avui, el vespreig.
1: Bueno, sí, perquè mira, hoy ho necessito. Sí, sí, però la necessitat acuciava.
0: Necessitat urge. Bueno, va, que ens hem d'anar...
1: Vinga, adéu. Adéu, adéu, adéu, adéu. Macos, un petó pels dos. Adéu, adéu, adéu.
0: Bueno, vinga, som-hi. Doncs, res, tenia aquí 40 seccions, doncs no, les farem la setmana vinent. Jordi, moltes gràcies per la teva assistència en la llunyania dels estudis número 1 i 2 de Ràdio Caldes. Li dius al Monter que canviï els auriculars aquests perquè sento com una merda, també que canviï el sistema de subjecció del micròfon i el micròfon. O sigui, que ho canviï bàsicament tot, vale? Això, si pot estar per la setmana vinent, millor. Monter, si ho estàs escoltant, doncs res, fiquem una mica de sintonia i ja us deixo amb tota la programació de la nit, que suposo que és música, oi? Suposo. O coses repetides, potser? No, no, és música. Música de la bona, eh? Música en català, eh? Ah, molt bé, per Catalunya. Vinga, va, que ens anem. Adiós, adiós. Espera, la sintonia, pa, pa, pa, pa, pimba!

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: A continuació us oferim la repetició d'aquest programa.
2: Nou programa, nova temporada, nou programa, nova secció, 17 escons. 17 escons. Amb la voluntat de continuar servint a la nostra població i en aquest cas amb un aspecte molt, molt més didàctic dels que fèiem fins ara i sobretot donant valor als fets, a les persones i les circumstàncies que s'han produït. Fa més d'un any el director de Ràdio Caldes va plantejar que arrel d'una publicació que havien fet l'historiador local Raimundo García Carreras i jo mateix, doncs seria bo una publicació que recollia la història relativament recent de la població de Caldes de Montbui. Doncs ell ens feia una reflexió en el sentit de dir, escolta, això no valdria la pena posar-ho a l'aire i que la gent ho sapigués. I vàrem reflexionar poc perquè, seguint allò que havia dit un savi, de que som d'alguna manera som fruit dels nostres antecedents i de les nostres circumstàncies, això va ser el motiu de dir, home, doncs seria important que allò que ha succeït des de l'any 1979 fins ara, tampoc són tants anys, ho poséssim, repeteixo, a l'aire a les zones i que la gent ho sapigués. Sapigués d'on venim, si més no, des de l'any 1979, una història molt recent. Moltes vegades es diu, es comenta, que sobretot el nostre jovent té un desconeixement d'aquesta història imminent. I aquest és el motiu que ens va fer pensar anem a construir un programa per donar a conèixer la realitat actual de Caldes a partir d'aquesta evolució que es va produir des de l'abril del 1979. Per què diem abril del 1979? Doncs perquè el dia 1 d'abril del 79 va tenir lloc el que s'ha anomenat i s'accepta com a tal, les primeres eleccions municipals democràtiques. És a dir, les primeres eleccions municipals sobrevingudes arrel de que en el 1977 es varen produir les primeres eleccions generals a tot l'estat espanyol. Democràtiques perquè venien en aquest temps interruptus que es va produir en el 1936. I penseu que estem parlant de que aquestes primeres eleccions del 3 d'abril tenien com a precedent les del 14 de gener del 1934. És a dir, 44 anys d'història de la població en la que, evidentment, sí que hi havia hagut un consistori, un ajuntament, però aquest consistori no havia estat escollit per la població. No era el desig que, com deia un polític que no subratllarem, però deia que els alcaldes són els que la gent vol que sigui l'alcalde. Durant aquests 44 anys això no s'havia produït. I com a conseqüència d'aquestes primeres eleccions del 77 i de la nova Constitució del desembre del 78, ja es va produir aquestes primeres eleccions municipals. Per tant, estem parlant d'un període del 1979 al 2023-26, és a dir, 47 anys d'història de la nostra població. I la població ha canviat moltíssim. Ha canviat moltíssim i, per tant, nosaltres, d'alguna manera, el que volem és donar a conèixer aquests canvis, explicar el perquè d'aquests canvis i d'aquestes transformacions i, també, molt important, reconèixer la tasca de exactament 139 dones i homes de la població que durant tots aquests anys han estat regidores, regidors de la nostra població. Recordeu que les legislatures són cada 4 anys. Per tant, estem parlant d'11 legislatures, de 44 anys d'història, més aquests 3 darrers. Dit això, penseu que ara iniciem, s'ha iniciat el darrer any d'aquesta actual legislatura del 2023 fins al 2027. Això voldrà dir que a tots nosaltres, els ciutadans, venim obligats d'alguna manera a tornar a renovar o no els nostres responsables municipals perquè gestionin la nostra població un període nou de 4 anys. Caldes del 79, Caldes del 2026 ha canviat moltíssim, molt. Moltes són les circumstàncies i us les volem explicar. I us preguntareu el nom, 17 escons. Per què 17 escons? Bé, aquest nom l'hem d'atribuir a un dissenyador, a un comunicador de Caldes, el Pep Gaspar, que també va estar regidor, forma part d'aquest llistat de 139 regidors durant 2 legislatures. El Pep Gaspar va ser la persona que va pensar que el nom de 17 escons, i ara diem el per què, reflecteix una miqueta això. Una de les característiques que hi ha hagut des de l'any 79 fins ara, fins a les eleccions del 2023, és que s'han escollit 17 regidors. Hem de recordar que el sistema, el règim electoral general, que regeix per una llei del 1985, atribueix el número de regidors que representaran en els ciutadans com a resultat del número de residents o les persones que formen el cens. I segons el número de residents surt el número de regidors. De tal manera que fins a 200, una població que té fins a 250 habitants o residents, li corresponen 5 regidors. Si aquesta població té 251 fins a 1.000, ja passa 7. I aquest escalat va a pujant. De 5.001 a 10.000 són 13 regidors i de 10.000 a 20.000, 17 regidors. Per tant, vol dir que nosaltres, a la propera elecció del maig del 2027, continuarem amb 17 regidors. Per què? Perquè el darrer cens que ens el va notificar l'Ajuntament públicament fa poc parlava de 18.952 residents. Per tant, ens queden encara, per arribar al 20.001, ens en queden 1.000 i pico. Això vol dir residents, persones, residents, cens, no electors, no electors, residents. Ens queden 1.029 persones més censades, registrades a l'Ajuntament per passar de 17, en aquest cas seria, a 21 regidors. I per tant en tenim 17, que ha estat una constant durant tota la legislatura, i això pels politòlegs és una bona senyal, aquesta constància, perquè sempre poden fer comparacions de tota aquesta evolució de la població que hi ha hagut. I recordeu també un aspecte molt important, que és que els ciutadans elegim els 17 regidors. I els 17 regidors, un cop constituït el consistori, que es fa 2 setmanes, com a molt 3, després de les eleccions municipals, voten entre si qui ha de ser l'alcalde. Per tant, l'alcalde no el votem directament, els ciutadans. El votem indirectament. votem regidors i els regidors votaran en aquestes persones. Això no va ser així a la primera legislatura. L'any 1979 la llei encara deia que només podien ser alcaldes les persones que havien encapçalat la llista de la qual es presentava. 17 persones, 17 noms i 2-3 substituts. Per tant, això ens diu la història i d'aquí aquest nom, 17 escons. I a més, dius, també d'alguna manera anecdòtica i carinyosa, que durant molts anys aquests regidors ocupaven unes cadires que encara es conserven d'aquella època, ara estan guardades les cadires, i que donaven en la sala de plens un aire, una miqueta de seriositat, que juntament amb les fotografies que envoltaven l'antiga sala de plens donaven d'alguna manera una prestància en el fet. Bé, ja us hem dit el caràcter històric, proper però històric, d'aquest programa. Volem que la gent sàpiga quina ha estat la transformació de la seva població i que entendran, de ben segur entendran, moltes d'aquestes transformacions i el per què el canvi cap a on ha anat la població. La població del 1979, fixeu-vos bé que van haver-hi, hi havia un cens de 7.168 persones. 7.168 persones. Avui és moltes més. Dit això, mecànica del programa. El programa intentarem que sigui dinàmic i que els protagonistes de tota aquesta història, aquestes 139 persones, malauradament algunes ja ens han deixat, però que passin per aquí, que passin per aquí i que tinguem una taula oberta i que cadascú expliqui la seva experiència, la seva vivència, perquè si alguna característica ha tingut tots aquests darrers anys fins a les darreres legislatures és que hi havia un amateurisme total amb tots els regidors. L'amateurisme amb els 17 regidors i també amb l'alcaldessa o alcaldes que hem tingut aquí. Érem amateurs, no ens dedicàvem a la política. Això ha anat canviant, com ha anat canviant molts aspectes de la societat, això ha anat canviant. I per tant, aquest és un programa en el que tindrà la veu molt important, molt decisiva, aquelles persones que estem ja connectant, pràcticament tots els que ja hem parlat ens han dit que sí, que comptem amb ell. Només alguna persona pot tenir alguna arrencança, però no és per la seva gestió, sinó pel tipus de feina que fa ara i que pensa que potser... Però bueno, continuarem insistint. 139 persones. El programa tindrà tres parts, la mecànica del programa. Una primera part en el que intentarem fer una radiografia de com estava la població mesos abans de les eleccions, de mesos abans de les eleccions, i per tant, excepte el 79, però el 80 ja s'havia treballat sobre plans estratègics, sobre línies d'actuació, sobre idees de transformació, i per tant, aquesta fotografia pensem que pot caracteritzar el dia abans de les eleccions i els arguments que els ciutadans tenen per valorar o no a les persones, els partits o les persones que varen integrar cada llista. Una segona part que seria el dia de les eleccions, és a dir, que comença en les votacions, els resultats que hi han hagut, els resultats que han obtingut cada una de les formacions que s'han presentat i els resultats que han donat pas 15 dies, com dèiem abans, o 3 setmanes després, a la constitució del consistori. Què vol dir constituir el consistori? Doncs que es reuneixen les 17 persones convocades pel secretari de l'Ajuntament, els convoca, les persones prenen possessió de l'acte que tenen com a electe, resultat de les eleccions, i un cop constituït, la primera cosa que fan és votar l'alcalde. Les 17 persones voten l'alcalde. I la tercera part seria aquests 4 anys de gestió. Què ha passat amb aquests 4 anys de gestió? Escolteu, fem només un recordatori ràpid. El local en el que estem parlant nosaltres de Ràdio Caldes fa 3 anys estava en el cap dels responsables, tant de l'Ajuntament com els responsables de Ràdio Caldes, i estava sobre uns papers damunt d'una taula. La idea era dir, si recuperem aquest equipament, es podria anar allà. És a dir, això ha transformat. Ara aviat farà un any que ens vàrem traslladar aquí. Per tant, aquesta és una transformació important, no a l'espai de Ràdio Caldes, sinó tot el conjunt d'aquesta zona, que abans era, tenia una fotografia, tenia una dedicació, una ocupació, i ara ha canviat totalment. La fisonomia ha canviat, i això fa que els pobles hagin avançant. Recollint què és el que ha anat passant durant 4 anys, entendrem moltes de les coses que han passat i que algunes d'elles encara estan pendents de resoldre. Estem parlant de fa 47 anys, però encara hi són. Aquesta és la realitat. Moltes vegades es poden solucionar i unes altres no. I aquesta tercera part és la que els protagonistes d'aquesta història hagin tingut responsabilitat de govern o no l'hagin tingut, poden venir aquí i vindran i ens explicaran aquesta primera, aquesta gran vivència seva, que de ben segur tots ens diran que comença quan un dia algú els diu, vols formar part d'una llista? I han començat així i han acabat la seva gestió. I per tant hem de reconèixer amb aquestes persones la seva tasca i sobretot faltaria més reconèixer aquells que ens han deixat. Fixeu-vos, el poble ha tingut amb aquestes 11 legislatures 6 alcaldes i 2 d'ells ens han deixat, el Miquel Puig i Lucas i el Josep Maria Bonhora i d'Esquens. 2 grans persones, 2 grans ciutadans i que es van dedicar a tirar endavant i a complir el compromís que havien adquirit amb la seva població. I dit això, fixeu-vos bé també que estem parlant de 139 persones en general, però si multipliquem les 11 eleccions que hi ha hagut per 17 alcaldes, veureu que el número és molt superior. Què vol dir això? Vol dir que any rere any moltes persones han donat continuïtat a la seva gestió i això ha donat una certa estabilitat, si no, no hi han hagut grans canvis metodològics, i aquesta estabilitat és la que pot explicar aquesta tranquil·litat, aquesta estabilitat que té la població de Caldes de Montbui. Perquè, malgrat el que digui molta gent, nosaltres som un poble, com tots els pobles, però tampoc hi han hagut tantes transformacions. I en tot cas, escolteu, em permeto la llicència de dir, el que tingui idees i que vulgui arreglar cosa, que ho digui, que es presenti, que es mulli i que convenci la gent per tirar endavant la població.

Val a dir, i com sempre, el que us parla Pepe Santos, estem totalment oberts a les opinions, a les crítiques constructives i educades i a totes aquelles aportacions que de ben segur ens hem deixat nosaltres sobre el paper, perquè moltes vegades hi han coses que o les desconeixem o no sabem com s'han fet o realment tenim una imatge que és possible que sigui distorsionada. Aquí esteu, aquí, ja sabeu, la pàgina web de la nostra www.radiocaldes.cat sempre està a la vostra disposició i sempre, un, podem atendre les vostres peticions, de ben segur, sempre us podem donar explicacions i si hem de reconèixer algun lapsus, alguna errada, ho farem. És fruit de que no en sabem més i ens hem equivocat, no de que tinguem mala intenció. Al contrari, volem ser objectius, és a dir, objectius en el sentit de moltes vegades som un poble gran i petit i per tant aquesta col·lectivitat moltes vegades té pas allò que diem les històries urbanes, no? Les llegendes urbanes que sovint són veritat, sovint també són matisables i sovint s'han de canviar. Dit això, comencem ja aquest camí. Aquest camí comencem amb el 1979. Clar, com repetim, ho hem dit dues vegades abans, eren les primeres eleccions municipals després de 45 anys. És a dir, a partir de gener del 1974 no s'havien fet eleccions municipals. Els governadors civils, com a resultat del cop d'estat, de la dictadura que hi havia hagut i de tots aquests anys,

pràcticament, excepte aquells partits històrics que ja existien, que era el Partit dels Socialistes, el Partit d'Esquerra Republicana de Catalunya i el PSU, pràcticament no existien. És a dir, s'havia format l'UCD, perquè manava a Madrid, es va formar Centristes de Catalunya, que era la versió catalana de l'UCD, es va formar Convergència Democràtica de Catalunya i Unió Democràtica de Catalunya. Aquesta era la situació dels partits. Ja la militància era absolutament baixíssima. No, nosaltres no hem trobat dades perquè, clar, d'aquella manera que una persona es presentava, s'apuntava entre cometes, no feia un carnet de militants. Poquíssim, no? Poquíssims les dades. I si els que ens han dit les dades les haguessin de dir, la gent no s'ho creuria, és de riure, no? Faig un parèntesi, ja sabeu que m'agrada fer parèntesis. També avui en dia la militància dels partits és molt baixa. Encara han passat 47 i encara tenim rencances de significants, de que tinguis un carnet. Bueno, això és el que hi ha. Hi havia poca militància, hi havia poca politització entre la ciutadania i els partits eren incipients i, per tant, no se sabia què és el que passaria. En tot cas, sí que hi havia un cert ja sentiment de que els canvis que s'estaven produint a partir del 77, amb el que es va anomenar, i encara s'anomena, la transició, la transició, era important aprofitar-ho. I això va fer que molta gent, ciutadania activa, que estava callada, que estava a casa seva, es mogués. I aquí a Caldes, clar, es va passar de zero, es pot dir, a la presentació de 5 candidatures. 5. 5 candidatures. Abans dèiem, el cens que hi havia, no, una miqueta més de 100.000 habitants. 5 candidatures, que volia dir que 17 i 3... 20 ciutadans, i per tant, per 5 candidatures que es presentessin, són 100 persones. 100 persones que estaven disposades a donar la cara i anaven per endavant. I aquests són els que acabem de dir, els històrics, el PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Catalunya, el PSUC, el Partit Socialista Unificat de Catalunya, els Centristes de Catalunya, branca de l'UCD, i la nova coalició de Convergència i Unió, CiU. Aquests són els 5 partits que es varen presentar a les eleccions. Hi havia una certa incertesa, les úniques referències són les eleccions que s'havien fet a l'estat espanyol, el 77, també els resultats, les eleccions aquestes del març del 77 a Caldes, i si aquests resultats podien ser extrapolables. Si podien ser extrapolables. Un. El setmanari Montbui, que ja funcionava, el setmanari Montbui, si no recordem malament, va sortir el primer número a gener del 1944. 1944, crec no equivocar-me. I per tant el setmanari Montbui va fer una... es va atrevir a fer una enquesta, el que avui en dia són ja les enquestes, un sondeig públic a la població per veure què és el que podia donar de resultat. I ells van ser els primers en fer-ho i ho van encertar. Van dir que guanyarien el Partit dels Socialistes de Catalunya. I ho va encertar. I després ja parlarem d'això. Aquest resultat va d'alguna manera marcar

tota la legislatura. Clar, penseu, unes persones que anaven amb una llista que, a més, venien de l'únic gran resultat que hi havia hagut a eleccions generals a l'Estat espanyol, amb els resultats aquí a Caldes més refrendats pels resultats del referèndum del 78, aquestes persones, quan es tanca les urnes i hi ha les votacions, hi ha una gran sorpresa. I el partit segon, que tenia una certa tradició, el Partit dels Socialistes de Catalunya, es troba, per gran sorpresa d'ells, pocs d'ells ens ho diran la setmana que ve, dos d'aquests protagonistes, es troben guanyadors. Amb la qual cosa vol dir que si ja tenien una certa prevenció, expectativa per què fer, atès que no hi havia cap antecedent, no hi havia res escrit, es troben amb aquesta responsabilitat. Dèiem, un cens de 7.100 i va votar un 72.45% de persones varen votar. Varen votar i el resultat d'aquesta votació va donar pas a 8 regidors del PSC, 5 de Centristes de Catalunya, 2 de Convergència, un del PSUC i un d'Esquerra. Tots ells varen entrar a l'Ajuntament. Tots ells varen entrar a l'Ajuntament. Quina era, d'alguna manera, la fotografia de la situació? Bueno, hi havia dos aspectes. Un era l'aspecte, diguéssim, extern de la població, que la població tenia, evidentment, moltes mancances, fruit de que poca acció havien pogut fer els ajuntaments anteriors. Vull subratllar aquesta fase. Havien pogut fer. I per què dic això? Perquè la no acció, la poca acció municipal, les poques infraestructures eren perquè la limitació que havien tingut els anteriors ajuntaments eren extraordinaris. Els anteriors ajuntaments no tenien mitjans, ni humans ni econòmics, tot depenia del governador civil, que era, com dèiem abans, el que havia posat a l'alcalde, però no transferia de recursos. I fins aquell moment la població, les poblacions, tenien pocs recursos econòmics, els impostos eren baixos. De fet, penseu que en aquests moments, aquesta comparativa ja l'anirem fent, però fixeu-se bé que nosaltres, en aquests moments, la població té un pressupost de 25,5 milions d'euros. En l'any 79, com a tal, no hi havia pressupost. Hi havia diners i gestionaven aquests diners i, per tant, feien un tancament. Quan varen fer el pressupost municipal, quan varen fer el primer tancament de comptes per tenir una referència i què fer el nou ajuntament, estàvem parlant exactament de 31 milions de pessetes. 31 milions de pessetes en el que d'alguna manera es feien tres grans divisions. Què hi ha en caixa? És a dir, què tenim en caixa? Quina és els pendents de cobrament i què era el pendent de pagament. Sumant aquestes quantitats, a l'Ajuntament, el tancament comptable de 31 del 12 del 78, que era la primera referència que tindria el nou Ajuntament, parlava d'això. Però fixeu-vos bé que d'aquells 12 milions, dels 30 milions, hi havia un endeutament de 11,5 milions. Per què un endeutament? Perquè hi havia un pendent de cobrament de 14 milions. Sense aquest
pendent de cobrament de 14 milions, d'alguna manera, afectació primera, els proveïdors no cobraven, afectació segona, l'Ajuntament en estava endeutat. Fixeu-vos bé el canvi que hi ha hagut. No és fins a l'any 1980 quan l'Ajuntament, el nou Ajuntament, sortit del 79, ja formula els primers pressupostos. Els primers pressupostos que pujaven a 89 milions, no cito les quantitats, 89,2 milions de pessetes, amb una previsió, amb un pressupost d'inversió. Llavors, en aquella època hi havia el pressupost ordinari i el pressupost d'inversions, perquè hi havia aquesta necessitat d'inversions. Pues el primer pressupost de l'any 80, el d'inversions, arribava a 51 milions de pessetes. Però clar, ja en parlarem, però havies de buscar aquests milions, havien de sortir d'aquests milions, i aquests milions sortien, punt 1, d'aquelles quantitats que a l'Estat, l'administració de l'Estat, lliurava i lliura encara als ajuntaments, 2, a la capacitat que tenia els ajuntaments per anar en els bancs a demanar crèdits que després s'havien de retornar, amb interessos, i després també a una nova figura, que aquesta potser va ser la gran sorpresa, que eren que els ciutadans havien de contribuir molt més del que es contribuïa fins aquell moment, i per tant el concepte d'impostos ja s'abocava damunt de la taula. Impostos, és a dir, diners que els ciutadans se'ns treien a través, sobretot, de les nostres rentes del treball, el que després ha estat els impostos o les declaracions anuals, i que revertien en els ajuntaments. Revertien i que ara reverteixen. És a dir, ara, actualment, en el 2026, les aportacions que fan les administracions de l'Estat i de la Generalitat no és més que la part proporcional que dels diners que han sortit de la població i que, dels ciutadans, i que han anat en forma d'impostos, sobretot de l'IRPF, i que després en retornen molts mesos després o un any després. I finalment, una altra figura que ja en parlarem, perquè va provocar molta distorsió en el poble, que era la figura de contribucions especials, que era una manera de vestir i de donar nom a que els ciutadans havien de pagar part de les infraestructures, part de les obres que ens venien a càrrec nostre.

0: Bé, per tant, aquesta fotografia doble era, per un cantó, externament, quin era el problema que tenia la població? Doncs escolteu, els més veterans se'n recorden, la pedrera del Farell. La pedrera del Farell, guió Egressa. Molta gent els hi sonava més Egressa perquè era el nom que de l'empresa que explotava la pedrera del Pascol, és a dir, de la pedrera, estava pujant a la muntanya del Farell. Això era una pedra, una llosa que gravava sobre tota la població. Aquesta era una. La segona era que allà la població reclamava gaudir d'un parc públic. La població del 79 no teníem parc públic, no n'hi havia. És a dir, ara tenim el parc de l'estació, tenim Can Rius, tenim fins i tot el del Burrito, que diuen, el del Bugarai, la Mallita. No hi havia parc públic. I, per tant, la població ja començava a reivindicar com un problema senyor que volien un parc o un poguer estar allà, sobretot els moments d'oci, de lleure, els caps de setmana. Ja es parlava de que el terreny de l'antiga estació de tren, el que actualment és avui el tros de l'estació d'autobusos, més el pàrquing que hi ha, més l'actual part de l'estació, doncs es reivindicava que allà havia de ser el punt de connexió, el punt de centralització i de creació del parc públic, un parc públic amb arbrat, que no hi havia la població, i que d'alguna manera era el nexe d'unió entre una part de la població, el casc antic, i el barri incipient del Bugarai, que tenia una potencialitat de residents, com la té ara encara, tremenda. Per tant, aquesta era la segona reivindicació. La tercera reivindicació era que la població tingués un institut públic de secundària. El que us parla, perdoneu la falsa petulància, va viure directament això. Sempre en positiu. La població necessitava ja un institut de secundària per dues raons fonamentals. Per tres. Potser n'hi haurà moltes, no? Però vull aquí citar-ne tres. La primera era perquè els nostres estudiants, quan acabaven la primària, havien d'agafar i marxar o bé a l'Institut de Granollers o bé a l'Institut de Mollet. Era complicat el de Mollet per les comunicacions, o bé a Montcada, que era més fàcil, o bé, no cal riure, a l'institut del que depeníem, que era el Peguera de Manresa. Nosaltres depeníem orgànicament, en aquell moment, el que era el CLA, el Col·legi Lliure Adoptat, CLA o Manologuer, depeníem, que va començar com a CLA de batxillerat el curs 74-75, aleshores havíem d'anar als estudiants. Per tant, això era una autèntica bajanada. Primera raó. Era inhumà el que els nostres estudiants joves haguessin d'agafar, independent del cost en temps i de diners que això representava i d'inseguretat. Ni de bon tros hi havia les comunicacions que hi ha ara, ni de bon tros. Primera raó. Segona raó. Aquell col·legi que l'antic ajuntament havia fet, fins ja us havíem dit que els ajuntaments feien el que podien, tampoc era... No podíem atacar, no es podia atacar tot. Aquell ajuntament anterior ja tenia la idea, ja feia camí, d'anar per un institut. I, per tant, què es va fer? Adequar les instal·lacions del que actualment és el centre cívic centre cívic del carrer Buenos Aires, d'on venim nosaltres a la ràdio, on havíem estat allà. Allà vàrem començar 43 alumnes de BUP, 43 alumnes de BUP i dos grups de formació professional, del que és la formació professional, el cicle formatiu d'avui en dia, en el que aquí un dels que ens acompanya nosaltres també, el nostre col·laborador, el Joan Serrat, havia estudiat allà, en el que es feia administratiu i elèctric. Després, en dos anys, es va transformar d'elèctric a metall, perquè les sortides del metall, sobretot amb l'indústria Bonastre, eren molt més que no pas els alumnes que s'estaven formant amb electricitat, que de ben segur no, pràcticament no tenien cap sortida a la població. Aquelles instal·lacions eren obsoletes, totalment obsoletes, i per tant aquest era el segon motiu, que era absolutament necessari disposar no solament d'institut oficial, sinó d'edifici, que també era molt important. Això, passar d'un antic col·legi lliure adoptat, que era un centre municipal, era il·legal. És a dir, era il·legal que l'Ajuntament sigués el propietari d'un col·legi. Bueno, com que també era l'època que la Generalitat començava a caminar i s'estaven ja amb les transferències educatives, i com que no érem els únics, doncs, anàvem allà. Això va durar 14 anys. És a dir, 14 anys. El 88, l'edifici estava acabant allà a l'avinguda Josep Fontcoberta. 14 anys va trigar això. I després, una tercera raó que jo la vull dir, que alguna gent darrerament se'n recordaven. I és que acabem de dir que el col·legi era municipal, era il·legal, i per tant era un col·legi privat. I això volia dir que, malgrat que l'Ajuntament posava diners, i molts, els pares pagaven. I els pares, obriu les orelles bé, els pares pagaven una quota mensual de 4.100 pessetes, que va arribar a 4.300 pessetes de l'any 75, 76, 77. Déu-n'hi-do! Complementava això, estem parlant de 43 alumnes, complementava això el que l'Ajuntament va dedicar a tirar endavant, a mantenir, a aguantar aquell edifici que no caigués, a fer aules, a contractar professors i permetre que aquell anhel es aconseguís, i es va aconseguir. I quarta, diguéssim, fotografia d'aquest panorama era que Caldes necessitava pensar el què volia ser de gran, no? És a dir, quina població es volia, el que se'n diu, es deia abans, es diu ara, el Pla General d'Ordenació Urbana de la Població. Quin tipus de població es volia fer? I aquest va ser també un de... Clar, fins i tot saber aquestes fotografies de la situació són van ésser els primers, les primeres dedicacions, treballs que varen portar aquella primera legislatura. La Pedrera del Farell egressa a la part de públic, a l'Institut de Secundària i al Pla General d'Ordenació. Totes elles van trigar més o menys temps, però totes elles es van anar gestionant i acabant. Institut, una realitat, el parc públic, una realitat, i les Pedreres del Farell va trigar molt perquè va entrar pel mig les querelles i la justícia, però d'alguna manera finalment es van parar. Aquesta és la fotografia pel que de portes en fora hi havia del que era la casa consistorial. Internament, quin era el panorama? El panorama era encara més decebedor, eh? Encara més decebedor per aquells 17 i sobretot per aquells que van assumir l'alcaldia i l'acció de govern. Primer, hi havia pocs recursos humans, molt pocs, poca gent, i a més a temps parcial. A temps parcial. Això és el que explicava que, per exemple, el cens ciutadà era molt... el cens d'habitants era molt feble, molt obsolet, i això és el que explicava que després era molt difícil anar a cobrar una, el que després estan els impostos, per això dèiem una quantitat pendent de cobrament important, perquè no se sabia qui eren. El cens era molt obsolet. I per tant, i a més la dotació econòmica, ja us podeu imaginar que era econòmica i material, era realment baixa. Una de les primeres accions, i això és una anècdota que vull explicar, que va fer el nou ajuntament, va ser informatitzar l'Ajuntament. Informatitzar l'Ajuntament era llogar un ordinador amb una sèrie de terminals que anul·lessin les màquines d'escriure, ja no amb típex, amb paper de carbó, de còpia, que l'anul·lessin amb unes terminals d'aquest ordinador. Llogar-lo, no comprar-lo, llogar-lo. I l'anècdota és que es va llogar, no anava, problemes... Doncs es va cridar el tècnic, es va cridar a la casa i van enviar un tècnic, i el tècnic va arribar, va venir, i no me recordo el mes que era això us enganyaria, però en tot cas sí que, i els de Caldes ho entendrem, hi havia molta calor a l'Ajuntament, clar, sortir de brot d'aigua termal a sota, no?, amb aigua calenta, no?, i el tècnic anava mirant, i llavors diu, fa molta calor aquí, aquesta habitació, com és que teniu tanta calor, teniu cada dia? Diu, sí, clar, perquè aquí sota brolla l'aigua termal. Llavors el tècnic va dir, ja està, l'ordinador, aquest aparell informàtic no pot funcionar amb aquesta temperatura. Què dius ara? No pot. Llavors, bueno, i com ho podem solucionar? S'ha de climatitzar, és a dir, s'ha de fer una sala climatitzada amb aire condicionat. I això va ser així. Llavors, era fantàstic perquè les 3, 4, 5 persones que treballàvem a l'Ajuntament normalment treballaven a dins de la sala on estava l'ordinador perquè hi havia aire condicionat. Això va ser així la primera, és a dir, la primera legislatura, repetim, recursos humans escassos amb una pobra preparació de gestió municipal. Evidentment, com a resultat de tots aquests anys, un temps de dedicació parcial, pocs recursos econòmics i materials, un cens absolutament obsolet, que per tant no permetia avançar molt més, i finalment un tema que continuem parlant i que va donar molta, molta polèmica, i jo crec que encara avui en dia encara la dona, que és fantàstic, que era que els polítics hi havien de dedicar temps. Els polítics hi havien de dedicar temps. Fins ara les persones que havien estat fins al abril del 79 hi dedicaven un temps tard de vespre. No es podia gestionar. Però, i aquesta circumstància, aquesta característica, no era patrimoni de Caldes, era patrimoni de tots els ajuntaments. I per tant, aquí es va plantejar, i aquí ho deixem per avui, es va plantejar de dir, ojo, si la gent ha de dedicar temps i per tant ha de restar temps de la feina que fa, com a mínim se li ha de compensar, perquè és que si no ningú es podria dedicar. Sembla una tonteria, 47 anys després, però 47 anys després encara hi ha polèmica amb aquella partida dels pressupostos que diuen les assignacions en els polítics, que en parlarem largo y tendido. Pues bé, aquesta era la situació, aquesta era la fotografia amb altres temes, com que hi havia unes comptes municipals, no hi havia un pressupost, ja ho hem dit, començaven a tocar a la porta el nom d'urbanitzacions, començaven a tocar a la porta de dir que nosaltres també som vilatans, començava ja a tocar a la porta de l'Ajuntament en períodes de mancança d'aigua i, per tant, dir d'on podem tenir l'aigua, d'on la podem obtenir. També el tema de polígon industrial com a generador de producció de feina, etc. Tota aquesta fotografia és el que va condicionar aquelles 17 persones encapçalades pel nou alcalde, el Miquel Puig i Lucas, una noia jove que treballava de tècnic informàtic. Ell també havia estat professor del CLA del Menorguer amb la formació professional. Llavors, és el que va fer reflexionar a 17 persones a dir, nois, hem de tirar això endavant, hem de canviar moltes de les coses, ens hem de dedicar i hem de dignificar el paper dels regidors, perquè fins aquell moment també els regidors i l'alcalde no estaven ben considerats, no per res, sinó perquè venien anomenats per el governador civil. I això ja era, d'alguna manera, el clixé que tu tenies, era per molta gent rebutjar aquest origen. Per això és el que havia estat fins aquell moment. Bé, això és l'antecedent que ens va portar a les eleccions del dia 3 d'abril del 79 i en el que el proper dia continuarem. El proper dia, si no passa res, tindrem a dos dels protagonistes d'aquells temps, fins a les eleccions i tal. Val a dir també que el poble va experimentar també una transformació aquells dos mesos abans de les eleccions, perquè van començar a haver-hi cartells, no s'havien vist cartells, van haver-hi locals de partits, no n'hi havia locals, van haver-hi presentacions, és a dir, es va començar, permeteu-me l'expressió molt d'aquí, a bullir l'olla, mai millor dit, de tot el que ha estat tots aquests darrers anys. Gràcies per la vostra assistència, per escoltar-nos. Ens podeu estirar les orelles quan vulgueu si ens hem equivocat. Volem ser objectius i reconèixer aquesta gran tasca de la que us parla. Ha estat un protagonista també directe durant un cert temps. Fins dijous que ve, una abraçada, bon cap de setmana i bona setmana.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes.
4: Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
5: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
6: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
7: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
8: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, no la tan... la ciutat.
4: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
9: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
10: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
11: Es maten a totes.
10: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
12: Ara pujarà el preu de la llet.
10: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
13: Queda un any, un mes i 13 dies.
14: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
15: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
4: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
2: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
3: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
4: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
5: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
6: Us ve de gust fer safareig?
7: Us esperem cada setmana.
1: Els dijous de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Ràdio Caldes, la ràdio que parla... Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
8: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on s'acumulen molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. L'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. 2 minuts i mig els que passen ara mateix de les 7 del matí. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana i, per tant, connectem aquesta hora amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
9: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb més tranquil·litat que l'habitual durant un dia entre setmana. A hores d'ara, però hem de destacar ja una primera incidència, en aquest cas un accident a la ronda de dalt, a la B20, entre Cornellà del Llobregat i l'Hospitalet, en sentit sud, que deixa en direcció Tarragona un carril de circulació tallat i ja provoca 1,5 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, però, doncs, també tenim retencions habituals, sobretot al vessant Besòs. Tenim cues que arriben per la C58 en direcció al nord de la Trinitat, una C58 que també ja pateix retencions a Sant Quirze del Vallès. La AP7 a hores d'ara també pateix 2 quilòmetres de lentitud en els dos sentits de la marxa entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès. al Llobregat també tenim retencions, a l'A2, entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà de Llobregat, en aquest cas en direcció Barcelona. A les vies costaneres, com a la C32, doncs tenim 1,5 quilòmetres de cua entre Viladecans i Sant Boi en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
8: Divendres, encarats al cap de setmana, volem saber quin temps ens espera. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
10: Bon dia. Comença el divendres amb una temperatura un palet més baixa que la d'ahir i també amb força núvols escampats bàsicament per les comarques de Girona, de la Catalunya Central o de la costa de Barcelona. Fins i tot entre el Garraf i el Baix Maresme aniran caient alguns ruixats que, per bé que seran molt locals, alguns tindran mala bava. Anirà obrint-se més el cel cap a les comarques de Ponent. De fet, aquesta tarda més clarianes a gran part de l'Ebre i les comarques de Lleida. I, en canvi, entre Barcelona i Girona, moments de nuvolades amb alguna gotellada cap al Garraf, al Baix Llobregat o al voltant de la Garrotxa. El cap de setmana ja serà més obert, algunes nuvolades enganxades a mar i les tardes que s'aniran suavitzant. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
8: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat, el complex central d'Egara.
11: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
8: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut, recordem-ho, tantes crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
12: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
8: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Bona part dels robatoris de coure a la xarxa de Rodalies es concentren a la línia R3 amb l'impacte que tot plegat suposa per als usuaris. És una crònica de Judit Lechon des del Nou TV.
13: L'R3 ha patit fins a 63 robatoris de cable de coure des de principi d'any i també s'han presentat 5 denúncies per vandalisme. Entre aquests, el cas que el matí de dijous de la setmana passada va obligar a tallar la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà durant una estona, moment en què es va detectar que s'havia trencat el cablejat de fibra òptica en 3 punts diferents. A més, aquests robatoris de cable de coure poden tenir incidència sobre el calendari de la represa del servei. Quan se'n produeix un, el primer pas és garantir la seguretat interrompre la circulació de trens si els desperfectes poden comprometre el funcionament de la línia. A partir d'aquí, els tècnics han d'avaluar l'abast dels danys, localitzar exactament el punt o els punts afectats i determinar quins elements s'han de canviar. El ventall pot anar des de nou cable fins a treballs sobre la catenària o en els sistemes de senyalització i comunicacions. Per tot plegat, l'impacte d'un robatori no es limita només al material que s'emporten els lladres. Implica hores de treball tècnic, afectacions al servei, que vol dir mal de caps pels passatgers, i en els casos més greus, haver de replanificar obres previstes.
8: I encara en l'àmbit delinqüencial, afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat dues armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. Tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les S-Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamón Carvajal.
14: Interior ha explicat que les S-Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
15: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més galers a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem al país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat un S-Alert a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
14: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
16: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
14: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
8: Doncs justament davant dels estralls a la capital catalana provocats per aquest temporal de dimecres, l'Ajuntament estudiarà la necessitat de revisar determinades infraestructures per evitar que es repeteixin les inundacions.
17: En molts espais de la ciutat ja s'estan construint aquests dipòsits fluvials i amb altres infraestructures crítiques, doncs efectivament s'haurà de valorar si s'ha de fer alguna modificació i alguna intervenció, si això es repeteix amb el temps. Quan es van construir les rondes, com quan es van construir els carrers de la ciutat i els clavegarans, no estava previst que hi hagués les avingudes d'aigua que hem tingut el darrer quart de segle i la ciutat s'ha anat adaptant.
8: Aquestes fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència es va produir a pocs metres del punt on el juliol es va produir ja un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors dels bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat també aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores de la iniciativa de la ILP. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho explicaven Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
18: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
19: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa a moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar

0: fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
1: Un mínimo de control estaría bien.
2: Home, yo lo veo correcta, porque son más ayudas.
3: Jo ho trobo perfecte.
4: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
3: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
5: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
6: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
7: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
0: Pilar Malla, qui va ser la primera síndica de greuges de Barcelona, ha mort aquest dijous als 95 anys. Malla, que també va ser diputada al Parlament pel PSC el 1999, va ocupar la sindicatura del 2004 al 2010. També va ser directora de Càritas Diocesana de Barcelona a mitjans dels anys 90. I desenes de persones s'han manifestat aquest dijous davant del Consolat de Turquia de Barcelona per mostrar suport a la comunitat LGTBI turca davant l'onada de detencions i batudes policials a aquell país. Els concentrats han reivindicat els drets humans i les llibertats. El cap de setmana passat, la policia turca va desplegar una operació que va acabar amb desenes de detencions i actuacions contra establiments vinculats a la comunitat, especialment a Istanbul i Ankara. El govern turc sosté que les investigacions estan relacionades amb delictes com la prostitució o la difusió de contingut considerat obscè. Alberto Martín és el president de la plataforma LGTBI-CAT.
8: Hem de començar a mobilitzar a la població, a la ciutadania. No deixem de veure atacs que s'estan produint també molt més a prop de nosaltres, al nostre propi territori, i no deixem de veure veus que estan començant a atacar els nostres drets, que ja manifesten que volen lluitar en contra dels drets que ja hem aconseguit, i llavors hem de dir ja prou.
0: Investigadors de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Ens ho explica tot plegat la Maite Polo.
9: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
10: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
9: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: Deu minuts per arribar a 8:15 del matí. L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic també tindrà la baixa d'Omar per sanció.
11: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també...

0: pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
1: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I Eric García va ser protagonista ahir a la seva localitat, Martorell. Va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
2: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és algo que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
1: A la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a la Champions del proper dimecres. Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
3: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque posicional, los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante, mucho más intensiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
1: El Club Natació Sabadell és a Geòrgia per disputar la prèvia de la Lliga de Campions de Waterpolo. Els vallesans s'enfrontaran al Brescia italià, al Budva montenegrí i a la Polo local. Informa Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
4: Un grup que el tècnic Albert Espanyol ha qualificat de molt difícil i també de mala sort. El Brescia italià seria el principal obstacle, però el tècnic del Club Natació afirma que els altres dos equips s'han reforçat i que preveu enfrontaments molt complicats.
5: Dels tres equips que hi ha, el Brescia és un rival molt fort, històric, que sempre està al capdamunt del rànquing europeu, i els altres dos dic que és mala sort perquè tots dos equips han rebut moltíssims diners i han renovat pràcticament tot el planter. Llavors, és difícil de valorar perquè no hi ha partits seus, però sabem que els jugadors que tenen són de primer nivell.
4: La nova etapa d'Espanyol es pot veure torça molt aviat, ja que el mateix tècnic ha assegurat que no entrar a la Champions seria un fracàs. De totes maneres, l'entrenador manté que de moment la dinàmica és positiva i que la plantilla té ganes de competir i demostrar el seu nivell. Ja el passat cap de setmana es va tenir un primer tast del que podia ser aquest nou Astral Pool. L'equip va caure per 10 a 9 en la final de la Copa Catalunya davant el Barceloneta.
1: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
6: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
7: Nosaltres posem tots els mitjans en guany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades han dit això? Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
6: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
8: Al final, mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors. Però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
6: Uns professionals de la xarxa ITAC 12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
1: A Santa Maria de Granyena, a la Segarra, han tornat a sonar les campanes després de més de 80 anys en silenci. Tot plegat, un cop la campana de l'església del poble del segle XVIII ha estat restaurada a Àustria. Una restauració que ha estat possible gràcies a l'Ajuntament, al Bisbat de Solsona i als veïns del poble que ara, després de 84 anys, han pogut tornar a sentir la campana. Dan Peralbo i el Comboi, Mama Duixa i Lia Cali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Mar Pujol. La guitarrista i cantant del Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en veuré.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: A les càlides aigües del mar davant de la costa d'Austràlia hi ha la Gran Barrera de Corall, la major estructura individual del món composada per organismes vius. Aquesta barrera de corall, que abasta més de 2.300 quilòmetres i acull una increïble diversitat de vida marina, és un veritable tresor natural. Els esculls de corall estan formats per colònies de petits animals anomenats pòlips de corall. Aquests pòlips segreguen un esquelet calcari que s'acumula amb el temps, creant l'estructura de l'escull. La Gran Barrera de Corall és la llar de més de 1.500 espècies de peixos, 400 espècies de coralls i 4.000 espècies de moluscos. Amb aquesta diversitat de vida marina, fa que sigui un ecosistema vital per a l'equilibri de l'oceà. Els esculls de coral també són importants per a l'economia local. Atrauen milions de turistes cada any i generen milers de llocs de treball a la indústria del turisme i la pesca. Malauradament, la Gran Barrera de Corall està en perill d'extinció. El canvi climàtic, la contaminació, la sobrepesca i el desenvolupament costaner estan amenaçant aquest fràgil ecosistema.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu del relleu al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 18 de setembre. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol, que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Les biblioteques de Catalunya estan cridades avui a la vaga en un nou calendari de mobilitzacions fins a final d'any. Reclamen millores de les condicions laborals, contractació de més personal i més inversió. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. I el concurs de Castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i La Xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre al Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. I aprofundirem tot seguit en conversa amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment. I obrim ara mateix plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un accident a la B20 en sentit sud, a Cornellà de Llobregat, que obliga a tallar un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de lentitud. D'altra banda, en direcció Barcelona, hi ha retencions a l'A2 des de Sant Vicenç dels Horts i a la B23 des de Molins de Rei. I al Vallès, congestió arreu de la C58 des de Sant Quirze, direcció Barcelona, i a l'AP7, 2 quilòmetres de circulació intensa a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. Pel que fa al transport públic, ara mateix està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I pel que fa al temps, Comencem el divendres amb temperatures una mica més baixes que ahir i força núvols a Girona, també a la Catalunya central i a la costa de Barcelona. Entre el Garraf i el Baix Maresme cauran alguns ruixats molt locals, puntualment intensos, mentre que a Ponent s'obriran més clarianes. A la tarda dominaran les clarianes a les Terres de l'Ebre i a les comarques de Lleida. En canvi, entre Barcelona i Girona hi haurà moments més ennuvolats, amb alguna gotellada al Garraf, al Baix Llobregat o a l'entorn de la Garrotxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
2: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
4: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
2: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
5: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent botxins de ciutadans respectables.
2: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. I a Lleida, la baralla a la plaça dels Pagesos de dimecres al matí continua generant una allau de reaccions tant polítiques com de la societat civil. La Federació d'Associacions de Veïns de Lleida reivindica la policia de barri per evitar que casos com aquest es tornin a repetir. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
6: La batalla campal amb matxets continua provocant reaccions a la ciutat i és que els Mossos d'Esquadra ja han detingut un jove de 24 anys després que l'altercat deixés 5 ferits que a més han estat intervinguts quirúrgicament a l'Hospital Arnau de Vilanova. Per això, des de la Federació d'Associacions de Lleida proposen com a solució tornar a la policia de barri per evitar casos com aquest.
7: Nosaltres creiem que la solució no és... Bueno, per una banda, evidentment, hi ha la solució que és policial i jurídica. La persona que s'han detingut i han fet aquestes coses han d'assumir les seves responsabilitats. Per altra banda, també hem de veure de que doncs, la policia ha de tindre tots els mitjans necessaris i també ha de tindre la presència necessària. Nosaltres fa molts anys que reclamem el policia de barri i bueno, creiem que anem creixent.
6: A més, demanem més coordinació entre les associacions de veïns i els líders dels col·lectius nouvinguts, una situació que ha provocat que la Paeria avanci la Junta Local de Seguretat per aquest pròxim dilluns.
2: I I tornem a parlar de la consellera d'Interior, Núria Parlon, que aquest dijous ha justificat l'enviament de les SOS Alert quan ja plovia, perquè era quan la població s'havia de protegir. Fer-ho abans, ha dit, hauria paralitzat el país innecessàriament i ha afegit que ningú hagués acceptat suspendre el partit del Futbol Club Barcelona al Camp Nou. Ens ho explica Lamont Carvajal.
8: Interior ha explicat que les SOS Alert es van enviar quan ja plovia i no abans, perquè el Meteocat va corregir la predicció i va fer un avís d'intensificació de pluja. Primer al Barcelonès i al Maresme i després també al Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. Segons la consellera Núria Parlon, era llavors quan la població havia de saber que s'havia de protegir i fer-ho abans hauria estat perjudicial.
9: Per tant, no és que arribi tard, sinó que arriba en el moment en què la població s'ha de protegir. Pensi que són pertorbacions que no tenen un comportament estable, sinó que són pertorbacions que arrenquen, engeguen, van cap a mar, tornen. Per tant, no enviarem més alertes a la població per dir-li que plourà molt, ni pararem el país quan plou, perquè no tindria cap sentit. Si nosaltres haguéssim enviat unes alertes a les 7 de la tarda per dir que plouria molt, ningú hagués acceptat que se suspengués el partit del Barça.
8: I ho ha diferenciat dels enviaments de la setmana passada perquè llavors la predicció ja sortia amb risc de perill de 5 sobre 6. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha dit que en tot moment va haver seguretat per als 50.000 espectadors del Camp Nou.
10: En tot cas, el missatge que volen traslladar és que va haver-hi garanties de seguretat en tot moment a través de la feina que vam estar fent des del Centre de Coordinació d'Emergències conjuntament amb els operatius, amb el Servei Meteorològic de Catalunya i també amb els responsables de seguretat del camp, del Futbol Club Barcelona, amb qui vam estar en contacte en tot moment, fins a l'últim moment que es va autoritzar la sortida del camp.
8: Delgado ha afegit que si les afectacions a la zona haguessin estat greus, s'hagués valorat retardar la sortida de l'estadi.
2: Unes fortes pluges de dimecres que encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies i és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, de la R2 Nord i de la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua, prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. La formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i el sindicat del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi bombers de la Generalitat, Protecció Civil i bombers de l'Ajuntament de Barcelona. I qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a final d'any. Entre altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar el mes de maig i que es troba enquistada als tribunals. La consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha dit que l'aprovació de la iniciativa legislativa popular per destinar el 6% a educació ha de ser sostenible, viable i realista. Així s'ha expressat després de reunir-se amb les entitats promotores d'aquesta iniciativa. Niubó ha condicionat una calendarització d'aquesta inversió al debat que s'ha de celebrar al Parlament per aprovar-la. Les organitzacions li han demanat fer-ho possible al llarg d'aquest curs escolar i fixen que un cop superat el tràmit parlamentari s'arribi al 6% del PIB progressivament en 4 anys. Ho expliquen Edu Núñez, secretari general de Comissions Obreres Educació, i la mateixa consellera Niubó.
11: A la proposició de llei hi ha un calendari, una proposta de calendari a 4 anys, que seria 2 anys per arribar a la mitjana del PIB estatal, perquè estem per sota també de la mitjana d'inversió respecte a l'estatal. Per tant, primer 2 anys per arribar a la mitjana estatal i els següents 2 anys per arribar al 6%. I a partir d'aquí continua la inversió.
12: Hem fet un esforç molt important per reforçar l'educació i hem fet un increment del 25% de recursos precisament per donar resposta, no?, a la comunitat educativa amb moltes de les reivindicacions que també feia temps que s'estaven demanant i que hem donat compliment. I a partir d'aquí el que ens hem emplaçat és a treballar en aquesta calendarització de quina manera podem fer que sigui progressiva, que sigui sostenible, que sigui també viable pel conjunt del sistema i de la comunitat educativa, com fem possible i realitat aquest 6%.
2: La Unió Europea obligarà les xarxes socials i els serveis d'intel·ligència artificial a demostrar que són segurs per als infants. De fet, ahir ja us ho avançàvem. L'executiu comunitari ha presentat la nova Llei Europea de Protecció a la Infància a Internet, que també planteja prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir la seva activitat fins als 15. Quina anàlisi en fem la ciutadania? Els companys de BOTV han sortit al carrer per preguntar-ho.
13: Un mínimo de control estaría bien.
14: Home, jo lo veig correcta, perquè són massa joves. Jo ho trobo perfecte.
15: Crec que és necessària i poder fins i tot amb edats més avançades, fins 16 o 18.
14: Totes no són perilloses. Si se fan amb mesura i se treballa bé, no són perilloses.
16: Viendo cómo va la cosa últimamente y todo lo que se está viralizando y cómo están utilizando los menores las redes, sinceramente no lo veo una restricción que esté del todo mal. Sí que es verdad que también es como cerrarlos a un mundo que es todo digital, entonces es un poco contradictorio.
17: Massa petits estan amb les xarxes i se fiquen amb coses que no ho saben ells i és dolent per ells.
18: Els pares són els que haurien de limitar en primera instància els fills, però no sempre ho fan i per això han d'intervenir els governs.
2: I justament a Badalona se celebra aquests dies el Local Ciber, el primer congrés de ciberseguretat adreçat al món local. Les entitats i empreses del territori també s'enfronten, està clar, a amenaces digitals com el robatori de credencials o la suplantació d'identitat. La cita busca donar respostes i oferir recursos per combatre aquests perills. Ens ho explica la Neus Aragall des de Televisió de Badalona.
19: Local Ciber, a través d'activitats i ponències, analitza el context actual i debat sobre les possibles solucions incidint en temàtiques com la IA, la col·laboració entre serveis públics i les noves tecnologies de defensa.
20: La intel·ligència artificial té un punt molt rellevant en la defensa de la ciberseguretat, però també en els atacs, i per tant hem d'estar preparats.
19: De fet, una de les primeres ponències ha estat la presentació del projecte RedTech, en què han participat més de 60 administracions locals de Catalunya. A més, LocalRed també ha desenvolupat una aula virtual amb eines de ciberseguretat íntegrament en català i un pla de xoc per combatre les ciberamenaces.
21: La primera aula virtual on s'aconsegueix tenir 23 eines en vídeos i cursos en català. Després presentarem un model de xoc que estem treballant per món local, on hi haurà un servei que anirà mirant què està passant i poder alertar de les incidències que hi ha.
19: A Catalunya, el passat 2025, va patir més de 450 alertes de seguretat i més d'una seixantena d'incidents en les entitats locals. La 20a activitats que hi haurà durant aquests 2 dies al Congrés Local Ciber pretén formar els assistents i establir una xarxa de col·laboracions entre les diferents entitats locals per combatre-les.
2: I a 3:15 us expliquem que creix la mobilitat amb vehicles elèctrics a la província de Barcelona, on s'arriba als 48.000 turismes i prop de 5.000 punts de recàrrega públics. Ho diu un estudi de la Diputació de Barcelona que constata que cal garantir l'accés a la mobilitat elèctrica a tot el territori. Ens ho explica l'Ester Minguell.
22: L'estudi s'ha presentat en la jornada als municipis Electromobilitat per a tothom i constata que s'avança, però no a tot arreu igual. Tant els vehicles com l'infraestructura es concentren a la capital catalana i l'entorn metropolità, i és per això que l'equitat territorial és un dels principals reptes. Ho explica Jesús Naharro, diputat de Mobilitat Sostenible de la Diputació de Barcelona.
23: No només és una mobilitat metropolitana, és una mobilitat territorial, en la qual hem d'aportar i redistribuir recursos materials, tècnics i humans perquè els municipis més petits, que potser quan els plantegem la distribució de la xarxa de carregadors elèctrics, per exemple, els suposa una dificultat afegida a la seva capacitat tècnica per poder maniobrar un projecte tan necessari.
22: L'informe apunta que més enllà de desplegar els punts de recàrrega, cal garantir que el servei sigui fiable, accessible i fàcil d'utilitzar. Detecta dificultats com punts fora de servei, problemes de manteniment o diversitat de sistemes de pagament, factors que poden generar desconfiança.
2: L'Espanyol inaugura la 7a jornada de Lliga a les 9 del vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE, l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions, amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
0: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha una aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
2: El Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, el líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. I victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27-28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic, Carlos Ortega, destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
1: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque, pues, general, los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos estaba bastante, mucho más en la cara de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas. Pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
2: Barça i Indústria Santa Coloma són els encarregats d'engegar la segona jornada de la Lliga de Futbol Sala. Els de Santa Coloma visiten l'Ou Parrulo Gallec, mentre que els blaugranes s'estrenaran en partit de Lliga al Palau davant el Peníscola a partir de les 9 del vespre. El tècnic, Javi Rodríguez, avisa dels perills de l'equip rival.
3: No perder la identidad en ningún momento del partido, ser fuertes, querer ir a por todas, no regalar nada. Jugamos ante un rival que el año pasado nos empató aquí 5-5 en Liga a finales de temporada, un rival que pone las cosas difíciles, que no da el partido por perdido nunca.
2: El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió i ho farà gràcies a TAC12 i a la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà previst.
4: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
24: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho hem dit això. Jo crec que es dona unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs, jo no ho recordo.
4: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
5: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa, poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
4: Uns professionals de la xarxa ITAC 12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
2: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants, més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català i amb desenes de milers de visitants previstos. Per conèixer les claus d'aquesta nova edició i també el moment que viu el sector editorial en català, conversem amb Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment. Senyor Magrinyà, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: Hola, molt bon dia, Bena. Gràcies a vosaltres.
2: Suposo que tot a punt, la 44a edició, amb el lema molt per veure, molt per llegir. Quin és el missatge que voleu transmetre, que d'alguna manera ja s'intueix, eh?
6: Home, el missatge és que és una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.
2: Aquest any la setmana reunirà, o ara ho deia, 282 segells editorials i 240 capçaleres de revistes en català. Què ens diuen aquestes dades sobre l'estat de salut de l'edició i també de la llengua catalana?
6: Doncs ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua, un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
2: Les dades, vostè ho deia, semblen positives, però alhora entreu, aquest any estreneu, volia dir estreneu, una carpa de la llengua en un context en què, això, vostè també ho deia ara, es parla d'emergència lingüística. Com es compaginen aquestes dues realitats? I, en tot cas, suposo que això ho feu per contribuir-hi.
6: Naturalment. És a dir, són dues realitats que es compaginen per una gran necessitat de poder continuar contribuint al manteniment de la llengua. És el principal patrimoni que tenim en aquest país. El que podem oferir al món és la nostra llengua i la nostra cultura. I, per tant, des de l'edició en català, és important poder donar eines i empènyer en aquest sentit. Per tant, és una compaginació molt natural.
2: Més novetats. Hi ha una aposta pels creadors de contingut, els podcasts i l'entorn digital. Són aquests nous prescriptors una eina clau per atraure joves lectors i normalitzar el consum cultural en català?
6: Del tot, del tot. És a dir, són una mostra. L'existència d'aquests creadors és una mostra que de la normalitat, o que anem cap a una normalitat en el nostre ecosistema cultural, però també és una eina clau i fonamental per arribar a nous públics, a públics joves, a públics que potser són menys lectors. Són bàsics i per això els volem impulsar també i reconèixer.
2: Hi ha una darrera qüestió molt ràpida, més enllà de la dimensió cultural. Quin pes econòmic té avui la setmana? No sé si ho podem comparar amb el Sant Jordi.
6: No, amb el Sant Jordi no s'hi pot comparar res. Res a nivell mundial. El Sant Jordi és una fita de dimensió internacional. Però sí que podem comparar la setmana amb altres fires. I no tinc les dades clavades, però diria que a nivell de facturació deu estar al voltant de la mateixa facturació que la Fira del Llibre de València, que és la segona fira més important de l'estat espanyol. Per tant, la setmana creix, cada any creix, si el temps ens acompanya, i demostra que el llibre en català té interès, té lectors, és negoci i és potser la indústria cultural més potent del nostre país, el sector editorial.
2: Oriol Magrinyà, doncs molta sort en aquesta obertura i segurament que tindrem temps de fer balanç d'aquesta setmana. Que vagi molt bé l'entrada.
6: Moltes gràcies. Bon dia.

0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast. La xarxa de comunicació local.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Quantes vegades mirem la lluna? Moltes, veritat? I quantes vegades li recitem un poema? Doncs ara sentirem una poesia petita i bonica i si ens la prenem de memòria, li podrem recitar a la lluna lluneta.
3: Hola, sóc en Lluís, de l'escola dels Cosetans de Cunit. Vaig a quart de primària. El meu poema que he escollit es diu Lluna lluneta. Lluna lluneta, lluna lluneta, ve rodoneta, jo de ve fi, fins demà al matí.
2: Moltíssimes gràcies, Lluís, per recitar aquest bonic poema i per participar al nostre programa. Fins al proper Embaladits i fins la propera nit de lluna lluneta. Adeu!
3: Adeu, Embaladits!
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra que han presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera, Núria Parlon, ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 18 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga de formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. En parlarem tot seguit amb el sergent i secretari general de UGT Bombers, Antonio del Río. Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. De la cultura, el concurs de castells arribarà en directe a totes les llars un any més a través de la producció televisiva de TAC12 i de la xarxa. L'esdeveniment per excel·lència d'aquesta manifestació cultural tindrà lloc el 27 de setembre a Torredembarra i el 3 i 4 d'octubre a la Tàrraco Arena. També es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. I avui arrenca la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país amb prop de 300 segells editorials i prop d'un centenar d'estants. Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors d'aquest esdeveniment, n'ha parlat al Notícies en xarxa.
2: És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé. És un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: 8:03, és hora punta, per tant ens toca ara mateix revisar quina és la situació a les carreteres catalanes. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb l'Eduard Sánchez perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Eduard.
3: Hola, bon dia. Doncs, com tots els divendres, si no hi ha incidències especials, doncs una miqueta menys de trànsit del que és habitual la resta de la setmana. Es va notant en general la xarxa viària, però vaja, en tot cas hi ha algunes coses a comentar. Per exemple, en el cas de l'autovia 2 hi ha un tram de lentitud amb aturades intermitents entre Sant Vicenç dels Horts i Cornellà. En aquest cas és a causa d'un accident, hi ha un carril tallat en aquest punt en sentit Barcelona. De retruc també afecta l'autopista B23 amb aturades d'un parell de quilòmetres llargs a Sant Feliu de Llobregat fins al punt de connexió amb aquesta autovia. Més endavant l'autopista va bé fins a Sant Just. Aquí tornem un altre cop a tenir lentitud i retencions fins a l'entrada a Barcelona per l'avinguda Diagonal. Destacar pel que fa a l'autopista P7, de moment lentitud a la zona de Santa Perpètua cap a Barberà. I en el cas de la C58, a la zona de Sant Quirze del Vallès en sentit Barcelona. A les dues rondes el trànsit va fent, tot i que amb aturades intermitents, especialment la ronda litoral. Aquí en sentit Llobregat des de Diagonal Mar o des de Prim fins a la Barceloneta en sentit Trinitat de Zona Franca fins a Montjuïc. La ronda de dalt sobretot plena a la zona entre l'Hospitalet i Sant Gervasi. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: I ara el temps, avui amb algun xàfec encara fent el ronso. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs sí, i de fet, a hores d'ara en tenim un de molt i molt potent, però que és extraordinàriament local. El tenim al Barcelonès, el tenim a la ciutat de Barcelona, i per tant, la immediata hora, hora i mitja, per tant, doncs, tot just al llarg d'aquest matí, aquest ruixat molt fort que està descarregant a hores d'ara en molts barris, sobretot marítims, de la capital catalana, i és la típica situació que molt probablement acabarà inundant-ho tot. Per tant, això és notícia d'últimíssima hora, aquesta tempesta o aquest ruixat que cau als barris marítims de Barcelona capital, que s'estendrà una mica més al llarg d'aquest matí. A la resta del país, un temps molt més tranquil al llarg d'aquest matí, per bé que encara quedaran força núvols a les comarques de Girona, de la Catalunya central, de la resta de comarques de Barcelona, i en canvi s'anirà obrint el cel o núvols simplement prims a les comarques de Ponent. El matí està sent una mica més fresquet que allí, i la tarda doncs ja no portarà aquestes tempestes arran de mar, sí alguna gotellada, poca cosa, també al voltant del Montseny, i més clarianes un altre cop a l'Ebre i a les comarques de Lleida, aquesta tarda amb una temperatura un palet més alta que ahir, però de moment continguda. I al cap de setmana sí que podem parlar, Helena, ja de tardes més caloroses, sobretot el diumenge, i d'algunes nuvolades arran de mar, especialment demà dissabte. Per tant, molta més calma, però no ens cansarem de repetir-ho. Compte les properes dues hores, aproximadament, al front marítim del Barcelonès, perquè hi ha molta gresca. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen les bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions, que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011, de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel i, en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i també d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent doncs botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes. Justament a Barcelona, a partir de l'any vinent, es podran presentar denúncies per delictes lleus a 10 comissaries de la Guàrdia Urbana. Ho permetrà un nou conveni que reforçarà la coordinació entre aquesta policia local i els Mossos d'Esquadra. Ens n'informa la Carina Bellver.
7: Fins ara les denúncies només es podien presentar a les comissaries dels Mossos, però gràcies a aquest conveni el tràmit es podrà fer a una desena de comissaries de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La primera en oferir el servei serà la nova projectada a Sarrià, però al llarg de l'any vinent també es podrà fer als districtes de Nou Barri, Sant Martí, l'Eixample i Ciutat Vella, els més poblats de la ciutat. El conveni que ho fa possible millora la coordinació entre els dos cossos policials a través d'un acord que no s'actualitzava des de fa 20 anys. Jaume Collboni és alcalde de Barcelona.
8: Aquest és un dia històric en la mesura que actualitzem un conveni que és molt important per entomar un dels principals reptes que té la ciutat de Barcelona, com són el de la seguretat. I aquest conveni justament respon a aquesta necessitat d'afermar aquestes polítiques, de reforçar aquesta cooperació, de millorar la gestió de la informació i, sobretot, de la millora de l'atenció a la ciutadania i, en concret, a les víctimes de la violència de gènere.
7: L'alcalde ha defensat que durant l'estiu la coordinació policial ha permès millorar els principals indicadors de seguretat amb un descens del 16% de la delinqüència a la capital catalana respecte a l'any passat. Segons les dades, s'han reduït un 24% els furts i gairebé un 20% la multireincidència.
1: I encara afegim que la Policia Nacional ha intervingut més de 2.700 quilos de cocaïna a Sant Just Desvern i Màlaga en la desarticulació d'una organització criminal dedicada a la importació i exportació d'aquesta droga a països europeus. Durant l'operació també s'han requisat dues armes de foc curtes i 29 vehicles d'alta gamma i s'han immobilitzat criptoactius, productes financers i béns immobles. En total s'han detingut 15 persones, de les quals 12 ja han entrat a presó. I les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol ja es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi ha hagut estones de confusió, atès que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. I també us diem ara que la situació ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora del matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa, en aquest cas, d'una avaria.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 12 minuts de les 8 del matí, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Connectem ara en aquest punt en directe amb el Parc de Bombers de Badalona, on hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Dóna'ns més detalls d'aquest conflicte que hi ha ara mateix enquistat.
9: Bon dia, Helena. Sí, els bombers de la Generalitat donaran avui un toc d'alerta al govern català amb la manifestació convocada a partir de les 10 del matí a la plaça Sant Jaume de Barcelona per conèixer quines són les raons de rerefons que contextualitzen i expliquen aquesta convocatòria de manifestació. Parlem ja amb Antonio del Río. Antonio, bon dia.
10: Bon dia.
9: Ell és responsable de bombers del sindicat UGT. Antonio, tot ha canviat, canvi climàtic, noves necessitats socials, però els bombers continuen treballant com fa dècades.
10: Bueno, bombers i bomberes de la Generalitat, cada dia ens enfrontem a emergències cada cop més recurrents i més complexes. L'emergència climàtica, l'emergència social, suïcidis, pobresa energètica, la mort silenciosa de la nostra gent gran. Tot això provocat per anys de desinversió i de governs que no creien ni en l'emergència climàtica ni en els serveis públics.
9: Però tot i això teniu una reunió prevista per avui, confieu que es puguin avançar posicions?
10: Confiem que es puguin avançar posicions. El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents. Això no és de rebut.
11: Aquesta és una de les principals crítiques, les d'homogeneïtzar les condicions de feina i els recursos a banda i banda del riu, tant al Besòs com al Llobregat, però a més també proposeu la creació d'un cos d'emergència únic en el qual haurien de participar bombers de la Generalitat i bombers de Barcelona.
10: Sí, bueno, això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic, que amalgami bombers de l'Ajuntament, bombers de la Generalitat, protecció civil i emergències mèdiques.

però que després es traslladaran, com bé dèieu també, a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Gràcies. Qui també es manifesta avui a Barcelona són els treballadors de les biblioteques de Catalunya que estan cridats a la vaga. Es tracta de la primera aturada de les quatre que s'han convocat fins a finals d'any. Entre d'altres reivindicacions, reclamen millors condicions laborals, la contractació de més personal o més inversió en el servei públic de lectura. L'aturada arriba mentre encara es manté vigent la vaga indefinida dels treballadors de les biblioteques de la ciutat de Barcelona, que va arrencar al maig i que es troba enquistada als tribunals.

0: L'Espanyol inaugura la setena jornada de Lliga a les 9 d'aquest vespre amb la visita a l'RCD Stadium de l'actual CUE l'Elx. Els blanquiblaus volen aprofitar el fet de jugar a casa per imposar-se a un rival que encara no ha sumat cap victòria i que ha encaixat 16 gols en 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
1: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme. Tenia Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè, quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor amb 10 punts que en 7, està claríssim.
0: I el Barça jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan Garcia amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure, també, si entra a la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana, líder invicte amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. Pel que fa a la Lliga F, el Barça obre la quarta jornada a les 8 del vespre davant l'Alavés. Les blaugranes buscaran un nou triomf que les mantingui invictes a la categoria. Pere Romeu, que recupera per aquest partit a Clara Serra Jordi, podria fer rotacions i reservar jugadores pensant en l'estrena a les Champions del proper dimecres.
2: De seguir jugant amb la línia amb la que venim fent, que crec que estem fent les coses molt i molt bé, seguir explotant el rendiment individual de les jugadores, que crec que estem en un bon moment amb les que tenim. Crec que estan rendint a molt bon nivell individual, parlo de totes les jugadores de l'equip. Poder donar oportunitats a gent del filial que volem que ens ajudi durant la temporada, doncs demà segur que és un dia on segurament ens hauran de poder ajudar.
0: Ja ha començat la Golden Cup d'hoquei patins que es disputa a Cerdanyola del Vallès. La selecció catalana femenina va estrenar-se amb 2 triomfs sobre Alemanya per 0-8 i davant Portugal per 1-3 amb gols de Xicota, Jimeno i Codina. Amb aquests resultats, el combinat català s'ha assegurat la primera posició del grup. Avui jugaran el tercer i últim partit de la primera fase contra França. A la competició masculina, el combinat català va imposar-se a la vigent campiona de la Golden Cup, la selecció francesa, per 1-4. 2 doblets de Roc Pujades i Marc Julià van donar la victòria als de Jordi Camps, que avui s'enfrontaran a Angola i a Portugal, amb qui es disputaran la primera posició del grup.

0: 10 minuts per arribar a 8:45. El concurs de castells arribarà de nou a tots els racons del planeta a través de la televisió. I ho farà gràcies a TAC12 i la xarxa, que tornaran a ser els productors de l'esdeveniment. A més, també es farà un documental sobre les 30 edicions del concurs. Els companys de TAC12 ens expliquen el gran desplegament tècnic i humà que hi ha previst.
1: Una vegada més en els darrers 10 anys, TAC12 i la xarxa tornaran a ser els productors televisius del concurs de castells, amb un abocament d'esforços que reunirà més de 80 professionals i una vintena de càmeres, per no perdre detall d'un concurs de castells que promet ser històric.
2: Nosaltres posem tots els mitjans enguany perquè aquest sigui el millor concurs de la història. I direu, ostres, quantes vegades ho han dit això? Jo crec que es donen unes circumstàncies aquesta vegada que serà així. Perquè tal com venen les colles castelleres en aquest concurs,

0: Jo no ho recordo.
1: Més enllà de la retransmissió i de la producció de la senyal internacional, que arribarà a televisions i mitjans de comunicació d'arreu del món, també es durà a terme la realització d'un documental que repassarà les 30 edicions del concurs de Castells, tot amb un esforç de gran magnitud en la part tècnica, però sobretot amb la tasca d'uns professionals que des de fa anys estan a l'avantguarda de l'explicació audiovisual del món casteller.
2: En els mitjans tècnics és una qüestió d'inversió i, per tant, està a l'abast de diferents operadors, però sí que crec que la xarxa, les televisions de la xarxa poden aportar una cosa que em permeto dir que només podem aportar nosaltres, que són el grau de coneixement i d'experiència dels professionals que expliquen els castells.
1: Uns professionals de la xarxa ITAC12 que suposaran gairebé un terç dels més de 300 que s'acreditaran per seguir les tres jornades del certamen.
3: I no deixem les torres humanes encara, perquè 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els quals han estat treballant aquests últims anys. Per conèixer quines millores incorpora aquest nou equip i quin impacte pot tenir en la seguretat dels castells i, sobretot, dels infants que ocupen les posicions més altes, conversem amb la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora, la Sílvia Simó. Sílvia, bon dia i gràcies per atendre'ns.
4: Bon dia, Helena.
3: Han passat 20 anys, ho deia, de la implantació del primer casc. Per què s'ha considerat necessari fer ara aquest nou pas en matèria de protecció?
4: Mireu, nosaltres des de coordinadora anualment revisem tots els impactes que poden rebre els cascs i revisem contínuament si hi ha punts de millora. I ja havíem detectat algunes coses que sabíem que volíem millorar. Per exemple, el tallatge dels cascs, sabíem que necessitàvem que la talla petita fos una mica més petita, o el sistema de retenció, les corretges, perquè ens entenguem, no? Que els cascs quedin ben fixats, que no basculin. Però és veritat que en els últims 2 anys, no? Sobretot arrel d'algunes lesions una mica més importants que vam tenir fa 2 anys, vam detectar que podíem millorar la zona de protecció, és a dir, que podíem intentar anar a millorar algunes zones de la cara que fins ara no estaven ben protegides.
3: Va, sense desvetllar tots els detalls que presentareu aquest migdia, quin és el gran salt qualitatiu que porta el nou casc respecte al model actual?
4: Mira, una de les millores més importants, primer, és que passem a un model de casc amb 3 talles, per tant, pensem que arribarem a tota la canalla castellera. Pensem que a més serà més fàcil d'ajustar i que no es bellugui, perquè al final el casc, perquè compleixi la seva funció, ha d'estar ben col·locat, no? Si no, pot perdre aquesta gran funció que ha demostrat reduint moltíssim les lesions i traumatismes craniocefàlics. I a més, la gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles que fins ara doncs, no podíem ni amb el casc, que és altament efectiu.
3: Sílvia, quan es dissenya un equipament per a infants que han de pujar un castell, com es troba l'equilibri entre augmentar la protecció sense afectar la visió, la mobilitat o fins i tot la comoditat d'aquesta canalla?
4: Doncs sí, aquest és un dels grans reptes. Penseu que el casc casteller que utilitzem ja a dia d'avui és únic al món. És únic al món perquè la majoria de cascs protectors tenen una coberta rígida, una part rígida, que fa que la persona que el porta doncs, estigui protegida. Però, és clar, en els castells, si incorporem peces rígides, no, en cas d'una caiguda, altres membres del castell, especialment la pinya, podrien rebre un impacte i fer-se mal. Per tant, el casc casteller que fem servir ja a dia d'avui és un casc que és tota una peça d'un material que és capaç d'absorbir impactes per dins i per fora. Quan ens hem plantejat aquest nou model i la peça nova, no, el protector facial, aquest és un dels reptes. És a dir, havíem de dissenyar una peça, un protector, que protegís a la persona que el porta, als infants, que a més s'adaptés a tot el tipus de cares, com podeu entendre, potser els caps poden variar persona a persona, però varien menys que les cares, no? Cada cara, cada nas. Per tant, havíem d'arribar a un disseny que s'adaptés al màxim a un munt de cares i que, a més, no tingués grans peces rígides que poguessin fer mal en cas d'impacte a la resta de membres del castell.
3: Doncs Sílvia, Simó, gràcies per avançar-nos avui a aquesta presentació que fareu aquest migdia al Departament de Cultura. Que vagi molt, molt bé. Gràcies, bon dia.
4: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
3: I avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es convertirà en epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials i més de 300 activitats al voltant del llibre i la cultura en català. Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
0: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Un pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors. És una gran festa del llibre, de la cultura, del llibre en català, i és una invitació a venir a passejar i a descobrir llibres novetats, llibres de fons, a passar-s'ho bé.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Grans batutes, grans emocions.
2: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
1: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
2: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
1: Entrades a auditori.cat.
3: El diccionari Termcat.
4: Paraules noves que ja pots dir.
3: Cresta xinesa. Peça de pasta de la cuina xinesa en forma de cresta, elaborada amb farina de blat i aigua i farcida amb una barreja de carn i verdura, que es consumeix bullida, al vapor o fregida i generalment acompanyada de salsa de soja.
5: Existeix el manlleu xinès jiaozi, que és correcte en català com a sinònim complementari, si bé has de prioritzar sempre cresta xinesa. Una denominació que resulta més senzilla, descriptiva i entenedora. Potser per la forma que recorda les mal anomenades empanadilles, que tenen referents més propers. Altra cosa són les guioses, unes crestes menys especialitzades i més fines, però originàries en aquest cas del Japó. Per evitar ferir susceptibilitats, recorda que no són el mateix plat i, per tant, no són sinònims.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que la nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. Interior admet un problema en augment que obliga a descentralitzar les investigacions en aquest àmbit. La consellera Núria Parlon ha tornat a defensar la presència d'agents de paisà als instituts com a mesura preventiva contra els grups de menors violents i ho ha vinculat a la prevenció activa de crims com el de Manresa. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 21 anys acusat de 6 robatoris de cable de coure en només 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Acumula una quinzena d'antecedents. Tot plegat quan s'ha reforçat la seguretat a l'entorn de l'estació de França, on es concentren molts d'aquests delictes. Les pluges de les últimes hores han provocat un nou esvoranc al barri de Vallbona de Barcelona, molt a prop d'on ja se'n va produir un altre el juliol que es va empassar una grua. El moviment de pedres sota les vies ha obligat a tallar durant hores la circulació de trens a diverses línies entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Reunió aquest divendres entre el govern i els sindicats per intentar desconvocar la vaga dels formadors de bombers que reclamen més recursos. Proposen que s'impulsi un únic cos d'emergències que uneixi els professionals de la Generalitat, els de l'Ajuntament de Barcelona i Protecció Civil. Ho ha explicat al Notícies en xarxa el secretari general d'UGT Bombers, Antonio del Río.
2: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que s'han fet a administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
1: Dels esports, l'Espanyol vol aprofitar la visita del CUE, l'Elx, per sumar un triomf i refer-se de l'ensopegada contra el Rayo. El conjunt blanc i blau, que tindrà la baixa d'Omar per sanció, vol una victòria que el situaria en una posició còmoda abans de l'aturada de 3 setmanes per partits internacionals. Arriba el cap de setmana i nosaltres fem un repàs a les estrenes que arriben a la gran pantalla. La cartellera de cinema renova amb Tiempo de Victoria. Un meteoròleg és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit. Una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. I a Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el Correcamins. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia un nou model de casc i també el primer protector facial específic per a la canalla castellera. N'hem parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa amb Sílvia Simó, responsable de salut de la coordinadora.
3: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
1: I aquest matí seguim molt pendents del cel, perquè de sol no n'hi haurà, sobretot al litoral barceloní, on s'esperen xàfecs. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia. Quina és la situació que ens espera l'última hora o les properes hores?
4: Doncs de fet, molt bon dia, Helena. Doncs de fet, pendents d'aquest xàfec molt intens, però que està afectant aproximadament el 0,5% del territori del país. O sigui, un espai raquític, però en el qual hi viu molta gent i on hi ha hores d'ara molta gent que la va travessant aquesta zona, que és el front marítim del Barcelonès. Ja tenim constància de l'última mitja hora de ben bé 20-25 litres per metre quadrat al barri de la Barceloneta, per exemple. Plou amb molta intensitat a hores d'ara, per exemple, al Poblenou. Per tant, tots aquests barris, una mica podríem dir de la Gran Via i de la Diagonal cap al mar, doncs tenen un temps completament plujós i probablement hi haurà alguna incidència viària com a mínim, o del metro. Aquesta ruixada, que també s'està desplaçant a hores d'ara una mica més cap al nord, d'aquí a poca estona bufarà amb ganes aquesta pluja, per exemple, a Sant Adrià de Besòs, als barris a tocar del mar de Badalona, i fins i tot progressarà una mica més al nord i és probable que al llarg de la propera hora i mitja, dues hores, també arribi a poblacions com el Masnou, com a Montgat. Per tant, és una zona molt, molt local, però en la qual està caient el cel. A la resta del país, aquest matí, més tranquil, els ruixats que hi havia a Girona, tot això va de baixa. Per tant, és una pluja, la veritat, Helena, molt i molt centralista.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 6 minuts de 9:15, tanquem portada i entrem de ple en matèria. La nova cúpula policial impulsarà un pla contra les bandes juvenils i crearà grups especialitzats en la investigació del crim organitzat a totes les regions. És el nou full de ruta dels Mossos d'Esquadra presentat al Parlament en motiu dels relleus al capdavant del cos després de la dimissió del fins ara director de la policia, Josep Lluís Trapero. La nova comissària en cap, Sílvia Catà, ha reconegut el problema creixent que suposen aquestes bandes violentes de joves els últims anys a Catalunya, així com el greu impacte de les màfies. En aquest sentit, l'aposta passa per descentralitzar les investigacions que fins ara es coordinaven des d'un únic grup especialitzat al complex central d'Egara.
5: Tenim un problema que ja el vam tenir entre el 2003 i el 2011 de bandes juvenils, les famoses bandes llatines. Es va erradicar el 2011 i ara han tornat a proliferar. Bàsicament a la conurbació de Barcelona, però també tenim bandes juvenils a Lleida, Tarragona i Girona. Per tant, estem impulsant un pla per erradicar aquestes persones, per intentar que no hi hagin més bandes juvenils o més joves que s'introdueixin en aquestes bandes.
1: Precisament en relació als grups de joves violents, la consellera d'Interior, Núria Parlon, s'ha referit al crim de Manresa amb menors implicats com un problema que cal abordar des de l'arrel. I en aquest sentit, ha aprofitat per defensar el pla pilot per introduir Mossos d'Esquadra de paisà als instituts, que ha rebut crítiques aferrissades de part de la comunitat educativa i d'alguns grups polítics.
6: I si no li diem projecte dels Mossos a les escoles, pel que sigui, perquè no agrada, nosaltres no renunciarem a fer aquesta feina, perquè creiem que és important que puguem aportar coneixement a l'àmbit dels serveis socials, a l'àmbit dels educadors de carrer, treballar de la mà dels equips de justícia juvenil per aportar informació de qualitat que pot ajudar a gestionar situacions complexes que viuen alguns joves que després acaben sent, doncs, botxins de ciutadans respectables.
1: Un dels maldecaps policials dels darrers temps passa pel robatori de cable de coure. Els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores un home a qui s'atribueixen 6 robatoris d'aquest material en 10 dies a la xarxa ferroviària de Barcelona. Es tracta d'un jove de 21 anys que acumula una quinzena d'antecedents. Recordem que arran d'aquest tipus d'incidents s'ha decidit reforçar la seguretat a l'entorn de l'estació de França, un dels objectius reiterats d'aquests delictes.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I ho dèiem, pendents del cel, però és que les fortes pluges de dimecres encara tenien conseqüències ahir dijous. Una de les més destacades ha afectat de ple la xarxa de Rodalies. I és que un moviment de pedres va provocar ahir al matí un forat sota les vies i va obligar a tallar la circulació de la R2, la R2 Nord i la R11 entre Sant Andreu i Montcada i Reixac. Tècnics de DIF van reparar l'esvoranc al llarg del dia i després de les comprovacions tècniques pertinents es va poder reprendre la circulació. La incidència s'ha produït a pocs metres del punt on el juliol es va produir un esvoranc de grans dimensions que es va empassar una grua prop de l'antic camp municipal de futbol de Vallbona. En els primers moments de la represa del servei hi va haver-hi estones de confusió, ja que els combois ferroviaris convivien encara amb els autobusos que Renfe havia habilitat. Com us dèiem, la situació ja ha quedat normalitzada a la xarxa ferroviària després d'aquest ensurt, però ara els problemes es concentren al tramvia. Des de primera hora d'aquest matí està tallada la circulació de la línia T4 del tram Besòs entre les estacions de Glòries i el Fòrum a causa d'una avaria. I més coses, la formació a l'Escola de Bombers es manté aturada en protesta per la demanda de més recursos. La vaga dels formadors de bombers coincideix avui amb una reunió prevista entre representants de prevenció i extinció d'incendis i els sindicats del cos. Aquests han convocat aquest matí una manifestació a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Els sindicats dels bombers de la Generalitat també proposen la creació d'un únic cos d'emergències que uneixi els bombers de la Generalitat, Protecció Civil i els bombers de l'Ajuntament de Barcelona. Ho ha explicat al Notícies en Xarxa el secretari general de la UGT Bombers, Antonio del Río.
2: Això és una reclamació històrica i un tant utòpica per les mostres que ens han fet administració tant autonòmica com local, donat que necessitem donar respostes a aquestes emergències, necessitem estructures més fortes. Necessitem un cos de país, un cos únic.
1: Investigadores de la Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins amb un èxit del 60% amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar aquests resultats. Tot plegat ens ho explica la Maite Polo.
7: Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
8: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores, hay que validar estos resultados. Ya estamos en un punto, digamos, de desarrollo y bastante avanzado.
7: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
1: I aquesta setmana ha arrencat el procés d'adjudicació dels viatges de l'Imserso i han començat també a formar-se les primeres cues davant de les agències de viatges per accedir a un dels itineraris que formen part d'aquest programa de turisme destinat a persones jubilades. Balears, Canàries i la costa andalusa han estat alguns dels destins més sol·licitats. A Mollet, els companys de Vallès Visió han seguit les llargues cues per aconseguir viatges de l'Imserso.
9: En Vicente ha arribat a la porta de l'agència ITC Viatges de Mollet a 6:15 del matí. Aquest ja serà el 6è any que s'apunta al programa i aquest matí s'ha trobat una situació inusual. Durant tot el matí els ordinadors han tret fum i fins i tot en alguns moments la pàgina web s'ha col·lapsat.
10: Lo que pasa que ahora hay un problema, que no ha abierto la línea de los ordenadores para la península y tenemos que esperar.
9: Les agències de viatges del Baix Vallès s'han trobat amb llargues cues, que han aplegat a viatgers recurrents i altres que tornen a intentar aconseguir el destí desitjat. N'hi ha molts que repeteixen aquesta experiència any rere any, sigui en parella o amb els amics.
11: Ahir vaig venir per mi, diguéssim, perquè em tocava el primer dia, però a la meva parella li tocava avui i vinc avui per agafar alguna
12: cosa. Somos un grupo de 12, entonces es un poquito complicado. El año pasado sí tuvimos suerte y pudimos cogerlo.
9: El procés per inscriure's als viatges de la Imserso va començar el juny, quan les persones pensionistes van haver de marcar les preferències de destí. Ara, després de l'espera, centenars de baixballassans el poden conèixer. Entre les diferents opcions, les Illes Canàries i Balears, juntament amb la costa d'Andalusia, han estat els destins més sol·licitats.
1: Mm. Tres quarts de nou, temps per als esports. Avui els obrim amb l'Espanyol. Cristina Álvarez, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Que inaugura la setena jornada de la Lliga.
13: Sí, a les 9 de la nit, a l'RCD Stadium, visita a l'estadi blanc i blau el CUE de primera, l'Elx. L'equip de Manolo González vol aprofitar el fet de jugar a casa per aconseguir una victòria davant un equip que encara no ha guanyat aquesta temporada i que, a més, ha encaixat 16 gols en només 6 jornades. Després de l'ensopegada de dimarts contra el Rayo, els de Manolo González volen marxar a l'aturada per seleccions amb 10 punts i en una posició còmoda a la taula. El tècnic tindrà la baixa d'Omar El Hilali per sanció.
14: Qualsevol partit de la Lliga és important sumar. Demà, pues, el que diem sempre, quan hi ha aturada, pues, encara té una mica més d'importància, perquè bueno, al final pots anar tranquil amb una puntuació bona de cara a l'aturada per tornar a millorar coses, per recuperar gent que ja agafin el ritme, tenir a Javi Puado també, pues, ja a prop per tornar. I bueno, seria bo perquè quan, lògicament, quan millor entri en Javi, en Brian, en Gorosabel i tots aquests jugadors que agafin ritme el més aviat possible, pues millor en 10 punts que en 7, està claríssim.
13: Pel que fa al Barça, jugarà demà a la nit al camp del Sevilla. L'equip té el dubte de Joan García amb problemes al menisc del genoll dret i que probablement quedarà fora de la llista per visitar el conjunt andalús. Caldrà veure també si entra la convocatòria que donarà avui el seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als propers compromisos internacionals. El conjunt blaugrana líder invicta amb 6 victòries en 6 jornades i una mitjana golejadora superior als 4 gols per partit, buscarà un triomf per arribar a l'aturada líder en solitari. A tot això, el blaugrana Eric García va ser protagonista i a la seva localitat, Martorell, va inaugurar 2 camps de la Fundació Cruyff i el consistori va aprofitar l'acte per homenatjar-lo pels últims èxits aconseguits amb el Barça i també per la Copa del Món guanyada aquest estiu amb la selecció.
15: La Copa del Món que hem pogut aixecar amb els meus companys aquest estiu, crec que és una cosa que... Bé, veig molts nens aquí, que estic segur que el seu somni és també poder jugar a futbol, com era el meu quan jo era petit, quan acaba de jugar a futbol aquí als Parcs per Martorell. Així que animo a tothom que segueixi treballant, que tingui molts somnis.
13: Victòria destacada del Barça a la pista del Montpellier en partit de la Lliga de Campions d'handbol. Es va imposar per 27 a 28 en un exercici de resistència que li dona el lideratge del grup. Amb aquesta victòria, l'equip ha aconseguit completar un any sencer sense perdre cap partit. El tècnic Carlos Ortega destaca la importància de guanyar a la pista francesa.
16: Yo creo que es un partido muy defensivo, muy defensivo. En ataque hemos generado los dos equipos han tenido muchos problemas. Nosotros, la portería nos ha estado bastante... mucho más sensitiva quizá que la de ellos y nos ha condenado un poco las pérdidas, pero muy satisfecho del resultado, no es fácil ganar aquí y con hoy llevamos un año invictos, creo que es una auténtica machada, ¿no?
13: I en bàsquet, el Fiat Girona i l'Ilerna Lleida s'enfronten en el darrer partit amistós de pretemporada. El duel que es disputarà a Sant Hilari Sacalm a partir de les 8 del vespre es podrà seguir en directe per la xarxa Més. Els gironins buscaran la revenja després de la derrota contra els del Segrià a la Lliga Catalana. És una informació de Bru Ortega de Televisió de Girona.
17: Últims retocs per al Fiat Girona en aquesta pretemporada. El conjunt gironí afronta el darrer examen de preparació abans de l'estrena en Lliga Endesa de la setmana vinent a Fontejau davant l'UQAM Múrcia. El rival a batre en aquesta última prova serà l'Ilerna Lleida, amb qui ja es van mesurar fa pocs dies en la Lliga Catalana ACB, amb victòria lleidatana per 88-98. En aquesta ocasió, però, el maig no serà a Tarragona, sinó que serà una pista desconeguda per ambdós conjunts, com és la de Sant Hilari de Sacalm. Un duel de categoria per a l'equip gironí, on Moncho Fernández mirarà de seguir acoblant les noves peces i polint els diferents detalls dels encontres disputats fins al moment de cara al debut domèstic del pròxim 27 de setembre. Veurem si l'entrenador recupera algun dels 4 jugadors lesionats, com poden ser Felerup o Jassiel Pérez. Així doncs, darrer test previ a la competició per a un Fiat Girona en procés de construcció, que mirarà de continuar agafant rodatge, tancant la pretemporada amb millors sensacions que fins ara.
13: Doncs interessant partit entre el Girona i el Lleida, que podrem seguir a la xarxa Més avui a les 8 del vespre.
18: D'acord, doncs ens ho apuntem.
13: Vinga, gràcies, bon cap de setmana.
18: Igualment per tu. És divendres, és el torn d'anar al cinema, és el torn de repassar la cartellera amb les estrenes i ho fem, com sempre, amb el David Navarro.
19: El tiempo puede destruirnos. Churchill dice que es el mejor meteorólogo del país. Quiero una previsión.
20: Tiempo de Victoria ens porta 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
21: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
22: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles. Vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
20: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
23: Em dóna la gana fer-me gran.
24: Guante magnético marca ACME. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
20: Coyote versus ACME explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'ACME encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
25: Vengo por lo de posar sin pantalones.
18: I aquest cap de setmana reobre el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, tancat des de l'octubre de l'any passat per reformes. Tant demà com diumenge es podrà visitar la instal·lació durant les jornades de portes obertes, però nosaltres volem ser els primers a entrar-hi després de les obres. Per això connectem ara amb el Javier Santiago i la Marina Salvador de Canal Terrassa, que són dins del museu. Bon dia, Marina. Explica'ns què ens hi trobarem a partir de demà i que vosaltres ja esteu
26: molt
18: veient
26: bon
18: ara, eh?
26: Bon dia. Sí, doncs avui és un dia molt especial per Terrassa, perquè tu ho has dit, reobre després de 11 mesos al Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, el Manactec, doncs per unes obres de millora de la climatització i de l'experiència de l'usuari. Aquesta tarda se celebrarà l'acte institucional presidit per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i també assistiran altres autoritats com l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, i també tindrem el director del museu, l'Albert Tulleuda, que per cert el tenim aquí amb nosaltres perquè ens expliqui tots els detalls d'aquesta renovació. Molt bon dia, Albert.
27: Hola, bon dia.
26: Explica'ns en què ha consistit aquestes obres del Manactec.
27: Bàsicament, ho has dit molt bé, temes de climatització, sostenibilitat de l'equipament i temes d'accessibilitat, és a dir, que sigui el museu màxim de segur perquè l'experiència sigui el màxim de segura i agradable, no? I l'altre, doncs, millorar també l'experiència visual, de cognitiva, amb noves activitats i, sobretot, amb quatre exposicions noves, temporals, que el que faran serà dinamitzar moltíssim amb moltes activitats durant aquest cap de setmana.
26: Això t'ho va preguntar, perquè precisament aquest dissabte i diumenge tenim jornades de portes obertes. Què hi trobarem exactament?
27: Doncs trobarem aquestes quatre exposicions, una que va del tema sanitari, l'altra de Montesa, una magnífica exposició, l'altra una exposició sobre el Miquel Tàpies, que és un enginyer d'aquí de Terrassa, i finalment una de robòtica que és impressionant. A partir d'aquí, doncs, simuladors, activitats, tallers, espectacles de ciència, en fi, hi ha la inauguració pròpia de l'exposició de la robòtica, amb la qual hi haurà, doncs, una explicació molt, molt ferma del que és el comissari, no?, de qui és el comissari.
26: I el més important, i que també interessarà molt als espectadors, és que són totalment gratuïtes, és a dir, només han de venir, això sí, s'han d'inscriure, oi?
27: Sí, s'han d'inscriure, però són gratuïtes, sí, sí. I que corren una miqueta perquè realment ja està, tenim una afluència important, algunes ja fins i tot doncs, tenim complert. Però bé, després d'aquest cap de setmana ja tindrem obert i per tant doncs, l'experiència serà durant tot l'any.
26: Perquè són les exposicions i també visites guiades per la taulada, diferents alternatives, oi?
27: Ah, exacte, sí, sí. Una mica les activitats són una mica per tothom, pels grans, petits, per famílies conjuntes. Per tant, precisament hem buscat això, no? Que sigui el màxim de participat.
26: Doncs moltíssimes gràcies, Albert, per atendre'ns i que vagi molt bé aquesta reobertura. I ja saben, aquest cap de setmana no s'ho perdin, visitin Terrassa per poder veure aquest Manectec totalment renovat.
18: I si aquest cap de setmana no poden o ja no hi són a temps, el museu està obert i, per tant, tenen molts més dies per fer-ho. Gràcies, companys, que vagi molt bé. 20 anys després de la implantació del primer casc casteller, la coordinadora de colles castelleres de Catalunya presenta aquest migdia a la seu del Departament de Cultura un nou model de casc. Es tracta d'una evolució dels sistemes de protecció desenvolupada conjuntament amb experts mèdics i tècnics durant els darrers 2 anys. El nou casc tindrà 3 talles per adaptar-se als caps de tota la canalla castellera. A més, serà molt més fàcil d'ajustar i impedir que es bellugui. La principal novetat, però, és el protector facial. Ho ha explicat fa uns minuts al Notícies en Xarxa la Sílvia Simó, que és responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora.
0: La gran, potser, novetat, no? O allà on hem fet un canvi més radical i que segurament impactarà més, com a mínim visualment, és la introducció d'aquest protector facial, no? Que veureu que, com sempre, la canalla és capaç d'adaptar-se molt bé als canvis i pensem que és una cosa que no existia, és a dir, és un tipus de protecció que ens hem hagut d'inventar amb tots els agents que han participat i que podem protegir una zona de la cara que és important, que són unes zones sensibles.
18: Dan Peralbo i el comboi Mamaduixa i Lia Kali actuen avui al Mercat de Música Viva de Vic. Concerts que podreu seguir en directe a la vostra televisió local i a la xarxa Més a partir de 8:45 del vespre. Aquest dijous ha estat el torn, entre d'altres, de Marc Pujol. La guitarrista i cantant de Lluçanès ha ofert un concert al Teatre de l'Atlàntida on ha repassat els temes del seu últim treball. D'aquesta aigua no en veuré. Amb la Marc Pujol ens acomiadem. Bon cap de setmana i fins dilluns.

0: La xarxa de comunicació.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
3: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
4: Això està, es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocava ni quarts ni hores.
5: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
6: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
7: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
1: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
8: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
9: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
10: Es maten a totes.
9: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
11: Ara pujarà el preu de la llet.
9: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
12: Queda un any, un mes i 13 dies.
13: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
14: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
1: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ana Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Demà dissabte a les 6 de la tarda tindrà lloc al centre la projecció de la pel·lícula Los tres adioses, l'últim film de la directora catalana Isabel Coixet. De 6 de la tarda a 9 de la nit es projectarà la pel·lícula estrenada al gener de 2026 i que entra dins el cicle Gaudí amb un preu de 4,50 €. Aquesta tarda a les 7 hi té lloc la trobada del Club de Lectura Jove a la Biblioteca. En aquesta activitat dirigida a joves d'entre 18 i 30 anys es parlarà sobre el llibre El color púrpura d'Alice Walker, una novel·la sobre llibertat, identitat i resistència que no deixa ningú indiferent. Podeu reservar la plaça des del web de la Biblioteca de Caldes. Aquest diumenge el Casino de Caldes acull el 19è cicle de teatre de tardor. Per celebrar-ho han organitzat a la Sala Gran a 6:45 de la tarda l'obra de teatre Pel davant i pel darrere de la mà de la companyia Xamba Teatre, un espectacle de comèdia amb 10 personatges sobre la tarima i amb un preu general de 15 € i 13 € amb condicions especials. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront al Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 del migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El partit que vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins, que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. Pel que fa al temps, avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però al llarg del matí el cel s'anirà aclarint i aquesta tarda tindrem forces estones de sol. Al vespre, però, els núvols tornaran a augmentar i no es descarten alguns ruixats febles. Les temperatures pujaran al llarg del dia i es mouran entre els 16 i els 25 graus amb les màximes a les hores centrals de la jornada. Pel que fa demà, dissabte i en general el cap de setmana, tindrem un temps més assolellat, especialment durant el matí i les primeres hores de la tarda. A partir de mitja tarda augmentaran els núvols, tot i que en general es mantindrà un ambient estable. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Tot Ràdio Caldes a la web. radiocaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a radiocaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb radiocaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
4: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de Caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Perquè si sintonitzes Ràdio Caldes cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, t'hi trobaràs escaldents al programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris més DJs convidats. Recorda, cada divendres de 10 fins a les 12 de la matinada, escaldents aquí a Ràdio Caldes 100.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Enigmes i misteris del nostre món.
2: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
3: Benvinguts a la Comunitat Hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
4: A Ràdio Caldes.
5: I radiocaldes.cat.
4: Presentat per Josep Godard.
0: Ràdio Caldes. La ràdio que parla de tu.
6: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 2:15 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva

0: La gent del poble, que aquest any hi ha eleccions i els joves últimament venim carregadets d'odi. Hi ha dies més intensos, d'altres molt més caòtics, i no patiu, també hi ha dies de cromos de futbol i de divagenades. Per tant, aquest any, els divendres al vespre, de 8 a 9, us serviran com a prèvia del cap de setmana. Us esperem a l'Hora Gusarapa.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
2: Aquí comença el Fòrum, amb Conxi Sánchez.
3: Molt bon dia, Caldes. Són divendres i obrim una nova edició del Fòrum, l'espai de trobada diari on Caldes parla, escolta i es reconeix. Un programa que posa les persones al centre, que combina informació, cultura, debat i proximitat i que té com a principal objectiu ser la veu viva d'un poble que es mou, pensa i participa. El Fòrum vol ser això, la plaça pública de la ràdio on un espai obert, plural i humà, on cada matí, durant gairebé 3 hores, ens trobem per parlar de les temàtiques que importen, de tot allò que ens afecta i ens fa créixer com a comunitat. I avui què hi trobareu per iniciar aquest fòrum, aquest programa? A la primera hora, de 9 a 10, després d'aquest sumari, no? Obrirem com cada dia amb les paraules, aquelles paraules del dia que en teoria ve a ser com un editorial, no? Però més, sobretot són paraules que cada dia doncs, agafa un tema doncs, diferent que em vingui al cap, no? Doncs és aquest espai on podríem dir que ens connecta amb la comunitat i amb el món que ens envolta. Tot seguit, hauríem de viatjar per tal dia com avui, però canviarem, farem una mica de canvis. Tal dia com avui lo deixarem a partir de les 10, no? I nosaltres avui preferim començar ja aquesta, o sigui, ara d'aquí a res, aquesta nova etapa o nova temporada de Navegant per la Ment amb el doctor Conrad Sorribas, que de fet ja el tenim aquí. Però això ja es dic que serà en el moment que acabem l'editorial, doncs passarem directament al Navegant per la Ment. Després, a partir de les 10, ja com he acabat d'avançar, doncs tindrem uns minuts que dedicarem al tal dia com avui i tot seguit serà el que a vegades dic o li anomeno l'hora del cafè, en el que avui serà una conversa amb Josep Manel Aler, qui és responsable, o sigui, és una persona que coneixem aquí a la ràdio, sobretot amb el seu programa La veu és màgica, perquè ell és responsable d'aquest programa i que, de fet, és un programa que fins ara crec que s'emitia els dimarts, però a partir d'ara doncs, passarà als dissabtes. Entre d'altres coses, parlarem amb ells de les novetats, però sobretot d'un tema que interessa molt, perquè, com ja sabeu, La veu és màgica és un programa especial on les persones que locuten, les podrien dir les presentadores, és IA. És un programa que està fet IA. I diguem, elles, l'Alba, ara no recordo les altres dues dones també, doncs que totes, vull dir, és un programa fet amb intel·ligència artificial. I per això ens interessa molt parlar amb Josep Manel Aler d'aquesta temàtica, la intel·ligència artificial, perquè darrerament, a més, cada cop treu més controvèrsia, no? Que va molt bé, però que també té uns perills, que si des de la IA també ens dominen els humans, no? Doncs són aquestes cosetes que amb una persona com és experta, en aquest cas, Josep Manel Aret, doncs anirà per aquí la conversa. Després ja passarem a la tercera hora, d'11 a 12, i els primers minuts els dedicarem al calendari esportiu del cap de setmana. És una nova, podríem dir, secció que introduïm en el magazín, perquè, com ja sabeu, és un magazín, el fòrum, i ha d'haver-hi de tot. I sí, l'esport, doncs d'aquesta manera, l'introduïm també, però sobretot per conèixer quins són o sigui, aquests partits o dels equips principals o del que sigui, doncs, que, doncs ens ho comentarà una persona que d'això sap molt, sobre

0: de tot a l'hora de fer calendaris i calendari esportiu, com els resultats en aquest cas és Joan Serrat, a qui donaré la benvinguda. I seguidament doncs, es visitarà Montserrat Giral, la directora de l'Institut Escola de Caldes de Montbui, i amb ella parlarem del nou curs escolar que tot just ha començat fa una setmana. També parlarem dels reptes i dels projectes que ja es posen en marxa en aquest centre educatiu. I així, doncs.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí.
0: Doncs sí, ara passem ja directament a aquestes paraules diàries a l'editorial i que avui es titula Els dies que ens recorden el que no volem mirar. Avui el calendari es diu que és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial i és curiós, celebrem la igualtat perquè encara no existeix. És com si fessin un brindis anual per una promesa que continua en esborrany. També és el Dia Mundial de l'Ètica Mèdica. L'ètica, aquella paraula solemne que tothom defensa, però que sovint es perd entre pantalles, protocols i decisions que es prenen massa de pressa. I és el Dia Mundial de la Quiropràxia, que ens recorda que hi ha maneres de cuidar que no passen per algoritmes ni per aplicacions, que passen per les mans, per la presència, per la confiança. El calendari continua amb el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua. L'aigua, sí, allò que ens sosté la vida i que, paradoxalment, és el que més maltractem. I també és el Dia del Bambú, una planta flexible, resistent, silenciosa, que creix sense fer soroll. Tant de bo aprenguessin d'ella, menys soroll, més resistència. I, finalment, és el Dia Mundial de la Síndrome del Pete Hawkins, que ens recorda que la diversitat humana no és una nota a peu de pàgina, sinó una part essencial del text, que cada vida té un valor propi, encara que el món no sempre tingui la paciència d'escoltar-la. Tot aquest dia junts forma un mirall incòmode. Ens ensenya que reivindiquem la igualtat perquè no la tenim, que parlem d'ètica perquè la necessitem, que recordem la salut perquè la descuidem, que celebrem l'aigua perquè la malbaratem, que admirem el bambú perquè nosaltres ens trenquem i que reconeixem la diversitat perquè encara no la sabem abraçar del tot. I aquí és on entra la intel·ligència artificial. I direu per què? Doncs aquesta criatura nova que ens fascina i ens espanta alhora, la IA, doncs és aquesta que promet ajudar-nos a decidir, a diagnosticar, a ensenyar, a organitzar i que, si no vigilen, acabarà fent una cosa molt més perillosa, pensar per nosaltres. Això és el que alguns diuen. Perquè sí, podem delegar tasques, però no podem delegar criteri, ni ètica, ni responsabilitat, ni educació. L'educació, la de veritat, continua sent humana. És lenta, és imperfecta, és exigent, no es pot automatitzar, no es pot accelerar, no es pot substituir. I pot ser només per això. El calendari ens està dient una cosa molt simple, que el món no se sosté en commemoracions, sinó en decisions. Decisions que demanen valentia, criteri i una mica d'aquella ironia que ens salva quan la realitat pesa massa. Doncs això, avui és divendres i potser el més revolucionari que podem fer és mirar-nos com a comunitat i preguntar-nos si volem seguir celebrant dies o començar a canviar-los.
2: El Fòrum amb Conxi Sánchez. El Fòrum amb Conxi Sánchez. El Fòrum amb...

0: Doncs ha quedat molt clar, que aquest programa es diu El Fòrum. I també, doncs, podríem dir que ara passem, després d'aquestes paraules, no? Doncs passem al que d'alguna manera també ens agrada moltíssim, sobretot, i teníem ganes ja de començar, tot i que portem pocs dies també, en aquesta nova temporada de la ràdio va ser des de dilluns que estem aquí, que estem fent, intentem fent el programa de la millor manera possible, però sempre passant cosetes, no? I toca improvisar, però bé, conforme vagin passant els dies, a mesura, doncs, a nosaltres també ens anirem posant calmant, podríem dir, no? I que les coses doncs surtin molt millor. Però sí, ara arriba un moment precisament d'aquests que ens agrada perquè, entre d'altres coses, ens influeix molt també la calma, no? La calma que es pot donar i que ens dona el doctor Conrad Sorribas. Doncs, primer de tot, molt bon dia.
1: Molt bon dia i molt ben trobats a tots, tu, Monter, i tota l'audiència.
0: Tot l'equip, podríem dir.
1: Tot l'equip. Amb aquesta nova temporada, sí.
0: Sí, doncs això, és que estem a la nova temporada, que, no sé si ho sap, és la temporada número 47. 46 anys. Crec que al principi de tot el que era aquesta ràdio havies estat també.
1: Sí, sí, sí.
0: No només en Navegant per la Ment, que ja portava uns anys.
1: Quan Ràdio Caldes estava a la Font d'Olló.
0: Imagina't, això ja ho he recordat jo moltes vegades, quan estava en un edifici molt antic, que ja no existeix,
1: molt
0: no?
1: Petitó,
0: molt petit, un estudi, res, era el començament.
1: Vull dir que,
0: i bé, com tot, va canviant.
1: I va evolucionant.
0: Exacte. Sempre, esperem sempre que cap a bé, no? Evidentment, d'aquell estudi petitot al que tenim ara, doncs...
1: Hi ha molta diferència.
0: Sí, estem bé. Doncs, recordem que Navegant per la Ment és aquest espai de cada divendres que ens ajuda a entendre com funcionem, com sentim i com convivim amb tot allò que passa dins nostra. I, evidentment, les persones que, en aquest cas, jo ja diré, perquè estem avui tocant molt el tema de la IA i està molt clar que a qui ens ajuda en aquest sentit justament, que és els metges, no? La medicina, la psiquiatria, això no es pot substituir per la IA. No toquem aquest tema avui, però bueno, jo ja lo deixo
1: intents,
0: caure.
1: Hi ha intents.
0: La psiquiatria també?
1: Hi ha intents. Bueno. Però és cert que això requereix més d'un programa, però haurem
0: ui,
1: de tractar.
0: Ui, no, ja dedicarem tenint tota una temporada.
1: I tant.
0: Tot i que parlarem d'una temàtica concreta, però sí, no sé si al respecte t'he pensat alguna cosa, si podria fer com un tastet del que anirem tocant al llarg de la temporada, que la comencem avui, però arribarem fins al mes de juny.
1: Sí, bé...
0: Així per molt per
1: no,
0: sobre.
1: En general, mira, el que és la conducta humana té tres factors clars, no? Que és la part interior, que és la part més neurològica, no? La part més biològica, la part conductual, que seria la part més psicològica, no? La nostra interacció amb l'entorn, i llavors l'entorn en si mateix. O sigui, això és el que es diu la teoria general dels sistemes, diguem, no? És a dir, que nosaltres som un sistema format per tres entitats bàsicament, no? La biologia, la conducta i l'entorn, que moltes vegades ens condiciona. Bé, doncs els diferents programes aniran tinguent temàtiques sobre aquests tres espais, diguem, no? El programa d'avui...
0: Sí.
1: Salta pels aires.
0: Sí, però està molt bé explicar-lo perquè, bueno, és que justament tocarem una temàtica d'avui que és el... jo crec que moltes persones coneixen el doctor Joan...
1: Manel
0: Sanz. Manel Sanz Segarra.
1: Sí.
0: Doncs, particularment, tinc llibres, justament aquell, el de la supraconsciència.
1: Qui no els té?
0: Jo diria exactament, qui no els té?
1: Sí.
0: Perquè també s'ha de dir que el doctor Sanz Segarra té molts seguidors i també detractors. Bé, és una persona que tota la seva vida ha estat dedicada a la medicina. Ell era crec que era l'encarregat, o no sé com es diu així,
1: del cap de serveis
0: de cirurgia digestiva.
1: Sí.
0: I a més de l'hospital, crec que era, ara no em recordaré, el clínic, no, un altre, que és molt important.
1: Sí, estava en l'hospital de Bellvitge.
0: Exacte, Bellvitge. Vull dir que és una persona que tota la seva vida doncs, ha estat treballant amb la medicina. Però... ell també ho explica, aquestes coses que va explicant ara, perquè ara és quan ja jubilat d'aquesta feina, doncs és quan es dedica a aquesta part.
1: Clar, i com comentes, té molts seguidors, molts seguidors. De fet, va haver-hi una...
0: Ui, quan vas a... No sé si has estat en alguna xerrada.
1: No.
0: Bueno,
1: no.
0: Sí, jo he estat...
1: Personalment no.
0: I, per exemple, en el Coliseum, Cinema sí. Coliseum, que és enorme, ple de gom a gom, però per tot, eh? Vull dir, la sala, el que és la platea, els alfiteatres, vull dir, tot ple. Sí. I bé, la quantitat, és algo que, per això que dic que omple, no? I les persones que...
1: Clar, de fet, això que dius molt bé, ell va tenir una entrevista amb el Papa Francesc i el Papa Francesc li va dir, escolti, no sé com ho fa vostè, això. Perquè al final, diu ell, parlem de lo mateix, però vostè omple teatres, com dius, i les esglésies estan buides. Diu, com ho fa això? I ell li va contestar, és que jo parlo d'una manera científica. I aquest és el punt. Jo deia que aquest programa salta una mica pels aires perquè el que ell intenta explicar està a l'altre extrem del mètode científic i del mètode clínic. Però a la vegada ell intenta explicar uns fenòmens mentals d'una manera científica. Clar, aquí jo la veritat és que vaig pensar aquest estiu que l'entrada a aquesta nova temporada seria bo fer-la amb aquest tema, perquè això des d'un punt de vista, perquè clar, nosaltres som el que som, nosaltres aquest programa és un programa de medicina i de psiquiatria. Per tant, aquest tema, per això dic que pot esclarar-ho, perquè és tan ampli, fins no arribem a el que realment hem de parlar, que hem de fer una petita contextualització, però hem d'anar una mica al tanto, perquè si no acabarem el programa i de lo que realment, clínicament, és interessant.
0: I què és el que interessaria, de quina manera, què és la part, podríem dir, perquè hi ha una part que tothom se li segueix i agrada. Per què? Perquè toca una temàtica que és el que nosaltres no sabem mai, que quan morim, què passa?
1: I és
0: aquí on nosaltres tenim aquesta curiositat que ningú no ens la pot treure.
1: I dona una esperança.
0: Sí.
1: I això és molt important. El que passa que és una esperança, i això és, crec que té molt mèrit per part d'ell, amb la qual ell no es transforma en un gurú.
0: No, un gurú. És un científic totalment.
1: Exactament. Ui. Ara bé, un científic, és a dir, ell, com dius molt bé, una vegada amb la seva jubilació, perquè això li va portar problemes, es va alliberar.
0: Sí.
1: I va posar en tela de judici, el que dèiem, no? El mètode científic. Però per què? Perquè el que ell intenta explicar no el resisteix el mètode científic. No? Ens anem més enllà. Clar, això què vol dir? Que hem de revisar tres aspectes. Un és el que és la hipòtesi, les hipòtesis, les tesis, la teoria i la llei. Clar, al final, per poder explicar d'una manera científica descriptiva, això és molt important perquè ell això insisteix molt, ell no fa un estudi del qual s'entreu unes lleis, perquè és impossible pel tema que ell presenta. No? Per tant, no pot fer treballs estadístics sobre això que doni lloc a una potencial llei sobre aquests fenòmens. No? Ell es queda primer amb les hipòtesis, o sigui, ell descriu unes imatges de lo que ell diu experiències properes a la mort, de pacients que han estat en mort clínica i que han pogut ser ressuscitats, o sigui, han pogut ser reviscuts. No?
0: Però això, vull dir, abans fins i tot que ell expliqués això, sí. Això ho hem sentit moltes vegades,
1: no,
0: perquè aquests...
1: Exactament.
0: Que passa que, clar, què passa? Que ell encara et fa tenir com una mica més això que deies d'esperança, perquè és una persona que, com ha treballat sempre a la medicina i ho explica d'aquesta manera,
1: clar,
0: et fa que diguis, no és un gurú.
1: Exactament.
0: Vull dir, fa que ho creguis.
1: Clar. Per què? Perquè ell es mou entre el fet d'explicar uns fets i, com a molt, la teoria. Fa una teoria d'això. Clar, on està la part científica quan parlem d'espiritualitat? Perquè al final ell, la superconsciència, ell també ho diu, se li pot donar després el nom que vulguis perquè depèn també de...
0: Ell és molt creient, religioses. Això també s'ha de dir.
1: Exacte.
0: I per això va estar amb el pare, amb el papa.
1: Això mateix, no? Clar, llavors, aquest punt d'aquesta supraconsciència, que, com dèiem, alguns li diran Déu, els altres Buda, un altre cosmos...
0: En la religió, de fet, no es fica ni que sigui... Vull dir, sí que és creient, però no sense tenir una religió concreta. Això sí que ho deixa correcte. Molt clar.
1: Sí, perquè aquesta supraconsciència, ell, diguem, l'explica, i aquest és el punt delicat, a través de, si ho vol explicar-ho científicament, el seu model és la física quàntica. Uh-huh. Ja, clar. Llavors aquí, per això et dic, hem d'anar molt al tanto, perquè si comencem a explicar la física quàntica, primer que no és el meu territori...
0: I avui dia, no sé si això... No sé si entra molt a la xarxa, no? Però avui dia és que a vegades t'acribillen. No per ell, sinó persones que contínuament s'estan amb aquesta temàtica i que, bueno, que t'intenta i dices, tu fes això i veuràs com d'aquí a 7 dies la teva vida canvia. Vull dir, coses com aquestes, eh?
1: Sí, i de fet, aquesta separació és difícil, eh? És molt difícil, això, perquè... Però sí que és veritat, i a l'interès d'això... Al final, mira, t'explico. Com molts mortals aquest estiu, vaig anar a veure Odissea.
0: Sí, també pot dir que
1: clar,
0: també.
1: I al revisar la filmografia de Nolan, etcètera, doncs hi havia pel·lícules, no sé, la trilogia de Batman, etcètera, però n'hi havia una que jo no l'havia vist, que era Interestel·lar.
0: Sí que l'he vista també, vull dir, però es fa també...
1: El 2014.
0: Sí, té una...
1: Aquesta pel·lícula és totalment recomanable.
0: Però és psicològica també.
1: Sí, perquè és una... És... molt l'explicació, l'intent filmogràfic d'explicar justament la teoria quàntica.
0: Sí, perquè hi ha unes persones que estan mortes, vull dir, però vull dir que hi ha aquesta...
1: Clar, i aquí vaig pensar, escolta'm, aquí tenim un programa. I llavors, durant l'estiu, perquè clar, el doctor Segarra va pel tercer llibre i rebenta les xarxes. Clar, l'última vegada que jo el vaig sentir en xarxes va dir una cosa que vaig dir, cuidado, aquí hem d'anar una mica al tanto, perquè és una persona que té moltíssims seguidors.
0: Molts.
1: Tothom que té seguidors té detractors.
0: Sí.
1: I més en un territori tan difícil com és aquest, i vinguien, a més d'un metge i, a més a més, d'un cirurgià. Però, clar, va dir algo que hem d'anar una mica al tanto, al final de trajecte, que és que, a través de tota aquesta teoria, la capacitat del diagnòstic psiquiàtric, i va dir concretament psiquiàtric. Sí, podia variar. I que, per bé, evidentment, no? I que els conceptes que avui en dia són vàlids podien no ser-ho tant, llavors ell explica també, en benefici d'acurar una mica més els diagnòstics. Sobretot parlant de temes com la psicosis, i també parla de temes com de les malalties degeneratives, com l'Alzheimer. Clar, aquí sí que vaig pensar, aviam, espera't, intentem, des d'un punt de vista de mitjans, ubicar-nos una mica, perquè crec que té molt valor el doctor Sanz. Crec que, a més, moltes de les coses que diu, com que estan basades en temes científics. Però cuidado, que els temes científics, i aquí ens anem una altra vegada, la física quàntica, estem parlant dels físics que treballen en física quàntica, són físics teòrics. És a dir, hi ha molts elements de la física quàntica que sí que estan demostrats, però molts que s'intueixen. Per això la física quàntica és una teoria, no és llei. O sigui, intenta explicar uns fets, molts dels quals, com per exemple, no sé, la segona llei de la termodinàmica, no? És a dir, que la matèria ni es crea ni es destrueix, evoluciona, no? Canvia. Això forma part també de les teories del per què hi ha aquesta supraconsciència, no? O sigui, ell parla que el cos és com un vestit que tenim en un període determinat, amb el qual quan nosaltres morim, el que mor és aquest cos, no? Aquest cos deixa d'estar actiu, i llavors és quan aquesta supraconsciència torna en el seu origen, que és aquest origen cosmològic que cadascú li dona el seu nom, no? Pot ser l'espiritualitat, pot ser Déu, etc. Clar, però aviam, el que dèiem, contextualitzem. De fet, el nom, com el primer programa que vam fer aquí, vam parlar de Carl Sagan.
0: Sí.
1: D'acord? Que era un astrònom, molt famós com a astrònom i com a divulgador de ciència. I va dir una frase que és una frase que és, ha estat molt repetida i un gran èxit per explicar realment el que som, que és que en realitat tots som pols d'estels. Clar, què vol dir això, que tots som pols d'estels? Surt de la teoria també del Big Bang. No? O sigui, nosaltres tenim un principi, és la gran explosió que va donar lloc al cosmos. No? I els residus d'aquesta gran explosió són els àtoms, els ions, no? Que formen part de la matèria. I nosaltres, com a matèria, també formem part del resultat d'aquesta gran explosió, que és el Big Bang. I això que vol dir que la nostra composició bàsica, carbó, hidrogen, l'heli, els àtoms són a l'inici d'aquesta matèria. Val? Si això, que ja és una explicació molt, molt moderna, ja en parlaven els antics grecs. Demòcrit és el fundador de l'atomisme. Què vol dir això? Que ja a l'antiga Grècia s'entenia que hi havia unes unitats específicament molt petites i en aquell moment es pensava que indivisibles, que eren els àtoms. Els temps van passant, tothom va estudiant, i és clar, se'n van donant compte també els estudis de física de que realment això no és cert. Els àtoms també es poden dividir. O sigui, hi ha estructures subatòmiques, no? Més petites, com els electrons, els neutrons, els quarks. Mm-hmm. Els quarks, bueno, és una mica la barreja entre neutrons i protons. Els bosons són partícules subatòmiques. Entre elles n'hi ha una, que és el graviton, que el graviton, aquí estem una altra vegada amb el tema quàntic, s'intueix que existeix, però no està demostrat. Això ho explica molt bé aquesta pel·lícula d'Interestel·lar.
0: Sí, no? I hi ha una altra que també tocava aquest tema, que és de la Sandra Bullock, bueno, sortia la Sandra Bullock, que era, justament va pel el títol, no sé, anava per gravitat o alguna cosa d'aquestes,
1: sí.
0: I allí també, vull dir, passa, o sigui, de fet és com si està amb la persona que està i la persona és morta, no?
1: Clar.
0: Vull dir, era una pel·lícula també una mica així, tot, sí. Del tema de l'espai i tot, vull
1: clar,
0: dir que...
1: Clar, perquè al final estem jugant sempre amb això, no? Què passa quan ens morim? Si els àtoms són eterns, què es mora quan ens morim, no? Es parla és que no és que els àtoms es morin, es desintegren. No es desintegren, trenca la seva coordinació. I quan un àtom, els àtoms no estan coordinats, la matèria canvia, no? Però no mora. Clar, tot això, llavors, persones que sí que tenen un nivell d'espiritualitat històricament parlant, però que han intentat també de fer treballs científics sobre el tema, com per exemple Agustí, religiosament seria Sant Agustí, a nivell científic de Sant Agustí d'Hipona, fa una combinació, intenta explicar, per exemple, la Santíssima Trinitat, donant l'equilibri als tres ítems de la Santíssima Trinitat, canviant-los amb memòria, coneixement i voluntat. Pau, Sant Pau, parla del cos i la carn. El cos transcendeix, la carn desapareix. Mm-hmm. O sigui, aquest punt de que sempre hi ha alguna cosa que va més enllà de la matèria amb la qual nosaltres entenem i que en som conscients, o sigui, la consciència és aquell acte mental amb el qual nosaltres som reconeixedors de nosaltres mateixos, dels nostres pensaments i també del nostre entorn. El doctor Sanz parla de la supraconsciència, o sigui, més enllà d'aquesta consciència. D'acord? Clar, això què vol dir? Que el fet de què acostem-nos a lo nostre, no? De que la psiquiatria, d'alguna manera, d'això n'és sensible, perquè nosaltres també tenim una part del cervell que està preparat per entendre l'espiritualitat, o sigui, per entendre allò que va més enllà de la consciència, biològicament parlant. Hem parlat moltes vegades de que el cervell no són unitats individuals, sinó que és una extensíssima red neuronal connectada absolutament, no? Què vol dir? Que sí que està demostrat que les connexions que van amb el lòbul frontal, lòbul frontal és el lòbul de la percepció, el tronc encefàlic, que és el que uneix el punt on hi ha la part temporal central, que és on hi ha, on treballem nosaltres bàsicament, no? La hipòfisi, l'hipotàlam, l'adrenalina, la serotonina, la part biològica dels sentiments, que es connecta amb la mèdula, i el còrtex prefrontal, que és el regulador. Si aquesta part més entenedora baixa d'intensitat, allibera la part espiritual, que està en aquesta part més temporal. Això què vol dir? Que hi ha cervells, en general tots, amb més o menys intensitat, segons el perfil de cada persona, estem preparats, per exemple, per tenir aquest programa d'avui, per poder parlar d'una possible espiritualitat, unes identificacions que van més enllà de la física i de la matèria entesa com aquesta consciència pròpia, no? Que això seria aquesta supraconsciència. Clar, però si això estem parlant de la física quàntica, això és matèria dels físics teòrics. A on va el doctor Sanz? Explica la biologia quàntica. I aquí és aquell punt diferencial que ja anirem veient si l'evolució, jo crec que amb centenars d'anys, a lo millor ens porta a entendre això. Però avui en dia és on hem d'anar una mica al tanto. Per què? Les neurones són aquesta part... Fem una equivalència, no? La neurona seria aquest àtom biològic, no? És la unitat més petita que tenim dintre del sistema nerviós. Val? Deien que amb l'àtom això ho podíem desgranar i que hi havia unitats subatòmiques. L'esquelet de la neurona és una proteïna que es diu tubulina. La tubulina és una proteïna, és com un tub, realment, que fa el que se'n diu l'esquelet intern de les cèl·lules eucariotes. Les cèl·lules eucariotes són aquelles cèl·lules que tenen nucli. Val? Això què vol dir? Que aquesta és la teoria, això és teoria, que tots els moviments biològics que nosaltres entenem que estan en la sinapsis neuronal, o sigui, en les connexions entre les neurones, aquesta nova teoria intueix, cuidado, intueix, que on realment està el punt del funcionament neuronal no està amb la connexió, o sigui, no està amb la red, sinó que està en l'interior de cada una de les neurones. Clar, aquesta teoria és molt interessant perquè la tubulina existeix. El valor de la tubulina, això ja és una presumpció, és una intuïció, pels propis biòlegs quàntics que existeix, aquesta especialitat existeix. No? Clar, això què vol dir? Que a partir d'aquí el doctor Sanz explica, i això s'està referint en l'últim llibre i sobretot amb les últimes explicacions que fa en directe, que si això és així, molta de la sintomatologia psiquiàtrica d'avui en dia segurament canviaria el concepte de l'origen. I aquí és on jo vaig dir, cuidado, perquè estem parlant de temes molt delicats i no ens passem de frenada. No, més que res per la confusió, perquè és que en realitat, i probablement, si algun dia aquesta biologia quàntica es pogués demostrar, tampoc estaria amb un disconfort total amb el que avui en dia validem com a tècnica i com a coneixement i d'aplicació tant del diagnòstic com dels tractaments. Perquè, és clar, quines són aquestes substàncies que treballen a dintre de la neurona? Encara no es coneixen. Sí que el doctor Sanz parla del DNA, però tot això ja ho tenim ubicat. No, no, aquestes últimes... Això és aquest punt intuïtiu. Nosaltres treballem amb l'adrenalina, la serotonina, no dintre de la neurona, sinó en el pas, que és el que dona el criteri de red neuronal, i aquesta red neuronal és la que ho connecta tot. No? Sí que és cert que justament per aquesta pròpia red neuronal tenim aquesta capacitat de poder admetre, poder entendre que pot haver-hi una superconsciència. I aquí entrarem en aquest punt entre el que és la, entre el que és la, la teoria, que com a teoria és molt interessant, i ho hem d'anar al tanto amb com això es porta a la realitat, perquè a partir d'aquí, amb les conclusions del primer llibre del doctor Sanz, que és on explica
0: sí,
1: aquestes
0: és,
1: teories...
0: Sí, és el primer que va... I el que dius tu, Andrés, el primer és sí. El que va fer de seguida una segona edició d'aquest primer,
1: sí.
0: I és el que...
1: Clar, llavors aquí ell explica, i això... ho porta al criteri de les experiències properes a la mort, no? Que ell explica molt bé que la primera vegada que va començar a parlar això amb psiquiatres, amb neuròlegs i amb psicòlegs, tothom va coincidir en que aquestes experiències no eren no formaven part d'aquesta supraconsciència explicada, com ell diu, sinó que eren deliris. I que quan el sistema nerviós està en una fase terminal, la connexió neuronal varia, canvia, i el pacient pot tenir percepcions que no són les mateixes que quan un cervell està en ple rendiment, no? I que aquests deliris pues, poden tenir un contingut en funció de la formació que ha tingut el pacient. És a dir, si un pacient ha tingut una formació religiosa, etc., doncs, hi ha pacients que aquesta llum...
0: en aquest cas podrien dir justament són detractors del que ell explicava. Però el que passa que sí que és veritat que intentava que tingués un... O sigui, a veure, que no és algo que... dit per ell, no?
1: Sí.
0: Que surt una cosa de mi, digo, si tenir... el fet de que persones que saben molt doncs, i del tema, doncs saber què és el que diuen, no?
1: Clar, exacte. Sí, no, i que d'alguna manera és molt interessant explicar aquestes experiències, perquè sí que és cert que hi ha una repetició d'aquestes experiències amb diferents pacients. És a dir, una de les coses que ell diu, i amb això té raó, és que les experiències que ella anomena, no?, experiències properes a la mort, són molt iguals amb diferents pacients que no es coneixen. O sigui, sembla que hi ha un fil conductor amb això, no? I aquest fil conductor seria molt interessant, que això seria el final, diguem, del treball que ell ha iniciat, seria el que donaria a entendre que aquí hi ha algú que és tangible, o sigui que es podria demostrar, de fet, no? Però clar, això no és el moment actual en aquest sentit, val? I sí que és cert també, i aquí vindrien les dues, la balança, no?, de que quan un cervell, quan un sistema nerviós està en aquestes circumstàncies, la seva capacitat de funcionament varia, lògicament varia, no? I pot tenir aquestes percepcions, que n'hi ha de molts tipus, no? Una que és molt, molt reiterada són els sers de llum, que en diu, no? Aquesta
0: sí.
1: Llum, aquest tub, aquest etcètera, que realment que atrau a la persona i amb un sentiment de pau, tal com ell explica. Això és el que
0: I en pel·lícules o en sèries, que a vegades també ens els han fet veure, coses d'aquestes.
1: Clar, tot això és el que ell intenta de donar-li una explicació. Però clar, a partir d'aquí, què resulta? Resulta que diu coses com que la diferència entre aquestes experiències properes a la mort i, per exemple, les al·lucinacions, és que ell diu que les al·lucinacions no tenen una estructura lògica. Aviam, aquí hem d'anar una mica al tanto, perquè una al·lucinació és una al·lucinació, és a dir, és un apartament de la realitat, d'acord? Però hi ha al·lucinacions que tenen una coherència. És una al·lucinació, però el que explica el pacient té una lògica, el que passa que no està passant. Entra dintre, és una creació psicòtica, o sigui que s'aparta de la realitat, però té una lògica. Aquí hem d'anar una mica al tanto, perquè no és tanta aquesta la diferència. També diu ell que les persones que tenen al·lucinacions, que tenen deliris, no recorden els deliris. Això no sempre és així. Hi ha pacients que sí que els recorden. Clar, llavors, això què vol dir? També hi ha un altre comentari, no? Diu que les al·lucinacions no tenen a veure amb l'entorn. Això no és veritat. Normalment els deliris tenen una relació amb l'època amb l'època històrica amb la que una persona viu. Per exemple, aquella imatge que a vegades sempre hi ha de que la persona que té deliris pues que es creu que és Napoleó, que és els Napoleons, no? Avui en dia no n'hi ha de Napoleons, no. O sigui, no hi és aquest deliri.
0: No forma part de la vida d'aquesta persona.
1: Però a l'època en què va existir Napoleó va ser una persona coneguda a tot el món, no? Llavors, el deliri podia...
0: És que se li ha quedat aquesta història, dins del cap.
1: Sí,
0: no sé.
1: El deliri, en aquella època, el deliri anava relacionat amb un fet i amb una persona en concret. Avui en dia, per exemple, els deliris poden ser molt complexes, per exemple, que formem part d'una red dintre dels ordinadors, no?, que ens està perseguint, etc. No? O sigui, els deliris tenen que veure amb l'entorn històric actual, diguem, o amb el que viu la persona. Clar, quin és l'interès del programa, donada la difusió que té el doctor Sanz? Primer, respecte total cap a ell, perquè d'entrada és molt valent. Segona, perquè jo crec que té molt bona voluntat, no només en donar aquesta pau, que ja només per això ja val la pena.
0: Dona molta, és el fet que moltes persones veuen esperança.
1: Exacte.
0: Un moment, ens queden poquets minuts, però com després podem tenir temps fins que arriba l'entrevista i jo precisament dedicaria el temps aquest tal dia com avui després del butlletí informatiu, si tingués 5 minuts més...
1: Sí.
0: Podríem passar després de les 10, quan acabin les notícies, podríem continuar, perquè ja dic que tot i que avui el tema no forma part de lo que és el que toca, la psiquiatria, però sí que és molt, molt, molt interessant, que a vegades, justament, o sigui, quan no tothom té aquesta capacitat o d'explicar les coses bé, com per exemple el doctor Sanse, o sigui, en aquest cas, Manel Sansegarra, perquè moltes vegades arriben totes aquestes coses de persones que no... que científicament, precisament la part científica no la tenen, no? I no te la pots creure. Però quan tens la part científica, tant si és explicar-la ben explicada, doncs és això, que tot i que no toqui el tema, però el tema és molt interessant. No l'acabarem avui, però sí que si podem tenir 5 o 6 minuts més, doncs encara podem, ens queda un minut més que podem continuar on estava parlant.
1: Seria fer les conclusions, no?
0: No, les conclusions, ja per això jo ja me tenia algunes preguntes, que era la part final, el consell final. No?
1: Val, perfecte.
0: No, però ara diguem dins de lo que estava parlant.
1: Sí, exacte. La qüestió és que el doctor Sanz, no? Té molt valor en aquest sentit, dona aquesta esperança, i després el que li dona aquest criteri és que, el que dèiem al començament, no té una intencionalitat de ser un gurú, com dèiem, sinó que, i això és complexa, intenta adaptar el mètode científic a una situació que va més enllà d'aquest mètode.
0: Ara ho deixem aquí i a partir d'aquí comencem després.
1: Molt bé, conclusions.
0: Ara continuem. Perfecte, doncs ara ve el butlletí informatiu, les notícies de la ràdio, i de seguida no marxeu, que tornem amb aquest, podríem dir, parlament avui que tenim amb el doctor Conrasio Ribas. Sí.

0: Són les 10. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ana Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Demà dissabte a les 6 de la tarda tindrà lloc al centre la projecció de la pel·lícula Los Tres Adioses, l'últim film de la directora catalana Isabel Coixet. De 6 de la tarda a 9 de la nit es projectarà la pel·lícula estrenada al gener de 2026 i que entra dins el cicle Gaudí amb un preu de 4,5 €. Aquesta tarda a les 7 hi té lloc la trobada del Club de Lectura Jove a la Biblioteca. En aquesta activitat dirigida a joves d'entre 18 i 30 anys es parlarà sobre el llibre El color púrpura d'Alice Walker, una novel·la sobre llibertat, identitat i resistència que no deixa ningú indiferent. Podeu reservar la plaça des del web de la Biblioteca de Caldes. Aquest diumenge el Casino de Caldes acull el 19è cicle de teatre de tardor. Per celebrar-ho han organitzat a la Sala Gran a 6:45 de la tarda l'obra de teatre Pel davant i pel darrere de la mà de la companyia Xamba Teatre, un espectacle de comèdia amb 10 personatges sobre la tarima i amb un preu general de 15 € i 13 € amb condicions especials. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront al Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 del migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El partit que vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins, que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. Pel que fa al temps, avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però al llarg del matí el cel s'anirà aclarint i aquesta tarda tindrem forces estones de sol. Al vespre, però, els núvols tornaran a augmentar i no es descarten alguns ruixats febles. Les temperatures pujaran al llarg del dia i es mouran entre els 16 i els 25 graus amb les màximes a les hores centrals de la jornada. Pel que fa demà, dissabte i en general el cap de setmana, tindrem un temps més assolellat, especialment durant el matí i les primeres hores de la tarda. A partir de mitja tarda augmentaran els núvols, tot i que en general es mantindrà un ambient estable. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.
2: Doncs, ara que ja han passat les notícies, continuem amb aquesta temàtica. Crec que podrem tenir uns cinc minuts més. Vull dir que jo li robo del seu temps, sí, perquè tothom té la seva...
3: No, encantat.
2: I a més, com a metge, pues, d'unidó. Doncs li robo aquests 5 minuts més.
3: Cap problema, al contrari, encantat.
2: Doncs això és el que ens havíem quedat.
3: Sí, llavors, la qüestió és aquesta, diguem, no? Que nosaltres estem biològicament preparats per assumir el que proposa el doctor Sanz. El que hem d'anar una mica al tanto és no anar més enllà de lo que en aquest moment sí que podem intuir, però que no podem entendre, i en aquest moment hem de diferenciar també el que són les teories. La teoria quàntica té aquest punt que dèiem, és teoria quàntica, insisteixo, hi ha molta part de la teoria quàntica que ja està demostrada, però hi ha una altra part que no. Això aplicat a la biologia, pel propi concepte de la biologia, que és totalment canviant, encara té més intensitat. Vull dir que s'ha d'anar una mica al tanto, alhora, s'ha d'anar una mica alerta, per no confondre la situació clínica que tothom pot tenir en cert moment, de lo que és on realment treballem, que no és a dintre de la neurona, amb el sentit, amb el que ho explica el doctor Sanz, això que comentàvem, no?, d'aquesta biologia quàntica, aquesta tubulina, tot el que passa a dintre de la neurona, sinó amb la connexió neuronal, que és el que dona capacitat d'actuació a tot el sistema nerviós. Aquí és on treballem. I aquí és on tota la clínica psiquiàtrica té la seva part biològica, no? Uh-huh. Aquí és on treballen els medicaments, aquí és on el pacient és important que coneixi tot això per poder-se ajudar també a si mateix. Això jo sempre hem parlat, no?, de que és important que el pacient ajudi el medicament, perquè és la millor manera de que el medicament també ajudi més al pacient. Però tot això tampoc està en contradicció amb el que explica el doctor Sanz. Jo crec que això es pot totalment ser progressivament compatible, conjuntament. Mm-hmm. Per què? Per el que deia també. Perquè nosaltres, el nostre sistema nerviós, està preparat per assumir conceptes com el de la supraconsciència.
2: Mm-hmm. El doctor Sanz Segarra té una edat... crec que són 82, i d'unidó.
3: Sí.
2: Cap, vull dir, quan explica coses, i quan, sobretot quan està explicant la part científica,
3: sí,
2: perquè diu, no és aquesta diferència, no?, que hi ha entre una persona que coneix molt la ciència, no?, amb una altra que, ha fet aquest estudis o s'ha format en aquesta, però només en aquest apartat, no coneix l'altra, no? I no sé si el llibre El Secreto, el primer llibre que vaig tenir jo sobre aquesta temàtica de la física quàntica, no?
3: Sí.
2: I després, doncs, a partir d'ahir tot el que va sortint. Però el fet és aquest, el consell final, a través de tot el que ha explicat, ja dic que sense rebutjar ni molt menys el que ell explica, però també... anar a com informar-se més, no? I jo el que també anava és que, clar, ell té una edat, però se suposa que està acompanyat de tot un equip en el que també hi ha altres, com ell, altres metges que estan d'acord també, però que també són més joves, i aquesta part, clar, que podria dir científica, que s'hagi de continuar estudiant, doncs anirà també per aquí. No sé, clar, com ho veu això.
3: Sí, aviam, el consell és que l'apropament a les teories del doctor Sanz jo crec que són saludables, perquè al final, si nosaltres estem preparats per assumir coses que no són tangibles, i el nostre cervell això ens ho permet, i aquí ve no només l'espiritualitat, la música, l'art, o sigui, tot això són coses que a nosaltres ens impressionen, no? els impressionistes, per exemple. O sigui, tota aquesta part que va més enllà de el materialisme, tot això ho tenim. Si ho tenim, vol dir que el nostre sistema nerviós està preparat per assumir tot això i que, a més, ho agraeix. De fet, tots els fenòmens espirituals tenen un mecanisme analgèsic, no? Ens ajuden. Aquest jo crec que és el punt important. Portar-ho això a dia d'avui a la clínica, jo aquí crec que és el punt diferencial. Jo crec que a nivell de coneixement i de proposta de tot el que ens pot arribar a passar a nivell més enllà de la mort, com a teoria, i que aquest retorn a aquest cosmos, és com si el que deia ell, no? Nosaltres ens han deixat uns vestits, que és el nostre cos, i quan el cos desapareix, nosaltres tornem a aquest cosmos, no? A aquest pols d'estrelles que deia Carl Sagan, no? Aquesta teoria, ell l'explica molt bé, però ens ve ja de quasi bé del món grec, no? Mm-hmm. És a dir, que és una cosa que no ens ha abandonat amb tota la història del coneixement. És maco i és bo que això persisteixi, però tot això avui en dia ho hem de separar de la clínica.
2: És aquesta la part, o sigui, la conclusió final amb la que arribem avui. Exactament. Tornarem a reprendre un altre dia.
3: Ens donarà, ens donarà això,
2: sí. I tant que sí. Doncs, doctor Sorribas, moltes gràcies per aquesta mirada tan clara i tan necessària, tot i que avui la temàtica hagi anat per aquest sentit, però d'un i dos també ajuda molt, t'ajuda molt perquè són criteris que també t'ajuda perquè fins i tot, tenint en compte el que diu el doctor Segarra, a vegades no l'acabes d'entendre tot plegat i quan tens una altra visió, una altra manera d'explicar, doncs encara un temps molt més.
3: I la visió humana holística és sempre molt més propera cap al ser humà. Això també ho diu ell, sí.
2: Doncs ens retrobem divendres que ve, com sempre, per continuar navegant per la ment i per entendre millor aquest univers interior que tots compartim.
3: Moltes gràcies i molt bon dia a tots.

0: El Fòrum, amb Conxi Sánchez.
1: DJ Vigut.
2: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
0: Estàs escoltant El Fòrum, el punt de trobada dels matins a Ràdio Caldes.

I ara, doncs, després d'aquesta conversa tan interessant, i per això a vegades diu, ostres, si pot quedar-se, li trec uns minuts més, com és en el cas del doctor Sorribas, i és tan apassionant tota aquesta temàtica, i a més a la que avui tocava, doncs, que era el fet de continuar. Però encara ens queden uns minuts per parlar del tal dia com avui, abans de passar a la entrevista que després tinc, bueno, amb aquest cafè, però que ho farem després també via telefònica. Doncs ara doncs passem en aquesta, doncs fixem en el que passa, no? En el que passa amb el temps, no? A l'època, amb el temps que passa, que és el que nosaltres anomenem tal dia com avui. I és que avui és divendres, 18 de setembre, ja han passat 259 dies d'aquest 2026, a poc ja ens anem cap a la recta final, no? I en resten, doncs, 105 per acabar aquest cicle. El santoral ens recorda que avui és Santa, o se celebra Santa Ricarda i Sants Josep de Cupertino i Ferreol. Vull dir, a vegades tenim aquests noms que són, també és el que diuen, que cal admirar, no? Aquí li posen un nom d'aquest, o és perquè no són coneguts. Si us dieu així, moltes felicitats. I com sempre, doncs és veritat que aquest dijous, i en un principi ja ho comentava, no?, en l'editorial, que ve carregat de dies temàtics, dies que ens ajuden a mirar el món amb una mica més de perspectiva. I avui és que són sis els dies, aquests dies tan temàtics, rellevants, com és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, el Dia Mundial de la Quiropràxia, el Dia Mundial de l'Ètica Mèdica, el Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua, el Dia Mundial del Bambú i el Dia Mundial de la Síndrome de Pitt-Hopkins. I com també deien durant aquests dies de la setmana, estem en plena celebració de diverses setmanes temàtiques, com és la Setmana del Benestar de les Amèriques, la Setmana Europea de la Mobilitat, la Setmana Europea del Càncer de Pulmó i la Setmana de Prevenció de l'Embaràs en Adolescents. Perquè així, de manera resumida, parlem d'aquests dies, perquè abans en l'editorial jo he fet una mica passar res, tenint en compte el que pensem, no?, d'aquests dies temàtics, doncs per col·locar-los en una, o ressaltar-los en una editorial. Però així que direm alguna cosa d'aquests dies. Com en el tema del Dia Internacional de la Igualtat Salarial, doncs és un dia, com gairebé tots, impulsat per les Nacions Unides, per recordar que arreu del món les dones continuen cobrant de mitjana un 20% menys que els homes per feines equivalents. La jornada posa el focus en la transparència salarial, en la valoració real del treball i en la necessitat d'eliminar els biaixos, no?, que perpetuen aquesta desigualtat. És un dia per mirar de cara una realitat que encara pesa i per reivindicar que la igualtat no és una aspiració, és un dret. També és el Dia Mundial de la Quiropràxia, una efemèride dedicada a la salut musculoesquelètica i a la prevenció del dolor crònic. La quiropràxia treballa l'alineació de la columna i el sistema nerviós i és una disciplina que cada vegada té més presència

accelerada i de decisions complexes, l'ètica és el fill que garanteix que la medicina continuï sent humana. Pel que fa al Dia Mundial del Control de la Qualitat de l'Aigua, també té moltíssima importància perquè és una jornada que posa el focus en la vigilància de l'aigua que bevem, que utilitzem i que retorna al medi. Des de les depuradores fins als aqüífers, la qualitat de l'aigua és clau per a la salut pública, l'agricultura i la sostenibilitat. És un dia per recordar que l'aigua és un recurs finit i que la seva seguretat depèn de la ciència, la gestió i la responsabilitat col·lectiva. I parlem del bambú, Dia Mundial del Bambú. És una de les plantes més versàtils del planeta. Creix ràpid, és resistent, és sostenible i té usos que van de la construcció a la medicina tradicional. La jornada reivindica el seu paper com a alternativa ecològica en un món que busca materials renovables i de baix impacte ambiental. I acabarem amb el Dia Mundial de la Síndrome de Pitt-Hatchkin, una malaltia genètica rara que provoca retard en el desenvolupament, dificultats de parla, trets facials característics i, en alguns casos, problemes respiratoris. El dia vol donar visibilitat a les famílies, impulsar la recerca i recordar que les malalties minoritàries també mereixen recursos, atenció i comoditat i comunitat, I allí aquí ara ja es arribarien a les efemèrides, però no ens dona temps perquè ara de seguida hem de començar aquesta entrevista amb la persona que ara us presentaré. Però sí que podria destacar alguna que considere important, com podria ser, no sé quina podem destacar, no? Però, per exemple, hi ha la primera, que el 2014 se celebra a Escòcia un referèndum per a independitzar-se del Regne Unit. I això sí que ho podem recordar, no? I l'any 2009 es va produir una explosió de gas a la mina de carbó, una mina de carbó situada al sud de Polònia, en la que van morir 12 miners i 15 van resultar també molt mal ferits. Continuaré. De moment, a l'any 2006, Jorge Julio López va desaparèixer a Buenos Aires, a l'Argentina, i era un dels principals testimonis del judici contra l'excomissari Miguel Echecolat, que estava acusat per homicidis, tortures i desaparicions comeses durant la dictadura. El 1984, l'aviador Joe Kittinger va fer el primer vol en solitari en un globus de gas a través de l'oceà Atlàntic. L'any 1977, sempre estem pensant que estem en un dia com avui, un 18 de setembre, Doncs un 18 de setembre de 1977, la sonda espacial Voyager va fer la primera fotografia des de l'espai on apareixen la Terra i la Lluna junts. L'any 1973, en aquesta data, les Nacions Unides van admetre com a membres les dues Alemanyes i les illes Bahamas. El 1964, l'exèrcit de la República Democràtica del Vietnam va iniciar la invasió del Vietnam del Sud. I el 1928, a partir d'aquí, després, això va provocar una mica la intervenció de... i que va ser un desastre, la intervenció dels Estats Units. I el 1928, quan Juan de la Sierva, al capdavant del seu autogir, va realitzar el seu primer vol a través del canal de la Manxa. L'any 1851 es va fundar el diari del New York Times a Nova York. I a l'any 1812 es va poder controlar i extingir un foc a Moscou, però que un foc que havia provocat per evitar l'entrada de Napoleó i les seves tropes, no? En aquest cas era Moscou. I unes tres quartes parts de la ciutat va poder quedar destruïda justament per aquest foc.
En fin, un dia ple de memòria, de lluita i de consciència, i un dia que ens recorda que la història no és només passat, sinó també un mirall que ens ajuda a entendre

I ara, doncs, un cop que hem acabat aquesta parlada aquest dia, de tal dia com avui, estem a l'espera de poder contactar amb Josep Manel Aller per poder fer aquesta entrevista, que serà telefònica, i, però a vegades passen imprevistos, no? I bé, en aquell moment, doncs, o bé, igual no, com és per mòbil, doncs, igual no hi ha cobertura suficient, o està en una conversa que a vegades no pot deixar. És el que té. A vegades estem aquí en directe i passen aquestes coses. Mentrestant, doncs ara escoltarem una cançó, que la deixo perquè sigui el nostre tècnic, el Monter, que l'escolli ell, i la escoltem.

0: Doncs ara sí, ara ja tenim aquí, després d'escoltar aquesta música, justament podem tenir aquí amb la persona a l'altra línia del telèfon, que és Josep Manel Aller. Bon dia Josep Manel.
1: Bon dia.
0: Doncs mira, com no et coneixem, personalment, tot i que sigui per telèfon, te diria, pues encantada, no? De que estigui. Estaria molt millor que estiguessis aquí, però no. A més, se sent molt bé. Per tant, nosaltres t'escoltem i justament t'escoltem a tu, que la veu és humana, eh?
1: Sí,
0: i explicarem per què la veu, per què va aquest tema. I és que tu, juntament amb una altra... amb la teva companya, no?
1: Mònica Ibáñez.
0: Mònica Ibáñez, doncs, sou el que us responsabiliseu d'aquest programa que és La veu és màgica, un programa aquí a Ràdio Caldes que fins ara es podia escoltar els dimarts, però i és una de les novetats que començarà ja aquest dissabte, demà, no?
1: Correcte.
0: Vull dir que a partir d'aquesta setmana, el dimarts, ja no ha sortit. Per què? Perquè és demà quan es podrà escoltar La veu és màgica i les presentadores que ho porten, no? L'Alba, l'Alexa i la tercera...
1: La Blanca.
0: Eh? Com?
1: Blanca.
0: La Blanca. L'Alba, la Blanca i l'Alexa.
1: Correcte.
0: Són aquestes veus que, i a més, que faran un informatiu. Vull dir que és també una de les novetats, no? És una altra novetat que tindrà la veu és màgica. Però mira, en primer de tot, benvingut Josep Manel.
1: Gràcies.
0: I doncs això, que la idea és de parlar d'aquestes novetats, no? Primer, i també te diria, aniria una mica més al principi, no? De quan veu tenir aquesta veu pensar i tenir la idea de fer aquest programa, no? Clar, en el teu cas és una persona que és director tècnic de AB Control, no? L'AB, no sé què vol dir. I estàs especialitzat en intel·ligència artificial convencional. Exacte. I sobretot és de les persones que podrien dir que també has treballat molt el tema de la tecnologia, podria parlar en català, eh?
1: Sí,
0: estàs molt connectat en totes aquestes temàtiques. Però ja dic, des d'un principi, perquè com tenim un temps que ens portarà fins a les gairebé a 2 minuts de les 10, doncs podríem començar per això. Primer, de com va sortir la idea de fer aquest programa, La veu és màgica, un programa que també hem de destacar, que crec que fa 2 anys, no? va estar premiat aquí als premis d'aquest de ràdio de la comarca.
1: De Ràdio Associació.
0: Exacte, Ràdio Associació, en aquest cas d'aquí, de la comarca del Vallès Oriental.
1: Exacte. Bueno, no, a nivell de...
0: De Catalunya, de Catalunya, de tot Catalunya.
1: És un superpremi.
0: Sí.
1: Va ser un premi que ens vam quedar tots, com dient, si nosaltres estàvem jugant, estàvem practicant, estàvem aprenent i vam rebre un premi que no ens ho esperàvem. Vam anar amb el molt il·lustríssim alcalde a buscar el premi.
0: Sí.
1: Que una gala de premis així, rotllo Los Goya o Los Emmy, que ja estàvem tots...
0: Home, és que és un premi molt important pel que fa a les zones, vull dir, a les zones, a les ràdios, del fet de premiar els programes de ràdio.
1: Molt, sí.
0: I a premis locals.
1: Ens van donar el premi a la innovació tecnològica, perquè, clar, eren unes intel·ligències artificials les que feien la veu. Això va ser l'any 22 o 23?
0: Sí, jo diria que era el 23. Jo he dit 2 anys, no, 3 anys.
1: Sí,
0: jo m'aniria que el 23. El temps passa molt ràpid i a vegades te quedes si fa 2, si fa 3, si fa 1, no. Però jo m'aniria cap al 23.
1: Sí. Bueno, deixa'm afegir que la veu és màgica, és un programa fet amb intel·ligències artificials, però sobretot la part més important és la bona rebuda i el suport que vam tenir de Ràdio Caldes de Montbui, del senyor Ferran Monterde, que va ser el que li vam proposar fer aquest programa i ell li va semblar molt bé. i després doncs, bueno, també un programa que volíem fer, tot el tema d'Alexa, o sigui, des de tot el municipi, la ràdio, l'Ajuntament, vam tenir molt suport a fer aquest programa que era únic, no es feia res a, ni a nivell municipal, nacional ni internacional, eh? I nosaltres, clar, pues, només va fer falta que ens donéssim suport per fer el programa. O sigui, la Veu és Màgica ha anat creixent de tots aquests anys gràcies a que hem tingut el suport i aquesta bogeria compartida amb Ràdio Caldes i Caldes de Montbui. O sigui que hi ha una part tecnològica, però hi ha una part humana també de dir, vinga, va, foteu-li. I ja està.
0: Parlarem de les dues, de la part tecnològica i de la part humana, no? Perquè, com veurem, doncs... quines novetats, o sigui, primer de tot és això, com va sortir, perquè tu has comentat això, és aquí al programa sou dues persones responsables, doncs quan ho veu dir, pues, escolta, bueno, clar, si esteu treballant en aquesta temàtica, no? Doncs era també una manera doncs, i saber com funciona la veu, també fer-la servir per a la veu artificial, etc., doncs, d'intentar fer aquest programa. Però com us va sorgir la idea de fer-lo? Tot i que després el veu presentar aquí i es va acceptar i tot plegat, no? I es va donar tot el suport, com ho has comentat. Però, al principi de tot...
1: Bueno, tot va començar perquè nosaltres, a B-Control, ens dediquem a fer interfícies. O sigui, tot aquest sistema que fa que una persona pugui utilitzar una màquina, ¿vale? Per exemple, quan vas a pagar el pàrquing, doncs allà trobes una màquina amb una sèrie de botons i la persona doncs, apreta els botons i fa una feina, en aquest cas pagar un tiquet de pàrquing, ¿vale? Però hi ha altres interfícies, com per exemple les benzineres d'algunes marques, que la màquina et parla i et va dir en el cas de fer. I introdueixi el número de sortidor, seleccioni el tipus de benzina, introdueixi l'import, introdueixi la targeta. I aquesta part de veu, també, és una cosa a la que ens dedicàvem. El que passa que va arribar un moment que la tecnologia ja permetia de que en lloc de que la persona hagués d'apretar un botó, tu li poguessis parlar a la màquina, com per exemple amb l'Alexa. Nosaltres ens dedicàvem amb això, bé, ens dediquem amb això, a fer que una persona pugui parlar amb una cafetera perquè li fes un tallat, per exemple, a nivell més industrial, I clar, el que volíem era doncs, utilitzar les veus, perquè cada cop eren més humanes, eren més maques, i a més en català, i vam voler fer un programa on les veus eren fetes amb eren veus neuronals, fetes amb intel·ligència artificial. Ens va semblar simpàtic també amb la idea de difondre doncs, que existeix aquesta tecnologia. I això és el que vam fer al primer programa. La IA l'únic que feia era fer una veu. La Mònica, que és la que porta la part humana, feia uns textos i la IA el reproduïa en català. O sigui, parlava un robot, perquè ens entenguem.
0: Aquí, en aquest cas, és la teva. O sigui, la Mònica, com has dit, la part humana, amb els textos, l'altra és la teva, no? La tecnològica és aquí, la veu aquesta que crees i tot plegat, és la teva. Doncs, doncs la veritat és que ja dic, imagina si el programa va tenir èxit, doncs que va ser premiat. De fet, des de llavors, clar, la intel·ligència artificial cada cop va avançant més. En un principi vas crear això, també ja existia l'Alexa doncs, o la Siri també, si busques en el mòbil, doncs tenim la Siri, o en el Google també. Vull dir, són veus que però que cada cop van sortint més. Vull dir, fiques al millor sense voler en algun d'aquestes intel·ligències artificials i ja te surt la veu. En què puc ajudar-te, no?
1: Correcte.
0: Doncs,
1: sí, sí.
0: Doncs aquí doncs, és ja dir que cada cop això avança menys, avança molt més i bé, avui dia doncs, està arribant gairebé tothom fa servir la FEN, que moltes vegades, i per què no, s'ha de dir que també la fem servir per com una ajuda, perquè ajuda moltíssim, no? Sobretot quan escrius un text i el que dius li passes i diu, vull, si l'has fet una mica de pressa i corrent, doncs que te l'hagi de corregir. I sí, sí, i te'l corregeix. Vull dir, tenir-lo com aquesta part d'ajuda o fins i tot en àmbits com podrien ser medicina o bé, sempre i quan es pugui fer servir això per ajudar, no? Per
1: correcte.
0: Ajudar, doncs bé, però no sempre és així. Però primer, abans de parlar d'aquesta part, parlem, continuem amb la veu, és màgica. L'Alba és una veu artificial que ha anat evolucionant, que ha millorat, doncs, aquesta temporada, de quina manera, o sigui, també parlant de les novetats, de quina, com què és el que fareu, no? Amb aquesta, que ja dic que no només és ella, sinó també la Blanca i la... I l'Alexa, que formen l'equip,
1: correcte,
0: no?
1: Correcte, correcte, sí, sí. Aquesta temporada he fet un salt tecnològic de... Bueno, abans haguéssim fet falta 20 anys per a fer aquest salt tecnològic, i aquest salt tecnològic s'ha produït en un any. Aquesta temporada, l'Alba deixa de ser una mena de robot o de programa que va fent coses i s'ha convertit en una persona totalment autònoma i independent. I el que fa l'Alba és que cada dia s'escolta a l'Infocaldes, que s'emet a la una del migdia. És com t'ho dic, eh? O sigui, és un robot, és una màquina que està allí. I l'Alba cada dia a la una s'escolta a l'Infocaldes. Se l'escolta i fa un resum de les millors notícies de l'Infocaldes. I això fa el dilluns, el dimarts, el dimecres, el dijous i el divendres.
0: Tota la setmana?
1: Tota la setmana. I fa un programa que es diu Informe Semanal, que és el que s'emetrà els dissabtes, i el que fa l'Alba és, de tot el que s'ha escoltat durant tota la setmana, doncs fa un resum de les notícies més positives, de les notícies, diguem, que més maques, i aquelles notícies que dius, ai, que bé.
0: I deixa de banda les que no serien les que les lletges, vull dir, les notícies...
1: Sí, tots els drames, perquè n'hi han, els deixa de banda amb un propòsit, de que la gent pugui estar informada de donant-li més rellevància a les notícies bones, interessants, de que, per exemple, doncs s'han posat una nova il·luminació a la plaça tal, de que s'ha obert la nova botiga de no sé què, que a la gent gran ara tenen un nou espai per fer tal cosa, o que hi haurà un concert, coses que animin una mica la gent. Perquè els mitjans de comunicació, tret dels locals com Radio Caldes, la gran majoria el que fan és promoure notícies una mica dramàtiques per aconseguir audiència i buscar el morbo, i clar, pots acabar una mica tacat dels nervis. I passen coses molt maques que queden una mica com deixat de banda, perquè això no vende, i no aconsegueixen més audiència i no aconsegueixen més pasta per la publicitat. L'Alba el que fa és triar coses maques que han passat a Caldes de Montbui, fa un resum i el dissabte doncs t'ho diu tot. La part important és que la seva font d'informació són els serveis informatius de Ràdio Caldes. O sigui, l'Alba no s'inventa res. L'Alba sí. Escolta el que diu els periodistes de l'Infocaldes i fa un resum, i ho fa ella. Fa el resum, genera la veu, munta el programa i després li envia al Ferran Monterre, que és el tècnic. I ja està, o sigui, funciona sol.
0: Això ho fa l'Alba, però això ho fa el Josep Manel.
1: Bueno, el Josep Manel i la Mònica... El que hem fet és dir-li a l'Alba el que
0: vale, sí.
1: Com si fos una persona. Mm-hmm. Mira, Alba, aquesta temporada t'has dedicat cada dia de setmana, de dilluns a divendres, t'has d'escoltar l'Infocaldes, fes un resum amb aquest criteri i fes un àudio, i quan el tinguis fet li envies per e-mail al Ferran Monterre. Fin.
0: I ja està. I ella, fin. A partir d'ahir, ja ho fa ella sola.
1: I ja
0: ella,
1: està.
0: Com és independent, s'ha independitzat, ja
1: sí,
0: s'ho munta.
1: Correcte. Nosaltres l'únic que fem, sobretot la Mònica, que és la que li posa la part més humana i més humanística, per dir-ho d'alguna manera, escolta cada dia el que fa i si hi ha alguna cosa malament, li diu torna-ho a fer i treu això que has dit de tal, tal, tal, tal. O sigui, li posem una mica de censura, però la deixem fer.
0: No, bueno, censura, això podria formar part d'aquesta part que podrien dir errors, no? Aquests errors, perquè quan tu busques informació i tal, i és la intel·ligència artificial que te la dona, també t'està avisant. Vigila, perquè aquí pot haver-hi errors. I moltes vegades es detecten.
1: Sí, aquests errors no és més que un mal entrenament. O sigui, això és com ensenyar-li amb una persona a sumar i a restar. Uh-huh. Si li ensenyes malament, sumarà i restarà malament. Si li ensenyes bé, sumarà i restarà bé. Per exemple, les calculadores no tenen errors. no, no s'equivoquen mai. Tu li fots una operació i no s'equivoca mai. Una altra cosa és que qui hagi dissenyat o preparat aquesta calculadora ho hagi fet amb una mica de mala llet i l'hagi dit, de tant en tant t'equivoques. Per en quin objectiu? Doncs per donar pel sac a l'usuari. Però les calculadores no s'equivoquen, no són un perill, que és el que passa avui en dia amb la IA, que, avui amb la barca on la humanitat...
0: És ahir, on voldré anar. I ara, bueno, i després tu ens explicaràs el què. Però primer, una pregunta que molta gent es fa. Com es crea una veu com l'Alba? I què hi ha darrere d'un assistent virtual que pot conduir un programa de ràdio? O sigui, com la crees?
1: Bueno, resposta curta.
0: Sí.
1: Tu imagina't que tens la teva veu, la tens gravat de la teva veu, doncs tens, no sé, 400 hores de veu gravades, mm-hmm. Vale? D'aquí es treuen una mena de patrons i hi ha un programa, perquè les IAs no deixen de ser un programa, programes de software de tota la vida, doncs hi ha un programa doncs, que va buscant la A, la S, va buscant paraules, la B, o sigui, tots els alofonemes, o sigui, els sons de les vocals i de les consonants, i tot això s'ho va guardant. I sap com pronuncies tu la B, la C, la P, fins i tot paraules, i tot això s'ho va guardant. I quan ha de fer una veu, li fots un text i aquest programa el que fa és muntar tots els trossets d'àudio petitets, com si fos una disc jockey, però en lloc d'estar enllaçant cançons, estan enllaçant petits sons, la A, la B, paraules, i d'aquí surt una veu. Després, amb molta cura i amb molta masquerra, diguéssim, doncs fas que aquesta veu soni millor o pitjor, que és el que se li diu clonar, o duplicar o replicar una veu. I ja està.
0: Sí, i ja està, vull dir, i ahir ja la tenim.
1: Sí.
0: I en quin punt creus que la intel·ligència artificial de veu pot ajudar als mitjans de proximitat? És a dir, és una eina per reforçar-los, per ampliar-los, per fer-los més accessibles?
1: Bueno, els mitjans de comunicació, que tots estan falta de recursos i és un equip de gent que treballa en un fotimer d'hores i s'han d'espavilar com poden, perquè mai hi ha recursos suficients per tots, aquí hi ha vegades ens trobem altres mitjans de comunicacions pels que treballem, tant a nivell local, nacional com internacional. Veiem que els periodistes han de dedicar més temps a escriure la notícia amb un ordinador i després a fer la locució que fer la seva feina, que és de trobar les notícies, contrastar la notícia, contrastar la informació i preparar el text. Vull dir, en aquest sentit, la IA o les veus així sintètiques poden ajudar a que el periodista fessi un text, una petita piulada, per dir-ho així, i que automàticament ho converteixi en veu. I la veu, no oblidem que és el mitjà de comunicació més humà que existeix. La ràdio, el poder escoltar una cosa amb una veu, és més fàcil i pràctic que haver d'agafar un mòbil o haver d'obrir una pantalla per estar llegint. Però la ràdio, doncs, l'enxufes i la vas escoltant i et va dient coses. Uh-huh. O sigui, fem que la IA faciliti el transmetre aquesta informació que ha fet el periodista, que la converteixi en veu i que surti per la ràdio o amb un podcast o el que sigui. Uh-huh. O sigui, la veu és la millor interfície que hi ha entre una persona i una màquina.
0: Uh-huh. Sí. Doncs, no, vull dir, però que hi ha persones que igual, doncs, dir, i com es fa tot això, no? I per això anava aquí la pregunta. Parlem ara d'aquesta part, quan toques el tema de la llengua, el català digital i la defensa de la llengua. Una part molt important de la teva feina, de fet, és la defensa del català digital. Com està ara mateix la presència del català en assistents virtuals, intel·ligència artificial de veu i plataformes tecnològiques?

0: La presència és absoluta. L'únic que no hi ha és un aparell com Alexa, sí, que sigui un català.
1: Ah, i per què? I per què no hi ha? Perquè això moltes persones s'ho pregunten.
0: Per un tema polític. És un tema polític. Ja, així de senzill. O sigui, la Generalitat té un departament de noves tecnologies i que els coneixo personalment, he estat reunit amb ells fa molts anys que vaig estar amb ells, els vaig ensenyar el que havíem fet i es van quedar mirant com si fóssim uns marcianos, no? Mm. Porten gastats, em consta, i a més la informació pública, porten gastats doncs, com uns 25 o 30 milions d'euros fent polítiques digitals per la presència del català i la intel·ligència artificial en català, però bueno, allà està que, bueno, sí, està molt bé, però està anant lluny del que utilitzem nosaltres. A mi, nosaltres, aviam, nosaltres tampoc hem fet gaire cosa, hem utilitzat recursos que ja existeixen, recursos que té Microsoft, que té AWS, Amazon, Cohere, sistemes que hi ha europeus, que parlen en català, aviam, el Google parla en català i t'entén en català. I vull dir, qui digui que el català no està present, doncs no sé on ho buscarà, però el català i la tecnologia està tot arreu. Mm-hmm. I no fet precisament per entitats catalanes. Ho està fent un canadenc, ho està fent un hindú, ho està fent un alemany, i bueno, i ja està. Nosaltres, aviam, tot ho fem en català, eh?
1: Sí.
0: I a més, amb unes veus en català que són precioses.
1: Mm-hmm. No, i a més, fins i tot... Bueno, a vegades quan te fiques en algun tema per buscar informació, el que siguis, dins de la intel·ligència artificial sí que té veu i jo no estic parlant ara de la veu és màgica, però o sigui, diu, tu me pots contestar preguntes, no? I en català i tal, i te contesta perfectament, eh?
0: Clar.
1: Vull dir que, però això sense que sigui un programa, ni l'Alexa, ni res, senzillament estàs dins en l'ordinador, i que no estàs...
0: Sí, sí, i a més és gratis.
1: En el chat GPT, per exemple.
0: Sí, sí, i a més és gratis.
1: Sí, exacte. De moment, mira, m'acabes de treure una pregunta molt important, no? Perquè és el fet de que, com tot, no? Te posen a disposició tot un material de la intel·ligència artificial en la que tu pots la tens gratuïta. Uh-huh. Això pot canviar de la mateixa manera que està canviant tota la xarxa en general, perquè a veure, tu pots tenir tota la xarxa la gaudint de manera gratuïta, però si tu vols anar a més, per exemple, en el X, doncs tens el premio, o en l'altre, com és en el LinkedIn, també tens el premio, o fins i tot en el Facebook o en l'Instagram tens el premium, perquè, clar, aquest premio te dona unes altres coses, com per exemple, doncs, fiabilitat, confiança, el fet de que no t'hagin de treure el compte, tota una sèrie de coses, però tu has de pagar una quantitat. Pot passar això també?
0: Oh, i tant.
1: Clar, en qualsevol moment. Oh, en qualsevol moment. Imagina, és com si te dona aquest caramel, no? O un bombó, i al cap d'un temps ja t'has fet tu això, doncs a partir d'ara has de pagar.
0: Sí, sí. Sí, sí, totalment. Aviam, aquesta és una estratègia que la va inventar el senyor Bill Gates fa 30 o 40 anys, que va fer el seu sistema operatiu al Windows.
1: Sí. Vale?
0: I al principi doncs, era gratis. Tothom es copiava els disquets, es copiava els CDs i tu et compraves un ordinador a qualsevol botiga i venia el cunyat de turno, que llavors n'havia algun altre, ara tots són cunyats, i venia el cunyat amb el CD i et ficava el Windows, i vinga, tots allà, i les empreses, i tot Déu. Fins que un dia va dir, s'ha acabat, d'ara endavant, qui vulgui el Windows l'ha de pagar. I tothom a pagar. El negoci del siglo, el tio més ric del món, o un dels més rics del món.
1: Google igual, perquè ara, o sigui, tu tens, imagina't que tens el correu del Gmail i arriba un moment que ja no tens més gigas de les que te donen, de les 15 gigas que te regalen, no? A partir d'ahí, doncs, bueno, contínuament ho has d'esborrar, t'ho has d'esborrar tot, i si no, pues pagues, tot i que sigui una quantitat mínima, però és el fet, no? De sempre que hi ha tot això.
0: Sí, sí. És com si et posessin una autopista, que al principi és gratis, i després, bueno, tu t'acostumes a anar per autopista, hòstia, però aquí es va de conya, tu. I et deixen fer, i al cap d'un temps diuen, bueno, ara la podràs utilitzar com a molt 10 cops al mes. Si la vols utilitzar més de 10 cops al mes, has de pagar. I al final tu fas números i dius, hòstia, que sí, m'estimo més pagar, perquè m'estalvio molt de temps. Clar. I pagues. Sí. O sigui, tot això de que sigui ara gratis és un poc, pues, la puntita és gratis. Hòstia, perdó per l'analogia, eh?
1: Sí.
0: Bueno, el...
1: No, no, sí, ja l'has dit, vull dir, és gratis, però...
0: Sí.
1: A partir, ja arriba un moment que diu, bueno, ara tu la vols continuar fent servir, doncs ja saps el que toca.
0: A pagar.
1: Que
0: és un servei fantàstic, eh?
1: Sí, no, totalment. Totalment.
0: És un servei fantàstic.
1: Però, sí, sí. Però que és el que és això que... el que podem esperar. Ens queda ja poquets minuts i per això entraria jo ara en les controvèrsies. I com és una persona que coneix molt tot el tema de la intel·ligència artificial i tot això, clar, ara... Tu ja me l'has comentat en principi, no? Que si és perillosa, que si, bueno, que és un, és com quan, mira, això me recordo una mica la pel·lícula de l'Odissea de l'Espai, no? Doncs, en un principi, el que passa que allí al final doncs aconsegueixes no el mates, sinó desconnectes i ja s'acabó el robot, no? Perquè si no es posava en compte. Doncs ara també t'està dient que la intel·ligència artificial se'ns està rebotant i farà, pues, bueno, pot fer coses de dolentes i tal. Però, a veure, ahir què és el que hi ha de veritat? Perquè, a veure, darrere de la intel·ligència artificial sempre, com tot, sempre hi ha les persones, no? Va en funció de la manera de com es faci tot això, com es programi, que també ho has comentat en un principi.
0: Bueno, no, és... ara el que està passant és que estem en una era de que els sistemes d'informació o la informació o el context, tot és molt distòpic, tot és molt temàtic. Això que ens està passant ara amb la intel·ligència artificial, si hagués passat amb el context social de fa 20 o 30 anys, hagués sigut, pues, un avanç tecnològic, pues, molt, molt, molt xulo, igual com quan van sortir els cotxes amb injecció, els cotxes amb turbo, o totes aquestes meravelles tecnològiques, perquè l'entorn social, bueno, era més positiu, no era tan distòpic, no era tan dramàtic. El que passa que avui en dia els mitjans de comunicació en general, tret dels locals, sobretot els alcaldes, també hi ha una tendència a que es vol muntar un pitote de qualsevol cosa per tenir audiència.
1: Sí.
0: I de la intel·ligència artificial jo rotundament et dic que per defecte qualsevol cosa que escoltis a mitjans de comunicació, fins i tot a nacionals, a la televisió espanyola, les notícies que diuen no et pots creure res, perquè intenten, li donen una polarització molt dramàtica. O sigui...
1: Són pots, vull dir que són pots d'aquests que t'està ovulant, no? Vull dir, totalment.
0: Per exemple, quan va sortir la calculadora? Quan va sortir la calculadora, hosti, això va ser l'hòstia. Per què? Perquè la gent que havien de fer molts números, comptables, enginyers, les persones particulars, hosti, agafes la calculadora, et posaves allà a sumar i a restar i... Hòstia, allò era fantàstic i, bueno, i va ser un dispositiu molt avançat pel seu temps i va ser molt benvingut. Doncs ara imagina't que aquesta calculadora apareix avui, l'any 2026. El que s'estaria dient és que les calculadores estan hechas per que s'equivoquen i quan tu calcules una suma, la da errònia i con esto haces la declaración de renta i te ponen una multa i una sanció i no, la gent se va a volver tonta, vull dir... Han muntat una història que dius, va, anem a fent cap al sac. O sigui, ni cas.
1: Perfecte. Mira, això vull dir que perquè ja es queda res, no es queda res. Josep Manel, però ja, o sigui, ja, és el que volien que expliqués i ves una persona que ho està treballant. Res, vull dir, d'això no hem de creure absolutament res. La intel·ligència artificial ens ajuda... I bé, també de tenir en compte que a vegades comet, exacte, i que a vegades pues, hi ha errors que s'han de tenir en compte i ja està.
0: Correcte.
1: Sí, doncs, sí. Josep Manel, moltes gràcies per aquesta conversa tan clara i tan necessària. Espero que algun dia puguis venir aquí de manera presencial, aquí al fòrum, cada dia, és de dilluns a divendres.
0: Oh, i tant.
1: De 9 a 12, eh? O sigui, que estàs convidat.
0: Aprofitant que estic amb Antena, puc saludar un moment?
1: I tant. Saluda ràpid.
0: Vull saludar a la meva sòcia Mònica i sobretot saludar al Ferran i al Xavi de Ràdio Caldes.
1: Molt bé, doncs ells ja t'he escoltat. El Monter, que el tinc aquí, que és el que me va punjant, a mi, que te queden res, que te queden dos.
0: Adéu.
1: Pues ja està. Doncs Josep Manel, moltes gràcies, eh?
0: Vale. Fin de la transmissió.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: I nosaltres continuem, fem una pausa per escoltar el butlletí informatiu. No marxeu, que de seguida tornem, i a més, perquè no marxeu, perquè sabreu què és el que passarà aquí a Caldes aquest cap de setmana en temes esportius.

0: Són les 11. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ana Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Demà dissabte a les 6 de la tarda tindrà lloc al centre la projecció de la pel·lícula Los tres adioses, l'últim film de la directora catalana Isabel Coixet. De 6 de la tarda a 9 de la nit es projectarà la pel·lícula estrenada al gener de 2026 i que entra dins el cicle Gaudí amb un preu de 4,50 €. Aquesta tarda a les 7 hi té lloc la trobada del Club de Lectura Jove a la Biblioteca. En aquesta activitat dirigida a joves d'entre 18 i 30 anys es parlarà sobre el llibre El color púrpura d'Alice Walker, una novel·la sobre llibertat, identitat i resistència que no deixa ningú indiferent. Podeu reservar la plaça des del web de la Biblioteca de Caldes. Aquest diumenge el Casino de Caldes acull el 19è cicle de teatre de tardor. Per celebrar-ho han organitzat a la Sala Gran a 6:45 de la tarda l'obra de teatre Pel davant i pel darrere de la mà de la companyia Xamba Teatre, un espectacle de comèdia amb 10 personatges sobre la tarima i amb un preu general de 15 € i 13 € amb condicions especials. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront al Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 al migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El partit que vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins, que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. Pel que fa al temps, avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però al llarg del matí el cel s'anirà aclarint i aquesta tarda tindrem forces estones de sol. Al vespre, però, els núvols tornaran a augmentar i no es descarten alguns ruixats febles. Les temperatures pujaran al llarg del dia i es mouran entre els 16 i els 25 graus amb les màximes a les hores centrals de la jornada. Pel que fa demà, dissabte i en general el cap de setmana, tindrem un temps més assolellat, especialment durant el matí i les primeres hores de la tarda. A partir de mitja tarda augmentaran els núvols, tot i que en general es mantindrà un ambient estable. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Doncs sí, ara ja entrem en aquests minuts que dedicarem a saber, sobretot què és el que es farà aquest cap de setmana, o què faran els equips del que sigui, no? Pot ser futbol masculí, futbol femení, bàsquet masculí, bàsquet femení, futbol sala. Jo desconec bastant aquest tema, però aquí tinc una persona que d'això sap molt, que és el Joan Serrat. Hola, Joan, què tal?
1: Sí, hola, què tal? Bon dia.
0: Són molts anys que ets coneixent. Vull dir, ara aquí a la ràdio poc, però el tema esportiu ja el portes sempre.
1: Jo ara volia fer esment, abans de tot, d'agrair la demanda que em va fer en el seu dia, la temporada passada, en Pepe Santos, que em va dir, diu, escolta, tu pots cuidar-te dels resultats i del dietari que parlarem ara del cap de setmana següent, no?
0: Aquí serà sobretot el dietari, o sigui, sí, el que serien el que passarà, no? El que vindrà. El que passarà ja és un altre tema. Es tracta d'això, de conèixer doncs el calendari esportiu que tindrem durant aquest cap de setmana, que és dissabte i diumenge. A vegades pot ser ja el mateix divendres, no sé, això ho explicaràs tu.
1: Sí. I van tenir una informació que és referent a l'altre cap de setmana, però que la gent es té d'inscriure abans de la data aquesta, no? Però, doncs, continuant amb el que deia, doncs, agrair la demanda que em va fer el seu dia el Pepe Santos, que no em va venir de nou perquè ja havia, com ja saps, ja havia tractat el tema
0: molts anys
1: en el Seminari Montbui.
0: Molts anys vas estar seguint. En aquell moment era, Joan, era... calendari del que es faria i resultat i comentaris també.
1: I tot, cròniques. D'altres, de tot el que havia passat o tenia de venir el cap de setmana anterior o bé durant la setmana anterior.
0: Tot el que
1: o
0: passava.
1: O bé el cap de setmana ampliat. També vam demanar la col·laboració d'algunes entitats doncs, que no podíem abarcar o desconeixíem, i llavors ens feien arribar la informació a la redacció.
0: Doncs vinga, a veure, anem amb nosaltres
1: anem a parlar del tema.
0: Com ho tenim el cap de setmana primer?
1: Comença a haver-hi activitat.
0: Molt bé.
1: Que no és que no n'hi hagi hagut, perquè la majoria d'equips, si més amb més anticipació o amb menys, ja han fet els seus partits amistosos. Vull dir, salvo el futbol, que destacarem després, que hi ha hagut moltes novetats.
0: Pues no sé si és millor després o deixar les novetats o el que pugui haver-hi més de notícia pel principi.
1: Són pinzellades d'altres esports. En quant al ciclisme, el dia 27...
0: De l'esport ciclista
1: Calderí, parlem, sí. Ja des de primers de setembre han reprès les activitats que el mes d'agost havien quedat aturades. Llavors, però a part d'això, fan una sortida especial a Collformic el proper dia 24. I llavors les persones interessades, tant si estan en el club com si no, tenen d'inscriure's a la web del club, que és el 628 90 71 90, i 627 58 28 99, perquè és en places limitades, suposo, i tenen de sortir des de l'estació d'autobusos amb un autobús i desplaçar-se de Collformic cap aquí, que seran 47 quilòmetres. Això és el més, diguéssim, de ciclisme, a part de les sortides que fan ja dominicals i cap de setmana. Canviem d'esport. En hoquei patins, aquests dies 18 i 19 de setembre se juga a Cerdanyola.
0: En hoquei patins...
1: Del Club Natació
0: Caldes.
1: Perdó, del Club Hoquei Caldes Rec amb Làser.
0: Clar, perquè aquest és el que...
1: Havia estat del Club Natació...
0: No, però ara és el Rec amb Làser.
1: Fa uns quants anys enrere, però llavors ja no. I igual que noies, hi ha un torneig internacional que es diuen Lluc Golden Cat, que se juga en el pavelló de Cerdanyola del Vallès. I hi ha dos jugadors del Caldes en la categoria sub-23 que formen part de la selecció catalana, que són el Biel Recassens, porter, i Bernat Issa, com a jugador. Val? Això hauríem de fer esment, perquè aquí a Caldes hi ha un bon planter de hockey, i no solament pel que fa al primer equip, que bueno, ja ho comentarem la setmana que ve, perquè fins a la setmana que ve no comença la prèvia de la Hockey Lliga, que se retrassa fins a finals d'octubre. Llavors la setmana que ve comença la Lliga Catalana, que ja ho comentarem
0: aquesta,
1: la setmana que ve.
0: Ja, per aquí és per on aniria el primer equip.
1: Sí. El que sí, aquest que dissabte, concretament a les 8, parlant del dietari i de l'agenda, aquest primer equip juga el darrer partit amistós de la pretemporada, diguéssim, contra un altre equip de l'Hockey Lliga, que és el Noia. Val? Fins ara els resultats han estat bastant correctes, tenint en compte que també hi han hagut canvis en la plantilla del primer equip. Bueno, en quant a les noies, ja s'ha comentat que van participar a la Supercopa Femenina, organitzada per la Federació Catalana, a Mollerussa, i bueno, van tornar-se a enfrontar amb el Mataró, i amb un resultat bastant positiu, malgrat perdre per 3-1.
0: Val. Continuem precisament parlant de lo que es toca, que és el que hi ha, o sigui, el que hi ha al cap de setmana.
1: Sí. Bueno, aquest cap de setmana cal esmentar, a part del partit d'aquest de hoquei patins que hi ha amistós, entrem ja en la Lliga.
0: Exacte.
1: En la Lliga aquesta setmana només tenim, per començar, ja hem avançat abans, que les altres activitats esportives bueno, aquí a Caldes podem gaudir de bastant esport, no comencen a competir, diguéssim.
0: De moment no comença, aquest cap de setmana no.
1: Bàsquet en la seva diverses modalitats, masculí i femení, fins a la setmana que ve. En futbol sala igual, depenent també de la categoria que estiguin inscrits aquests equips. Waterpolo començaran, suposo, molt més tard. Futbol sala masculí i femení, i bueno, en bàsquet, que ja ho comentarem. Tots aquests esports fins la setmana que ve no comencen, en una certa mesura, en un grau tant en Lliga com en hockey, que ja ho hem comentat, la Lliga Catalana, Val? Que és una semi-oficial, diguéssim. És organitzada per la Federació Catalana, no l'Hockey Lliga, que vindrà després, que això ja és a càrrec de la Federació Espanyola. Val? Aquesta setmana, i com a fet històric, és la que ja s'ha anunciat aquí, la retransmissió del partit del primer equip de futbol, que això ja em dic que és...
0: Aquest partit de futbol sí que ja és aquest cap de setmana.
1: És l'inici de la Lliga de Primera Catalana. És la primera jornada, i el Caldes, doncs, precisament, jugarà aquí, al migdia, el diumenge a les 12, contra el Sant Cugat del Vallès. Un equip que la federació l'ha canviat de grup. Ja estava en la mateixa categoria, però el van canviar de grup. Hi ha 5 novetats en quant pel que fa als equips que es trobarà al Caldes aquesta temporada. Val? Un és aquest que hem esmentat, o Sant Cugat, que l'han canviat de grup, i altres, com el Torelló, després hi ha el Porqueres i el Quart, que són campions de la segona categoria, que han pujat, d'acord? Pel que fa al Caldes, doncs, salvo l'entrenador, que continua, el José Luis Duque, el resto, bueno, ha canviat el coordinador esportiu de l'entitat, i el de més, hi ha molta variació de jugadors en el primer equip. Per donar una idea, aquest any el Caldes ha nutrit el Granollers, per dir-ho d'una manera, amb 6 jugadors. Sis jugadors que hi ha en la primera plantilla del Granollers, que juga a la mateixa categoria que el Caldes, estan en aquest club, i que havien estat en el club de futbol Caldes. Hi ha molts canvis, fins i tot hi ha 17, jo tinc comptabilitzats 17 altes de jugadors a l'equip. Uh-huh. I només 6 jugadors que mantenen el mateix equip de la temporada passada. Uh-huh. Val? Com hem dit abans, ha estat l'entitat que més abans ha entrat en joc, ha començat a entrenar. Ja s'ha comentat lo de la participació d'alcaldes en els torneigs històrics, val? Que ha sigut, diguéssim, com un calentament, perquè la diferència de categoria que s'ha vist en alcaldes respecte als altres equips que han jugat ha sigut bastant notòria, vull dir, l'alcaldes era bastant. Ara sí, ha jugat contra un equip de superior categoria i ha jugat contra altres.
0: Joan, però com ens hem de centrar una mica en el calendari, hi ha altres esports, com per exemple el bàsquet, com està, vull dir, aquest cap de setmana?
1: No hi ha res. Juguen, em sembla ser algun partit amistós, però encara ja et dic, no és definitiu.
0: Clar, i pensem que tenim bàsquet masculí, bàsquet femení. Jo no sé com va això.
1: Hi ha dos sèniors que en diuen i després hi ha un femení.
0: Vale.
1: Tant el masculí com el femení comencen
0: la setmana que ve. Després, futbol sala.
1: Futbol sala igual.
0: També, la setmana que ve.
1: Futbol sala també.
0: I quins esports ens queden?
1: Bueno, hi ha la Penya Verdaguer en futbol sala, que no és club natació.
0: Vale.
1: No és club natació, que aquesta entitat doncs canvia també d'entrenador, passa del que hi havia al club natació de Caldes, i llavors tenen el Jonathan Muñoz com a entrenador. La plantilla és bàsicament de Caldes, i l'únic reforços pel que fa referència a aquesta entitat venen d'altres clubs que estaven o bé del club de futbol Caldes.
0: Uh-huh.
1: Però el més fet important és que van ser campions de la temporada passada de Lliga i per un acord federatiu hi ha una categoria de més en futbol sala i van pujar dues divisions, o sigui que estaran a la categoria de primera mm-hmm. catalana.
0: Vale.
1: Això és el més, diguéssim, el més destacat
0: i és lo que,
1: hores d'ara.
0: De fet, tot el que tenim al cap de setmana, de fet, es queda més reduït en el futbol.
1: Oficialment.
0: Sí.
1: I bueno, i aquest amistós
0: del Rec al Làser, sí.
1: Sí, del Rec al Làser.
0: Doncs aleshores, doncs, avui ho deixem aquí i bé, com sempre, doncs, cada setmana tot t'esperem, moltes gràcies i en principi, fins si no hi ha res més que vulguis destacar.
1: La setmana que ve, d'una manera o
0: altra, aleshores tindrem més feina.
1: Tindrem més feina
0: perquè hi ha molt més coses.
1: Entraran a l'hoquei patins, encara que sigui la Lliga Catalana, però sí que hi haurà les dues categories de bàsquet i de futbol sala.
0: Pues això vol dir que la setmana que ve doncs, encara podrem explicar més coses.
1: Sí.
0: Doncs per aquesta ho deixem aquí. Moltes gràcies, Joan, i molt bon cap de setmana. I si vas a veure el futbol, que vagi bé.
1: Sí. Molt bé, esperem a veure aquesta nova temporada com es desenvolupa. De moment, sembla ser que és bastant positiva, malgrat els canvis en la plantilla.
0: Molt bé. Gràcies.

0: motius per a l'optimisme. L'objectiu no és eludir els drames, sinó equilibrar les emocions. Us presentem Informe Setmanal. El meu nom és Alba, redactora i locutora de La Veu és Màgica. Aquesta temporada, el nostre programa serà un informe setmanal de les millors notícies de Caldes i del món. Perquè de tant en tant, les persones humanes fan coses bones. Recordeu, tots els dissabtes a 2:15 del migdia i sempre que vulgueu a radiocaldes.cat o amb la nostra companya Alexa. Ara, pots estar al dia i somriure una mica amb l'informe setmanal de La Veu és Màgica.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no sé. Mai vista. No me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: De dilluns a divendres de 9 a 12 del matí, al Fòrum, amb Conxi Sánchez.

0: I nosaltres, després d'escoltar el Joan Serrat amb aquest calendari esportiu d'aquest cap de setmana, continuem amb la tercera, vull dir, per arribar fins al final, que és arribarem fins a les 12, estem a la tercera hora del fòrum, i que dedicarem ara a l'educació. Ens acompanya Montse Giral, que és la directora de l'Institut Escola Caldes de Montbui. De moment és el nom que té. Vinga, benvinguda, Montse.
1: Moltes gràcies. Sí, sí, de moment aquest és el nom, Institut Escola de Caldes
0: de Montbui. Perquè, bé, fins que no es decideixi el canvi, clar, l'escola que està ara és Institut Escola perquè és l'institut que abans era Pic del Vent, l'escola El Calderí, clar, però s'ha de, oficialment ha de tenir un nom,
1: sí,
0: no?
1: Sí, bueno, es fusiona, en el moment que es fusiona forma ja és sota el paraigua com Institut Escola. De moment el departament el que fa és deixar el nom normalment del propi municipi i ara la comunitat ha de posar-li, no, com a identitat, no, pues un nom. I bueno, aquí estem ara aquest primer trimestre, ja tornem a engegar aquest procés a veure si definitivament tenim el nostre nom.
0: El nom ja que serà definitiu.
1: Sí.
0: Doncs mira, parlo una mica del que sé, perquè tampoc és, vull dir, del que a vegades, doncs mira, a veure, què fa, és la directora de l'Institut Escola. Però concretament de l'educació secundària estem parlant, també és tota la direcció de tot plegat,
1: sí, Institut Escola. Sí, en el moment que es fusiona i és Institut Escola, és un únic equip directiu i per tant una única directora, per tant és de tot el centre, des d'I3 fins a quart d'ESO.
0: Sí, perquè de fet has liderat l'escola, o sigui, el que seria la direcció de l'escola El Calderí, i ara doncs és... estàs en aquesta transició, t'ha agafat aquesta transició i és, de moment, és la directora de tot plegat, no?
1: Correcte.
0: O sigui, des de P3 fins a acabar l'ESO, fins a 16 anys.
1: Exacte.
0: És un projecte que culmina, de fet, aquest setembre.

0: oi, culmina el projecte ara o és al desembre?
1: No, com a projecte...
0: O sigui, el que diria l'estrena del nou edifici definitiu, no? Sí, després d'anys de barracons, etc.
1: Correcte.
0: Bueno, que jo dic barracons, no es diu, tenia un altre nom.
1: Bueno, però tu, és igual, tothom però sí. Ho entén com a barracons.
0: Barracons, sí.
1: Cargoleres,
0: les cargoleres.
1: Sí, aquestes cargoleres van començar amb el calderí, vull dir, ja fa des del 2006. I sí que és cert que és a partir d'aquest setembre, no?, que ja aquestes cargoleres ja no existeixen, ja han desaparegut totes, i hem estrenat, no?, aquesta ampliació d'edifici, perquè edifici ja n'hi havia una
0: sí,
1: part.
0: Sí,
1: no?
0: Sí, és aquestes obres que es van fer a continuació.
1: Correcte. I per tant, hem estrenat aquesta ampliació de l'edifici.
0: Mm-hmm. O sigui, ara ja sí que cadascú, però dins de l'edifici, des dels més petits fins als més grans. Doncs parlarem de l'arrencada del curs, de les novetats pedagògiques del nou edifici, que també, i de fet que ara ja l'has comentat, però sí cal dir alguna cosa més, sobretot de les parts que podrien dir que són més noves i que, no sé, com espais de sales per fer xerrades, etc. No? Uh-huh. Han de ja dir que són les típiques aules dels alumnes. També de la convivència i de la comunitat i en si, pues, per què no, dels reptes de futur del centre. Uh-huh. A veure, comencem per l'arrencada. És des de la setmana passada que va començar el nou curs.
1: Sí.
0: Com ha arrencat aquest nou curs escolar? És a dir, quines han estat les primeres sensacions de l'equip, de l'alumnat, de les famílies?
1: Bé, per tots nosaltres ha estat una il·lusió molt gran, no?, poder estrenar aquesta nova part d'edifici, perquè jo us he de dir que no només ha estat una millora pels que estaven a les cargoleres, no?, és a dir, pels d'infantil i primària, sinó que tots hi hem sortit guanyant, secundària també, perquè ens ha permès guanyar espais tots plegats, és a dir, infantil i primària estrenen aquesta part nova i a secundària queden aules que eren específiques que no es podien utilitzar com a tals, havien de ser aules ordinàries, doncs ara ja poden, no?, tenir el seu ús, com pot ser l'aula de música. S'han guanyat amb departaments, s'ha guanyat amb, en general, tots plegats. I a l'inici va ser, doncs, això, de molta il·lusió, no?, de per fi aconseguir un edifici, que tots estiguem a dins de l'edifici.
0: I dins de l'edifici, que
1: correcte,
0: no estava en aquesta separació, que podríem
1: exacte
0: dir com quedava com un menys preu, no? Vull dir, que no és que estiguessin malament, però clar, és una diferència, no?
1: Clar, jo crec que la comunitat, els pares i tot, no ho veien com un menys preu, perquè sempre hem intentat cuidar-ho molt i els alumnes estaven bé, però sí que és veritat que no ho podem comparar, vull dir, estar en un edifici i no té res a veure estar en una escargolera, que no vol dir que no estiguéssim malament, però clar, hem guanyat en qualitat, hem guanyat en moltes coses.
0: Home, i tant, qualitat, i tot i que no eren sales petites, però clar, són més grans, són més completes, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Aquest és un curs especial, primer, perquè és un curs complet dins del nou edifici. Com ha influït això en l'ambient, en el vostre ambient? En l'ambient de l'equip, dels alumnes mateixos i dels pares, de les famílies.
1: Jo us diria que el que són els alumnes, amb molta il·lusió i molt contents. Ja quan es van fer les portes obertes l'últim dia que hi havia la festa de l'AFA i les famílies i els nens van poder entrar, tot i que no estava muntat, era recient acabat tot, ja ho veies, els nens era com, ostres, no? Que xulo, que guai, no? Per la llum que tenim, pels espais, és un material molt càlid, hi ha molta fusta, llavors l'ambient és com molt, molt, no?, molt acollidor. Per tant, ja els hi veies, els nens molt contents. Jo t'he de dir que aquesta setmana estem com molt sorpreses perquè passes per el que és el passadís i hi ha molta calma. I dèiem, pot arribar fins i tot aquests espais, no?, a provocar que l'alumnat estigui relaxat, tranquil, i que hi hagi aquest silenci. Avui passava pel passadís tots a l'aula treballant, hi havia un silenci, una concentració, no? Per tant, és allò que diem, no?, que els espais són educatius i penso que
0: ho compleix totalment.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí,
0: clar, També aquesta calma podria estar provocada perquè l'edifici ja està acabat, però ha estat molt de temps en obra. I clar, i treballar en obra mentre estan fent classes, això també pots provocar soroll, no? Sí. Soroll que vulguis que no, sí, fa sí. Que tant alumnes com professors no estiguin tampoc... vull dir, no pots evitar que t'afecti o sigui, el que seria la part emocional, no? Mm-hmm. Que vinguin nervis pel respecte, només per al soroll.
1: Sí, tot i que és veritat que per l'estructura i on estaven ubicades les obres no ho hem patit excessivament, però evidentment sí, i al final hem conviscut amb les obres i ha anat bé, però clar, és evident que afecta. No sé si és això, no sé si és el que et deia, no? Els espais, el tipus de material, la calidesa que dona l'edifici, però hi ha un ambient de molt bon treball ara mateix.
0: I per exemple, justament, com és tot nou, doncs, quins reptes immediats doncs, us heu trobat en aquesta primera setmana? És a dir, organització, espais, convivència, ritmes...
1: Sí, això, però bé, tot això ja hi havíem treballat a l'estiu, vale. De com ens organitzarem, les entrades, les sortides, hem hagut de canviar l'estructura de sortides de l'hora del pati, de l'entrada de famílies, tot això s'ha hagut de repensar una miqueta. També estrenem cuina, ha estat una gran alegria.
0: Això sí que era un repte tenir, perquè, sí. Clar, la cuina... era un dels, no sé si problemes i tal, però que, a més, la cuina, estreneu cuina i us la fan allà vosaltres. No ha de venir el càtering.
1: Exacte. Nosaltres teníem càtering, no?, sí, tots aquests anys. I, clar, amb la remodelació que s'ha fet de cuina, ara es cuinen allà, tenim una cuinera, i, clar, això també ha sigut un salt qualitatiu molt important, perquè per bé que es faci un càtering, doncs, bueno, tots sabem el que és un càtering i no és el mateix que et facin el menjar allà, no? Per tant, això també ha sigut un plus. Com seguim treballant? Seguim treballant, us hem de dir que seguim treballant perquè també hi ha algunes coses que s'han d'acabar de millorar, però per sort tenim els tècnics que ho estan valorant i s'està doncs, acabant. És a dir, estem encara en aquest moment d'acabar de perfeccionar cosetes que hem vist, però bueno, aquí estan treballant els tècnics perquè això acabi
0: de rullar tot,
1: exacte.
0: I una pregunta així pràctica, què és el que més ha canviat en el dia a dia respecte als anys que estaven les cargoleres?
1: En el dia a dia, jo et diria això, la sensació de més espai, de sí. Més relaxació en aquest sentit, no? Els alumnes entren, cada un té la seva, no? la seva aula, hi ha més espais de desdoblament, es poden fer no? Desdoblaments, grups petits i tenim...
0: Les sales d'estudi.
1: Exacte, sales que són que en diem de desdoblament, que és per fer això, sales que són polivalents, que tant hi tinc alumnes de secundària com de primària fent tasques, no?, diferents i fora de l'aula. Clar, això, bueno, és aquesta sensació. Jo penso que és el que jo et podria, no?, definir ara mateix, no?, d'aquesta pau, no?, que es viu. Tots hem guanyat moltíssim.
0: Mm-hmm. L'Institut d'Escola, de fet, és el resultat. És el resultat de la fusió entre el Calderí i el Pic del Vent, no?
1: Sí.
0: Què ha portat aquest model integrat a la comunitat educativa?
1: Clar, el fet de que estiguem tots sota la mateixa direcció, sota el mateix projecte, el que fa al final és línia de centre i acompanyament. És a dir, que no hi ha una fragmentació entre primària i secundària, sinó que aquests alumnes continuen a secundària, l'equip docent ens coneixem, treballem junts, ens nodrim, és a dir... el que ens pot aportar un no? especialista de secundària, doncs imagina't, no? pels de primària, llavors, i el que pot aportar el mestre de tota la vida, no? La sí. Pedagogia de tota la vida, doncs també aporta coses, no? a secundària. Aleshores, és un creixement personal d'equip, estem intentant treballar de manera que en moltes reunions hi som de totes les etapes perquè, doncs, per crear aquesta línia de centre que acompanyi l'alumne des de que comença I3 fins que acaba l'ESO. No? I això és el potencial dels instituts d'escola. I poder treballar amb l'equip d'aquesta manera, doncs és molt, molt enriquidor.
0: Com ha canviat perquè o sigui, ara és tot en un edifici i abans estaven uns en uns. Com ha canviat la relació entre primària i secundària? Hi ha més continuïtat, més projectes compartits?
1: Clar, això és veritat que abans compartien una aula, estava al costat de l'altra. Per tant, ells es veien en el passadís, en els moments de canvi, que té les seves coses positives perquè es veien, però també les seves negatives en el sentit de que els horaris són diferents. O sigui, l'ESO té un altre ritme i un altre horari. Clar, ara en aquest aspecte no es veuen, perquè clar, uns estan en un passadís, es veuen quan s'entra, es veuen quan surten, els patis no coincideixen per horari, perquè l'estructura és diferent. Però continuarem fent i, a més, estem potenciant més, que això ja ho fèiem abans. Lo important és buscar projectes o fer activitats que sí que s'ajunten als alumnes. Llavors, això ja no és tant amb l'edifici, sinó que és el nostre projecte, és el que nosaltres volem. Llavors, són activitats o propostes que ja fèiem, que continuarem fent, i d'altres doncs, que bueno, cada any vas buscant, no? Millorar i fer propostes, no? Noves, i això ho continuem fent. És a dir, que aquest contacte no el perdrem, és a dir, el tenim i el seguirem potenciant. Què perden? Que no es creuen pel passadís, però això no és l'important. L'important és, no?, el poder fer projectes junts i donar sentit com a centre.
0: Mm-hmm. Pel que... O sigui, aquesta és una... No me l'havia apuntat, però és una pregunta que em surt. Pel... No sé, per la grandària que té aquest edifici, ja que s'han hagut de fer més obres, no sé si és que en el projecte d'aquest institut, escola i tal, el fet de que que tingués més altres, o sigui, per exemple, senzillament anar cap al batxillerat o cicles formatius. Això en cap moment, quan es va crear l'institut o l'institut escola, sempre ja es va amb aquesta condició de que no hi hauria...
1: No, això ve del departament.
0: Venia des del departament d'ensenyament, que aquí, seria institut escola fins a acabar quart d'ESO, fins a acabar la secundària. Sí. O sigui, això no és una cosa que és un projecte que ja ha vingut així i ja està.
1: Sí. A més, ara mateix, clar que el projecte pedagògic va acompanyat d'aquesta ampliació. Si això es volgués canviar, o sigui, tornaríem a estar igual. No està pensat l'edifici per tenir batxillerats o per tenir cicles. És l'edifici ara està pensat
0: per al que és.
1: Per lo que és, correcte. Mm-hmm.
0: Quins projectes educatius destacaran o projectes que tu... o que ja, diguem, són projectes però que estan, pot ser fins i tot en marxa, no? I que pues, pot destacar o destacarien al llarg d'aquest curs, no? Treball per projectes, competències interdisciplinars...
1: La gran tasca que teníem en el moment que no ens fusionàvem a nivell pedagògic és important perquè al final eren dos centres amb un històric, amb una manera de funcionar i al final fusionar-se vol dir que hem d'encaixar, no? Agafar les potencialitats de cada centre i a partir d'aquí anar creixent i anar fent. Clar, aquest és el tercer any que ens han fusionat. Aquestes coses s'han de madurar i s'han de fer a poc a poc, perquè no és fàcil de dos direccions, dues maneres de fer, doncs crear una fusió i anar creixent com a centre. Per tant, som del parer que a poc i ben fet, i el que estem fent aquests dos anys hem fet és per treballar per aquesta línia, per ajuntar, no?, maneres de fer. Projectes sí que n'hem anat fent, tenim dies especials, projectes, per exemple, ara ens han aprovat a l'Erasmus Plus, doncs tenim aquest projecte que l'engeguem aquest curs, en tenim un altre que encara no està lligat i no, per tant, prefereixo no
0: comentar-lo,
1: però sí que tenim cosetes i anem construint, però hem de pensar que hi ha aquesta il·lusió, no?, que estem, per nosaltres fa molts anys que hi som, però com a institut escola estem com creixent,
0: exacte,
1: i és la il·lusió aquesta, la que ens fa, no?, buscar nous projectes, noves maneres de fer, i en aquí estem. intentant això que et deia també molt, de buscar com nodrir els de secundària amb els de primària infantil i cada vegada buscar més lligams i més entre els alumnes.
0: O sigui, intentar que hi hagi un vincle.
1: Correcte.
0: Entre tots. Vull dir, d'alguna manera, doncs, el fet doncs, que dient tu ets més gran i has de ser un exemple doncs, per aquest
1: sí.
0: altre.
1: O, per exemple,
0: i als petits, doncs, tenir-los també. Vull dir,
1: sí, sí. Per exemple, no sé, doncs per nosaltres una de les coses que vam fer i aquests dos cursos i així molt interessants és es fan un dia especial de les matemàtiques o un dia especial de les ciències, doncs clar, com l'alumnat de secundària és el que prepara, busca les activitats i són ells els que ho porten als de primària.
0: Exacte.
1: I és aquí el docent no està més d'espectador, acompanyat a l'alumnat no de secundària per crear totes aquestes propostes, però són ells les que les porten en els companys no? de primària o d'infantil. Això per nosaltres és molt potent i hem observat que té molt bons resultats. Uh-huh. Doncs seguint aquesta línia.
0: I tant. Hi ha alguna novetat així en metodologies o tecnologies o programes del centre?
1: Com a novetat, un gran programa, un gran títol, és el que et deia, n'hi ha un, però no està tancat.
0: Ah, vale. Per tant, és aquest que de moment
1: sí,
0: no,
1: de
0: no
1: moment
0: es pot...
1: No.
0: Millor no comentar-lo.
1: L'altre és a petites no, projectes que anem fent, però no et puc dir ara un en concret que seria...
0: Més endavant.
1: Sí.
0: Com treballeu la personalització de l'aprenentatge i quines eines o estratègies feu servir?
1: Bueno, sabem no? que tot hi ha tot el decret d'inclusió, que hi ha tanta diversitat, les eines que tenim és l'atenció en grups petits, la codocència, és a dir, hi ha àrees o moments que són dos mestres a l'aula, en altres moments el grup es desdobla i per tant baixem, treballem en mig grup. En altres es barregen els alumnes per nivell o per cicle i són més adults docents a l'aula, per tant, reduïm ràtios. És a dir, no hi ha una única metodologia, sinó al final vas aplicant diferents metodologies que t'ajuden a aquest apropament a les necessitats de cada alumne, que cada vegada doncs, és bueno, un tema que ens preocupa i que ens ocupa. No?
0: I un tema també clau, que és com es garanteix la continuïtat pedagògica entre etapes?
1: És el que et deia, amb la coordinació. La coordinació que fem setmanalment, hi ha uns dies que estan dedicats a un, no? a un tipus de reunions que potser sí que són més de cada etapa, perquè no oblidem que evidentment hi ha diferències i que no és el mateix. Però també és veritat que hi ha reunions que el que fem és treballar els docents de les diferents etapes per crear aquesta línia de dir que hi hagi aquesta continuïtat. Llavors ho fem amb coordinacions i reunions.
0: I passant ara al benestar emocional, la convivència i les famílies, com treballeu el benestar emocional de l'alumnat? Hi ha protocols, espais o uns programes específics?
1: És un dels temes que jo penso que ens importa moltíssim i ens preocupa moltíssim. Tenim el pla d'acció tutorial, el paper que fan els tutors i tutores. En el cas, per exemple, de secundària, a part d'haver-hi el tutor d'aula, cada alumne té un tutor individual. Hi ha molts tutors individuals perquè així no tinguin molts alumnes i realment els puguin atendre. Es busquen espais on el tutor parla amb aquests alumnes i els hi fa el seguiment a banda del que seria la feina de tutoria general. Vull dir, és a dir, busquem els espais, busquem els moments. Tenim a les orientadores que fan una gran feina. Aleshores, entre tots, com a equip docent, detectem, no? Perquè la veritat és que és la feina d'equip i de xarxa el que fa que funcioni i a la que detectem no? algunes dificultats, el que sigui, ja es porta a reunió i ja acollim aquests alumnes, hi ha un espai d'acollida que hem mm-hmm. preparat, ja, doncs, que com a espai ja és, ja dona això, amb una butaca, amb una llum, on ells poden demanar d'anar i de parlar. És a dir, tenim diferents maneres d'acollir-los i d'acompanyar-los. Els petits perquè són petits, els grans perquè estan en un moment, no?, l'adolescència molt... No?
0: Es nota molt l'adolescència, bueno, i a partir de... I clar, és a partir de podríem dir de ja des dels... En el moment que comença, que és a partir dels 11, no? 11-12, que és quan ja comença l'ESO, doncs es nota molt aquest canvi.
1: Sí, jo crec
0: aquest
1: que...
0: canvi de primària, que d'unidó, que a vegades també te diuen que al final de primària, a l'últim curs, també ja es nota l'adolescència.
1: Aquí els docents que fa anys que estem ja en el món de l'educació, ja fa temps que ho diem, que tot aporta un altre... És a dir, coses que potser nosaltres fèiem a certes edats cada vegada va baixant, no? I cada vegada ens trobem, doncs, això.
0: Clar, que tu dius, a partir, potser abans ho feies als 12, 13 o 14 i ara t'està baixant als 10 o 11.
1: 11. Correcte. Això és una cosa, no nosaltres, o sigui...
0: Sí, suposo que és algo que entre escoles
1: genèric,
0: o centres,
1: sí,
0: vull dir, ho comenteu.
1: Ho comentem, sí. I bueno, no deixa de ser una etapa, que per la pròpia etapa, doncs, no? Hi ha unes inquietuds, hi ha una sèrie de, no? Que no tens a primària. Jo penso que cada etapa té el seu, no? Però sí que és veritat, doncs, que intentem això, estar acompanyant en el moment que hem d'acompanyar i de diferent manera segons, no?, el que tenim davant.
0: Quin paper tenen les famílies en aquest nou model de l'institut escola? És a dir, com es manté la comunicació i també la confiança?
1: Sí. És important, és molt important. Nosaltres que fa tant temps, no?, que s'ha treballat com a calderí, com estàvem com a calderí, no hem volgut deixar, no?, aquesta proximitat. Llavors, són famílies que poden entrar a dins fins a acompanyar el seu fill, si ho necessiten, fins a la classe. Són famílies que saben que, jo sempre dic, no tinc un horari d'atenció, les portes estan obertes, poden venir i fer consulta sempre que vulguin. Tenim un grup que li diem d'enllaços perquè la comunicació arribi a tothom i sigui fàcil. Val? És a dir, es comunica tot oficialment pel mail, però després tenim aquests canals, no?, més propers perquè sentin que poden venir i parlar sempre que vulguin. Això és el dia a dia d'aquest funcionament és el que penso que han de sentir com a confiança de poder venir i parlar de tot, no? I és el que fem.
0: Perquè seria ara la comunitat i l'entorn. L'institut l'institut d'escola és un centre molt arrelat a Caldes. I a més, també és veritat que està en un barri com és el Bugarai, no? Bé, en un barri del Bugarai i també fora del que seria més el nucli, més. Doncs això de quina manera, si afecta o no afecta? Vull dir, sí que és veritat que també, que tampoc és que l'institut estigui allà sol, perquè justament enfront està l'escola de
1: la Lluna,
0: petits,
1: sí,
0: de la Lluna. L'escola Bressol, que només
1: sí. Jo penso que una mica sí que afecta, una miqueta sí que afecta. I estem treballant també amb aquest tema, no? De que se senti que aquest centre és de tots els calderins i calderines i no perquè estiguem allà, no? Se'ns ha de veure com, no?, apartats o el centre d'aquella zona. Som un centre que penso... Jo convido, no?, quan hi ha portes obertes, que realment la gent el vingui a veure, les famílies, i que vegi el centre i que ens pregunti i que vegi el projecte... perquè no volem això, no volem que es vegi com el centre que està allà en el Bugarai,
0: sinó... Que està com una mica allunyat,
1: exacte,
0: no?
1: Exacte, sinó que és un centre que és per tots els calderins i calderines i que, per tant, convidem obertament a que realment, no, les famílies ens vinguin a veure i a conèixer, que ens coneguin, no? I, bueno, una miqueta...
0: Sí, i el per què a vegades és el fet de dir, normalment, les famílies que viuen més a prop d'aquí de l'escola tenen preferència o això és una cosa
1: no.
0: Que no? Perquè és el que veig, no? Que moltes famílies d'allà doncs, li toca anar al Farell o li toca anar a l'escola Montbui, que estan bastant allunyades, però i a l'inrevés, és a dir, persones que que estan pues, en aquesta zona d'aquí, del poble, no? I les toca, doncs, anar als alumnes, les toca anar a l'institut escola. Sí. Això és una manera que es fa...
1: Això no depèn, diguéssim, del centre, sinó que depèn del procés de preinscripció i de la taula de planificació. Aleshores, els centres de Caldes no hi ha cap escrit per zona, és a dir, el que deies tu, no perquè visquis aquí et toca anar en aquest, sinó que és tot obert. Sí que és veritat que en aquest és un procés, que això ho marca el departament, marca com funcionen mm-hmm. aquest procés, i sí que hi ha unes places que s'han de reservar, de necessitats educatives, hi ha tot un seguit de mesures que marca el departament. Aleshores, clar, això pot donar peu a això que dius tu, no? Com és que aquesta família, clar. Doncs perquè depèn de l'oferta que té el centre, depèn de la demanda que té el centre i després depèn de les places que han quedat reservades
0: per un motiu especial.
1: Exacte, que llavors quan s'acaba el procés ja s'alliberen, però tot això és un procés bastant complex, bastant complex.
0: Però sí que també és veritat que l'Institut Escola també està considerat com un centre de referència, perquè també són moltes les famílies que intenten que apuntar a l'hora de fer les inscripcions que vagi cap allà.
1: Sí, bueno, això s'ha de veure cada any, es va veient l'oferta que tu tens i la demanda que tens. I això també, bueno, ha anat fluctuant amb els anys i és normal que fluctuï. I bueno, és anar treballant. Nosaltres el que volem treballar és això, que tothom ens vingui a veure, però no només a nosaltres, jo penso que s'ha d'anar a veure a totes les escoles.
0: És quan
1: totes.
0: Arriba l'època, no?
1: Clar, el
0: moment de portes obertes, que normalment és cap al mes de març o
1: sí,
0: per ahí,
1: febrer-març.
0: Doncs
1: sí,
0: és que vagin a tots.
1: Exacte. Jo penso que això és l'important, que es vagi a veure, que no ens quedem amb el que es diu o es deixa de dir, no? Sinó que es vagi a veure realment, que es pregunti pel projecte, que es valori tot això. I després, evidentment, les famílies, l'opció que vulguin, doncs correcte està, evidentment.
0: Que a vegades pot haver-hi alguna sorpresa perquè diu, oi, jo que volia aquí, doncs pues, me toca anar allà.
1: Correcte.
0: I això també es dona.
1: Sí, és això que et deia, no? Mm. Que al final, no, les famílies tenen tot el dret a triar, però sí que és veritat que després per aquest sistema que hi ha, no totes obtenen el que potser volien en primera opció. Uh-huh. És cert, això passa aquí, passa
0: a tot arreu.
1: Sí.
0: Com es reforça el vincle entre l'escola i la comunitat?
1: Comunitat vols dir amb el poble?
0: El poble.
1: Sí.
0: El poble, no, o sigui, quan jo parlo de les famílies de l'escola, les famílies de la comunitat és en si és el poble.
1: Sí. Home, nosaltres intentem...
0: El poble i en aquest cas també el barri.
1: Sí, nosaltres intentem fer moltes activitats... que són, no?, del poble i participar amb el màxim que puguem, com pot ser doncs, quan es fa el Gran Dictat, quan es fa el projecte QM, que els nens acaben venent en el mercat els productes que han, no?, creen una cooperativa, elaboren uns productes, els acaben venent en el mercat, fem sortides a l'entorn molt sovint, intentem participar, anem a la biblioteca, és a dir, intentem sortir tot el que podem perquè un centre també valorem que no ens hem de quedar, no?, amb les nostres parets i no sortir, sinó que hem d'estar directament vinculats en el... I això els hi volem transmetre també als nostres alumnes, no? Heu de conèixer el vostre poble, heu d'estimar el vostre poble, heu de, no?, participar. Quan arriba la Festa Major ens venen els castellers, vull dir que intentem fer tot el que podem cap enfora, allà estem.
0: I això que has dit de la Festa Major, mira, Caldes, vull dir que de... podríem dir que és dels últims pobles que se celebra la Festa Major cap a final, cap a l'octubre, una època una mica també estranya perquè és quan el temps també canvia bastant.
1: Mira, hi ha una activitat que, per exemple, penso...
0: I a més, allí és on teniu molt a prop...
1: Sí, la fira.
0: La fira.
1: Sí. Hi ha una activitat, per exemple, que portem molts anys fent-la, que són que els alumnes de quart preparen la llegenda de Sant Jordi, per Sant Jordi.
0: Per Sant Jordi.
1: Alternativa, perquè a vegades sí que ha sigut la tradició tradicional, però molts, molts anys han sigut llegendes inventades per nosaltres, alternatives, i sempre l'hem representat en el mig del poble, hem demanat, no?, l'Ajuntament col·laboració, i sempre ens han buscat a l'espai i ens han acompanyat en això, i sempre ho hem fet allà, no?, de cara al poble, perquè ens agrada, no?, que també els nens puguin, no?, mostrar allò que han treballat. Vull dir que sempre que podem, ja et dic, intentem, no?,
0: sí,
1: obrir-nos al poble. Sí.
0: Mirant cap al futur, com imagines, Montse, a l'escola, a l'institut d'escola? Jo t'hi poso primer un termini que no és molt llarg, 5 anys.
1: Com me l'imagino? Doncs pues mira, me l'imagino que...
0: I quins reptes i quines il·lusions,
1: sí,
0: podries...
1: Jo me l'imagino, i m'agrada pensar, no?, que tota aquesta feina que hem començat a fer s'hagi anat consolidant i que puguem, no?, ja... mostrar, doncs, això, no?, un projecte ferm, potent, que no dic que ara no ho sigui, però és veritat
0: que... Home, sempre hi ha uns reptes d'anar a més,
1: no? Llavors m'imagino això, no? Bueno, aquest treball que ja portem fent durant 2 anys i que, no?, és de tot l'equip docent, allò que dèiem, no?, infantil, primària, secundària, doncs realment vagi agafant aquesta, no?, aquesta solera i que siguem un centre, doncs, ostres, que la gent quan vegi el nostre projecte digui, doncs, que guai,
0: que guai,
1: no? Que guai.
0: Uns d'aquests, de fet, és el fet d'aconseguir també és el projecte aquest de l'Erasmus Plus, no? Mm.
1: Que és aquest partir... és un de... Sí, aquest és un que també ens feia molta il·lusió i que aquest any ens l'han aprovat. L'any passat no va ser possible i aquest any sí, doncs, bueno, torna a ser un repte i un... que tot això, no, ho fem doncs, pels nostres alumnes i per donar més qualitat encara, no, al que puguem estar fent ara, en aquest moment.
0: Si poguessis demanar una sola cosa per al futur del centre, o jo te dic una sola cosa, però va, deixem-ho que podien dir 3 coses.
1: Que difícil.
0: Quina seria? No sé, jo aquí me refereixo, tot i que he aconseguit bastant, no, i és també tenint en compte el futur, doncs, Què 3 coses podrien dir, bueno, això ja seria ideal, no?, per tenir aconseguir-lo, que ho tingui aquí a l'escola.
1: Mira, per un cantó jo demanaria estabilitat de l'equip docent, perquè, clar, és important, no?, que els mestres, no?, siguem, no?, que no... Saps què passa a l'administració pública? Doncs que hi ha concursos de trasllat, hi ha, no?, tot aquest sistema, no?, públic, i llavors, doncs, clar, tenir un claustre estable, no?, és molt important per seguir treballant. Demanaria, doncs, els espais, per exemple, del pati i així, que ara estem amb un projecte de renaturalització de patis, doncs, aquests projectes així finalitzin, que tinguem les millores que ens fan falta encara a l'edifici que us deia abans que estàvem treballant, que tinguem també els patis, no?, que ja estigui tot acabat. I això, poder consolidar aquests projectes que ens donin doncs aquesta, no?, bona presència en el món educatiu.
0: No t'he preguntat, per exemple, tot l'equip de l'escola, l'equip del professorat, l'equip uh-huh. pedagògic i tal, és un equip que fa l'efecte que també teniu un vincle també bastant fort.
1: Sí, jo en aquest aspecte estic molt orgullosa, la paraula és orgullosa, perquè crec que és molt important i que ho estem aconseguint i que hi ha molt bona entesa i moltes ganes de créixer junts, i penso que això és molt important.
0: Mira, ja que és que ja bé estem al final, ja és que a mi m'agrada al final acabar amb una música, alguna concreta, perquè així se la prepara el nostre tècnic i la pot anar buscant, que te vingui de gust escoltar i si la puguis relacionar també amb a vegades pensant en l'escola, no? Vull dir que o perquè la canteu o perquè jo què sé.
1: No sé, sempre obrim i fem els canvis de classe en música nosaltres, vull dir que sempre sona la música. No et sabria dir ara una que fos alegre, positiva, no sé. A mi m'agrada, no?, mirar les coses amb mirada optimista.
0: Doncs, a veure, és que ara jo de títols no me'n sé, però d'aquestes alegres i tal, hi ha una molt que dona molt peu precisament per les escoles. A veure si el nostre tècnic la troba. Mentre jo començo a fer aquest comiat, Montse, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquesta mirada tan completa del present i del futur de l'Institut Escola, un centre que comença com es diu, una nova etapa amb força, amb espais renovats i amb una comunitat que de fet ha sabut resistir i créixer. Vull dir, perquè en total ja són més de 20 anys que ja porta el primer amb el Calderí, no? Sí. I en fi, ens retrobem aviat i amb molta sort, que hi hagi molta sort en aquest curs que tot just acaba de començar.
1: Molt bé, moltes gràcies.
0: I amb aquesta conversa amb Montse Giralt tanquem el fòrum d'avui. Gràcies per ser-hi, gràcies per escoltar i gràcies per formar part d'aquesta comunitat que cada matí ens acompanya. Tornem dilluns a les 9 amb més veus, més històries i més caldes. Fins aleshores, que tingueu molt bon cap de setmana.

0: Són les 12. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: Ana Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. Demà dissabte a les 6 de la tarda tindrà lloc al centre la projecció de la pel·lícula Los tres adioses, l'últim film de la directora catalana Isabel Coixet. De 6 de la tarda a 9 de la nit es projectarà la pel·lícula estrenada al gener de 2026 i que entra dins el cicle Gaudí amb un preu de 4,5 €. Aquesta tarda a les 7 hi té lloc la trobada del Club de Lectura Jove a la Biblioteca. En aquesta activitat dirigida a joves d'entre 18 i 30 anys es parlarà sobre el llibre El color púrpura d'Alice Walker, una novel·la sobre llibertat, identitat i resistència que no deixa ningú indiferent. Podeu reservar la plaça des del web de la Biblioteca de Caldes. Aquest diumenge el Casino de Caldes acull el 19è cicle de teatre de tardor. Per celebrar-ho han organitzat a la Sala Gran a 6:45 de la tarda l'obra de teatre Pel davant i pel darrere de la mà de la companyia Xamba Teatre, un espectacle de comèdia amb 10 personatges sobre la tarima i amb un preu general de 15 € i 13 € amb condicions especials. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront al Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 al migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El partit que vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins, que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. Pel que fa al temps, avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però al llarg del matí el cel s'anirà aclarint i aquesta tarda tindrem forces estones de sol. Al vespre, però, els núvols tornaran a augmentar i no es descarten alguns ruixats febles. Les temperatures pujaran al llarg del dia i es mouran entre els 16 i els 25 graus amb les màximes a les hores centrals de la jornada. Pel que fa demà, dissabte i en general el cap de setmana, tindrem un temps més assolellat, especialment durant el matí i les primeres hores de la tarda. A partir de mitja tarda augmentaran els núvols, tot i que en general es mantindrà un ambient estable. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 26. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8.

Qui més qui menys ha sentit a parlar alguna vegada de la Ilíada o de l'Odissea? De personatges com Aquil·les, Hèctor o Odisseu? D'històries com la de la Gran Guerra de Troia o dels periples que van portar Ulisses a viatjar durant anys i anys d'illa en illa fins a retornar a Ítaca? Tot un món d'èpica, guerra, viatges, déus, monstres i herois que des de fa gairebé 3.000 anys ens acompanya i del qual han begut infinitat de propostes literàries i culturals. Fruit de la mà d'un tal Homer, del que tampoc és que sapiguem gran cosa. Un llegat cultural, el de la Ilíada i el de l'Odissea, que es troba a cavall entre tres mons: el del bronze final, on suposadament van tenir lloc els fets narrats, el de l'edat fosca, que va seguir

0: Programa Ràdio d'Història des dels estudis de Ràdio Castellà de la xarxa de comunicació local. Benvingut, Alberto Reche.
1: Bones, què tal?
0: Temporada què?
1: No sé, som de lletres, 13, 14, una cosa així.
0: 13, 14, 15?
1: Que no recordo com van començar.
0: Bueno, tu vas començar fa molt temps.
1: Pues, posem 13 o 14.
0: 13 o 14. Ja temporada 13 o 14, m'encanta.
1: Sí. Temporada de Schrödinger.
0: Temporada de Schrödinger. Com ha anat l'estiu?
1: Bé, bé, bé. Sembla que encara l'haguem de començar, però molt, molt bé.
0: Sí, eh? I comencem la temporada amb un programa molt relacionat amb aquest estiu, també, no? Una miqueta. El món d'Homer. De què anirà el programa d'avui?
1: Bueno, doncs és un títol suficientment transparent, no? Anirà d'Homer. Aquest estiu, no sé si us heu assabentat, han passat dues coses molt importants. Una és que Nolan ha tret una pel·li nova.
0: Ah, sí?
1: Sí, sobre l'Odissea. Uh-huh. I van dir, bueno, pues fem un programa... No l'he vist encara. No sé si quan comencem temporada l'hauré vist o no, però ara mateix... podria dir-te que no sé si tu l'has vist. Tu l'has vist?
0: Ah, sí, que una situació molt similar.
1: Vale, doncs podem dir que l'equip del Troia no l'han vist encara.
0: Sí que l'ha vist.
1: I què tal? T'ha agradat?
0: Molt llarga. Bueno, ja la comentarem, doncs.
1: Aquest seria el primer motiu. I el segon, no tan positiu com que Nolan tregui una altra pel·li, que sempre és, per qui us agradi Nolan, pues, sempre suposo que és una bona notícia. Una altra no tan bona, és com ja sabeu des del final de la temporada passada, ara el Sergio, no?, ha deixat el programa, un record... Ja de tornar, però està bé, vull dir, m'ha quedat una mica...
0: està viu, continua menjant molt bé...
1: Està viu, té les dues cames, tot bé. Mm-hmm. Però, bueno, no, aquesta no deixa de ser una temporada de redefinició del programa, no? De nou, de repensar les portes de Troia, i què millor començar, no?, aquesta temporada tornant back to basic, no?, tornant a lo bàsic, que en un programa que es diu A les portes de Troia, dedicar un programa precisament a situar-nos a les portes de la ciutat de Troia, en el món d'Homer, i... també posar una mica d'ordre en el gran guirigall que suposa precisament la figura d'Homer, les seves obres, no? Intentarem explicar una mica quins grans temes es tracten a l'Ilíada i a l'Odissea i com ens permeten apropar-nos tant a l'època que descriuen com a l'època en què aquestes històries van adoptar la seva forma definitiva, no? Llavors, la idea és una mica aquesta, aproximar-nos una mica al món d'Homer persona i al món d'Homer creador.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Alberto Reche, bona música per començar la temporada, no?
1: Home, si és el món de Homer, què millor que la cinta del Simpson.
0: Quins records, Homer i Homer.
1: Sí, jo, de fet, he posat la cinta de la primera, com el Simpson els hi passa una mica com el Troia, que és que ningú s'ha passat també per quina temporada va.
0: Hòstia.
1: Doncs he posat la cinta de la primera temporada, he assegurat, he tirat a taulell. He dit, poso la primera temporada, que a més, si us fixeu, si tireu enrere, el cor diu Los Simpsons, no? Llavors, allà...
0: Quins records?
1: Tu no devies estar ni viu, no?, quan va començar el Simpson a emetre.
0: Quin any va començar el Simpson?
1: No ho sé, però molt... Ara l'Adrià que ho busca. Però, bueno, estem en el món d'Homer, de Homer pels amics, i per tant era una música jo crec que
0: es presenta sola, no? Està bé. Molt bé, abans de començar el programa d'avui,
1: mira.
0: A veure.
1: 1989. Los Simpsons salieron al aire por primera vez el 17 de diciembre
0: de 1989.
1: Mare de Déu. A Estats Units. Tot i que ja havien aparegut en curts el 19 d'abril de 1987. Li agraïm a l'Adri i a la intel·ligència artificial de Google.
0: Gràcies, Gemini.
1: Que... Bueno, doncs no.
0: No estava viu. És un fet. Una altra notícia que tenim per aquesta temporada, entre altres que aniran sortint,

0: és que les Portes de Troia estrena una pàgina de merchandatge. Per tant, si mai voleu agafar una samarreta, una tote bag, una tassa, no?, que van triomfar bastant en el, quan van fer els directes, no?, que la gent els agrada, etc., doncs només heu d'accedir a la pàgina web de mercha2x.com i allà buscar-nos a la botiga. Sí, i allà trobareu tot aquest merchandatge per gaudir, no?, encara més de l'experiència troiana al vostre dia a dia.
1: Molt bé.
0: Hem d'assajar aquesta promo. En fi, comencem a lo important, que és el programa d'avui, i és que et vaig a tirar ja la pregunta inicial que donaria ja per no sé quantes pàgines, que és: qui és Homer?
1: Bueno, doncs aquesta pregunta aparentment senzilla és, de fet, la gran pregunta, no? No només perquè no podem donar una resposta, sinó perquè, de fet, es poden donar moltes respostes possibles, ja que la seva figura es mou en un món de boira i suposicions, no? Un exemple. En la història de la identitat d'Homer té un lloc destacat el bust que conservem a la Gliptoteca de Múnich, que és una còpia romana d'un original grec, i on surt, que segur que l'heu vist moltes vegades, perquè és el típic que es posa d'imatge en el llibre, el vostre llibre d'història de la filo i en altres llibres sobre Homer, no? I que surt constantment reproduït quan volem posar cara al personatge. Un home sec, gran, de cabell i barba abundants, i que ha servit com a model per retrats posteriors, no? Doncs bé, aquest bust, no?, que conforma la imatge física d'Homer quan pensem en ell, l'original és de mitjans del segle V abans de Crist, és a dir, d'uns 300 anys després de la seva vida, i per tant una idealització. Llavors, això tampoc ens serveix.
0: Llavors, a veure, ens acabes de donar una pista, però entre quines dates hauríem de situar Homer?
1: Clar, aquí de nou hi ha poc acord, no? El consens de situar Homer, si és que va existir mai un personatge dit així, després això ja...
0: Un altre meló.
1: Obrirem aquest meló. O bé durant finals del segle IX abans de Crist, o durant el segle VIII abans de Crist, no? Any 800, 700 i molt. Tot i que hi ha comentaristes clàssics que el situen més aviat a inicis del segle IX, o fins i tot al segle X, és a més proper als fets de la Guerra de Troia, i crítics posteriors que han situat la redacció original de les seves obres més aviat al segle VII o fins i tot al segle VI. Vull dir, és un personatge que, segons a quin facis cas, està o a l'any 1000, pràcticament, o a l'any 500. O... Llavors, bueno, ja ens indica molt de la gran confusió que hi ha sobre aquest personatge.
0: Bueno, és el que t'anava a dir, no? M'estàs presentant aquí una forquilla superàmplia de dates.
1: Sí,
0: no...
1: sí, més que una forquilla, és un trident.
0: Un,
1: no?,
0: trident, exacte. No podem agafar i filar una miqueta més prim.
1: Bueno, el consens general és situar les seves obres al segle VII, no? Que va entre el segle VIII, el segle VII. Aquest consens no sorgeix del no-res, no? És just l'època on es consolida a l'antiga Grècia, és a dir, la suma de la Grècia continental, la Grècia insular i la Grècia asiàtica, una nova forma de vida social, la ciutat, la polis, que comporta canvis fonamentals a tots nivells, no? S'està sortint d'aquesta època fosca després del col·lapse del bronze, no? S'està recuperant l'escriptura, s'estan creant noves formes de societat, de gestió del poder, no? Per exemple, ja ho anirem veient al llarg del programa, el sorgiment d'un concepte polític que qüestiona la reialesa anterior i posa el poder en mans de l'aristocràcia de les polis és un tema que es veu a les obres d'Homer, no? Per això és temptador situar Homer justament en aquest moment, no? Frontissa de finals del segle IX, segle VIII... I a més, a nivell arqueològic, tenim pel segle VIII una troballa que, ja veurem, si no, aporta informació sobre la difusió dels textos homèrics. Sabem que, com a mínim, ja des de finals del segle VIII, els textos homèrics circulen per Grècia.
0: I quina serà aquesta troballa que se suposa que ens dona informació?
1: Bueno, i per Grècia, però es va trobar a Nàpols, així que... Bueno,
0: Magna Grècia, no?
1: Doncs aquesta troballa és de l'any 1955 i es troba dins d'una tromba... D'una tomba.
0: Una tromba.
1: No, d'una tromba. A l'illa d'Ischia, a prop de Nàpols, que és una copa que es va datar aproximadament del 720 abans de Crist.
0: I què tenia d'especial aquesta copa del 720 abans de Crist, de la tromba de Nàpols?
1: Doncs lluïa en el seu interior una inscripció en vers, en hexàmetres, relativa a Néstor, que és el rei de Pilos, un dels herois aqueus de la Ilíada, a qui, precisament en el text d'Homer, en un dels passatges de la Ilíada, es relaciona precisament amb una copa, no? I brindar una copa i tal i qual. Així els partidaris, no? La copa, una inscripció que diu així, com Néstor, secula copa, no sé què. Els partidaris de l'Homer del segle VIII tenen un exemple d'un objecte que feia referència al text homèric, no? I per tant ens demostrava ja la seva circulació fins i tot a la zona de Nàpols. Pels detractors d'aquesta teoria, ells consideren que simplement és una copa d'un senyor que es deia Néstor, no? Aquesta és la copa de Néstor, que l'aixeco per veure, tal i qual. I que, per tant, és una casualitat afortunada i no és una referència homèrica.
0: A veure, és una casualitat grossa.
1: Que tu tens a Néstor, a la Ilíada, aixecant una copa. Sí que és cert que la copa, físicament, la copa que es descriu a la Ilíada no té res a veure amb la copa que trobes. No? La Ilíada és una copa micènica, d'aquelles d'or, amb dues nanses, no sé. Però va, el context és molt clar, no? Tens una copa per brindar i amb una inscripció que fa referència a un moment i un personatge relacionats amb una copa que brinden a la Ilíada, no? Llavors, clar, és molt tentador assumir que aquesta escena, no, ja circulava. També penseu que bona part de l'Homer més antic no el trobem en textos escrits, sinó en decoracions de ceràmica, no? Bona part de les escenes més significatives de l'Odissea o de la Ilíada, de fet, nosaltres sempre tirem de la figura aquella d'Aquiles...
0: En Patroclo, bueno, suposadament Patroclo, no?
1: Patroclo. És en tota la decoració ceràmica grega, no? Llavors, clar, aquesta vinculació dels textos homèrics i de representacions en ceràmica també és una cosa molt evident, no? Però vaja,
0: que sigui,
1: tenim
0: sigui,
1: una casualitat una que ens sembla casualitat. Dir que, no? Que ja a finals del segle VIII les escenes homèriques o les escenes que trobem en Homer les trobem en el registre arqueològic.
0: Molt bé, i ara tornant una miqueta a Homer, que ja hem vist que no sabem ben bé qui era, en principi, però sí que és cert que sovint se'l representa com un cec. Per què?
1: Sí, normalment hi ha molts motius, no? Ja ara els enumerarem, però ja veureu que cap d'ells tampoc té un pes super, super concret, no? Llavors, podria ser cec, podria no ser sec...
0: Em veig a venir que aquest programa anirà una miqueta així, no?
1: Bueno...
0: Veurem.
1: Però això és el que permet que Nolan faci el que li doni a la gana.
0: Sí, sí, sí.
1: Per exemple, en un himne homèric, en un dels himnes... Nosaltres coneixem la Ilíada i l'Odissea, però també s'atribueixen a Homer els coneguts com els himnes homèrics, que són uns himnes en honor a diferents déus. Doncs en l'himne homèric a Apolo, Homer diu d'ell mateix, no?, que era natural de l'illa de Quios i que era sec. Llavors dius, vale, perfecte, doncs és sec, Alberto. Quin és el problema? Doncs que els himnes homèrics no són una obra d'Homer. S'atribueixen falsament a Homer, són obres segurament del segle VI abans de Crist, és a dir, entre 100 i 200 anys després d'Homer, que es fan passar per obres d'Homer, no? Perquè com Homer és un dels primers que escriu sobre els déus, que, no?, que personalitza els déus grecs, quan es fan aquests himnes sobre diferents déus, es posen aquests himnes en boca d'Homer. Llavors, clar, que en un himne del segle VI, falsament atribuït a Homer, es digui que Homer és de Quios i que Homer és sec, doncs, bueno, pot ser veritat o pot no ser veritat.
0: Vale, el primer motiu no m'acaba de convèncer.
1: Un segon motiu que donen alguns lingüistes és per la similitud del nom d'Homer amb una expressió grega que és homeoron, no? Que vol dir simplement aquell que no veu. No? Llavors vol dir Homero, Homeron, vol dir simplement aquell que no veu. Llavors, clar, és com dir, si tens un senyor que es diu Homer i Homer significa sec, pues aquella persona serà cega. Bueno, això és sí. Pensar, no?, pues que Cicero era un cigró, no? O que Calígula era una sabata. Bueno, o que si tu et dius Jaume Ferrer, ets Ferrer, no? I si tu et dius Jordi, pues mates dracs. Bueno, podria ser. Un tercer motiu és la creença simbòlica de que els aedes, els rapsodes, les persones que utilitzaven la memòria, penseu que aquesta literatura en un principi és oral, aquesta gent que té una visió interior molt, molt forta, una visió creativa molt forta, havia de ser sec, no? Perquè la visió interior creativa es contraposa a la visió normal i, per tant, no? La que tens per una... És com Messi, no? El que tens per una banda, ho treuen per l'altra. Es creia que ser sec estimulava la memòria i, per tant, s'atribuïa als aedes, als poetes, aquesta característica, no? I, per tant, si Homer era el més gran dels poetes, Homer havia de ser sec. Bueno.
0: Està bé, aquí.
1: A veure, penseu que no hi ha sanitat pública en aquell moment. quan tothom acabava... Ser cec tampoc era una cosa que...
0: No era raro, no?
1: O sea, no t'ho paraves de catarates. La gent, dius, no sé si la gent moria de catarates, suposo que només si t'empenyien, no? Bueno, en qualsevol... Però
0: crec que això ni un metge ho podia salvar.
1: No ho sé. No, clar, bueno, depèn.
0: Quart motiu.
1: I quart motiu, a l'Odissea, o sea, a l'obra d'Homer apareixen diferents aedes, diferents poetes. A la Ilíada potser no tants, potser apareix més Aquiles tocant la lira i tal i qual, però a l'Odissea apareixen diferents poetes. De fet, el propi Odisseu fa de poeta de si mateix. I apareix una Eda de Mòduc que és cec. Llavors es va voler veure també en aquest personatge, no?, que és cec perquè, no?, perquè els aedes han de ser secs, perquè aquest edició interior, perquè no sé què. Es va voler veure la tradició posterior. Ja veurem que les obres homèriques han estat molt comentades, no?, ja com seran la base de l'educació grecoromana. S'aprenia a llegir, a escriure, a redactar amb els textos homèrics. Són textos molt comentats, no? I per tant es va voler veure en aquest personatge una mena de trasunta del mateix Homer. I per tant va collir aquesta idea, no? Si de Mòduc, que és l'Eda de l'Odissea, és Homer, i de Mòduc és sec, Homer és sec, no? Però clar, no tenim cap dada biogràfica que ens digui que és així. Podria ser-ho o podria no ser-ho.
0: Molt bé. Per tant, no sabem si era sec, no sabem exactament de quan era, però llavors, Alberto, hem d'entendre que va existir o no?
1: Clar, no ens aturarem ara a desgranar en profunditat el tema i totes i cadascun dels arguments que s'han donat en favor i en contra en els darrers 2.000 i pico anys.
0: No cal.
1: Sobre si Homer va existir o no. Tots sabem que sí i que va viure a Springfield. Només mencionarem alguna de les hipòtesis més elaborades sobre la seva identitat, per si algú vol que tiri del fil. Per exemple, hi ha una que vincula a Homer amb la paraula jònica homaros, que vindria a significar hostatge, presoner, no? I parla dels homèridae, que és una mena com de societat de descendents de presoners de guerra que hi havia en la Jònia, que formaven una mena de casta allunyada de la guerra i que, per tant, se'ls utilitzava com a, ens diu aquesta teoria, no hi ha gaires proves, com a receptacles de la memòria èpica, no? És aquella gent que és sospitosa de ser descendents dels nostres enemics, dels presoners de guerra. No ens podem refiar que aquesta gent vagi a la guerra amb nosaltres. Llavors, com no van a la guerra, tenen la mala educació de no morir-se, joves, doncs permet que siguin els receptacles de la memòria. Per tant, se'ls assigna aquesta tasca de memòria èpica, no? Per tant, diu aquesta teoria que Homer no és tant una persona, sinó una mena d'escola d'escriptors, no? Hi ha com una casta dels homèrides, dels homers, i que per tant Homer simplement fa referència a algun d'aquests, no?, descendents de presoners de guerra anònims que cantava. També hi ha qui diu que Homer en realitat no era grec, sinó que era, no és broma, un presoner de guerra babilònic.
0: Com un advocat.
1: Sí. O que fins i tot era descendent dels troians. I que, com els comentaristes veuen que a la Ilíada Homer humanitza molt els troians, no? I al final acabes empatitzant amb ells, i aquí pensa que Homer potser és un descendent dels troians, i no, per aquesta humanitat amb el que es perfila. Hi ha una anècdota divertida atribuïda a l'emperador Adrià, gran amic del programa, que diu que l'emperador, no, que era culte i estava ja pensant, no dormia jo, no pensava en l'imperi romà un cop al dia, perquè ja era la seva realitat.
0: Era ell.
1: No pensava en els pobles del mar, no, tampoc, però estava com intrigat de qui era Homer. És una cosa que no es desconeix. Llavors, com
0: pensava un cop al dia en això.
1: No sé si un cop al dia, però bueno.
0: Pensava en molt en qui era Homer, no?
1: No ho sé. I llavors, resulta, ens diu una dada que ens diu que va anar a l'oracle de la Pítia, no?, a preguntar, anaves a un oracle a preguntar coses importants, i ell va anar com a emperador a preguntar a l'oracle qui era Homer, no? Se respon-me, qui és Homer, no? I es veu que a la Pítia, que li devien agradar les telenovel·les, no?, ja que li va dir, em sembla fantàstic, que Homer era, li va com a mostrar la realitat, i li va dir que Homer era ni més ni menys que el fill de Telèmac.
0: Hòstia!
1: I que, per tant, no, Homer era el net d'Odisseu, i per això va saber explicar tantes coses de primera mà, no, i que Homer, en el fons, és un personatge del segle X, no, més proper a la Guerra de Troia, i que per això sap tant, no, de la Guerra de Troia, per això sap tant dels personatges de la Guerra de Troia, perquè era el net, no, d'Odisseu. A veure, això és una patillada de copon, Però a veure, és com quan consultes a les vidents ara mateix.
0: Sí, sí, sí,
1: o que truques... consultes al teu Piscis ascendente Aquario. Bueno, no sabem si, si l'Adrià s'ho va creure, l'emperador Adrià no sabem si s'ho va creure, el nostre Adrià no sé si s'ho creu, aquesta teoria, home, però és... en qualsevol cas la Pítia va deixar anar, ho va deixar anar i...
0: És temptador pensar que Homer és fill de Tom Holland.
1: Sí?
0: Sí.
1: Bueno, no sé.
0: I quina seria la seva pàtria més probable?
1: Clar, moltes ciutats gregues s'han disputat i encara es disputen l'honor de ser la pàtria d'Homer, amb més o menys fortuna. No? Fos, realment és igual, fos quina fos, el més segur és que hauria de ser un enclau jònic, és a dir, de la Grècia asiàtica, no? L'actualment...
0: Turquia...
1: La part turca de l'antiga Grècia. No sabem en quina exacta d'aquestes ciutats, o d'aquests enclaus, o d'aquestes illes, però si hem d'apostar, apostaríem, per moltes evidències del llenguatge, de les coses que explica, que era un oriünd d'un enclau de la jònia.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, comencem el bloc central del programa amb una peça de la banda sonora de Troia.
1: Sí, sí. A veure, aquesta pel·li del 2004, una pel·li de la que tothom parlava malament fins que Nolan ha tret l'Odissea, que llavors ara de cop i volta hi ha un atac de retrocontinuïtat d'una pel·li que mola. Jo recordo anar, quan estava fent la carrera, anar al cine a riure'm d'aquesta pel·li. O sigui, més enllà de Brad Pitt en biquini, que és una cosa que tots coincidirem que ens fa qüestionar la nostra sexualitat. Mm-hmm. Vull dir, d'entrada sí.
0: Sí, sí, sí.
1: Fora d'això, la pel·li és un despropòsit enorme. Simplement que ara, per comparació, no? Sembla que hem idealitzat una pel·li de masculinitat normativa i ara tots són làgrimes de...
0: De faixa. No, de faixa no, pobra, no. No. És que estic massa acostumat a dir làgrimes de faixa totes les zones. No.
1: Si tots sabem que els faixes no ploren.
0: Perdó.
1: Facturen. Vinga.
0: No ploren, facturen, vale. Jo he de dir que a mi em va agradar molt. Potser també em va agafar en una altra època.
1: Clar, bueno, sortir, clar, això és del 2004.
0: Jo tenia 10 anys.
1: Clar, tot va flipar, jo era flipar. Un Hyperman.
0: Clar, tio, és exèrcits antics i clar. Coses, no?
1: Però és una... Té moltes decisions de guió qüestionables, no, té moltes patillades, i en el seu moment va quedar com una pel·li, bueno, Hollywood, es va entendre que era una pel·li de Hollywood que versionava sí. Una cosa sense cap mena de credibilitat, però ara ha passat a ser com l'estàndard de com s'han de fer les coses. Llavors, bueno, al final la roda del món gira i ens torna i ens posa cap per avall.
0: Molt bé. El que ens està posant cap per avall també és descobrir qui cony era Homer.
1: Bueno.
0: Però bueno, és la màgia, no?, d'aquest programa. Ja hem vist una miqueta, no?, la complicació de tot el que envolta la identitat d'aquest personatge o personatges. Per quina serà la hipòtesi a la que ens agafarem nosaltres?
1: Bé, com hem vist, saber qui és Homer és una fita impossible, sobretot amb l'estat actual dels coneixements. Potser demà passat apareix, jo què sé, alguna dada arqueològica, apareix la tomba d'Homer i ens hem de... o una biblioteca, jo què sé, del segle VII o VI, i ens hem de menjar amb patates el que diem. Però actualment, amb l'estat actual dels coneixements, el que... no podem saber qui és Homer, però el que sí que podem saber és que algú va ser responsable de la creació artística que hi ha darrere de les seves dues obres. No, no importa tant qui és per mi, qui és Homer, o si va ser d'allà, o d'aquí, o d'on era, o de no sé quan, mm-hmm. sinó el fet de que la Ilíada i l'Odissea no són producte, com s'ha dit alguna vegada, d'una mera transmissió de cicles mitològics tradicionals. Perquè, de fet, quan un observa l'obra d'Homer, veu la mà d'un autor, en la manera de tractar els temes, en la simetria dels capítols, en la introducció de personatges nous, en el gust per temes concrets. Llavors, és evident que, fos qui fos, m'és igual, la Ilíada i l'Odissea no són obres tradicionals transmeses oralment per costum, sinó que aquí hi ha hagut un autor, digue-li Homer, digue-li Patata, que ha volgut crear una obra literària i explicar-nos una cosa d'alguna manera, no? I per tant, el debat no és tant si Homer o no existeix o qui era, sinó el fet d'això, que estem potser davant del primer autor occidental al que podem posar nom, no cara, sinó nom. Per posar un exemple, no? Aquiles, el protagonista de la Ilíada, en principi, i fins a Homer, no estava vinculat al cicle troià. Que Aquiles sigui el protagonista de la Ilíada és una decisió d'autor d'Homer. Aquiles era un personatge folclòric. De fet, ell no és dels herois troians tradicionals que van en primer moment a la guerra. De fet, no és dels que fa aquell jurament de defensa, no? És un personatge que és introduït més tard, és un personatge del folclore, no? És fill d'una ninfa, que si no sé què, que si la immortalitat, que si el no sé quan, que si és un personatge transvestit, no? Quan el porten a la guerra, el van a buscar a la guerra de Troia, es disfressa de dona perquè no vol anar. És com un personatge de conte, de tradició folclòrica, que Homer decideix convertir en personatge èpic. És com si agafes a Peter Pan i el fas un heroi èpic, no?
0: Hòstia.
1: Ja, bueno.
0: No, interessant.
1: O, per exemple, altres personatges que considerem fonamentals en la Guerra de Troia, com són Patrocle o Héctor, són invencions d'Homer. No existeixen abans en la tradició èpica del cicle troià. I això són decisions d'autor. És algú que ha decidit crear uns personatges per explicar una cosa concreta.
0: I per tant, tot això és possible dins la oralitat o no?
1: Sí, absolutament sí. Abans, no, la teoria filològica deia que semblava impossible, no, que que pogués haver autors i obres concretes amb una autoria circulant de manera oral, no? Perquè es considera que l'oralitat transmet, no? Pues, faules compartides. Però quan s'han estudiat les èpiques tradicionals, no? les històriques i les contemporànies, quan a partir del segle XIX hi ha aquesta dèria, no? per retrobar les èpiques orals, perquè es veu en elles el folklore o es veu en elles les èpiques nacionals, no? Això passa en totes les èpiques, des del romancero espanyol fins al Kalevala, fins a l'invenció dels bards irlandesos que s'inventen els literats del segle XIX. S'ha trobat que existeixen repertoris èpics que subsisteixen durant generacions d'insularitat sense modificacions substancials, no? Pot haver-hi una obra creada per algú que es transmet durant generacions sense que canviï substancialment, no? És una cosa, es transmeti oralment no vol dir que hi hagi una autoria difusa. Amb tot, les obres homèriques apareixen just en el moment en què Grècia recupera l'ús de l'escriptura, no? Llavors, aquesta vegada a través de l'adaptació de l'escriptura alfabètica fenícia. Ni l'Odissea ni la Ilíada hi ha cap referència a l'escriptura. Només hi ha una molt, molt fosca. Que penseu que a la Guerra de Troia els herois grecs i els grecs troians escrivien. Estaríem fotint de tauletes micèniques. Però els herois de la Grècia homèrica no escriuen. De fet, només hi ha una referència a quan un del personatge es fa referència a un avantpassat seu, a Bel·lerofonte, que diu que l'envien d'emissari a un lloc amb unes tauletes amb signes mortals, no? Com dient, l'escriptura és una cosa malèfica, no? Com aquest record.
0: Rúniques,
1: que això no té res més a veure amb el fet de la tradició de l'època fosca on s'ha perdut l'escriptura, més que no passen en que l'època micènica no hi hagués. No? Però, clar, després també, i amb això faig un excurs, moltes vegades l'error és intentar veure a Homer com una mena de cronista històric. No? Creure que podem parlar de la religiositat grega o la mitologia grega a través del que diu Homer, quan Homer no és un teòleg, és un escriptor, que podem parlar de la societat grega quan Homer no té cap intenció de recrear, d'explicar la ciutat grega, no? Per exemple, els herois aqueus es passen 10 anys davant de Troia i no es parla de cap dona, més que les esclaves. No neix ningú, en 10 anys de campament allà no apareix cap nadó, ni cap nen, ni cap iaio, els únics nens són dos o tres nens a Troia, no? No apareixen camperols, més que quan els has utilitzat com a comparació respectiva, no apareixen... Llavors, que qualsevol intent d'intentar utilitzar Homer com a font històrica, pues, xoca amb el mateix que xoca qualsevol intent d'utilitzar una obra de ficció per intentar explicar coses, no?
0: Molt bé. I quan prenen les obres homèriques la seva forma escrita definitiva?
1: Bé, hi ha qui pensa que ben aviat, no? Que al segle VII, hi ha qui considera que no abans del 560 abans de Crist. No? Que és una data que tenim molt clara perquè Pisístrat, no? Tirà d'Atenes, ordena preparar com la primera edició oficial dels textos homèrics. No? I, de fet, hi ha una certa tradició que vincula Homer amb Atenes, no? com Cristóbal Colón, tothom vol tenir la pàtria, doncs els atenencs es sentien a Homer com els seus, i per tant la primera vegada que es fa com una edició oficial i posada per escrit del text homèric, o la gran edició, és el 560 amb Pisístrat. Llavors, amb tot no us feu il·lusions, perquè haurem d'esperar fins al segle X després de Crist i els tallers bizantins per tenir còpies íntegres dels textos homèrics. És a dir, les primeres còpies, els primers manuscrits que tenen la Ilíada o l'Odissea sencera són textos de l'any 1000, després de Crist. Penseu que les tauletes d'argila, els papirs, tot això ha desaparegut. Es conserven alguns petits fragments, per exemple, de l'Egipte del segle III després de Crist, però no deixa de ser curiós que els textos homèrics haurem d'esperar fins a uns 1.700 anys després, no?, de que Homer creés l'Odissea o l'Ilíada per tenir algun llibre, avui en dia, clar, abans circulaven, però el llibre més antic que conservem íntegre de l'Ilíada o l'Odissea és de fa 1.000 anys. Això també ens indica, no?, que la sort de material bibliogràfica de les obres antigues és molt, molt atzarosa, no? Sigui com sigui, serà divertit, perquè un cop que el text es fixa i es posa per escrit, no? I s'utilitza en l'educació, comencen els comentaris erudits sobre el mateix. La gent comença a comentar la Ilíada, a comentar l'Odissea. I comencen a sorgir debats erudits sobre si algun vers és verídic o no, si Homer, aquest vers és massa barroer, segur que Homer mai hauria escrit això. Aquest personatge es comporta, jo què sé, Agamèmnon al principi de la Ilíada es comporta com un gilipolles. No? Llavors hi ha qui diu, no, és impossible que Agamèmnon sigui tan mal educat, no? quan ha de ser així perquè es contraposa a Aquiles, no? O per exemple hi ha debats que a mi em semblen fantàstics, no? Ja sabeu que Patrocle es disfressa d'Aquiles, agafa l'armadura d'Aquiles, se'n va lluita amb Héctor i mor, no? I Héctor es queda l'armadura, no? Agafen i li treuen l'armadura, i llavors Tetis, la mare d'Aquiles, ha d'anar a veure Efes, a dir-li fes bona cuirassa, no sé què. Clar, llavors els comentaristes helenístics deien, a veure, si Patrocle era un guerrer, no? Era un mirmidó i era un guerrer, i agafa l'armadura d'Aquiles i la perd, per què Aquiles no agafa l'armadura de Patrocle, se la posa i va lluitar? Això de, perquè a més, en el funeral de Patrocle, tampoc diuen que el cremin amb l'armadura posada. Llavors comença a haver-hi tota una sèrie de comentaris dient, clar, és que Patrocle potser era un servent i no era un company d'armes. No? Perquè si és un que està allà sempre ajudant, netejant Aquiles, que si me quieres, yo también, no sé què, i no té armadura, potser no era... Potser quan li diuen que és company d'Aquiles, no és company d'Aquiles, és un company d'armes, perquè si no té armes pròpies ja demana... Les... No, fixeu-vos que comença a fer tota una sèrie de comentaris, no? Erudits sobre l'obra. No tenim temps per aprofundir, però hi ha anècdotes divertidíssimes sobre aquesta reflexió d'intentar prendre's en sèrio un text.
0: Molt bé. Com van ser compostes, no, les obres homèriques?
1: Bueno, és interessant perquè van ser realitzades en una mena de llengua artificial, no, creada a partir de diferents dialectes jònics i eòlics. Estan composades també en hexàmetres dactílics. No entrarem ara a explicar poesia grega antiga, però bàsicament són versos compostos no per... O sigui, la poesia homèrica no es mesura per síl·labes, sinó es conserva per mesures, no? Un hexàmetre són 6 mesures, cadascuna d'aquestes mesures està formada per una síl·laba llarga i dues breus. El grec antic és una llengua tonal, l'accent no és un accent d'intensitat, sinó és un accent de musical, no? Una mica com el castellà, tu vas de la a sol, no? No entrarem. Però bàsicament recullen a la seva composició evidents recursos d'oralitat, no? Els epítets, les repetacions formulàries, coses que fan pensar que la primera transmissió de l'obra va ser oral.
0: Molt bé, a veure, estic llegint la pregunta. I també avui és programa de melonazos, eh? Està bé. A veure, Alberto, anem al lío. Hem parlat ja molt de l'obra, d'Homer, no sé què, no sé quantos, però jo, el que ens interessa aquí, als oients, segur que també, és entrar en el contingut de les obres homèriques. Va ser real la guerra de Troia? I fins a quin punt el que ens explica Homer sobre aquesta guerra és real o no?
1: Vale, siguem categòrics. La guerra de Troia va succeir com la relata Homer i la tradició grega? Rotundament no. Aquest relat d'una base històrica, tot i que sigui deformada? Sí.
0: Perfecte.
1: Aquesta seria com el titular, no? No és el primer programa que dediquem a les obres d'Homer. N'hem dedicat 3. Així de memòria, potser em ballen els números, però el programa 2 van dedicar a la Guerra de Troia. És molt antic. Us el podeu mirar, però érem joves inexperts i confusos. El programa 200, que vam dedicar a la modernitat de la Ilíada, a parlar del contingut de la Ilíada, i el programa 307, diria, un dels primers que tu vas estar, el vam dedicar no a l'Odissea, però sí a la figura d'Ulisses, no? L'evolució de la figura d'Ulisses en la cultura occidental, no? Des de l'antiguitat, l'edat mitjana... Llavors, bueno, són dos programes... En aquell programa crec que vam prometre que faríem algun programa sobre l'Odissea.
0: Doncs mira, 300 programes...
1: Aquest tampoc és sobre l'Odissea exactament, però bueno, ja ho ha fet Nolan, que farem nosaltres... però vaja, podeu reescoltar o escoltar per primer cop aquests programes, el 2, el 200 i el 307, i per tenir més dades, no? Així a grans trets, la Ilíada recull d'una manera molt sui generis el record del context geopolític del Mediterrani Oriental de finals del bronze, no? Aquesta època, no? en què els estats palacials micènics, no? El món hitita, la Wilusas hitita, i l'Odissea parla una mica dels efectes del col·lapse d'aquest bronze, no? La desfeta, no? La tornada a casa d'aquests herois homèrics i la desfeta d'aquesta societat de palaus que han viscut una sèrie de revoltes. No? De fet, Odisseu, quan torna a casa, el gran leitmotiv de la seva obra és la venjança contra els pretendents que volen usurpar el palau. No? Existeixen mencions, per exemple, a les tauletes hitites de conflictes entre els aqueus, els habitants de la Grècia continental micènica, i la ciutat de Wilusas, la Ilion homèrica. No? No? És quan el rei hitita li diu a un rei micènic i d'aquella cosa de Wilusas que ens havien fet molt, va, ja està perdonada. No? No sabem exactament què va passar, però Wilusas és una ciutat satèl·lit del món hitita, no? Un centre comercial important, i els aqueus, que a més de comerciants eren pirates, doncs, bueno, doncs havien tingut les seves colletes. Aquesta Wilusas era una ciutat, les runes de la qual encara es podien veure's ben a prop d'on vivien els habitants de la Jònia, no? On vivia aquest suposat Homer, encara hi havia el record d'aquelles grans muralles monumentals d'una de les iteracions de la ciutat de Troia. A més, molts d'aquests habitants de la Jònia eren migrants de la Grècia continental micènica. Després de la desfeta dels estats palacials micènics al bronze final, molts d'aquests habitants de la Grècia continental migren cap a les illes. No? Cau la societat, cau la jerarquia política, hi ha moviments de població. Us en recordeu quan parlàvem d'aquell despoblament de la Grècia continental, que potser no calia vincular uns invasors dòrics, sinó unes migracions internes. No? Pues molta aquesta gent que havia viscut sota, no?, el domini dels micènics, dels tebans, no sé què, ara vivien a la Jònia. Llavors, bueno, ja, també tenim, hi havia aquest record, no?, d'aquests conflictes del bronze final. També tenim evidències d'un lucratiu comerç d'esclaus en les tauletes hitites, no?, on el rapte de dones era una constant. I fins, no?, botins de guerra on els aqueus tenen, pues, i tantes dones no sé què, i tantes dones no sé quan. I fins i tot s'ha pogut vincular onomàstica present a la Ilíada en tauletes micèniques o hitites, no? Algun Alexandros, no? Hi ha una sèrie de noms que utilitza Homer que quan tu mires tauletes del bronze final són noms de l'època. Llavors, bueno, hi ha coses que sí que ens indiquen que hi ha un record, no?, hi ha una oralitat que perviu, que Homer agafa i de forma com vol, no? Ja ho anirem veient si dona temps. Hi ha moltes coses que Homer no entén d'allò que explica i s'ho ha d'inventar.
0: Llavors estem davant d'uns relats que cal vincular a l'edat de bronze?
1: Primer sí, no de la temporada. Sí en alguns detalls i en el marc general, no en la resta, no? Per exemple, els herois de la Ilíada corresponen a un tipus de lideratge antic, el rei dels palaus, aquests guànecs, micènics, aquests capdills d'homes, però Homer introdueix a la Ilíada un qüestionament constant d'aquest tipus de sistema polític.
0: I com ho fa això ell?
1: Per exemple, amb la introducció d'Aquiles. Aquiles i les seves crítiques al lideratge antic d'Agamemnon, no?, en el recurs a les assemblees, el qüestionament del repartiment del botí, no?, per l'audiència original d'Homer, el lideratge dels aqueus, el lideratge explicat a la Ilíada, és arcaic, no és el que ells viuen, és el que tenen en el record, propi d'una societat que ja no és la seva. Estem en el moment del sorgiment de les polis, d'una nova elit terratinent que es pensa d'una manera diferent a la dels governants militaritzats dels palaus micènics, que ja quedaven en el record. Nosaltres ens hem tret de sobre aquesta gent. Per això el nostre protagonista és Aquiles, que és el que critica aquesta gent. No? I els aqueus són tots una panda desgraciats. Vull dir, no hi ha cap ningú que sigui guai. O sigui, Odisseu, per exemple, que ara cau molt bé a Nolan i tal, o sigui, hi ha un moment que hi ha l'únic personatge de la plebe que apareix a la Ilíada és Tersites.

0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
1: Bona tarda i benvinguts a l'InfoCaldes. Avui és divendres 18 de setembre i encetem l'últim informatiu de la setmana amb una notícia que va protagonitzar el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín. Durant el programa del Safareig d'ahir al vespre, es va fer una entrevista al regidor i va admetre que les goteres del pavelló de la Torre Roja no estan resoltes. Unes declaracions que es fan evidents veient el resultat de dimecres nit després de les fortes pluges. Una incidència que des del consistori justifiquen explicant que les obres no estan encara finalitzades. A banda d'aquesta notícia, el regidor també va avançar que les obres del balneari de Can Rius obririen les portes al Nadal o a principis d'any. Un equipament que acollirà l'Escola Municipal de Música Joan Valls, el taller d'art Manolo Hugué i l'ampliació del Museu Termàlia. Aquests canvis, però, també ha avançat que serà de cara a la Setmana Santa del 2027. D'altra banda, en aquest informatiu també ens farem ressò dels esdeveniments culturals. I és que la Colla Castellera de Caldes viatja aquest cap de setmana al País Basc per compartir plaça amb la Colla Castellera d'Euskal Herria. Continuant amb la cultura, acabarem el programa amb la notícia que el grup calderí Vocàlic posa rumb a l'Alguer per cantar amb la coral local i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Ara repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars.

0: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat. Ho ha dit aquest dijous al programa del Safareig de Ràdio Caldes, on va assumir que totes les imatges a les goteres del pavelló de la Torre Roja no estan resoltes. Canrius obrirà les portes a final d'aquest any o principis del següent, així ho ha avançat el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, que assegura que al voltant de Nadal està previst celebrar una jornada a portes obertes per donar a conèixer el nou equipament a la ciutadania. La colla castellera de Caldes marxen avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per a un assaig i una actuació conjunta amb la primera colla del País Basc anomenada Euskal Herriko Castelle Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutze en Santuaren des de les 5 de la tarda fins a mitja hora més tard que començarà l'actuació. El grup de coral de Caldes Vocàlic engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic Encontres Locals, una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà es tenen previst a reunir les veus algareses i catalanes en el marc del Sant Miquel Festival 2026. I acabem el repàs del sumari amb el temps. Avui divendres, intervals de núvols i clarianes amb una tarda força assolellada i temperatures entre 16 i 25 graus. Al vespre augmentaran els núvols i no es descarten alguns ruixats febles. De cara al cap de setmana, temps força assolellat i estable amb temperatures suaus i màximes entre 26 i 27 graus.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'InfoCaldes.
0: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat. Ho ha dit aquest dijous al programa del Safareig de Ràdio Caldes, on va assumir que vistes les imatges de les goteres del pavelló de la Torre Roja no estan resoltes. També va assegurar que faran tot el necessari, però que tot i això, els treballs de millora encara no han finalitzat.
2: Podem donar per resoltes les goteres del pavelló de la Torre Roja o no?
3: Òbviament no. Mentre entri aigua, doncs caldrà arreglar-ho. Tampoc és evident. Em consta, perquè imaginava que em preguntaríeu sobre això, lògicament, em consta que falta encara una part de la feina que han de fer aquesta empresa. Per tant, esperem que facin aquesta feina, que arreglin si hi ha alguna part del que han fet que no fos el correcte, i seguint treballant goteres, doncs arreglar-les.
2: Però si també entrava una part pel sostre i les obres havien d'acabar aquesta setmana, vol dir que no estaven gaire a punt d'acabar-se, no?
3: Jo el que sé és que no, hi havia una part que no l'havien fet encara. Aleshores, òbviament, em consta que hi varen anar tècnics propis de manteniment de l'àrea d'esports i entenc que van mirar exactament on era per poder traslladar-li doncs, a l'empresa que està fent això, de dir-li, escolta'm, és pel lloc on encara no heu actuat o és pel lloc on heu actuat i per tant heu de fer-ho millor.
2: I seguim treballant. Això és el que no sabem encara, la resposta de per on ben bé si era una zona on ja s'havia actuat i no s'havia actuat bé.
3: No tinc tanta concreció, això no ho sabem encara.
0: És la resposta a les crítiques rebudes els últims dies després de veure que l'aigua ha tornat a entrar a la instal·lació després de les pluges de dimecres. Les imatges es van poder veure a les xarxes socials, tot plegat després d'aquesta mateixa setmana la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, es mostrés confiada que ja s'havien resolt els problemes. Això després d'invertir 35.000 euros en solucionar-ho. Ara tant l'Ajuntament com el Club Hoquei Caldes resten a l'espera que aquestes obres finalitzin i torni a haver-hi una altra prova de foc per tastar si l'equipament ha quedat ben segellat.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: Canrius obrirà les portes a finals d'aquest any o principis del següent. Així ho ha avançat el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, que assegura que al voltant de Nadal està previst celebrar una jornada de portes obertes per donar a conèixer el nou equipament a la ciutadania. L'antic balneari de Canrius es convertirà en una casa de cultura on s'acollirà l'Escola Municipal de Música Joan Valls, el taller d'art Manolo Huguer i l'ampliació del Museu Termàlia, unes obres que van començar el juny de 2025 i que ara tenen previst finalitzar a finals d'aquest any després dels treballs. Tot i que les obres encara no estan del tot enllestides, l'Ajuntament assegura que ja es podrà fer un primer cop d'ull a l'interior. El que es té previst és que després d'aquesta obertura encara resti part de treballs de la fase 2, que és la que se centra en l'adequació de la part exterior de l'edifici. L'obertura o el traspàs sencer dels equipaments, dels diferents equipaments, es té previst fer abans de la Setmana Santa, just abans de les properes eleccions municipals. Així ho explicava ahir Jordi Martín als micròfons de Ràdio Caldes durant el programa El Safareig.
3: Si tot va bé, abans de final d'any o principi d'any podrem fer unes portes obertes a Can Rius ja. Administrativament s'acaba ara, per dir alguna cosa, i en canvi no s'acabarà fins d'aquí dos mesos. Tenim temps fins a final d'any per justificar el que és la subvenció PIREP, la subvenció inicial, d'acord? Que és la que engloba aquests 3 milions i mig, aquests 3,5 milions inicials. L'obra va en termini, finals d'any, principis de l'any que ve, podrem fer una jornada de portes obertes, com es va fer aquí al Carme. Per tant, l'objectiu és acabar aquesta fase 1 i una mica ja de la fase 2, obrir les portes a la ciutadania, després acabar tot el que és l'espai públic, i a poder ser ja fer el trasllat a l'Escola de Música i Taller d'Art.
2: Això a principis d'any?
3: Això serà més tard. Si hagués ara de donar una data, diria, no sé, Setmana Santa d'any que ve, no? Per dir alguna cosa, per estar segur. Passa una cosa, que aquí al Carme ja ens hi vam trobar, que és que tu acabes l'obra, però no acabes l'obra, perquè hi ha tota una sèrie de documentació, les eques, les revisions, les instal·lacions elèctriques, etcètera, que triguen mesos.
0: La rehabilitació de l'edifici ha disposat d'un pressupost de 3,5 milions d'euros del Pla PIREP, 900.000 euros de la Diputació de Barcelona i 700.000 euros del Fons del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya. El cost total de l'obra, però, era de 6 milions d'euros. Per això, la diferència fins a arribar al total necessari va donar-se'n quan Esquerra va negociar els pressupostos amb el PSC, aconseguint obtenir 1,5 milió d'euros extra per cobrir el cost total. Així ho explica el regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, al programa El Safareig de Ràdio Caldes.
3: A partir d'aquí s'engega la maquinària, però s'engega la maquinària sabent que del PIREP ens van venir aproximadament 3,5 milions d'euros, que per Can Rius era insuficient. Sabíem que podíem començar, però sabíem que no teníem prou diners per fer-ho tot. Però, òbviament, no ens vam esperar. Vam dir, doncs ho fem per fases. Comencem, o sigui, aquests 3 milions i mig no ens els podem deixar perdre. Aquí és on apareix la fase 1 i la fase 2. Pura i exclusivament és un tema econòmic. Vam aconseguir aquests 3 milions i mig, sabíem que no en teníem prou, vam fer les estimacions i sabíem que això estava al voltant dels 6 milions, o sigui, ens faltaven molts calés. Llavors aquí és on vam començar a trucar més portes, vam anar a Diputació, vam anar a Generalitat. Aquí vam aconseguir fins a 7 subvencions de la Generalitat i de la Diputació, les quals hem aconseguit arribar en aquests 6 milions. La última, que és d'un 1.600.000, que principalment és tota la fase 2, és una que evidentment l'alcalde va anunciar des del propi Parlament de la Generalitat. Per què? Perquè com a partit polític que tenim, evidentment, tots els nostres òrgans, en el moment en què s'estava negociant el pressupost de la Generalitat, doncs vam aixecar el dit i vam dir a Caldes necessitem 1,5 milió per acabar Can Rius. I això va ser una de les qüestions que es va negociar entre, evidentment, la direcció d'Esquerra Republicana i la direcció del PSC.
0: Ara, amb l'aspecte financer resolt, només queda enllestir una obra del que serà un dels equipaments culturals més importants del municipi, un edifici que, com hem dit, acollirà les noves instal·lacions de l'Escola Municipal de Música Joan Valls i del Taller d'Art Manolo Hugué, a més de l'ampliació del Museu Termàlia, que permetrà renovar l'exposició permanent dedicada a Manolo Hugué i Picasso i mostrar part del fons Mas Manolo, que actualment resta en reserva. També permetrà disposar de noves sales de conservació per al museu.
1: Les notícies a Ràdio Caldes.
0: La colla castellera de Caldes marxen avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per un assaig i actuació conjunta amb la primera colla del País Basc, anomenada Euskal Herriko Casteller Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutzen Santuaren des de les 5 de la tarda amb el Cercavila i mitja hora més tard començarà l'actuació. A primera hora de demà, les dues colles es reuniran per fer un assaig, fer pinya i compartir la passió pels castells. Els castellers de Caldes es mostren molt il·lusionats a les xarxes socials i continuen teixint vincles amb les diferents colles castelleres.
1: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
0: El grup coral de Caldes, Vocàlic, engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic en Contres Locals, Corals, perdó. una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà es tenen previst reunir les veus algareses i catalanes en el marc de Sant Miquel Festival 2026. A partir de les 9 de la nit, l'església de la Mercè de l'Alguer acollirà diverses corals per unir la cultura catalana dels dos territoris compartint llengua i repertori musical. L'església de la Mercè de l'Alguer acollirà a les 9 de la nit el Coro Polifónico Alguerese, dirigit per Hugo Spano, i del grup vocàlic Caldes de Montbui, dirigit per Xesco Camps, amb el principal objectiu d'utilitzar la música i el cant coral com a espai de trobada entre els diferents territoris de la cultura catalana, compartint repertori, llengua i tradicions. De fet, un dels elements especialment significatius de la trobada serà el cant en algarès, al costat d'altres varietats i expressions de la llengua catalana. Una trobada que no només estarà vinculada en l'àmbit local a coral, també hi haurà diverses activitats de cultura popular i de gegants. Aquesta trobada és només la primera, ja que ha format part d'un intercanvi cultural i, per tant, el 17 d'octubre, coincidint amb la Capvuitada de Caldes, serà la Coral Algaresa i altres entitats dels Països Catalans qui es desplaçaran fins a Caldes. La trobada es completarà amb un concert en què es presentarà una mostra de música, cultura i danses dels diferents territoris dels Països Catalans, uns actes que demostren que la música és un vehicle per establir i relacions entre persones i entitats culturals.
1: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
0: L'artista calderina Esther Tenedor ha creat juntament amb l'escultor Josep Maria Viaplana l'escultura Esquena Pelats, una escultura que s'estrena avui a les 7 de la tarda en el marc de la Festa de la Sal, una obra dedicada a la memòria dels pescadors de la vila de l'Escala i que se situarà al mig del giratori de la platja, on hi havia hagut l'antic port del municipi. Una de les singularitats dels esquenapelats és la manera com han estat construïdes les figures. Els cossos estan formats per milers de femelles d'acer inoxidable, soldades una a una fins a crear les formes humanes. Les petites peces metàl·liques deixen passar la llum entre elles i donen als cossos una aparença que canvia segons el punt de vista i la llum del moment. La gran barca, que centra la composició, ha estat realitzada en ferro colat, creant un contrast entre el pes visual de l'embarcació i la transparència de les figures. Esquena Pelats va resultar la proposta guanyadora del concurs convocat per l'Ajuntament de l'Escala, al qual es van presentar 27 projectes. El concurs sorgia a l'hora d'un procés de participació ciutadana en què més de 1.000 persones van decidir que aquest espai havia d'acollir una escultura vinculada a les arrels marineres de la població.
1: Info Caldes, l'actualitat de Caldes de Montbui.
0: Ara obrim pàgina de l'actualitat cultural a Caldes. Demà dissabte a les 6 de la tarda tindrà lloc al centre la projecció de la pel·lícula Tres Adioses, l'últim film de la directora catalana Isabel Cuixet. De 6 de la tarda a 9 de la nit es projectarà la pel·lícula estrenada al gener de 2026 i que entra dins el cicle Gaudí amb un preu de 4,50 €. Podeu comprar les entrades des del seu web o en taquilla. Aquest diumenge a 7:45, la Voodoo Jazz Band actua al Centro. El Cafè del Centre gaudirà d'una tarda de swing i jazz tradicional de la mà de Voodoo Jazz Band, un conegut quartet que combina ritmes de la música swing i el jazz amb un so autèntic entre harmonies i arranjaments. El preu per als socis és de 10 € i per als no socis de 12. Aquesta tarda a les 7 hi té lloc la trobada del Club de Lectura Jove a la Biblioteca. En aquesta activitat, dirigida a joves entre 18 i 30 anys, es parlarà sobre el llibre El color porpra d'Alice Walker, una novel·la sobre llibertat, identitat i resistència que no deixa ningú indiferent. Podeu reservar la plaça des del web de la Biblioteca de Caldes. Aquesta tarda també la biblioteca es presenta el llibre La Copa Celestial. A 7:45 de la tarda, la biblioteca acull la presentació del llibre de fantasia La Copa Celestial, de l'escriptora Iona Maria Correa de Cabo. L'entrada és d'accés gratuït i està dirigit per a joves i adults. Aquest diumenge el Casino de Caldes acull el 19è cicle de teatre de tardor. Per celebrar-ho, han organitzat a la Sala Gran a 7:45 de la tarda l'obra de teatre Pel davant i pel darrere, de la mà de la companyia Xamba Teatre, un espectacle de comèdia amb 10 personatges sobre la tarima i amb un preu general de 15 € i 13 amb condicions especials. Per més informació, a les seves xarxes socials. I com cada tercer diumenge de mes, nova edició de la tradicional Fira d'Antiquaris i Brocanters de Caldes. Aquest diumenge, de 10 a 2 del matí, se celebra aquesta trobada que s'instal·larà a l'avinguda de Pi i Margall, un espai que s'omplirà de tot tipus d'objectes antics, de brocanters i de col·leccionistes procedents d'arreu de Catalunya. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. El pròxim dilluns, el Servei d'Assessoria Jurídica per Dones de Caldes ofereix la propera cita. Es tracta d'un recurs gratuït subvencionat per l'Ajuntament pensat per resoldre dubtes legals que afecten les dones calderines. Cal demanar cita prèvia a les advocades per poder fer consultes confidencials sobre drets familiars, violència de gènere, laboral, assetjament o maternitat. I acabem amb el temps. Avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però al llarg del matí el cel s'ha anat aclarint i aquesta tarda tindrem forces estones de sol. Les temperatures pujaran fins a situar-se entre els 16 i els 25 graus, amb les màximes durant les hores centrals. Al vespre augmentaran els núvols i hi haurà possibilitat d'alguns ruixats febles. Pel que fa al cap de setmana, tindrem un temps força assolellat amb moltes estones de sol i alguns intervals de núvols, sobretot a la tarda. En general es mantindrà un ambient estable, les temperatures seran suaus, amb mínimes al voltant de 16 graus i màximes entre 26 i 27 graus.

I fins aquí l'Infocaldes d'avui divendres 18 de setembre, com sempre ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla.

0: podem donar per resoltes les roja.
1: DJ Bigota.
2: Desconnecta del soroll mediàtic els dissabtes d'11 a mitjanit a Ràdio Caldes. Deixa que la música et transporti a una altra dimensió. Three Many DJs in Session.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: Enigmes i misteris del nostre món.
5: Un viatge per la història oculta. Civilitzacions perdudes. Una recerca d'altres realitats.
6: Benvinguts a la comunitat hermètica. Tots els diumenges a partir de les 22 hores.
7: A Ràdio Caldes.
8: I radiocaldes.cat.
7: Presentat per Josep Cozar.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
9: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
3: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
10: Coneixeu la Ignasieta? Va néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

Divendres 18 de setembre, avui amb molt futbol, amb la prèvia de l'Espanyol Elx, que obre avui la setena jornada de la primera divisió masculina. Demà jugarà el Barça a Sevilla. També n'ha parlat aquest migdia Hansi Flick. I avui mateix, també hem sabut aquest mateix migdia, la convocatòria de la selecció espanyola per als propers 4 partits, aquesta llarga aturada després d'aquest cap de setmana, en què hi ha 7 jugadors del Barça, 7 catalans en total, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, que és una de les principals novetats d'aquesta convocatòria. També avui, per cert, juga el Barça a la Lliga F, en categoria femenina, en aquest cas el camp de l'Alavés. Demà ho faran els altres dos catalans, el Badalona Women i l'Espanyol. Molt futbol, però també tindrem bàsquet, waterpolo, handbol, hoquei patins i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triador, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, 7 jugadors del Barça, un de l'Espanyol i 7 en catalans en total, a la llista de la selecció espanyola per la pròxima aturada.
1: La principal novetat és la presència del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, que s'ha guanyat la convocatòria amb un gran inici de curs, fent 6 gols en els primers 6 partits. Del Barça hi ha els mundialistes Eric García, Pau Cubarsí, Rodri, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, a més de Fermín, que entra en el lloc de Gavi. A la llista també hi ha els catalans David Raya, de l'Arsenal, Marco Corella, del Real Madrid, i Víctor Muñoz, del Liverpool. A més del porter d'Alzira, Josep Martínez, de l'Inter de Milà, que entra en substitució del blaugrana Joan García amb molèsties al genoll.
0: Aquesta convocatòria jugarà 4 partits en aquesta llarga aturada de seleccions després de la jornada d'aquest cap de setmana.
1: El combinat estatal s'enfrontarà a Anglaterra el dissabte 26 de setembre, a Croàcia el dimarts 29, a la República Txeca el dissabte 3 d'octubre i de nou contra Croàcia el dimarts 6 en partits de la primera fase de la Nations League.
0: Abans, però, com dèiem, tenim jornada de Lliga, la primera masculina, i comença avui amb un Espanyol Elx.
1: El conjunt perico buscarà refer-se de la desfeta de dimarts passat contra el Rayo Vallecano amb la visita a l'RC d'Estàdium de l'actual cue de la competició, l'Elx, que només ha sumat 2 punts. Manolo González té la baixa d'Omar per sanció, més dels lesionats de llarga durada, Quique García i Javi Puado, i el dubte de Jofre. El partit a les 9 del vespre.
0: Sí que hi serà avui, òbviament, Roberto Fernández, de Massa del Torn, per cert, del Barça.
1: L'equip blaugrana visita demà el Sánchez Pizjuán per enfrontar-se al Sevilla a partir de les 9 de la nit. Ho fa amb el dubte de la porteria, amb molèsties al genoll de Joan García. El Barça mirarà d'arribar a l'aturada mantenint el liderat a la Lliga amb el ple de victòries.
0: Veurem si juga Joan García o si juga Tec o Livakovic. Avui Hansi Flick no ho ha acabat de definir. En categoria femenina, avui mateix també comença la quarta jornada de Lliga F amb el partit del Barça.
1: Les blaugranes, líders amb 9 punts de 9 possibles, visiten el camp de l'Alavés, un recent ascendit amb la novetat a la llista de Clara Serra Jordi, ja amb l'alta mèdica després de la lesió al canell. El partit començarà a les 8 del vespre.
0: I demà jugaran els altres dos catalans d'aquesta Lliga F.
1: A les 12 del migdia, el Badalona Women, que comença la jornada en 5a posició, rep a Palamós a la Reial Societat. També juga a casa l'Espanyol, que buscarà la primera victòria del curs a casa contra un dels co-líders al Madrid Club de Futbol Femení, l'únic a banda del Barça, que ho ha guanyat tot per ara. El duel serà a les 4 de la tarda.
0: En bàsquet, a poques hores estem de la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina amb l'Olímpic de Badalona com a seu.
1: La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6 a la primera semifinal i a les 9 jugarà l'altra semi entre el Barça i el València.
0: La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial.
1: De fet, aquest vespre juga un duel català de CB a Sant Hilari Sacalm entre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a les 8 en directe a la xarxa Més, i una hora abans jugarà el Quinzanes Manresa, que tanca la temporada, la pretemporada, amb el torneig Teresa Herrera a Galícia contra l'Eima Corunya.
0: Més pretemporada, més amistosos. Ahir en categoria femenina l'Espar Girona va perdre l'últim amistós que va fer d'aquesta pretemporada.
1: Amb una derrota per 66 a 71 contra el Jairis Murcia, dirigit pel català i exentrenador del conjunt gironí Bernat Canut. L'Unit té marcat el calendari el 30 de setembre, quan està previst que jugui l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana Femenina contra el Cadí la Seu.
0: Avui també juga, per cert, un partit de Lliga Catalana Femenina 2 entre el Manresa i el Segle XXI a 8:45 del vespre. En handbol, el Barça guanya per la mínima a la pista del Montpeller.
1: Els blaugranes van superar 27 a 28 el conjunt francès en un partit feixuc, marcat per les bones defenses per mantenir la primera plaça del grup a la Champions masculina. El triomf, a més, deixa una dada històrica d'aquest equip de Carlos Ortega. Just avui fa un any que no perd un partit. N'han jugat 61.
0: Veurem fins quan pot allargar aquesta espectacular ratxa al Barça. Més coses, ahir es va disputar la segona jornada del Mundial d'handbol en cadira de rodes a Granollers.
1: La selecció espanyola amb dos jugadors catalans va caure per 2-16-0 contra França i serà segona de grup de cara a les eliminatòries en un partit disputat al Palau d'Esports de la capital vallesana.
0: Amb Waterpolo a punt, el Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui i diumenge disputa la fase prèvia de la Champions masculina.
1: El conjunt del verd espanyol debuta avui a les 3 de la tarda contra el Brescia italià. Demà s'enfrontarà al Budva de Montenegro i diumenge ho farà contra l'anfitrió, l'Apollo de Geòrgia.
0: En futbol sala, també avui tenim Lliga a la primera masculina amb la segona jornada de la fase obertura i amb els partits dels dos equips catalans.
1: El Cargas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparroló. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició 2-4 contra el Palma i buscaran avui el primer a partir de 7:45 del vespre. I a les 9 serà el torn del Barça, el vigent campió, que s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola.
0: En hoquei patins, en marxa ja la segona jornada de la Golden Cat a Cerdanyola del Vallès. Tenim en joc ara mateix el segon partit de la selecció catalana masculina, que s'enfronta a Angola. Encara guanya, però un resultat més ajustat, 2-1.
1: Ahir el combinat català va superar França per 1-4 en el debut, i en categoria femenina Catalunya va guanyar els dos partits que va disputar ahir, 0-8 contra Alemanya al migdia i 1-3 contra Portugal, que aquest mateix matí ha golejat 2-16 a Alemanya.
0: A banda dels partits d'avui, demà jugaran les semifinals i diumenge la final, tot com dèiem, al pavelló Can Xarau de Cerdanyola. I un ritme punt en motor, Pol Espargaró ha fet el segon millor temps als primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Àustria de MotoGP.
1: El ballesà, que substitueix el lesionat Maverick Viñales, s'ha quedat a dues dècimes del murcià Pedro Acosta, que ha fet el millor temps. Jorge Martín i Marc Márquez, col·líders de la General, han marcat el tercer i quart millor registre, respectivament. I pel que fa a la resta de catalans, Àlex Márquez ha estat el vuitè i Àlex Rins, 21è.

0: I és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Alba, avui mateix, de fet, tenim ja divendres bàsquet a la xarxa Més.
1: Sí, a partir de les 8 del vespre es podrà seguir la plataforma de streaming al partit de pretemporada entre dos equips d'ACB, l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona a Sant Hilari Sacalm.
0: I dissabte tindrem demà futbol a l'Enjoc TV.
1: Doble ració de futbol de tercera federació masculina amb dos duels consecutius del grup 5. A les 4 de la tarda es podrà seguir el Tona a Pobla de Mafumet, al municipal de la localitat osonenca, i el segon serà a les 6 al Vilanova Peralada, a l'estadi dels alumnes obrers de la capital del Garraf.
0: Tot això dissabte, demà, diumenge, més futbol, però també tindrem waterpolo, natació i atletisme popular.
1: A partir d'un quart de 9 del matí es podrà seguir les televisions locals i a la xarxa Més la retransmissió de la cursa de la Mercè d'aquest any amb el mateix recorregut que l'any passat a la capital catalana amb sortida del carrer d'Aragó i arribada a la plaça Catalunya, on hi participaran més de 17.000 corredors i corredores. A les 10 del matí i en exclusiva a la xarxa Més tindrem l'edició número 82 de la travessia de l'Estany de Banyoles i al migdia, també a la plataforma de streaming, la final de la Copa Catalunya femenina de waterpolo des de la piscina Joan Serra de Mataró. I per rematar-ho, a les 4 de la tarda, un dels partits més destacats de la primera jornada de la Lliga Elit de Futbol és el derbi osonenc entre el Manlleu i el Vic. Serà a l'Estadi Municipal de Manlleu.

0: Divendres 18 de setembre, 9 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Avui arrenca ja la 7ª jornada de Lliga a la Primera Divisió Masculina amb el partit de l'Espanyol, que avui rep l'actual cue de la competició, l'Elx, a l'RCD Stadium, a un Espanyol que avui ha sabut que Roberto Fernández, el seu davanter, amb 6 gols en 6 primers, els 6 primers partits de Lliga, ha estat convocat per debutant, de fet, en una convocatòria amb la selecció espanyola absoluta. Oportunitat avui pel conjunt perico per refer-se de la derrota contra el Rayo de dimarts passat i arribar a l'aturada de seleccions en una situació còmoda a la classificació, aprofitant a més el factor casa. En parlava l'entrenador blanquiblau Manolo González.
1: Està claríssim, al final guanyar a casa, i a més l'any passat, per exemple, vam tenir dades molt bones fora de casa, que es van donar sobretot a la primera volta, però hem de reconèixer que l'Espanyol històricament és un equip que fora a casa mai ha sigut un equip dels millors de la Lliga, ni molt menys. No ha sigut un equip que fora a casa hagi... Històricament, no et dic un any puntual. Llavors penso, no per l'Espanyol, sinó per qualsevol equip del nostre perfil, és molt important a casa ser un equip fort. I després a casa, torno a dir, a fora a casa, perdó, durant la segona volta, l'equip, o durant la trajectòria de Lliga primera i segona volta, l'equip dona una pujada important també.
0: Un Manolo González que avisava de la dificultat del rival, malgrat que ocupa de manera anecdòtica, això sí, de moment, la cua de la classificació.
1: Creo que es un equipo que tiene cosas muy buenas, que es un equipo que en campo del Racing se puso 3-0, casi empata, el otro día se pone con el Madrid 0-2, consigue empatar el partido al Madrid. Es un partido difícil, es un partido complicado, es un partido que el rival, si se encuentra a gusto y no se encuentra, podemos tener problemas, lógicamente, como con cualquier equipo de la Liga. Y lo que digo siempre, nosotros, sin competir al máximo nivel, sin estar perfectos, nos cuesta mucho ganar los partidos, por lo tanto, mañana toca eso, estar muy concentrados, muy metidos y hacer un muy buen partido para ganar al Elche. Pero que un equipo consiga levantarle al Madrid un 0-2, pues te dice que puede ser un equipo peligroso.
0: L'Espanyol que tindrà la baixa de per sanció, d'Omar El Hilali, que va ser expulsat a l'últim minut del partit contra el Rayo Vallecano, i Manolo González reconeixia que es plantejaven fer un canvi de sistema per suplir el lateral de l'Hospitalet. Veurem si ho acaben fent. Aquest Espanyol Elche, com dèiem, avui a les 9 a l'RCD Stadium. Demà a la mateixa hora jugarà el Barça, el Sevilla-Barça, en aquest cas el Sánchez Pizjuán, última jornada abans d'una llarga aturada de selecció. A pràcticament 3 setmanes, en aquest cas amb la selecció espanyola, hi van, ho hem sabut aquest mateix migdia, 7 jugadors del Barça, comptant a més Fermín, és l'únic no mundialista que hi va en el lloc de Gavi, de fet, i un de l'Espanyol, el davanter andalús Roberto Fernández, a més de 3 catalans més. I en categoria femenina, avui mateix també arrenca la 4ª jornada amb el partit del Barça, que juga a Vitòria contra l'Alavés, un recent ascendit a la categoria, això sí, el conjunt basc ha començat prou bé el curs, amb 2 victòries i una derrota en els 3 primers partits. El Barça és co-líder, amb 9 de 9. Escoltem el tècnic Lorena Pere Romeu fent referència a les necessàries rotacions per arribar fresques als trams decisius de temporada.
2: Com tota la temporada, diria jo, no? Com tot el que ens ve moltíssim doble partit, crec que haurem d'estar molt atents i atentes a càrregues físiques, a veure si podem dosificar gent per poder-la tenir disponible per París. Per tant, una part de feina de l'entrenador en un context així és dominar bé les rotacions perquè la gent arribi fresca durant tota la competició. Aleshores, ara estem en un escenari on tenim poques, per tant, segurament no podrem rotar tot el que ens agradaria, però igualment intentarem que la gent que ja porta una càrrega important a sobre, que ja vagi dosificant.
0: Com sentíem, aquest és l'últim partit abans de l'estrena a la Champions femenina. Serà dimecres 23, la setmana vinent, amb el Barça rebent el Johan Cruyff al París Futbol Club. Per cert, avui mateix, aquesta mitjanit, acaba el mercat de fitxatges i Pere Romeu insistia en que els calia una incorporació a la defensa. Veurem si acaba arribant. Aquest Alavés-Barça de Lliga F avui a les 8. Demà al migdia serà el torn del Badalona Women, que rep a Palamós a la Reial Societat. Les badalonines que comencen la jornada a cinquenes, amb 6 punts de 9. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
3: El Badalona Women afronta la 4ª jornada de Lliga i per primer cop jugarà com a local aquesta temporada. Serà però el municipal de Palamós fins que la gespa de l'estadi municipal de Badalona estigui del tot instal·lada. El rival és la Reial Societat, un dels grans equips de la Lliga Espanyola, que enguany no ha tingut un bon inici de Lliga amb 2 derrotes davant de Logroño i Granada i un empat davant del Tenerife. La jugadora de Badalona Women, Lorena Navarro, però, considera que no es poden refiar d'una Reial Societat que, com cada temporada, està cridada a estar a dalt de la classificació.
4: Pues es un equipo que ya lo conocemos, que al final es de Champions, que está todavía en competición europea, que no han empezado bien, pero que al final tienen muy buenas jugadoras, tienen muy buen equipo, muy buen bloque, y no nos podemos fiar y tenemos que hacer lo que hemos hecho estos partidos atrás para que no se nos complique.
3: Lorena Navarro és una de les moltes ex-Reial Societat que ara juguen amb el Badalona. A banda d'ella, han passat per l'equip basc Mirari Uria i Izarne Sarasola. El partit entre el Badalona Women i la Real Societat es jugarà aquest dissabte a partir de les 12 del migdia.
0: Gràcies, Ferran. I l'Espanyol, que només ha sumat un punt de moment per ara, rep demà a les 4 de la tarda, en aquest cas, a l'altre co-líder, el Madrid Club de Futbol Femení, que com el Barça ha guanyat els 3 partits que ha disputat. Tornant a la categoria masculina, a segona divisió, el Girona visita també demà, en aquest cas a les 9, el camp d'uns dels equips que encara no ha guanyat, i després de 5 partits, el Cádiz. Això sí, el tècnic del conjunt gironí, Quique Álvarez, avisava a la prèvia que no es poden confiar.
5: El problema seria si anéssim confiats. Si anem confiats, malament. Jo crec que el Cádiz és un rival tan dur com qualsevol, que a casa seva, tot i que no han guanyat, sortiran forts i que estan en un procés de canvi, molts canvis ells també, des de principi, des de que van canviar l'entrenador una setmana abans de començar. Són molts canvis d'una temporada dolenta l'any passat, llavors estan en aquest procés, però jo veig els partits, han competit molt bé els partits, i si nosaltres tenim aquesta sensació d'anar confiats perquè és un equip que encara no ha guanyat, pues és el primer pas per perdre.
0: El Girona que té les baixes de Brian Hill per lesió muscular, Abel Ruiz per sanció i Justin, que es troben al final del seu procés de recuperació. Veurem si pot anar reapareixent Porto, que té l'alta mèdica, però com dèiem fa pràcticament un any que no juga. Diumenge serà el torn del Sabadell, que rep a la nova Creu Alta a l'Oviedo. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
6: Els asturians sumen els mateixos punts que el Centre d'Esports, 8, però amb una tendència diferent. Mentre que els de Ferran Costa venen d'encaixar la primera derrota del curs amb la desfeta a Mallorca, l'Oviedo va guanyar 0-3 a Valladolid i no ha encaixat cap gol en les últimes 3 jornades. Tot i això, l'extrem arlequinat Ángel Baena confia en el factor nova Creu Alta.
7: En casa hay un ambiente especial, ya lo vi contra el Córdoba. La gente empuja muchísimo, cuando hay alguna duda que hay en muy pocos momentos está la afición ayudándote, y eso es verdad que se nota mucho, y contra el Córdoba la impresión fue brutal.
6: Tot plegat en el moment que el club ha superat els 10.400 socis. Dit d'una altra manera, queden menys de 1.000 seients disponibles per futurs nous abonats, tot un rècord sense precedents. Veurem si l'horari del partit entre el Sabadell i l'Oviedo afecta l'assistència. El xiulet inicial serà diumenge a les 2 del migdia.
0: Gràcies, Sergi. Amb més futbol, n'hem anat parlant durant la setmana, insistim, diumenge, de fet aquest cap de setmana, demà mateix arrenca la Lliga Elite, la Lliga Elite, la màxima categoria del futbol català, i diumenge també tenim a l'Enjoc TV i a la xarxa Més un dels partits més destacats d'aquesta primera jornada, el derbi usonenc entre el Manlleu i el Vic. Ràdio Vic, Pep Portet.
8: Compte enrere ja per l'inici de la temporada a la Lliga Elite, que comença aquest cap de setmana. La xarxa Més serà present diumenge en directe a partir de les 4 i 5 de la tarda en el derbi usonenc entre Manlleu i Vic. Un maig que s'espera amb moltes ganes i amb un bon ritme de venda d'entrades anticipades que preveu una gran afluència de públic. D'aquest duel ens en parla Pere Arenyes, vicepresident esportiu del club manlleuenc.
9: La veritat és que el calendari ha sigut capritxós i ens ha fet coincidir el primer partit de Lliga amb el derbi. No és una cosa que ens hagi agradat massa, doncs el primer partit de Lliga ja per si sol tenir expectació, perquè la gent té ganes de futbol i ja ho ha fet coincidir amb el derbi, que és el partit més esperat de l'any pels manlleuencs i segurament per molta gent de la comarca.
8: Els locals afronten el maig amb molta il·lusió i ganes de fer un bon paper. Un equip molt jove amb l'entrenador Marc Prat, que fa el salt del juvenil i que ha incorporat alguns joves jugadors que coneix bé del planter. Ha repescat Piusquer del Vic i amb poques baixes respecte a l'any anterior i una mica més d'experiència. L'altra cara de la moneda, un Vic que baixa de tercera amb la meitat de l'equip nou, amb baixes sonades com l'històric capità Gil Bertrana i homes experimentats com Xema, Juli, Pius, Agustín, Salamanca, Amoedo i a darrera hora Oriol Coromines, fitxat pel filial de les Palmes. Carrascal ha incorporat homes amb experiència com Lluc Mates, Batanero, Soufian, Albelda, Hagi o Pol, entre d'altres. Per pressupost i història recent, el Vic parteix com a favorit, però el derbi sempre és imprevisible.
0: Gràcies, Pep. En bàsquet, poques hores per la disputa a partir de demà a la tarda de la Supercopa Endesa masculina, amb l'Olímpic de Badalona com a seu. La penya, equip anfitrió, s'enfronta demà al Baskonia a les 6 de la tarda de la primera semifinal. A les 9 del vespre jugarà l'altra semi entre Barça i València. La resta d'equips continuen preparant-se de cara a l'inici de competició oficial. Aquest vespre es juga, de fet, un duel català de CB a Sant Hilari i Sacalm, amistós, entre l'Ilerna Lleida i el FIAC Girona. A les 8 en directe, de fet, a la xarxa Més, com ho dèiem, UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
10: Dos equips que ja es van enfrontar ara fa poc més d'una setmana a la Lliga Catalana de Sevilla, on l'Ilerna Lleida en va sortir vencedor. Al llarg de la pretemporada, Girona Encuentra, l'entrenador dels lleidatans, ha deixat clar que no se centren en l'anàlisi del rival, però aquest divendres, partint de l'exemple del dijous de la setmana passada i que és el darrer partit de pretemporada, sí que Girona ha aparegut en escena durant la setmana.
11: Potser parlarem en algun moment d'alguna situació tàctica que no es vam trobar, que no es van fer, no? Però no... Sempre pensant en la nostra millora i no tant en enfocar com aturar aquesta situació supertàctica que el rival, no? Pues potser analitzarem com ens van defensar el bloqueig directe i intentarem aplicar les nostres normes contra aquest tipus de defensa, no?
10: El partit dona el tret de sortida a les 8 del vespre a Sant Hilari Sacalm.
0: Gràcies, Sergi. Una hora abans també avui jugarà el Kids en Es Manresa, que tanca la pretemporada amb el torneig Teresa Herrera a Galícia, amb l'Eima Corunya. I en categoria femenina, ahir l'Esparra Girona va caure 66-71 contra el Jairis de Bernat Canut en un dels últims amistosos de pretemporada, de fet l'últim. Escoltem l'entrenador del conjunt gironí, Roberto Íñiguez.
12: Bueno, partido para sacar muy buenas conclusiones del momento que estamos, ¿no? Que nos queda mucho todavía y que hubiese sido la misma... conclusión habiendo ganado, ¿no? Si Jairis no anota al final los últimos tiros. Así que a seguir, y creo que tenemos todavía mucho desequilibrio con el estado físico de Marta, las grandes que han llegado a última hora, y tenemos que hacer el equipo. Entonces es un proceso, tenemos que ir de menos a más, sabiendo que en ese de menos a más el 30 hay un partido muy importante, ¿no? Y que aunque no vamos a llegar como deberíamos, sí tenemos que intentar hacer el mejor trabajo posible ese día.
0: Com sentíem, l'Uni pensa en el dimecres 30 de setembre, d'aquí un parell de setmanes, quan menys de dues setmanes, quan jugarà l'eliminatòria prèvia de l'Eurolliga femenina. Abans, dimecres 23, la setmana vinent, jugarà la final de la Lliga Catalana femenina contra el Cadí la Seu. Per cert, avui també es juga un partit de Lliga Catalana femenina 2, en aquest cas, entre el Manresa i el Segle XXI, a 8:45 del vespre. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
13: La victòria contra el Bàsquet Almeda la primera jornada fa que el conjunt magenta depengui d'elles mateixes per aconseguir la primera plaça del grup i accedir a la final. Tot plegat en un equip amb moltes cares noves, on la Lliga Catalana serveix de primera gran presa de contacte abans de començar la temporada. El nou entrenador Adrià Martínez explica que la Lliga Catalana és un repte per ell, les jugadores i el club.
14: L'equip és nou, no? Hem de crear unes sinergies des del principi per poder treballar, i això és el primer repte que tindrem. Sí que estem millorant les condicions per poder-ho fer, que és important, i al final aquells perfils que es queden, com que incorporem, són perfils amb ambició, són perfils amb molt treball darrere i amb experiència a la categoria també.
13: El Manresa Club de Bàsquet Femení també ha organitzat una botifarrada popular per engrescar a l'afició, perquè s'acostin al nou Congost. En cas d'aconseguir la victòria, el conjunt vegenc disputarà la final diumenge de la setmana que ve a Mollerussa.
0: Gràcies, Jordi. Un en waterpolo, un apunt. El Club Natació Sabadell ja és a Tbilisi, a Geòrgia, on entre avui diumenge es disputa la fase prèvia de la Champions masculina. En aquest cas, el conjunt d'Albert Espanyol debuta avui contra el Brescia italià. Els altres dos rivals són més desconeguts, el Budva de Montenegro i l'anfitrió, l'Apolo de Geòrgia. Escoltem l'entrenador de l'equip vallès, Albert Espanyol.
15: És una incertesa, perquè els tres equips que ens han tocat, el Brescia és històric, és un equip que es faci el que faci, sempre està a un nivell molt alt, i els altres dos equips són completament nous, és a dir, són equips que han canviat a mig equip, o fins i tot els georgians a pràcticament tot l'equip. Aleshores no tenim moltes referències i és una mica una incertesa saber quin nivell. Sabem que serà un nivell alt, però saber fins a on arribaran.
0: El debut aquesta tarda a partir de les 3.

0: El CatGas Energia ja és a Galícia per enfrontar-se a l'Oparrul. Els colomencs van debutar amb derrota a la competició, recordem, 2-4 contra el Palma al Pavelló Nou, i buscaran avui el primer triomf. Escoltem el jugador del CatGas Energia, Uri Santos.
1: És una bona oportunitat per sumar els tres primers punts a la Lliga. Sí que venim d'un partit on no ens van acabar de sortir les coses i no hem aconseguit el resultat que volíem, però portem tota la pretemporada treballant, aquesta setmana preparant el partit. Jo crec que arribem preparats suficientment com per poder tornar amb els tres punts cap aquí. És un rival que a casa es fa molt fort, la seva pista és complicada de treure punts, ja ho va demostrar la setmana passada guanyant a Manzanares 6-4 a casa. Sabem quins són els seus punts forts, quina és la seva forma de jugar, amb un estil bastant marcat, amb joc de pivot, amb individualitats, i hem treballat aquesta setmana per intentar frenar-ho. Nosaltres centrar-nos en el nostre joc, intentar ser protagonistes, portar el domini del partit i a través d'aquí intentar doncs, poder aconseguir la victòria.
0: El partit de 7:45 del vespre, després serà el torn del Barça, que és el vigent campió, recordem, i s'estrena a casa en el retorn al Palau amb la visita del Peñíscola. Escoltem el tècnic blaugrana Javi Rodríguez.
2: Lo primero de todo, una alegría volver al Palau, poder ofrecer la Copa de Campeón de Liga a nuestra afición. Partido bonito, partido duro, partido ante un rival rocoso que pelea muy bien, que hace bien las cosas como Peñíscola, así que va a ser un partido atractivo. Al final, el año pasado perdimos un partido en toda la temporada en el Palau. Este año pues tenemos que mejorarlo porque al final cuando están juntas es muy difícil para la gente.
0: A les 9 del vespre, en aquest partit que servirà perquè el Barça, el vigent campió, ofereixi la Copa de Campions a la seva afició, aquest Barça-Peñíscola, al Palau Blaugrana. I acabem en handbol. El Barça va guanyar ahir per la mínima a la pista del Montpellier 27-28 en un partit feixuc i marcat per les bones defenses i la bona actuació també del porter blaugrana a la segona part, sobretot de Sergei Hernández. L'equip de Carlos Ortega, que just avui fa un any que no perd cap partit del 61 que ha disputat, manté la primera plaça del grup de Champions masculina i encara molt la classificació de cara a la main round d'aquesta Champions. I en categoria femenina, la selecció espanyola, les anomenades guerreres, es concentren aquests dies a Calella per continuar el treball de tecnificació i seguiment de jugadores amb projecció de futur. Les sessions d'entrenament es fan al pavelló municipal del Parc del Mau de fins diumenge amb l'objectiu de reforçar el grup de present i incorporar també nous talents a la dinàmica de la selecció absoluta. Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
3: Calella es converteix durant aquests dies en el centre de treball de les guerreres. La selecció espanyola femenina d'handbol concentra a la ciutat 18 jugadores dins del projecte 2029, una iniciativa pensada per preparar el futur de l'equip absolut. Aquesta és la segona concentració del projecte 2029 aquest any, després de la que es va fer a Burgos durant el mes de juliol. La idea de la federació és donar continuïtat a aquest seguiment durant els pròxims mesos i anar incorporant progressivament noves jugadores a la dinàmica de la selecció.
4: L'objectiu és combinar jugadores que actualment estan en la selecció absoluta con aquelles que creemos que pueden ser de la partida en el Mundial que organizamos en España en el 2029.
3: La concentració acabarà abans que la selecció absoluta es desplaci a Granollers, on disputarà dos amistosos contra Alemanya els dies 25 i 27. It's Friday then, it's Saturday, Sunday,
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Oriol Coromina al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La Cardellera renova amb Tiempo de Victoria, un meteoròleg que és la peça clau per garantir l'èxit del desembarcament de Normandia. També arriba la catalana Tanit, una nena es mou lliure pels boscos del Montseny i allà es troba amb una dona que tothom pren per bruixa. Hi ha Coyote versus Acme, el conegut dibuix animat denuncia la companyia que el porta a fracassar en l'objectiu de caçar el correcamins.
3: Una previsió.
2: Tiempo de Victoria ens porta a 72 hores abans del dia D. Tot està llest per desembarcar a Normandia, tret d'un element clau, el temps. El capità James Stack, cap del Servei Meteorològic Britànic, rep l'encàrrec d'elaborar un pronòstic transcendental. Les condicions climàtiques adverses podrien arruïnar la major invasió marítima de la història, però qualsevol endarreriment podria fer que els serveis d'intel·ligència alemanys descobrissin el pla.
4: Soldados, marinos y pilotos, el mundo entero los está observando.
5: La misèria, la fam i la incultura. I quan hi ha por, has de buscar culpables. Dones soles, vosaltres sabeu quin nom li van donar a aquestes dones? Bruixes.
2: A Tanit, la nena del mateix nom es mou lliure pels boscos del Montseny. No li queda més remei. Un embaràs de risc obliga la seva mare a guardar repòs. Un dia, mentre busca el gos, es troba amb l'àvia Perona, una dona que viu aïllada i a qui tothom pren per bruixa. La Tanit es convertirà en la seva aprenenta, mentre que un fet inesperat sacsejarà el seu món i l'obligarà a fer-se gran abans de temps.
6: No em dóna la gana fer-me gran.
7: Guante magnético marca Acme. Perdigones metálicos. Alpiste. Alpiste gratis.
2: Coyote versus Acme explica com, després que tots els productes fabricats per la companyia li surtin malament intentant atrapar el correcamins, Wild E. Coyote decideix demandar-la. Per fer-ho, contracta un advocat humà no gaire exitós. El fet de descobrir que el cap del seu antic bufet és el director general d'Acme encara animarà més el lletrat a aconseguir la victòria.
8: Vengo por lo de posar sin pantalones.
1: Continguts en xarxa.
0: La xarxa de comunicació local.
9: Bon dia, són les dues.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
9: La síndica de Greuges posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
11: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
9: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència i mantenir el reforç als jutjats penals de Barcelona. Sònia Kerr.
12: Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
13: Desde el Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
9: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
12: Està relacionat amb la presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
9: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins, combinant dos fàrmacs.
12: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països països desenvolupats.
9: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
12: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
9: Als esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
14: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la 7a jornada de Lliga Primera, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola la Lliga de les Nacions.
9: I coneguem també quin temps ens espera, tant per avui com pel cap de setmana. Luismi Pérez, bon dia.
15: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que a les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
9: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts per de les dues.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país que avui ha fet un nou pas endavant amb 35 noves mesures per abordar aquest fenomen. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
11: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
16: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% de recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
10: Notícies en xarxa, edició migdia.
9: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca el pla. Així s'hi ha compromès el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, després de reunir-se amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutges nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
17: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
13: Y quiero anunciaros, president, conseller, que desde el ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
17: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
18: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
17: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
9: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici del cas de Roger Español. En aquest judici, dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
12: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
9: Doncs no deixem els jutjats. Aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, també les exregidores Begoña Floria i Victoria Pelegrín, o qui va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: I 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
20: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. He hagut de pagar el mòbil i tot perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
19: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
9: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la. Una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig, segons fonts del Departament de Justícia. BOTV, Agata Les Heres.
21: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
10: Notícies en xarxa.
9: Passen 10 minuts de les dues. Investigadores de l'Hospital Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet combinant dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada 5 causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Ara caldrà validar els resultats d'aquesta troballa. Maite Polo, bon dia.
22: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
23: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
22: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
9: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una visita que ha fet a Vic.
12: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents i al voltant del 60% són d'origen migrant.
9: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El nou FM, Marcel Puig.
3: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
4: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
3: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
9: I centenars de bombers de la Generalitat s'han manifestat aquest matí a la plaça de Sant Jaume de Barcelona. Ho han fet per demanar més recursos davant dels reptes que suposa el canvi climàtic i l'increment de les necessitats socials. Una manifestació que coincideix amb la reunió prevista amb el govern català per tal d'avançar posicions.
12: Des de la UGT, el responsable de bombers, Antonio del Río, ha incidit en la necessitat d'avançar en la resposta coordinada dels serveis d'emergència.
5: El govern ha pres consciència de la situació crítica que pateixen les emergències a tot arreu, però a banda de propostes de futur necessitem propostes d'emergència, de contingència i propostes urgents. Moltes d'aquestes, a vegades, l'esforç pressupostari xoca contra mesures precipitades i no consensuades. No és de rebut que a banda i banda del Besòs i del Llobregat la resposta a una emergència sigui més pobra si la donem bombers de la Generalitat que si la dona bombers de l'Ajuntament, i que els seus treballadors i treballadores, bombers i bomberes, tinguin condicions laborals i professionals diferents.
12: En aquest sentit, els bombers proposen la creació d'un servei d'emergències en el qual participin bombers de la Generalitat i de Barcelona.
9: Gairebé un quart de tres. Barcelona crearà un fons per salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer, tot plegat davant l'encariment del preu del lloguer.
12: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
6: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
12: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
9: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport, ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que es produeix només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
24: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu, i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, tant el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
25: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant, i també acabo amb el que han dit l'Alba i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
24: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: El govern invertirà 20 milions d'euros per impulsar un nou centre de neurociència integrativa i neurotecnologia, serà a la Universitat de Barcelona. En una visita aquest matí, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha explicat que el projecte busca atraure i retenir talent de l'àmbit científic i que es preveu finalitzar-lo el 2029. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
1: El CENIT UAB serà una infraestructura científica dedicada a la recerca avançada en neurociències, neurotecnologia i ciències cognitives. També aplegarà l'Institut de Neurociències de la UAB, grups de recerca en psicologia i cognició i una nova plataforma especialitzada en neurotecnologia. La consellera Núria Montserrat explicava la importància que té aquesta nova infraestructura per situar Catalunya al nivell d'iniciatives científiques destacades en l'àmbit d'Europa, però també del món.
2: Aquest és el país que volem, un model basat en prosperitat compartida, en donar més oportunitats als estudiants i també a garantir l'ascensor social en l'àmbit tecnològic, que tinguin els accessos a les millors infraestructures de coneixement, les millors infraestructures de recerca i innovació.
1: La nova infraestructura busca reforçar la recerca sobre el sistema nerviós i avançar en el desenvolupament de noves eines per estudiar, prevenir i tractar patologies neurològiques. El projecte reforçarà amb col·laboracions amb altres centres assistencials, com l'Hospital Vall d'Hebron, l'Institut Goodman o l'Hospital Partaulí.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. En el cas d'Olot, el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
7: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
8: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
7: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corredisses a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
12: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones encara.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de drogues.
12: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que en un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i que s'hi estaven pocs minuts.
0: Aena comença les obres per construir una nova sortida ràpida a la pista transversal de l'aeroport.

0: administracions públiques. És una de les conclusions del full de ruta per a la transició energètica i la descarbonització en l'horitzó 2050 presentat per l'Institut Català d'Energia. Partint d'aquest estudi, el govern vol promoure plans amb els subsectors de la indústria catalana amb accions concretes perquè es descarbonitzin els pròxims 25 anys.
1: És moment per la cultura. El nou casc casteller es provarà a les diades de la Mercè a Barcelona i de Tarragona a la Protecció a Santa Tecla. A la Protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
3: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja l'hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
2: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la jornada castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
1: Encara en cultura, avui obre portes la 44a edició de la Setmana del Llibre en Català. Fins al 27 de setembre, Barcelona es converteix en l'epicentre d'una de les grans cites culturals del país, amb 282 segells editorials, prop d'un centenar d'estants i més de 300 activitats.
0: Unes dades que, segons Oriol Magrinyà, president d'Editors.cat i un dels organitzadors de l'esdeveniment, demostren la bona salut del sector editorial català. Ho ha dit a la xarxa.
4: Ens donen un missatge molt contundent i molt clar d'un cert contrapunt en aquest pessimisme que hi ha sobre l'estat de la llengua. Pessimisme en part justificat, però demostra que és un sector ric, és un sector potent, és un sector que no para de créixer i que és un sector que cada cop vol guanyar més lectors.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
5: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a primera divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà, al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
6: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en primera división lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en primera división generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
5: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol Roberto Fernández amb la selecció espanyola absoluta per jugar a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat, torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. A la Lliga F el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre a la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo a la segona federació femenina. L'Europa ha perdut el primer partit contra el Samper de la primera jornada per alineació indeguda. Les barcelonines havien guanyat per 2-0. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Top Tona, Poble de Mafumet, i a les 6 Vilanova Peralada, partit de tercera federació, els dos en directe a les televisions locals i a la xarxa. Més Canal Blau, Xavi Fernández.
7: Tercera jornada de Lliga. El club de futbol Vilanova rep un Peralada que encara no ha guanyat i que suma un punt dels 6 possibles. Va empatar Can Anglada contra el Sant Cristóbal a l'estrena de temporada i va caure la setmana passada a casa per la mínima, 0-1 contra el Tona. L'equip al Tampurdanès ha patit molts canvis aquest estiu. Ha mantingut Gallardo, l'habilidós Llorenç Busquets, ha fitxat peces importants com Xavi Múrcia, del Tona o el davanter ex-Olot Nuja Marong, però també ha perdut bona part de l'esquelet de l'equip de l'any passat, homes com Romero, Mejía, Biel Carreras, Coro, Callís, Pol Quatrecases o el davanter Màster Omar. El Vilanova, de la seva part, ve de guanyar a Mollerussa i amb 4 punts forma part del grup de perseguidors del líder en solitari. La Montañesa, l'únic equip que ha fet ple, 2 victòries en 2 jornades i, per cert, l'equip per qui ha fitxat un Guillem Olivés, que aquesta setmana era anunciat com a baixa a l'Alumnes Obrers. De fet, la seva sortida no ha estat l'únic moviment de mercat dels vilanovins, que també han tallat Kilian Durant i que han fitxat l'extrem suís Elliot Barrera.

0: que arriba cedit pel Mallorca, on jugava amb el filial. Dissabte a les 6 de la tarda i amb les càmeres de la xarxa en directe, Vilanova Peralada. Tordín és baixa per sanció.
1: I la Ciudad Euro arrenca a Girona, la seva desena edició consolidada com una de les fires més importants d'Europa i amb demanda d'espai. Girona FM, Pau Villafañe.
2: Enguany el certamen ciclista ha crescut un 10% i s'esperen visitants de més de 110 països. A més, la fira compta amb la demo bike més important del món, amb més de 500 bicicletes de 40 marques diferents que es poden provar de forma gratuïta. El director de l'esdeveniment, Albert Balcells, fa valoració d'aquesta desena edició.
3: 10 anys d'un festival que segueix creixent, que s'ha implantat, creiem que molt bé aquí a Girona, i que porta gent de tot el món a disfrutar de la bicicleta i de tota aquesta proposta que és la Cioter, de veure aquestes més de 500 marques que aporten novetats i innovació dins el món del ciclisme.
2: Balcells ha reconegut, però, que l'espai de Fontejau ja s'ha quedat petit per acollir el creixement de l'esdeveniment, amb marques que fins i tot han hagut de fer llista d'espera. El director ha explicat que estan negociant amb les administracions per trobar solucions i que, malgrat que la voluntat és seguir a Girona, encara no hi ha una decisió tancada sobre el futur del festival més enllà de l'any 2027.
1: I ja que parlem de ciclisme, Movistar ha anunciat el fitxatge de Mireia Benito.
4: Gràcies, Joan. Arribem gairebé a 2:45. Fins ara.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Una cigarreta

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: una cosa mai vista. Mai vista, no sé. Mai vista. No me'n queden paraules, per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Acaba el dia al ritme de Ràdio Caldes. De dilluns a dijous, de 9 a 12 de la nit, 3 hores de música per abans d'anar a dormir. De 9 a 12 de la mitjanit, la millor selecció musical per acabar el dia ben relaxat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: La síndica de Greuges ja es posa xifres a l'erradicació del sensellarisme a Catalunya i reclama al govern que hi destini almenys 70 milions d'euros anuals els propers 10 anys. És el mínim pressupostari que, segons la síndica Esther Jiménez Salinas, ha de garantir un acord de país que impliqui totes les administracions.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
0: Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional contra el sensellarisme, que ha plegat govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. És divendres 18 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern espanyol obre la porta a allargar el pla de xoc contra la multireincidència. Sònia Kerr.
3: Això implica mantenir el reforç dels jutjats penals de Barcelona tant de temps com calgui. Ho ha anunciat el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, davant la finalització del pla prevista per enguany.
4: Des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña. El tiempo que necesitéis. Podéis contar con el Ministerio y con los refuerzos en materia de justicia.
0: Ha engegat a Tarragona el judici pel cas Inipro 13 anys després de l'inici de les investigacions.
3: Està relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, o les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín.
0: Aconsegueixen eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins combinant dos fàrmacs.
3: Una fita d'investigadores de la Vall d'Hebron que té un èxit del 60%. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats.
0: En cultura, el nou cas casteller es provarà a les diades de la Mercè i Santa Tecla.
3: A la protecció del cap s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera.
0: Els esports, l'Espanyol vol tornar a guanyar davant la seva afició, Joan Barberà.
5: El conjunt blanquiblau rep aquesta nit l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió, en un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, amb la selecció espanyola absoluta per jugar la Lliga de les Nacions.
0: I també fem un cop d'ull al temps que ens espera tant avui com el cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Les últimes hores encara hem tingut algunes escorrialles de ruixats, però déu-n'hi-do, s'han arribat a ser importants aquest matí, per exemple, al front marítim de Barcelona capital, gairebé 40 litres per metre quadrat a la Vila Olímpica. Però a la resta del país gairebé ni ens hem assabentat d'aquesta pluja tan local. Podem dir igualment que les immediates hores, fins a la mitja tarda, a les 4, 5 de la tarda, encara algun ruixat es tornarà a reproduir a la costa barcelonina, especialment la del Garraf, el delta del Llobregat, el Barcelonès i el Baix Maresme. També algunes nuvolades a cavall de la resta de comarques barcelonines i gironines, però ja amb poques possibilitats de pluja. I la temperatura, força agradable, tampoc està pujant massa. Hem vist el cap de setmana, sí que anirà fent més calor a les tardes, sobretot la del diumenge, i de tempestes o de ruixats ja en tindrem ben pocs, si de cas algun de completament despistat al voltant del migdia del dissabte a la costa barcelonina. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La síndica de Greuges reclama al govern el compromís de destinar almenys 70 milions d'euros anuals durant la propera dècada per erradicar el sensellarisme a Catalunya. És el mínim pressupostari que, segons la sindicatura, ha de garantir l'acord de país, que avui, per cert, ha fet un nou pas endavant amb l'acord de 35 mesures per abordar-lo. Tot plegat s'ha discutit en la segona taula institucional que plega el govern, una cinquantena d'ajuntaments i també entitats del tercer sector. Carina Bellbé, bon dia.
7: Bon dia. La síndica de Greuges ha estat taxativa. L'acord de país per erradicar el sensellarisme a Catalunya ha de comptar amb el suport pressupostari del govern i ha posat xifra entre el 0,15 i el 0,2% del pressupost total de la Generalitat, és a dir, entre 70 i 110 milions d'euros públics, fixos i anuals que s'haurien de destinar a abordar aquesta xacra amb la data del 2035 per assolir l'erradicació del sensellarisme a pobles i ciutats catalanes. Esther Jiménez Salinas.
2: Això és un acord de tots i, per tant, el finançament que s'ha demanat a la Generalitat era entre el del pressupost que ho incorpori en el pressupost general al voltant del 0,1-0,2% del pressupost. Per tant, això ha d'estar estipulat.
7: La segona reunió de la taula institucional per abordatge del sensellarisme també ha servit per tancar 35 mesures que han de servir de base al futur acord de país. Entre les propostes hi ha la de preservar un mínim del 10% dels recursos assistencials a dones que viuen al carrer, l'obligació municipal d'empadronar el sensellar i prohibir desnonar famílies amb menors. La síndica insisteix en que no es tracta d'una carta als Reis ni d'un document de bones voluntats, sinó que aquells que el signen es veuran obligats a complir aquestes mesures.
0: El govern espanyol allargarà el reforç als jutjats de Barcelona contra la multireincidència més enllà d'enguany, quan caduca. El ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, ho ha anunciat després de reunir-se aquest matí amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, qui ha valorat de la seva banda que Catalunya formarà 500 jutjats nous de tot Espanya. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El pla de xoc per reduir els delictes i accelerar els judicis caducava a finals d'aquest any, però el ministre de Presidència i Justícia, Félix Bolaños, ha anunciat que s'allargarà tant com calgui.
4: I quiero anunciar president, conseller, que des del Ministerio tenemos total disponibilidad para ampliar el refuerzo en los juzgados de Barcelona el tiempo que sea necesario para acabar con un problema como la multireincidencia en Barcelona y en Cataluña.
8: D'altra banda, Illa ha explicat que l'escola judicial a la Ciutat de la Justícia acollirà 500 jutges nous, dels quals 91 seran per Catalunya. El president ho considera molt important perquè ha dit que sabran català.
9: És un fet rellevant per Catalunya i pel conjunt d'Espanya. Vol dir que els futurs jutges i jutgesses que exerciran el conjunt de tot Espanya es formen coneixent de primera mà la nostra realitat social, la nostra manera de fer, la nostra manera de ser i també la nostra llengua. És un fet rellevant des del nostre punt de vista.
8: Ell ha anunciat 50 beques per a oposicions de jutges, fiscals i lletrats de justícia.
0: Doncs justament el Departament de Justícia ha fet un requeriment a l'empresa encarregada del servei d'intèrprets judicials per tal d'aclarir la situació viscuda en el judici pel cas de Roger Espanyol, en què dues intèrprets no van ser capaces de traduir del català al castellà les declaracions.
3: Justícia vol aclarir de manera immediata els incompliments que s'hagin produït en el servei de traducció al català prestats als tribunals per garantir que el servei s'ajusti a les condicions contractades. Entitats com Iridia, Òmnium o l'ANC s'han queixat que la sessió d'aquest dijous dues intèrprets del català al castellà tenien moltes dificultats per fer correctament la seva feina a l'Audiència de Barcelona, fins al punt que els advocats es van haver de traduir ells mateixos o parlar directament en castellà.
0: Doncs no deixem el jutjat, ja que aquest matí ha arrencat a Tarragona el judici pel cas Inipro, relacionat amb presumpta corrupció a l'entorn del PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros, les exregidores Begoña Floria i Victòria Pelegrín, o el que va ser cap de gabinet de l'alcalde, Gustavo Cuadrado. El judici comença 13 anys després de l'inici de les investigacions. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
10: Hi ha 9 persones acusades a les quals la Fiscalia els demana fins a 5 anys i 9 mesos de presó i 6 encausats més com a presumptes responsables civils a títol lucratiu, entre els quals hi ha el PSC. Entre els principals acusats hi ha l'exalcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. A la seva arribada als jutjats ha afirmat que confia que el judici li permetrà demostrar la seva honorabilitat.
11: Estic molt agraït a la moltíssima gent que m'ha donat suport. Hi ha hagut de pagar el mòbil i tot, perquè ha estat enorme, persones, professionals i entitats. Després dir que per fi, 13 anys després, podré demostrar la meva honorabilitat i quedarà clar el que he fet i per què ho he fet.
10: Les investigacions es remunten al 2009 i se centren en una presumpta trama que, segons Fiscalia, hauria derivat diners irregularment de l'Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona a l'empresa Inipro.
0: Investiguen la mort d'un pres de la presó de Quatre Camins a mans presumptament del seu company de cel·la, una agressió que s'ha comès aquesta nit sense que hi hagués armes blanques pel mig. BOTV, Àgata Les Heres.
12: Un intern del centre penitenciari de Quatre Camins de la Roca del Vallès ha mort aquesta nit després de patir presumptament una agressió sense arma blanca per part del seu company de cel·la. Segons informa el Departament de Justícia, els professionals del centre han activat immediatament els protocols d'actuació i els serveis mèdics han atès els interns abans d'informar els serveis d'emergències i l'autoritat judicial competent. Encara a l'espera del resultat de l'autòpsia, els Mossos d'Esquadra i els serveis penitenciaris han iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets. Els serveis penitenciaris han indicat que els dos interns no tenien antecedents d'incompatibilitat.
0: Investigadores de Vall d'Hebron han aconseguit eliminar el càncer d'endometri més agressiu en ratolins i amb un èxit del 60%. Ho han fet amb la combinació de dos fàrmacs. Els tumors de la matriu són el càncer ginecològic més freqüent als països desenvolupats i un de cada cinc causa una elevada mortalitat. Sumant tots els casos, es diagnostiquen prop de 1.000 dones cada any a Catalunya. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Un punt a favor de la recerca contra el càncer d'endometri que s'ha fet a Vall d'Hebron és que els dos fàrmacs provats ja s'utilitzen en medicina per a altres tipus de càncers. Aplicant-los els dos al mateix temps, han erradicat el doble de tumors que amb un dels medicaments sol. L'assaig pot facilitar el desenvolupament de futurs estudis. Valeria Tubita és investigadora postdoctoral del grup de recerca biomèdica en ginecologia de Vall d'Hebron. Ho ha explicat a la xarxa.
14: Estamos focalizados en esta necesidad clínica que al día de hoy no está cubierta y que hay mucho esfuerzo detrás por parte de todos los investigadores para poder alcanzar que mejore el pronóstico para todas las pacientes de alto riesgo. Los resultados que obtenemos son muy prometedores. Hay que validar estos resultados.
13: Alguns factors de risc per desenvolupar un càncer d'endometri són la diabetis i la síndrome metabòlica i pot ajudar a prevenir el tumor, l'exercici físic i evitar l'obesitat.
0: No deixem la salut, ja que s'està fent un front comú entre els ajuntaments de Torelló, Sant Vicenç de Torelló i Sant Pere de Torelló, a Osona, per tal de reclamar més metges als seus centres sanitaris. Denuncien falta de professionals als consultoris als municipis petits i també saturació al CAP de Torelló. Ràdio Ona, Ingrid Franquesa.
15: A Sant Pere, la jubilació d'una metgessa ha fet que el municipi passi de tenir gairebé dos metges cada dia a disposar-ne només un dos dies a la setmana. A Sant Vicenç, l'Ajuntament denuncia una situació similar que s'arrossega des de fa més d'un any. Els tres alcaldes demanen a Salut i a l'Institut Català de la Salut que reforcin les plantilles i recuperin els serveis. Jordi Fàbrega és l'alcalde de Sant Pere.
16: Ja podem entendre que hi ha aquesta problemàtica, que el metge no prioritza anar a fer de metge de capçalera, que vol anar a hospital i a buscar especialització. Això ho podem entendre tot, però un país no pot funcionar només amb excuses, sinó que ha de funcionar en base a solucions.
15: Els tres ajuntaments traslladaran ara les seves reivindicacions als responsables territorials de salut i les portaran al Parlament.
0: El govern aposta per potenciar el model d'aules d'acollida intensiva a secundària per tal de reforçar l'acompanyament i integració dels alumnes nouvinguts. Així ho ha expressat la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha fet una visita a Vic.
3: En concret, a l'Institut La Plana, un dels centres de la comarca d'Osona amb més diversitat d'origen. Actualment té 580 alumnes de 25 nacionalitats diferents.
0: Niubó també ha assenyalat que aquest serà un dels punts que l'executiu posarà sobre la taula en el debat educatiu que engega ja la setmana vinent. El 9FM, Marcel Puig.
17: L'Institut La Plana de Vic ha rebut avui la visita de la consellera d'Educació i Formació Professional de la Generalitat, Esther Niubó, que ha volgut conèixer de primera mà el funcionament de l'aula d'acollida del centre. Amb el govern actual, el nombre d'aules d'acollida ha passat de 1.200 a més de 2.100 arreu de Catalunya. També han augmentat les aules d'acollida intensiva, que han passat de 19 a 45.
18: Hem volgut venir a aquest institut per poder fer una valoració d'aquest model d'acollida. Estem fent un esforç molt important, no només per incrementar els recursos d'aules d'acollida tradicionals, sinó per avançar cap a un model d'aula d'acollida intensiva, com és el cas del que tenim en aquest institut. Ens sembla que és una molt bona eina per poder facilitar aquesta acollida, aquesta integració de l'alumne nouvingut.
17: A la Catalunya central, el nombre d'aules d'acollida i d'acollida intensiva ha crescut un 20%. A més, la Generalitat ha incorporat 50 orientadors per facilitar la incorporació d'aquests alumnes a les aules ordinàries. La consellera també ha participat en una taula rodona amb docents i alumnat per parlar sobre aquests espais i compartir experiències sobre el seu funcionament.
1: Notícies en xarxa.
0: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona, que crearà un fons per tal de salvar botigues emblemàtiques que estiguin en risc de desaparèixer davant l'encariment del preu del lloguer.
3: Ho ha anunciat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durant el Fòrum Europeu de les Ciutats i del Comerç de Proximitat.
19: Parlem molt sovint del dret a quedar-se a la ciutat i sempre parlem de l'habitatge, que és el principal repte de com controlar i contenir els preus o fer que siguin més assequibles, tant els lliures com els protegits. Doncs ara també hem de garantir el dret a quedar-se al barri, al nostre comerç de tota la vida i al nostre comerç que ha tingut i que ha donat sentit a la vida dels nostres barris.
3: La protecció del comerç de proximitat es vol ampliar a tots els municipis amb la posada en marxa d'un grup de treball per estudiar modificacions legislatives que permetin als ajuntaments tenir prioritat en la compra de comerços. És l'anomenat dret al tanteig i retracte.
0: L'Ajuntament del Prat de Llobregat ha acollit avui una reunió de treball sobre l'oposició a l'ampliació de l'aeroport. Ha estat per part del grup parlamentari dels Comuns, una trobada a la qual també ha assistit el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, i que arriba només 48 hores abans de la manifestació prevista per diumenge en contra de l'ampliació de l'aeròdrom. Al Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
20: Comuns ha significat la seva oposició al projecte d'ampliació de l'aeroport del Prat. Ha estat en un acte que ha reunit els seus principals líders a nivell local, català, espanyol i europeu i que han coincidit en assenyalar que no donen la batalla per perduda. En aquest sentit, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, com l'eurodiputat Jaume Asens, han carregat contra el Partit de Socialistes, a qui acusen de voler saltar-se la llei.
21: Crec que aquesta és una batalla que volem seguir donant i també acabo amb el que han dit l'Albert i el Jaume. No donem la batalla per perduda. I no la donem, primer perquè la seguirem donant a Madrid i la seguirem donant des del Prat i a Brussel·les, perquè la Comissió Europea no ha autoritzat aquesta operació i seguirem insistint a través de la veu contundent del Jaume perquè, de que no l'autoritzi, perquè aquest projecte no té cap sentit.
20: Tot plegat a les portes de la manifestació convocada per Aeroport diumenge contra l'ampliació i per la qual l'alcaldessa del Prat, Alba Jordà, ha fet una crida a la participació massiva.
0: Coincidint amb la Setmana de la Mobilitat, són molts els ajuntaments que organitzen activitats de conscienciació amb la mirada posada a les necessitats del territori. És el cas d'Olot, on el nou model de transport públic estarà vinculat molt probablement al transport a demanda, segons un estudi que encara està en marxa. Olot FM, Roger Isern.
22: A Olot i a la resta de la comarca, un dels temes recurrents és d'aquesta matèria i no és cap altre que la variant que ha de travessar Olot, les Preses i la Vall d'en Bas. A banda d'aquest projecte, a nivell de ciutat, n'hi ha d'altres que també impliquen la mobilitat i un d'ells és el del transport públic. A dia d'avui es troba en una fase d'estudi per canviar-lo i adaptar-lo a les noves necessitats que poden passar per la demanda. Ho ha detallat el regidor de mobilitat a l'Ajuntament d'Olot, Isaac Cribillers.
23: Impliqui una major utilització del transport a la demanda. Fins a quin grau s'ha de treballar, perquè les propostes tècniques al detall s'han de treballar, però que ha d'implicar una utilització més racional del transport a la demanda i que això existeixi de forma més realista i que es noti més i que s'utilitzi més que no pas anteriorment, segur.
22: Durant aquests dies també s'estan fent activitats de conscienciació sobre mobilitat pels carrers al centre de la ciutat a alumnes de diferents escoles.
0: Ens situem ara a Cardedeu, al Vallès Oriental, allà veïnes i entitats han ocupat l'Ajuntament per reclamar una solució al desnonament de dues famílies. De moment hi han passat la nit i asseguren que no es mouran fins que l'Ajuntament els doni una resposta. Ràdio Televisió de Cardedeu, Núria Lázaro.
24: Diverses veïnes i entitats de Cardedeu es concentraven ahir a la tarda davant les portes de l'Ajuntament reclamant una solució per la Sara, que a l'estiu va ser desnonada del pis que estava ocupant i que dimarts es quedava sense dret a la pensió que l'Ajuntament li estava pagant. Les veïnes han pogut pagar 3 nits més a la pensió amb una caixa de solidaritat. Clara París, del grup de suport a la família.
25: Sabem que hi ha altres famílies amb la mateixa situació i l'excusa que ens donen és que hi ha un protocol i unes normatives que fan que aquesta gent no pugui accedir als pisos socials que té l'Ajuntament. Sabem que aquestes normatives i aquest protocol tenen una lletra petita, que és que si estan en una situació d'extrema vulnerabilitat poden entrar en aquests pisos.
24: Des del consistori, l'alcalde assegura que no només serveis socials i l'Ajuntament han fet tot el que podien, sinó que han fet inclús més del que legalment podien dur a terme. També ha manifestat que mentre s'estigui ocupant la sala de plens no dialogarà amb ningú. Des del sindicat d'habitatge i el grup de suport a la Sara diuen que no marxaran sense una solució.
0: I l'actualitat del dia ens porta també fins a Sant Andreu de la Barca, que celebra 100 romeries a Montserrat amb una edició especial aquest cap de setmana. Una tradició centenària que plega activitats religioses, culturals i familiars a la muntanya. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
26: Una de les persones que millor conserva la memòria és Montserrat Parrot, de 93 anys, que va començar a participar-hi quan només tenia 7 anys. Recorda una època en què bona part del poble es traslladava durant 3 dies a Montserrat, fins al punt d'omplir vagons de tren sencers.
27: Que anava quasi tot el poble, bueno, a tot el poble no, però molta gent.
26: Montserrat Parrot assegura que com a mínim un cop l'any ha de pujar a Montserrat.
27: Que ara Montserrat un cop a l'any haig de pujar-hi.
26: 100 anys després, la romeria ha canviat, però continua mantenint viu el vincle entre Sant Andreu de la Barca i Montserrat. I aquest any, la Montserrat Parrot, als seus 93 anys, també hi serà present en una edició centenària.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Tensió i corrupció. corredisses aquest matí a Ceuta en el trasllat de migrants que encara eren a les platges fins al campament instal·lat al port de la ciutat autònoma.
3: 170 agents de la Policia Nacional s'han fet càrrec de l'operatiu que s'ha descontrolat per moments davant la por d'algunes persones de quedar-se sense plaça. La policia ha fet un cordó per evitar les corredisses que han acabat en càrregues. El nou emplaçament té capacitat per a 1.700 persones, però es calcula que a les platges de Ceuta hi ha unes 4.000 persones.
0: Dos multireincidents detinguts en posta com a responsables d'un punt de venda i consum de droga.
3: Els arrestats de 44 i 48 anys acumulen 46 antecedents penals. La investigació es va iniciar a principis d'agost arran de diverses informacions que apuntaven que un domicili es podria estar duent a terme aquesta activitat il·legal. Agents dels Mossos i de la policia local van establir diversos dispositius de vigilància i van constatar un flux important i reiterat de persones que accedien a l'habitatge en diferents franges horàries i s'hi estaven pocs minuts.
0: És moment per la cultura. El nou casc taller es provarà a les Diades de la Mercè de Barcelona i Tarragona. El dia 24, la protecció s'incorpora una màscara que cobreix la part superior de la cara i que serà d'utilització voluntària. L'objectiu del canvi és reduir la gravetat de les lesions que pugui patir la canalla castellera. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Fa dos anys que la coordinadora de colles castelleres treballa amb l'empresa NZI i l'Hospital de Sant Joan de Déu per millorar els cascs que fan servir la canalla. També per trobar una manera d'evitar lesions a la cara a zones que no tapa el casc. La nova protecció s'ajusta millor, té més talles i protegeix més zones. A més, com ha explicat la doctora Sílvia Simó, responsable mèdica de la coordinadora, s'ha demostrat que la màscara és efectiva a l'hora de reduir la gravetat dels impactes.
4: El resultat que presentem avui, aquest nou casc i protector facial, ens permeten fer un pas més endavant. Evidentment, no podem dir que eliminarem totes les lesions, això no seria realista. I segur que a mesura que utilitzem el nou sistema hi trobarem petites pegues i trobarem aspectes de millorar com ja li hem trobat al casc actual. El que sí que podem dir és que hem detectat un problema, que l'hem estudiat, que hem buscat les millors eines per donar-li resposta i que pensem que podem reduir el risc i, sobretot, la gravetat d'aquestes lesions.
2: Les noves proteccions les provaran per primera vegada 12 colles el proper dijous a la Jornada Castellera de la Mercè a Barcelona i Tarragona. A partir d'aquí, els cascs seran d'implantació progressiva i les màscares d'utilització voluntària.
0: I el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya reobre avui portes a Terrassa després de gairebé un any en obres. Ho fa amb tres exposicions i un cap de setmana de portes obertes amb programació especial, que inclou visites guiades, espectacles familiars i altres activitats. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
5: Després d'11 mesos tancat per obres, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya torna a obrir les seves portes. Pel que fa a les obres, el director del Manactec, Albert Ulleuda, ens ha explicat les novetats. Una d'elles la trobem a la teulada, on s'han incorporat xemeneies de ventilació. Però hem de dir, no són noves, formaven part del disseny original de Lluís Monconill. En l'actualitat, això sí, funcionen amb intel·ligència artificial.
6: Per optimitzar al màxim el que és l'eficiència energètica i, a més a més, una climatització sostenible, és a dir, amb aerotèrmia, un pas endavant amb el que és la sostenibilitat ecològica.
5: El museu també ha apostat per millorar l'accessibilitat a les instal·lacions. Durant el cap de setmana s'oferiran jornades de portes obertes totalment gratuïtes.
6: Una és de robòtica, després tindrem l'exposició de la Montesa, l'exposició de Vall d'Hebron d'ultrasons i finalment doncs, també una mostra de vehicles de la Miquel Tàpies, enginyer d'aquí de Terrassa, no?
5: El museu ultima els detalls per obrir les seves portes als visitants.
0: I és moment per la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. L'Espanyol vol tornar a guanyar un partit a casa.
7: Bon dia, Marta. El conjunt blanquiblau rep l'Elx en el primer partit de la setena jornada de Lliga a Primera Divisió. Serà avui a les 9 de la nit a Cornellà al Prat, on els de Manolo González han guanyat un partit al primer de la temporada. Escoltem el tècnic blanquiblau.
8: No puedes salir a esta competición sin estar metido en el partido ni cometiendo errores de bulto como os pasó otro día. Cuando cometes tantos errores de bulto en Primera División lo pagas y ponerte a remolque 2-0 en Primera División generalmente te hace que el partido sea complicado. A partir de ahí el vestuario está bien, está fuerte y tenemos que ser autocríticos y conscientes y lo somos.
7: En un dia on s'ha conegut la convocatòria del davanter de l'Espanyol, Roberto Fernández, per jugar amb la selecció espanyola a la Lliga de les Nacions. Qui no està a la llista és el porter del Barça, Joan García, que està lesionat. Torna a una convocatòria, Fermín, després de perdre's el Mundial per lesió. Per cert, demà el Barça juga contra el Sevilla i el tècnic alemany, Hansi Flick, no ha volgut confirmar qui serà el porter que substituirà, que serà titular, perquè Joan Garcia està lesionat. A la Lliga F, el Barça juga al camp de l'Alavés avui a les 8 del vespre, partit de la quarta jornada. A segona divisió, demà el Girona juga contra el Cádiz i el Sabadell rep diumenge l'Oviedo. Més futbol demà a les 4 de la tarda, Tona Peralada, i a les 6 Vilanova Poble de Mafuet. Són dos partits de la tercera federació. I diumenge el municipal de Manlleu tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 de la tarda, partit de la Lliga Elit, Manlleu-Vic. Es retrobaran en un nou derbi usonenc, un partit que podreu seguir en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
9: Diumenge el municipal tornarà a viure un d'aquells partits que es marquen en vermell al calendari. A les 4 i 5 minuts de la tarda, AF Manlleu i Unió Esportiva Vic es retrobaran en un nou derbi usonenc, una rivalitat amb molta història i que al llarg dels anys ha deixat tardes difícils d'oblidar. Una d'aquestes tardes va arribar a la temporada 87-88, quan Manlleu i Vic coincidien a tercera divisió. Feia fred, el municipal estava ple i el partit va acabar amb un 6-0 a favor dels manlleuencs. En Paquito, exjugador del primer equip durant 14 temporades, encara recorda com es va viure aquell partit.
10: En aquells moments tothom semblava que el partit se'ns posaria molt malament, però després els hi van fer 5 gols més acabant el partit amb un 6-0. Ja us podeu imaginar com estava la gent al municipal. El municipal sempre ha estat un camp que ens ha apoyat molt. A aquella època omplíem el camp cada partit. Era ple de gom a gom.
9: I gairebé 40 anys després, el municipal tornarà a ser l'escenari d'un Manlleu-Vic, aquesta vegada amb 3 punts en joc i amb dos equips que afronten el primer partit de la temporada amb ganes de començar amb bon peu. Però en un derbi, més enllà de la classificació, també hi ha la història, la rivalitat i l'ambient. I diumenge, tot això tornarà a entrar en joc.
7: Per cert, diumenge a les 7 de la tarda a la xarxa Més es podrà viure el partit de tercera federació entre l'Atlètic Lleida i el Mollerussa. En waterpolo, el Club Natació Sabadell juga des d'avui la fase preliminar de la Champions, i en ciclisme ha fitxat pel Movistar Mireia Benito.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem, com sempre, dilluns a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.

0: Aquesta temporada, Asteroide B612 a l'hora del vermut, a la una del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Si la música es pogués interpretar en colors, la connexió eclèctica seria com l'Arc de Sant Martí, un espai dirigit a l'audiència més inquieta i oberta al món. La vida és efímera, però hi ha moments incombustibles a Ràdio Caldes, divendres a les 9 del vespre. Be good on your radio.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Quan arriba...

0: una cosa mai vista. Mai vista, no ho sé. Mai vista, no me'n queden paraules per dir. Mai vista, una cosa mai vista.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Tot Ràdio Caldes a la web. RadioCaldes.cat és el punt de trobada de tot el que passa a Caldes. Ràdio online, notícies, els podcasts dels teus programes preferits. Tot a RadioCaldes.cat. Recupera els programes, les entrevistes, les tertúlies, quan vulguis. Baixa't l'app i connecta't ràpidament amb RadioCaldes.cat. Tot Ràdio Caldes a RadioCaldes.cat.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.

0: tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 3. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa i a finals de 2026 es faran unes portes obertes del nou equipament. Les portes de Can Rius obriran per Nadal amb unes portes obertes després del termini de la fase 1 de l'equipament, un equipament que acollirà les escoles de música i d'art que quedaran instal·lades abans de Setmana Santa. La colla castellera de Caldes marxa avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per un assaig i actuació conjunta amb la primera colla del País Basc anomenada Euskal Herriko Casteller Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutzen Santuarem des de les 5 de la tarda amb un primer assaig al matí, una trobada que, tal com mostren a les xarxes socials, els fa especial il·lusió. El grup coral de Caldes Vocàlic engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic en Contres Corals, una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà a les 9 de la nit es tenen previst reunir a les veus algareses i catalanes en el marc de Sant Miquel Festival 2026 a l'Església de la Mercè de l'Alguer, un intercanvi que tindrà una segona cita el 17 d'octubre coincidint amb la Capvuitada de Caldes. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront del Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 al migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El Partit que Vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. I acabem amb el temps. Avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però s'ha anat aclarint. Les temperatures pujaran fins als 25 graus i al vespre no es descarten alguns ruixats febles. De cara al cap de setmana, el temps serà força assolellat i estable, amb alguns intervals de núvols a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes de 16 graus i màximes entre 26 i 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
2: Música, música i només música. Fins a les 6 de la tarda, la millor selecció musical sona a Ràdio Caldes.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Ep, comença una nova temporada per conèixer...
2: L'història de tots els calderins, d'aquells que fa tants anys que hi viuen o que l'han vist créixer, d'aquells que han defensat amb tants esforç la seva tasca, o fins i tot aquells que fan o intenten fer coses per tots nosaltres.
1: Cada dimecres, a les 19 hores, obrim les portes a un d'ells.
2: De Portes Endins, un programa amb profunditat, proximitat, humor i noves sorpreses.
1: Amb César Arquer...
2: I Montse Pellicer.
1: Us esperem!
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Piantaos por el tango, una locura tanguera para todo el mundo. Quien les habla, Raúl Mamone, quiere invitarlos los domingos de 13 a 14 horas. Te esperamos.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
4: La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. Na, na, na, na.

Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Són les 4. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa i a finals de 2026 es faran unes portes obertes del nou equipament. Les portes de Can Rius obriran per Nadal amb unes portes obertes després del termini de la fase 1 de l'equipament, un equipament que acollirà les escoles de música i d'art que quedaran instal·lades abans de Setmana Santa. La colla castellera de Caldes marxa avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per un assaig i actuació conjunta amb la primera colla del País Basc anomenada Euskal Herriko Casteller Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutze en Santuarem des de les 5 de la tarda amb un primer assaig al matí, una trobada que, tal com mostren a les xarxes socials, els fa especial il·lusió. El grup coral de Caldes Vocàlic engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic en Contres Corals, una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà a les 9 de la nit es tenen previst reunir a les veus algareses i catalanes en el marc de Sant Miquel Festival 2026 a l'Església de la Mercè de l'Alguer, un intercanvi que tindrà una segona cita el 17 d'octubre coincidint amb la Capvuitada de Caldes. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront del Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 al migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El Partit que Vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. I acabem amb el temps. Avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però s'ha anat aclarint. Les temperatures pujaran fins als 25 graus i al vespre no es descarten alguns ruixats febles. De cara al cap de setmana, el temps serà força assolellat i estable, amb alguns intervals de núvols a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes de 16 graus i màximes entre 26 i 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

la millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Posa't al dia de les notícies més destacades de Catalunya, Espanya i el món sense sortida a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí, l'informatiu Next Matí de la xarxa t'acosta tota l'actualitat de la jornada per començar el dia ben informat des del 107.8. Cada dia, de dilluns a diumenge, de les 2 a les 3 de la tarda, el repàs de l'actualitat de la jornada al Next Migdia. La informació de tot el que passa aquí i a la resta del món des de Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Els dijous a Ràdio Caldes fem safareig. Cada setmana, dues hores de tertúlia i conversa sobre l'actualitat i la política a Caldes de Montbui.
2: Primera, que no se'ns va convocar, i segona, que si es convoca un dijous al matí, al final els quatre regidors, els dos regidors i les dues regidores d'ara Caldes, estem treballant.
3: Solucionar una mica les deutes que tenim motivades per aquesta gestió d'aquest servei municipal durant aquests anys, que l'Ajuntament considera que no l'ha de pagar ell, doncs bueno, estem així.
4: M'agradaria que el Pimargall fos una avinguda, i crec que el Pimargall és un carrer doncs, que ha quedat obsolet, és un carrer del segle XX, i m'agradaria que fos.
5: I aquí Caldes és un poble, és un municipi que tenim llibertat per crear moltes associacions.
6: Us ve de gust fer safareig?
7: Us esperem cada setmana.
1: Els dijous, de 7 a 9 del vespre, Gemma Mosquera i Xavi Sala fan safareig de les notícies, l'actualitat i el dia a dia polític del municipi.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
8: On a train back to Boston and we're jumping the gun. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes.

La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes.

0: Ràdio Caldes, 107.8. Són les 5. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa i a finals de 2026 es faran unes portes obertes del nou equipament. Les portes de Can Rius obriran per Nadal amb unes portes obertes després del termini de la fase 1 de l'equipament, un equipament que acollirà les escoles de música i d'art que quedaran instal·lades abans de Setmana Santa. La colla castellera de Caldes marxa avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per un assaig i actuació conjunta amb la primera colla del País Basc anomenada Euskal Herriko Casteller Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutze en Santuarem des de les 5 de la tarda amb un primer assaig al matí, una trobada que, tal com mostren a les xarxes socials, els fa especial il·lusió. El grup coral de Caldes Vocàlic engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic en Contres Corals, una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà a les 9 de la nit es tenen previst reunir a les veus algareses i catalanes en el marc de Sant Miquel Festival 2026 a l'Església de la Mercè de l'Alguer, un intercanvi que tindrà una segona cita el 17 d'octubre coincidint amb la Capvuitada de Caldes. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront del Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 del migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El Partit que Vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. I acabem amb el temps. Avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però s'ha anat aclarint. Les temperatures pujaran fins als 25 graus i al vespre no es descarten alguns ruixats febles. De cara al cap de setmana, el temps serà força assolellat i estable, amb alguns intervals de núvols a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes de 16 graus i màximes entre 26 i 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

La música d'avui i de sempre. La fórmula de Ràdio Caldes. Ràdio Caldes, la millor selecció musical sense interrupcions. No.

0: la millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes. La música que t'acompanya, la música d'avui i de sempre.
1: Ahí vamos.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Cada dia, de 9 a 12, ens trobem al Fòrum de Ràdio Caldes.
2: El punt de trobada per posar-nos al dia i descobrir històries. 3 hores per conèixer i compartir punts de vista.
1: El Fòrum, amb Conxi Sánchez, de dilluns a divendres de 9 a 12 del matí. Com sempre, al 107.8 de la FM i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: La informació esportiva a Ràdio Caldes. De dilluns a divendres, de 1:15 a les 2, 30 minuts amb el més destacat dels esports a Catalunya a l'Enjoc. I els caps de setmana, el resum del que donin de si les principals competicions esportives a l'Enjoc cap de setmana. Dissabte i diumenge, de les 8 a les 10 del vespre. L'actualitat esportiva també a Ràdio Caldes.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
1: Estàs escoltant la radiofórmula de Ràdio Caldes. La millor selecció musical sense interrupcions a Ràdio Caldes.

0: Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat.
1: A continuació us oferim la repetició de l'Info Caldes, a més avui a la 1 de la tarda.
0: Info Caldes, les notícies a Ràdio Caldes.
2: Bona tarda i benvinguts a l'Info Caldes. Avui és dijous 17 de setembre i començarem amb les pluges que van haver-hi ahir durant tota la tarda, uns aiguats que van caure des de 6:15 fins a les 9 de la nit amb molta força, registrant un total de 46 litres per metre quadrat. En el cas de Caldes no va haver moltes incidències més enllà dels vídeos que ja s'han fet virals després de tornar a veure les goteres al pavelló de la Torre Roja. En aquest informatiu també ens farem ressò de la investigació de dues calderines per acabar recabant informació sobre la Ignasieta, la llevadora calderina que va ajudar a portar a més de 2.000 nens al món, una recerca increïble que vol donar a trobar, que vol ajudar a trobar tota la informació possible per posar en valor aquesta feina i la de les llevadores. Ara ho repassem tot plegat, abans però, com sempre, fem un cop d'ull als titulars. L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimon, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 6:45, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembussar diversos embornals. Anna Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de l'Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que van començar ja fa 2 anys i que ara fa un pas més endavant buscant testimonis directes de la feina d'aquesta llevadora. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. I acabem el repàs del sumari amb el temps. Avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Tot i això, els núvols han anat disminuint i aquesta tarda tindrem estones de sol, tot i que al vespre podem tornar a veure el cel bastant tapat. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns ruixats amb molt poca força. Les temperatures seran similars a les d'avui, amb mínimes de 16 graus i màximes de 25.
0: Cada dia, l'actualitat de Caldes de Montbui a l'Info Caldes.
2: L'episodi de pluges que ahir va afectar bona part de Catalunya va descarregar amb força a Caldes. Segons l'estació meteorològica de la Torre Marimon, en tot l'episodi s'han registrat 46,4 litres per metre quadrat. Entre 6:15 de la tarda fins a 6:45, en només una hora, es van registrar més de 30 litres per metre quadrat. Aquesta pluja torrencial va acabar causant alguns estralls al barri del Farell, on Protecció Civil va haver de desembussar diversos embornals. Ahir va ser un dia passat per aigua, com ja avisàvem els diversos ens governamentals. A partir de 6:15 de la tarda va engegar a ploure i l'aigua, en petites pauses, no va parar fins ben entrada la nit, tot plegat acompanyat de molt aparat elèctric. A causa de les pluges torrencials es van activar els serveis de protecció civil i també l'alarma de l'ES Alert, que va trencar el silenci a 11:45 de la nit. A banda d'aquesta alarma, que va arribar tard en el cas de Caldes, cap a les 9 del vespre els bombers de Caldes van tenir una activació poc greu a Sant Feliu de Codines, una incidència que va acabar atenent l'equip del Parc de Bombers de Mollet del Vallès. En el cas de Caldes no va haver-hi cap activació, tot i que es va mobilitzar protecció civil fins a la urbanització del Farell per desembussar alguns embornals. Aquestes trucades al 112, però, no es van derivar als bombers de Caldes i no va ser necessària la seva actuació. Així ho explicava el cap de bombers de Caldes, Jordi Soler, als micròfons de Ràdio Caldes.
3: Vam tenir una activació per Sant Feliu de Codines cap a les 9 del vespre, però aquí a Caldes no hem tingut cap activació en tota la nit. Sabem que Protecció Civil va pujar a l'organització del Farell per alguns embornals embussats, però no tenim cap, no haver-hi cap trucada al 112 que es derivés a bombers, com a mínim que ens arribés a Caldes.
2: Així doncs, a banda d'aquestes incidències, Caldes va veure com el pavelló de les Cremades i el de la Torre Roja tornava a tenir goteres després de la inversió de 35.000 euros en aquest últim. I no només això, l'aigua també va entrar per alguna de les portes, tal com es pot veure en diversos vídeos compartits a les xarxes socials. Precisament aquest dilluns, la regidora d'Esports, Meritxell Fabregat, advertia al programa L'Esport que vull de Ràdio Caldes que el que passés dimecres seria la prova de foc. Precisament això ja ha provocat una primera reacció política. És el cas dels comuns de Caldes, que en un comunicat lamenten que cal prioritzar el manteniment i la qualitat de les obres abans d'anunciar o inaugurar nous equipaments, i afegeixen que és diners públics, que els diners públics s'han de gastar bé, i per això diuen que cal solucionar els problemes d'arrel, fer un bon seguiment de les obres i garantir que els equipaments municipals estiguin en condicions per evitar despeses de futur.
0: Posa't al dia amb les notícies de la jornada.
2: Ana Escribano i Maria Dolors Muñoz són les impulsores de la investigació per descobrir i posar en valor la feina de la Ignasieta, la llevadora que va viure a Caldes de Montbui i va ajudar a portar a més de 2.000 nadons al món durant 36 anys. Un treball de recerca que va començar fa 2 anys i que ara fa un pas més buscant testimonis directes de la feina d'aquesta llevadora. L'objectiu de la investigació és posar en valor la feina de la llevadora de Caldes durant els anys 1929 i el 1965. La Ignacia Plans Carreras, més coneguda com la Ignasieta, va néixer a Sant Celoni el 1895 i es va mudar a Caldes 2 anys després, on va néixer el seu germà menor. Des de ben petita va ajudar la seva mare, qui també era llevadora, a donar vida a molts infants calderins i amb motiu d'això va ingressar a la Universitat de Barcelona per estudiar com a llevadora, una professió que va començar amb títol l'any 1929 i va posar fi al 1965 fins jubilar-se amb 70 anys. L'Anna i la Maria Dolors especifiquen amb títol perquè es va demostrar, segons documents universitaris, que ja exercia la professió quan ajudava la seva mare. Així ho ha explicat en escrivant al programa El Fòrum de Ràdio Caldes.
4: Pel que hem vist al seu expedient acadèmic, possiblement el primer any li van valorar a l'haver acompanyat la seva mare. La pràctica amb la seva mare.
5: Les pràctiques que, que anava fent.
4: Perquè posa un aprovado directe. Sí. I el segon curs vam deduir, mirant a l'expedient, que possiblement va assistir a classes amb totes les assignatures que ara deia la Maria Dolors i va treure un notable i llavors li van fer la revàlida amb una mitjana.
2: Una investigació que no ha estat l'única recopilada per posar en context i verificar tot el que es deia de la protagonista pel poble. I així han cercat informació i documentació des dels despatxos parroquials fins a les actes de naixement dels diversos familiars de l'Ignasieta. Així ho explicaven les dues investigadores a Ràdio Caldes.
5: Vaig anar a l'arxiu, vaig anar al registre civil, del registre civil, llibres de parroquials, al despatx parroquial, perquè en aquella època tots es batejaven i ella, la llevadora, era la que acompanyava a les mares o als nens. I diu, allà trobaràs. I bueno, m'hi vaig decidir. Dic, doncs vaig a buscar tots els batejos. I la gent em diu, bueno, però allà posa que l'ha assistit la Ignasieta. No, evidentment, allà és la partida de bautisme. Hauria d'anar al registre civil a Barcelona a buscar un per un qui l'ha atès, perquè en aquella època no sé si ella podia registrar al registre civil. A la meva època no. Bueno, va ser una manera de trobar-ho en el despatx parroquial als batejos i vam quedar al·lucinats de lo ben organitzats que també els tenen. Llavors, clar, dius, bueno, però tots no. Dic, potser de 2.000, que n'hi havien 20 que no van néixer aquí.
2: A banda de la documentació tangible, també està el treball de recerca amb la part més humana. La Maria Dolors Muñoz s'encarrega més de la part del treball de camp per la seva facilitat social i l'Anna Escribano de les gestions més burocràtiques. Així bé, la Maria Dolors va descobrir que la Ignasieta va tenir un relleu de 2 anys abans de jubilar-se. La seva becària va ser la Maria Roig, una dona calderina que encara és viva i va coincidir i aprendre de la protagonista.
4: I també tenim el testimoni de la dona que la va substituir.
6: Ah, sí. És una persona que viu.
4: Que viu.
6: Sí, viu.
4: Sí.
6: O sigui, ella era la llevadora d'aquí de Caldes, sí. Amb 70 anys, vull dir,
4: amb
6: que va deixar.
4: Va marxar.
6: I la dona que la va substituir, sí. Que segurament en aquell moment era molt jove.
5: La seva assessora,
4: que tenia 20 i pico d'anys.
6: Imagina't.
4: La Maria Roig.
5: És que, a més, que sí. Quan pregunto a algú qui t'ha atès, no, a mi ja va ser la Maria Roig.
6: I la Maria Roig, ara quina edat té ella ara?
5: 92, em sembla que ha fet aquest mes 92.
4: Sí.
2: La situació personal de la Ignacieta, però, no va ser gens fàcil perquè va ser viuda molt jove i va viure el franquisme de primera mà. Després de la guerra, el franquisme va fer la coneguda com depuració, una acció política del bàndol feixista que governava per apartar de la funció pública a qui no pensava igual. Al igual que amb les mestres, van fer el mateix amb les llevadores, però la Ignacieta no es va barrejar en política i no va patir les conseqüències del moment. Una anècdota que pot ser explicada gràcies a la troballa dins l'expedient de l'Arxiu Municipal de Caldes.
4: Es va facilitar el seu expedient, no? Un expedient. I clar, ja està el nomenament com a llevadora municipal, l'acta, la còpia de l'acta municipal, com ella ho va demanar, tot. I ja un paper, hi ha un document molt interessant que és, després de la guerra, clar, va haver la, ara sí en sortirà el nom, no? La depuració. Llavors, igual que va passar amb les mestres, també va passar amb les llevadores.
5: Sí.
4: Llavors, amb ella la podien haver depurat, o no. Però hi ha un paper que diu, no se li coneix...
5: Cap relació política.
4: Que és...
5: El que passa que jo pensava que era si ja tenia tothom per igual.
4: Sí, tenia tothom. Si a ella no li van trobar res, absolutament, que diguéssim, podia cap aquí o cap allà.
5: No.
2: Ara la investigació continua i l'Anna Escribano i la Maria Dolors Muñoz cerquen per tot Caldes i tot Catalunya documentació sobre la vida personal de la Ignacieta, testimonis que puguin haver-la conegut i tota la informació possible per donar veu a una història que posa en valor la feina d'ella i de totes les llevadores.
0: Les notícies a Ràdio Caldes.
2: Anem amb la informació en format més breu. Els recursos turístics del Vallès Oriental mantenen una elevada reputació i assoleixen una valoració de 8,36 sobre 10 als principals portals turístics, la mateixa nota mitjana de la regió de Barcelona. Segons el monitor de reputació turística online 2026 Vallès Oriental del Laboratori de Turisme, el Lab Turisme de la Diputació de Barcelona, els atractius turístics han aconseguit la millor puntuació des de 2020. Des de 2020, els recursos relacionats amb la enogastronomia, les atraccions, la natura i el turisme actiu són els millors valorats per la comarca, amb notes superiors al 9. Demà divendres de 10 a 12 del matí, la cooperativa 70 inicia la primera sessió del taller per a gent gran anomenat Construccions Imaginàries, peça a peça, aixequem el que mai hauríem imaginat, amb l'ajuda i coordinació de Jordi Colobrans, qui ajudarà el grup de persones participants a crear construccions a través de peces fent servir la imaginació i la creativitat. La segona sessió tindrà lloc el dia 25 de setembre, a la mateixa hora i al mateix espai, un taller que té un cost de 38,5 €. Aquesta tarda hi ha la segona trobada del Club Feminista al centre. A les 7 de la tarda es parlarà sobre el llibre Les nostres mares de Gemma Ruiz Palà, una novel·la que convidarà els participants a parlar de memòria, cures, feminisme i les herències que han construït com a generació. No cal haver llegit tot el llibre i qualsevol persona pot anar i comentar el seu punt de vista sobre aquest, tot amb la premissa d'una conversa oberta i des d'un punt de vista feminista. Abans d'acabar, fem un cop d'ull a la informació de servei de la jornada. Durant la setmana vinent, de dilluns a diumenge, hi haurà afectacions a la C-59 entre Caldes i Palau de 10 de la nit a 6 del matí. Les obres que hi ha al tram entre Palau i Caldes a la BRCAT C-59 s'efectuaran en horari nocturn, però hi haurà un pas alternatiu per als talls puntuals de circulació. I acabem amb el temps. Avui dijous el dia ha començat ben nuvolat després de les pluges d'ahir. Tot i això, els núvols han anat disminuint i aquesta tarda tindrem estones de sol, tot i que al vespre poden tornar a veure el cel tapat. Les temperatures es mouran entre els 17 i els 24 graus amb les màximes a les hores centrals del dia. Pel que fa demà, divendres, tindrem un temps més estable i assolellat durant bona part de la jornada, tot i que a la tarda i vespre poden aparèixer alguns ruixats amb poca força. Les temperatures seran similars amb mínimes de 16 graus i màximes de 25 graus.

0: I fins aquí l'InfoCaldes d'avui dijous 17 de setembre. Com sempre, ho ha fet possible la tasca als controls tècnics de Ferran Monterde i a l'edició i redacció que us parla Òscar Guijarro. Podeu seguir informats als butlletins horaris i a radiocaldes.cat i recordeu que podeu trobar tota la informació a les nostres xarxes socials. Moltes gràcies per la confiança, bon dia i fins demà.
1: Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta, o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.
2: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Nova temporada a Ràdio Caldes. Informació, esports, entreteniment, cultura, música i actualitat.
3: Això es va muntar en 2 mesos i mig, que és rapidíssim, no? I que era una obra que no es tocaven ni quarts ni hores.
4: L'argument anava d'un rellotge, que és el rellotge del campanar, estava fart de que ningú li fes cas.
5: Vam anar l'any passat a Palau, vam fer el concert allà, i ara el dia 14 de març venen ells, els alumnes de Palau aquí a Caldes, assajaran durant un matí, i a la una el dia 14 es farà un concert.
6: És un llibre que reconstrueix el setge de Leningrad durant la Segona Guerra Mundial i el paper del Dimitri en aquest context extrem, la seva setena sinfonia, coneguda com a Leningrad, la ciutat.
0: A Ràdio Caldes estrenem nova temporada, amb moltes novetats. Una programació quilòmetre zero, feta i pensada per tu.
7: Les detencions normalment són titulars de Mossos d'Esquadra, 3 o 4 mesos més tard que passin els fets, dintre d'una operació que ve d'unes primeres intervencions.
8: Estan una mica emprenyats perquè es veu que la mesura està sent que si es detecta un sol cas positiu de tuberculosi...
9: Es maten a totes.
8: Sí, exacte, s'ha de sacrificar tot el bestiar.
10: Ara pujarà el preu de la llet.
8: Llavors els ramaders estan considerant-ho molt desproporcionat.
11: Queda un any, un mes i 13 dies.
12: Ai, no em facis venir la por al cos, que porto molt de temps salvant-me de fer de taula electoral i vull que segueixi així, eh? Res, em fotria més mandra.
13: A veure, jo què voleu que us digui? No és culpa meva que ja estiguin d'actualitat les eleccions municipals.
0: Les històries que t'emocionen, les veus que t'acompanyen, els testimonis que t'apropen al dia a dia, la ràdio que parla com tu. Nosaltres ja estem preparats. I tu, ens acompanyes? Com sempre, al 107.8 FM i a radiocaldes.cat. Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu. Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.

bona tarda a tothom. Benvinguts al programa número 170 del Gat Blanc. Gràcies, com sempre, per escoltar-nos. Avui ens endinsarem en uns fets ocorreguts fa 50 anys que van ser font d'inspiració perquè un dels grans cantautors de casa nostra en fes una de les obres més ambicioses de la seva carrera. Som-hi!

0: No direm res que no se sàpiga a afirmar que Lluís Llach és un gran cantautor amb majúscules. Tot i que tothom identifica la figura de Llach amb cançons com l'Estaca, la seva vessant de cantautor va molt més enllà de la construcció de cançons fins al punt de que podem trobar cançons que superen la barrera dels 3 minuts per convertir-se en obres amb una gran riquesa i diversitat musical que les equiparen a les grans composicions dels grans compositors. En aquest sentit, podem dir que aquest tipus de composicions que van més enllà de la típica cançó prenen especial rellevància en l'obra de Lluís Llach. Per fer-ho fàcil i clar, podríem dir que aquestes obres en majúscules es van repetint al llarg de la carrera de Llach, més enllà d'un fet casual. Nosaltres entenem que les tres grans obres al respecte que ha creat són Viatge a Ítaca, Campanades a Morts i Et deixo un pont de mar blava. I les tres tenen una connexió molt interessant. Els que ens seguiu ja sabeu que en el seu dia ja vam endinsar-nos en el Viatge a Ítaca. Algun dia farem el meravellós Et deixo un pont de mar blava, basat en textos de Miquel Martí Pol, i una música que representa tot un viatge per la Mediterrània. Però avui toca endinsar-nos a Campanades a Morts, i és que aquest mes de març fa 50 anys de la tragèdia que va inspirar aquesta obra.
1: I endinsar-nos en el que és i significa Campanades a Morts mereix atenció i ordre, i per això el millor serà explicar d'on va treure la inspiració en Lluís Llach per fer aquesta obra. L'origen parteix dels fets dramàtics coneguts com la massacre de Vitòria, el 3 de març de 1976, ara tot just fa 50 anys. En un moment de transició, diguem, fràgil, d'una transició en cert punt enganyosa, hi va haver una gran mobilització obrera, una jornada de vaga general que va acabar de manera tràgica. La policia va entrar per la força a l'església de Sant Francesc d'Assís, al barri de Zaramaga de Vitòria, on centenars de treballadors celebraven una assemblea. L'actuació policial, amb llançament de gasos lacrimògens a l'interior i trets contra les persones que intentaven fugir, va provocar la mort de 5 treballadors i va causar més de 100 ferits. Una història que va evidenciar la gran violència de l'aparell repressor de l'Estat i, dit entre parèntesi, la violència en què es va produir la transició democràtica a Espanya, una violència que sovint s'amaga, no?
0: Sí.
1: I aquest esdeveniment va impactar fortament en Lluís Llach i la mateixa nit de la massacre va començar a donar forma a la cançó Campanades a Morts. Les primeres informacions parlaven de només 3 morts i per aquest motiu la cançó parla de 3 fills i 3 campanes negres. Posteriorment es va acabar sabent que les víctimes havien estat 5, però Llach va decidir no modificar el text. Va optar per conservar aquella primera versió nascuda en calent, fidel a l'emoció immediata i impregnada d'indignació per transformar el dolor en cançó.
0: La cançó Campanades a Morts ocupa tota la cara del disc i té una durada de gairebé 18 minuts, poca broma.
1: Sí, sí.
0: Estem parlant d'una obra. Es tracta d'una obra concebuda com una cantata d'estil simfònic i amb una forta presència coral, que supera clarament els límits habituals de la cançó d'autor, acostant-se al que seria una espècie de requiem-like, m'agrada dir-ho. És una peça ambiciosa amb la presència de diferents seccions que es van alternant en intensitat i clima amb una gran emoció i gran tensió col·lectiva. La veu de Lluís Llach no es presenta com a protagonista, sinó com a vehicle del dolor i la pena compartida. Tot està posat al servei de la memòria i la denúncia, la paraula, la música, els silencis i la manera en com es modula cada frase.
1: De fet, potser no n'hauríem de dir cançó, no? Sinó
0: no.
1: Una peça musical...
0: Sí, sí, no sabré...
1: Perquè si ho fes un compositor com no sé, en Benet Casablanques, no diríem... ha fet tal cançó, no? Sinó que és una peça musical. Sí. De fet, Campanades a Morts és una obra articulada en 3 grans blocs que es desenvolupen com si fossin moviments d'una mateixa suite. I, bueno, potser una suite seria una bona manera. L'obra s'inicia amb el dol, on trobem una atmosfera d'una gravetat immediata. El toc profund de les campanes marca el camí des del primer instant, mentre el piano estableix un ritme lent, gairebé de processó.
0: Sí.
1: La veu de Lluís Llach entra amb una certa contenció, gairebé com si parlés en veu baixa i no hi ha dramatisme exagerat, hi ha un silenci interior, buidor, tristesa, una tristesa que sembla que suspengui el temps. I tot respira solemnitat com si fóssim en una cerimònia.
0: La part central de l'obra conté la ràbia i el clam en el que hi ha un augment progressiu de la tensió. La música va guanyant riquesa, els instruments s'hi afegeixen amb més força i el volum creix de manera sostinguda, reforçant la sensació d'indignació. És un creixement que no és sobtat, sinó acumulatiu. Cada nova capa sonora intensifica l'emoció. L'entrada de la coral Sant Jordi marca el pas de dolor íntim a un dolor compartit, plural. Allò que havia començat com un lament gairebé individual es converteix en un crit compartit, en una protesta que ja no pertany només al cantant, sinó a tota una comunitat.
1: I la darrera part de l'obra està marcada per l'acusació que arriba amb la reiteració contundent del mot assassins, no? Una interjecció, i la música arriba a una tensió extrema, gairebé diríem que ens ofega, com si volgués transmetre l'horror, no? I la impotència davant de la injustícia. La insistència del crit no és gratis, no és gratuïta. Després d'aquest punt àlgid, la peça es va apagant i la intensitat cedeix pas a una calma trista, més reflexiva que no pas reconciliadora o conciliadora. Al final no ofereix cap consol, sinó una sensació de vulnerabilitat i de record que persisteix, tancant així el cercle del dol que s'havia obert amb el so inicial de les campanes.
0: Aquesta transformació del dolor individual en un clam col·lectiu i simfònic no hauria estat possible sense un gran treball en la direcció musical i els arranjaments que van ser obra de Manel Camp. Camp va ser l'encarregat d'encaixar el piano de Llach amb una orquestració carregada i en alguns punts propera a la tonalitat. La seva saviesa musical va permetre que l'orquestra no fos un simple ornament, sinó un personatge actiu que pateix i crida al costat del cantant. Un altre punt important és la participació de la Coral Sant Jordi, sota la direcció d'Oriol Martorell, que porta a l'obra una dimensió més humana i litúrgica. Martorell, una figura clau de la pedagogia i la cultura coral a Catalunya, va saber extreure al cor una polifonia que recorda les grans passions barroques.
1: I tant, Martorell, gran personatge, molt oblidat, per cert. Sí. Però...
0: Que estrany.
1: Sí, per primera vegada en aquest país. Bé, doncs, a Campanades a Morts, Llach ofereix una de les interpretacions més intenses de la seva carrera. Comença amb un to greu, ja ho veureu, càlid, contingut, gairebé recitat, i a mesura que l'obra avança va portant la veu cap a zones més extremes. Passa per moments de gran tensió, amb aguts forçats i crits que arriben a sonar allò com alguna cosa que es trenca de molt, molt extrems, al límit de perdre la referència melòdica. I no és una demostració tècnica pensada per lluir-se, sinó que és una manera d'expressar el dolor sense filtres. En el paisatge en què maleeix els responsables dels fets, la veu es torna aspra, gairebé escardada, i transmet una ràbia que sembla impossible de contenir. Bé, doncs ara toca escoltar Campanades a Morts. Que soni Campanades a Morts.

Per completar aquest acostament a Campanades a Morts, arrodonirem l'escolta amb una de les peces que es troben a la cara B del disc. De totes elles hem escollit Vinyes Verdes vora el mar, un altre clàssic. És un clàssic de Joan Maria de Sagarra, molt versionat, però que en mans de Lluís Llach agafa una dimensió sonora pròpia, evidentment. El piano executat amb notes que sonen a camp i natura ajuda a dibuixar el paisatge que descriu el poema, amb ressons que ens porten directament a l'Empordà. La veu puja i baixa seguint les imatges de la natura, amb una clara voluntat de servir la paraula i no d'imposar. Que soni Vinyes Verdes vora el mar.

0: Acabem amb el poema El bosc de la meva son, de Clementina Arderiu.
1: El bosc de la meva son. El bosc de la meva son anàvem. De mi no resta en ser-hi sinó el record. Caçades al llaç, vergonya, mes falles totes hi són. Jo em veia com la regina inútil sense la cor. Mageia contra la terra, batuda i sense perdó. Els ulls miraven, miraven tanta fullaraca d'or. Els ulls miraven i veien, ran de terra, viure un món. El pigot per si calia, mas vera amb el seu renou, i amb el seu vol se m'enduia del bosc de la meva son.
0: El gat blanc, un programa de Pep Vallvé i Àlex Gómez Font. El control tècnic, Monter.
2: La ràdio que parla de tu. Tot Ràdio Caldes. Quan ho vulguis, a radiocaldes.cat. Són les 7. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
3: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa i a finals de 2026 es faran unes portes obertes del nou equipament. Les portes de Can Rius obriran per Nadal amb unes portes obertes després del termini de la fase 1 de l'equipament, un equipament que acollirà les escoles de música i d'art que quedaran instal·lades abans de Setmana Santa. La colla castellera de Caldes marxa avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per un assaig i actuació conjunta amb la primera colla del País Basc anomenada Euskal Herriko Casteller Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutzen Santuaren des de les 5 de la tarda amb un primer assaig al matí, una trobada que, tal com mostren a les xarxes socials, els fa especial il·lusió. El grup coral de Caldes Vocàlic engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic en Contres Corals, una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà a les 9 de la nit es tenen previst reunir a les veus algareses i catalanes en el marc de Sant Miquel Festival 2026 a l'Església de la Mercè de l'Alguer, un intercanvi que tindrà una segona cita el 17 d'octubre coincidint amb la Capvuitada de Caldes. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront al Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 al migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El Partit que Vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. I acabem amb el temps. Avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però s'ha anat aclarint. Les temperatures pujaran fins als 25 graus i al vespre no es descarten alguns ruixats febles. De cara al cap de setmana, el temps serà força assolellat i estable, amb alguns intervals de núvols a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes de 16 graus i màximes entre 26 i 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: El partit que avui, les retransmissions esportives de Ràdio Caldes. Aquest diumenge, Club de Futbol Caldes, Sant Cugat, a les 12 del migdia.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Coneixeu la Ignasieta? Vau néixer gràcies a aquesta llevadora? Està en marxa una investigació històrica sobre la Ignasieta, la llevadora que durant gairebé 40 anys va assistir a milers de dones de Caldes. Per això necessitem la vostra ajuda. Si vau néixer amb l'ajuda de la Ignasieta o coneixeu algú que ho fos, volem saber la vostra història. Us podeu adreçar al Museu Termàlia, on hi trobareu un formulari per participar en aquesta recerca. Ajudeu-nos a recuperar la memòria de la Ignasieta i a preservar un llegat que forma part de la història de Caldes de Montbui.

0: Bona tarda, gent de Caldes i Comarca. Benvinguts al Petar del Ventre, un programa sobre Caldes i fet a Caldes per gent de Caldes, que som nosaltres, Sam. Bona tarda.
1: Bona tarda, Jordi Graví. Bona tarda.
2: Bona tarda, i Xavier Serra. Bona tarda.
0: Bona tarda. Els de Caldes la tenim tot el dia ben valenta, se'ns aixeca fins al cim mercès a l'aigua calenta, però...
1: Fa calor, fa bombó. Fa.
2: Sí, bueno, però com a tot arreu, eh? Ara ja no tanta.
1: No.
2: Però hem passat un estiu que déu-n'hi-do.
1: Bueno, el cas és que el lloc on encara fa força calor és a les escoles, on no tenen aire condicionat i els alumnes i els professors es torren. Bueno, es torren vol dir que passen molta calor, eh? No és que s'emborratxin a classe. Bueno, almenys a classe, no.
0: Els alumnes no.
1: I els professors, ja veuríem. Bueno, doncs bé, la Generalitat ha considerat l'Institut Manol Huguer de Caldes com un dels 100 centres prioritaris per climatitzar abans del 2028.
0: Ah, doncs molt bé, enganxarà de ple els meus fills, veus quina sort?
2: En canvi, els nens que van a la resta d'escoles públiques de Caldes, doncs que els petin.
0: I els mestres, no et deixis els mestres.
2: Ah, bueno, sí, els mestres també ho passen fatal.
1: Les mestres, eh?
2: Sí.
0: Les mestres, efectivament.
1: I com en el South Park. I els mestres? Que nadie pensa en els mestres. M'acosto més.
0: Sí, és que no se'n recorda.
1: Clar, fa tant temps que no vinc.
0: També l'ismestris.
2: L'ismestris, que estan fatals, pobrets.
1: Sí, que nadie pensa.
0: Qui no passa calor perquè està tot el dia sota el xorro de l'aire condicionat aquí a la ràdio perquè diu que té fogots de pitopausa és el nostre tècnic, el Monter. Bona tarda.
3: Hola, què tal?
0: Aquí hem de tirar l'olla més gran de Catalunya aquesta setmana?
2: Doncs a la Sílvia Oriol.
1: Ja hi som.
2: Bé, li va passar la setmana passada, però encara no teníem programa. I per això ho fem avui, que es va cremar braços, colla i barbeta. I ho va fer cuinant.
0: Ui, no m'agrada el que pensa ni el que pregona, però pobra dona, no?
2: Bueno, l'hem de tirar a l'olla més gran de Catalunya perquè una dona d'ultradreta com ella, que hagi de cuinar, que ordinari, no? Jo em pensava que la gent d'extrema dreta tenia servei a casa, no sé, de Filipines, d'Equador... Molt de baix nivell, això de cuinar ella mateixa, eh?
1: Bueno. En fi, això és Petar del Ventre, no ens estendrem ara en aquest punt, que no ens portaria enlloc, eh? I com diria en Soler, som la part inevitable, confessable, controlable, defensable, renovable, aconsellable, imprescindible, irrenunciable, innegociable de... Poques soltes!

0: tots els pobles tenim la...
1: És que feia temps que escoltava aquesta part de la cançó.
2: Controlable, controlable, si ho tens escrit aquí, potser per seguir la cançó.
1: Sí. Poques soltes. Molt bé, doncs hem tornat, sí. Patada al ventre per primera vegada de la seva història comença coincidint amb l'inici de la temporada de Ràdio Caldes.
2: És veritat, és veritat. Dilluns,
1: i el mateixa setmana ja estem fent programa, això és inèdit.
3: És inèdit.
1: És veritat, és veritat.
2: Perquè ja no tenim el mateix estatus que abans. Abans érem com el Romario,
1: clar,
2: que tornàvem el dia que ens donava la gana.
1: Clar, és veritat que la temporada de Ràdio Caldes ha començat especialment tard aquesta temporada, verbigràcia del nostre director, que va considerar que la temporada havia de començar després de l'11 de setembre.
3: Clar que sí.
1: Clar que sí. Motiu? No el sabem.
2: Ara t'ho anava a dir, per què això?
1: No ho sabem. Potser tenia vacances, perquè em recordo que l'any passat estava de vacances, no? Aquesta d'alçades, el nostre director, no? O m'invento?
2: La veritat és que jo les vacances del Xavi
1: no les domines, controlo. No, avui me l'he trobat, me l'he cremat amb cotxe. Anaves amb tota una colla dintre el cotxe. No ho sé dir.
3: Anaven a fer botellón.
1: No sé què anaven a fer,
2: escolta'm.
1: No, és la nostra inconvenció, efectivament. Bé, no sé si seguiu les xarxes socials del nostre programa.
3: No, jo arroba. No. Jo no.
1: Bueno, ja
3: sí, és nostre.
1: L'has demostrat. També no has tenir el password.
3: Sembla que no.
1: Doncs que deia, mira, que ens venen a visitar.
2: Tenim públic.
1: Tenim públic. Feia anys que no teníem públic, també.
2: Clar, perquè saben que el que anaves a explicar.
1: Exacte. Sí. El que volia dir és que arroba patada al ventre a Facebook, Twitter, encara en tenim?
3: Encara en tenim?
1: No sé. Facebook
2: no sé si en tenim.
1: Bàsicament el que...
2: Instagram que
1: sí que en tenim, perquè avui he penjat un post, jo, que aquesta, els que ho heu seguit, ja ho sabeu, aquesta, amics i amigues, companys i companyes, oïdores i oïdors, serà... la darrera temporada del Patada al ventre.
2: Però per què aplaudeixes? Estàs contenta de que pleguem o algú? O sigui, la meva filla que aplaudi.
1: Sí, bueno, perquè ella vol perquè estarà... estar més temps de qualitat.
2: És veritat.
1: Aquesta hora la ràdio et pren.
2: Sí, em pren una hora de vida.
1: Dels braços de la teva filla.
2: Sí, és veritat.
1: La petita li ha sigut més igual, però sí, la gran, clar, ja té... però no parlem dels retorns.
3: Però no ho ha fet bé, perquè ara els divendres l'obligaràs a fer deures.
2: A fer deures, no? Ja l'he obligat a fer deures aquesta tarda.
3: Ah.
2: Els has fet? Sí. Vale, així m'agrada. No, doncs home, com a mínim nosaltres ens sabem retirar, no com el Chesney.
1: Exacte, sí, sí senyor. Bueno, ja en parlarem, perquè encara queda tota una temporada per davant. Encara la podem cagar molt.
2: Sí.
1: En fi, mira, música de... Home, ja era hora que el nostre tècnic reaccionés.
2: Música de comiat.
1: Sí, sí. Comiat bastant definitiu, diguéssim. El cas és que, com dèiem, última temporada, xapem. Haig de dir que ho he publicat a xarxes socials fa un parell d'hores i m'ha donat la sensació...
2: de que no hi havia moltes reaccions, diguéssim.
1: No, la gent una mica li ha sigut igual.
2: Sí, sí. S'ha rebut amb una mica de fredor.
1: Cosa que demostra que ha arribat el nostre moment.
2: I tant.
1: Vull dir, escolta'm, ximpun.
2: Però ja farem alguna
1: cosa. Xau pescau, que va dir
2: la Iuso. Ja farem alguna cosa per no... Sí. Per,
3: ja. Hem d'obrir un càsting per als nostres substituts.
1: Mira, és molt bona idea, això.
3: També ho podríem fer.
1: Mira cap aquí, Ariadna, fes un xister.
3: Que la gent ens...
2: Un xister?
3: Un xister. Que la gent ens enviï coses, no, també. Sí. De...
2: Que no veus que està preadolescent, que aquestes coses li fan vergonya.
1: Sí, mira, ja entra. Sí, mentre l'Ariadna se situa al seu lloc a la ràdio...
2: A l'esquerra del
1: pare. Obrim un càsting. Envieu-nos les vostres notes de veu al WhatsApp del programa de Patada al ventre, que és 608-970-864, repetiré, 608-970-864, explicant-nos alguna cosa que sigui graciosa.
3: Us inventeu una notícia i amb un rebat final.
1: Bàsicament, per fer el Patada al ventre calen només tres coses. Sake.
3: Sake?
2: Sí, tenir set.
1: Saber fer servir el ChatGPT.
3: Bueno, tampoc no tant,
1: No tant, bueno.
2: I no, jo, per la part que em toca... tenir dos companys que saben escriure guions.
1: Exacte. Molt fàcil, senzill. I bueno, tenim una mica de desparpajo davant del micròfon, que és una cosa que, vulguis que no, es va adquirint amb el temps. Perquè nosaltres al principi, doncs home, també...
3: Sí, fèiem mímica.
1: Vull dir, que em diràs.
3: El primer any.
1: Tot el programa va ser de mímica.
2: De mímica.
1: Que ens volíem fer fora, el Xavi Castillo, per aleshores, clar. Una hora de silenci a la ràdio, doncs feia de mal en passar. Però aquí estem.
2: Sí, perquè era bona persona.
1: Sí, 20 i què? 20.
2: Vam començar el 96.
1: Però s'imagina.
3: Doncs mira.
2: I vam fer una pausa entremig.
1: Sí, una pausa llarga, però...
2: La Míriam ens va convidar a fer una pausa.
1: Vam
2: marxar 5 minuts abans que ens fessin fora, això és veritat.
1: Bueno, Ariadna, explica'ns un acudit, va.
4: No em sé cap.
3: Sí, d'aquells castellans que saps tu.
4: No,
2: perquè ho fan tot en castellà. Ho fan tot en castellà. La Júlia en sap.
1: Això ha de quedar molt clar. El Patada al ventre, si té successors, el programa serà en castellà. Perquè la gent jove d'ara parla en castellà.
2: Sí. A veure, la Júlia ens apunta que normalment és el de la vaca. Va,
3: sí?
2: Vinga, però que sigui ratllat. Ha de ser una cosa...
1: Sí, rima. Has de ser una cosa d'aquestes vermelles.
4: ¿Qué le dice un vaquero a su hija? ¡Hija!
3: Molt bé.
1: Bueno, bé.
2: Oi que el pots fer en català? Què li diu un vaquer a la seva filla? Filla!
4: No té sentit.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí que n'hem sentit, sí, Júlia.
2: Ja podeu tornar.
1: Molt bé, gràcies.
2: Tu també.
1: Escolta'm, Mariana, queda't si vols i vés comentant.
4: A mi m'agrada parlar amb el micròfon.
1: Ben fet. Ens has d'anar dient, mira, això que heu dit no ho heu dit bé. Això jo ho hagués dit d'una altra manera. Ens vas corregint.
4: Vale.
1: Sembla bé?
4: Sí.
1: Molt bé.
2: S'haurà de corregir les faltes d'ortografia malament, eh?
4: Sí. Portem molt malament.
1: Sí, perquè el post que he penjat hi ha una falta d'ortografia. Vale? Anava conduint, estava en caravana, no m'hi veia, no portava les ulleres del cerca i m'he equivocat.
3: Però no ho diguis, que estaves conduint utilitzant el mòbil.
2: Exacte.
3: És que també...
1: Però no t'han de pillar com les manes a la massa, si no...
2: Sí, si no té gràcia.
3: Ara hi ha drons que vigilen això, que si portes el mòbil entre les cuixes.
2: Però això és malaltís, a veure.
1: Sí, sí.
2: Al final...
1: Sí, sí. És veritat, això, eh?
3: Sí,
1: és veritat, jo n'he vist alguna vegada. Sí, sí. Bé, ja farem coses,
2: ja farem.
1: Per celebrar que ens acomiadem. Ja anireu, ja us ho anirem explicant quan les sapiguem nosaltres, perquè encara no ens les hem imaginat.
3: No.
1: Què? Voleu comentar alguna cosa, alguna facessa que us hagi passat al llarg de l'estiu?
2: No.
1: Vale, okay, doncs,
2: perquè si t'haig de comentar obres...
1: Ja.
2: De veritat. No.
1: És veritat que la temporada passada criticàvem molt que casa teva era com la Sagrada Família o com Can Rius i no, finalment s'ha acabat.
2: Mira, finalment, no s'ha acabat del tot encara. No s'ha acabat
4: explica,
2: del tot.
4: Explica, papa.
2: No penso explicar res perquè prou malament ho he passat. Vinga.
1: Sí, això, aquestes coses millor ho he de ràpid. Va, música i comencem a dir coses del poble, va.

0: I comencem el repàs de l'actualitat calderina amb el tema que, sens dubte, ens donarà més salseo durant les properes setmanes i que no és altra...
1: Quina?
0: Que les primàries de Junts!
1: Oh! En efecte, les primàries són per elegir el candidat del partit a l'alcaldia de Caldes i s'hi presentaran l'actual regidora del partit, que és la Roser Chalabarder, i el Pere Barrios, que entre d'altres coses és el president del casino.
2: I tot va començar fa 2 o 3 mesos quan dos membres de l'executiva de Junts a Caldes, el Roc Lleixà i el
3: Roc
2: Joan...
3: Lleixà encara cueix, eh?
2: Sí, sí, home, i com
3: aquesta
2: que...
3: franja, de, aquest espectre de la política
2: calderina. Es veu que sí, no? I mira, hi ha gent que no sap marxar mai, tampoc.
3: A diferència de nosaltres.
2: Doncs en Roc Lleixà i en Joan Grauges van mostrar la voluntat de presentar Pere Barrios com a candidat a l'alcaldia. Aquest dilluns es va celebrar una assemblea on van presentar oficialment... Fan assemblees els de Junts?
3: Jo que
2: com
3: sí.
2: Els de la CUP?
3: Sí. Oh.
2: Carai, tu, sí, sí. És que no podem anar bé. Bueno, doncs aquest dilluns van fer una assemblea on van presentar oficialment Pere Barrios com a candidat alternatiu.
3: Sí. El mateix dilluns, els dos candidats, tant el Pere Barrios com la Roser Chalabarder, van presentar als militants les seves respectives propostes i d'aquí 15 dies es faran les votacions de forma telemàtica.
1: Total, que Junts té una vintena de militants a Caldes, per tant la cosa es decidirà ràpidament.
3: No sé per què ho han de fer telemàticament.
1: Sí, no entenc.
3: Braç alçat i a córrer, no?
2: Sí, és com aquells pobles que voten, que són 3 o 4, que van amb la urna al matí. Sí. Va, ja heu votat, vinga.
3: Bé, ja podem tancar.
2: Doncs vinga, durant l'assemblea alguns militants van plantejar...
3: Bueno, perdona, Sant Martí, que això una mica és el que va passar l'1 d'octubre a Caldes. Que també de sobte... Escolta, agafem les urnes, les fotem a l'Ajuntament i que vagi a votar, que vagi a l'Ajuntament.
2: Exacte, vagi a l'Ajuntament i que voti allà, tu. Doncs durant l'assemblea de Junts, alguns militants van plantejar que un cop decidit el candidat, les dues candidatures, doncs, què, coi, es podien unir per fer una llista forta i bueno, que tant el Barrios com la Roser Chalabarder van dir que ja ho trobarem, senyora, eh?
3: Vaja, que les aigües baixen tèrboles a la formació INDEP.
1: Almenys no tenen goteres, com li passa a la Meritxell Fabregat, que és la regidora de Junts, al pavelló de la...
3: Clar, clar.
1: De la Torre Roja, el pavelló, no?
3: És el pavelló de la Torre Roja?
2: Sí, no és el de les
1: Carles.
3: Vaig escriure-ho malament.
1: Com el post.
3: No passa res.
1: Estaves conduint.
3: Vaig fer el guió conduint. Estic desentrenat, Jordi. Escolta'm, no me'n recordo quin pavelló és quin jo. El del Terra Verd, com es diu?
2: Cremades.
3: I l'altre és el pavelló de
2: Torre Roja.
1: El del Terra de l'Aigua és el Torre Roja.
3: El de Waterpolo és el de les
2: Cremades. El que té els totxos vermells, Torre Roja.
3: Ah! Amigo, mnemotècnia, molt bé,
2: molt bé. Penses que me'n recordo jo de les coses.
3: Molt bé. Doncs això, que hi haurà primàries a Junts aquí 15 dies, evidentment donaremos buena cuenta d'ello en aquest programa.
1: Sí.
3: Podríem fer un cara a cara.
2: Oh!
3: Ah, seria
2: escolta,
3: molt bé.
2: No és mala idea, eh?
3: Ah. Passa que no hi serem a temps segurament, no?
1: D'aquí 15 cul a cul.
2: Dies, no, perquè la setmana que ve no tenim programa.
3: No tenim programa. De pena, eh?
2: Sí, és com el futbol. Comences ja per on?
3: Sí.
1: De seleccions.
2: Sí.
3: Doncs això.
2: Bueno, no, a veure que guanya el millor, no? Jo què sé.
3: Bueno, però és interessant, eh? Perquè, clar, aquí tenim per una banda una regidora que forma part de l'equip de govern, no ho oblidem, és a dir, la Roser Chalabarder ara mateix és una de les governantes del poble, diguéssim, i que de sobte, en un partit que toca poder, que toca virolla, li sorti una oposició interna, és curiós, és estrany. Alguna cosa no gira rodona. És a dir, normalment, no? Quan les coses van bé, la gent s'alinea amb el que...
2: Sí, sí.
3: Potser és que no ens ho han explicat gaire bé, perquè jo almenys no he sentit cap declaració d'aquests que volen que el Pere Barrio sigui el candidat, però potser no estan d'acord amb que Junts estigui al govern, no ho sé, m'ho invento, eh?
2: Potser, no ho sé. O jo què sé, jo tinc una teoria de per què es presenta segons qui per alcalde. Al final, si vols entrar a l'Ajuntament, suposo que és per arreglar algun tema teu, diguéssim.
3: Com el Donald Trump?
2: Dic jo, no ho sé.
3: Al principi és per servir al poble, no?
2: Bueno.
3: Una vocació de servei, eh?
2: Sí, home, sí, tant, i tant.
1: Però per què ho dius? Per què ho dius?
2: No, ho dic en general.
1: Perquè un sense entrar a l'Ajuntament ja té un carrer que va direcció avall, però el seu tram va amunt.
2: Sí, bueno, sí, però té altres coses, eh? Vull dir, la Roser entra perquè el seu fill es dedica a la robòtica i aquest poble es fa tot per la robòtica actualment.
3: És molt important, la robòtica. És el futur, la robòtica.
2: Però, bueno, si es vol fer una ampliació de la fàbrica i tot...
3: Sí, és veritat que ha tingut alguns problemes en l'anterior legislatura, no? Va tenir alguns problemes amb el tema de la fàbrica.
2: Per acabar-ho d'arreglar, diguéssim, escolta.
3: Ja...
1: Va amenaçar en marxar, no? A un altre polígon industrial de les Quimbambes.
3: Sí. No, no diu molt a favor d'una persona que vol ser alcalde del poble, però bueno, no passa res. Ara, és la meva opinió.
2: Perdona, ell amb el seu negoci pot fer el que li surti dels nassos.
3: Ah, sí, sí, sens dubte, sens dubte. Però ja que vol ser alcalde, no?
2: Sí, home.
3: Home, perdona, tenir d'alcalde una persona que ha patentat el pa amb tomàquet,
1: home,
3: és, seria un plus, eh? De la
2: Hola, ja ha presidit el Club Hockey Caldes.
3: Sí.
2: Ara president del casino.
3: Sí.
2: Va intentar presidir una patronal i... Bang. Bueno, doncs, jo crec que va fent xecs, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Coses que puc ser president.
3: En fi, en qualsevol cas ja tenim alguns candidats clars, no? A l'alcaldia de Caldes, un és, òbviament, l'Isidre Pineda, l'altre és el Joan Duran, no? Mm-hmm. Hi havia el de Comuns, no?
1: El Marc Calvo.
3: El Marc Calvo. Em sembla, no sé
2: Socialistes si... deu presentar la Carla, suposo.
3: No, no ho han dit, em sembla.
2: No se sap,
1: oficialment encara no.
3: El Suárez no se sap, però...
1: És que aquí hi ha més.
2: Ah, no, i també no heu vist que n'hi ha un que es presenta d'alcalde de Caldes d'un partit? Espera't un moment que em paro, això, que se'm van dient coses.
3: Has rebut un WhatsApp.
2: Que és un noi que és sec, que ven cupons davant del Canaletes.
3: I es presenta a les eleccions.
2: Sí, ho vaig veure l'altre dia per Instagram.
3: I per quin
2: partit? No, Monter... Què dius?
3: Diu que no ven cupons.
2: No ven cupons? Bueno, és sec, però és sec. Coi, però es podia vendre'n.
3: Ha decidit presentar-se a l'alcaldia.
2: Sí, no, clar.
3: Però escolta'm una cosa, i de quin partit és?
2: D'un partit molt... un partit raro. Un partit raro. Però... Ariadna, estàs fent soroll.
3: Com es deien aquells, no me'n recordo? Por un mundo más...
2: un mundo de justicia.
3: Por un mundo más justo, no? Sí. Una vegada es va presentar per un mundo más justo.
2: Em va sortir l'altre dia per Instagram, a veure si ho trobo.
3: Busca-ho, ja.
2: Sí, ja ho buscaré, sí, però bueno, clar, va sortir com a publicitat. Ara.
3: Ah, mira, el Monter ho ha trobat, espera. Ho ha trobat? Espera't, que ens ho ha enviat per WhatsApp. Ah. Devia ser aquest WhatsApp que has rebut.
2: Ah,
3: WhatsApp?
2: Devia ser això.
3: Sí, no. Mira, a veure.
4: No.
1: Què diu?
3: Amb tu construirem el futur. Nicolás Latorre, alcaldable de Caldes de Montbui.
2: Veus?
3: Espera que em tregui les ulleres perquè no ho veig.
1: Vida... Ah, doncs vés a vendre cupons.
2: Fas com el pas rector, ja. Es treia les ulleres per veure millor.
3: El partit es diu Vida. Vida, Partit Social. Les persones primer.
2: Ui, ja està. Ui. Una persona que diu les persones primer o les persones al centre...
3: Caldes de Montbui sempre...

0: Bueno,
1: porta un pal de...
0: Bueno, és igual,
1: de
0: ja està,
1: no invident. No vol dir que ho sigui, també.
0: Home, no.
1: Igual és que aquell dia anava a caminar el dia que li van fer la foto.
0: Sí, que vengui sí. cupons o que faci qualsevol altra feina sí. abans que venda droga
1: perdona,
0: als nens.
1: És molt digne.
0: I tant.
1: Però igual anava aquell dia, anava, saps que ara la gent va caminar amb pals?
0: Sí.
1: Igual anava a caminar aquell dia.
0: No, però es veu que és sí. sec, perquè un, vaig veure un comentari que deia, ve a vender cupones.
1: Un caldes... Mira, fins i tot...
0: És que un li deia, t'ho juro.
1: Fins i tot té un programa electoral, eh? Oficina d'atenció sènior a la Casa dels Mestres. Llançadora de tramitació documental. Llançadora al CAP, carai, quantes llançadores. Aparcament per a persones sènior. Està molt bé perquè el target el té molt clar.
0: Sí, sí.
1: Targeta sènior de transport. Parcs per venir junts. A la foto hi ha gent amb el cabell blanc. Esport per tothom. A la foto hi ha una senyora amb cabell blanc. Més serveis, més acompanyament. És un partit de gent gran, eh? Hòstia, i un projecte de Pi Margall...
2: Sí...
1: que, veus, tots són aparcaments amb coloringos, ho veus?
0: Sí, hi ha molts colors.
1: A l'esquerra hi ha càrrega i descàrrega, mira, mira. I a la dreta, cada lloc d'aparcament, un és per...
2: sí,
1: càrrega. Càrrega i descàrrega, l'altre és per...
2: Minusvàlids.
1: Minusvàlids, l'altre és per càrrega de...
0: Ja, però amb colors, però si ell no veurà.
1: Però deixa estar, ell no fa per ell, ho fa per la
0: gent. Bueno, vale, ho fa per la ciutadania.
1: Va, per la ciutadania, vida.
2: En Braille, estan fet en Braille.
1: Sí, sí,
2: ja
1: sí.
2: No sabrà si vas sobre els aparcaments o per les llambordes, perquè mouràs igual.
1: Té només aquest WhatsApp, el post aquest, post no, com es diu això, el com es diu?
0: El story.
1: No,
0: el reel.
1: No, el perfil. És que per això hem de plegar.
0: Perquè ja no estem a la paix.
1: No estem a la paix.
2: La bio.
1: El perfil té 127 seguidors i només segueix a dues persones, a dos altres perfils.
0: Ai, que és antipàtic, un d'ells és
2: no? Una no, cosa perquè no diu... pot llegir-ho. Per què segueix la gent?
1: Bueno, hi ha més gent en aquest allò. Una cosa que es diu
0: a prop... que és un xiste negre.
1: Pues, segueix un perfil que es diu Apropa, creamos opciones de vida para personas con discapacidad i Caldes Lletja.
0: Caldes Lletja.
1: Ah. Segueix aquests dos perfils. Molt bé. Doncs ja hem parlat més d'aquest noi que de les primàries de Junts. Però no passa res. Tenim més temes, no?
2: Aquests no fan primàries?
1: No ho sembla, no. No ho sembla, espera que m'he perdut, no sé on soc.
0: Només has de girar el full.
1: Alguna cosa més a dir de Junts?
0: No.
2: Que no votaré perquè no soc. No estic afiliat, no
1: votaré. S'hauran de canviar el nom?
0: Perquè
1: no estaran Junts.
0: Ah,
1: que de veritat. Per això fem un programa de ràdio.
0: Que guanyi el millor, que ja es diu molt en aquest cas.
1: Sí, sí, visca Catalunya Lliure.
2: Que guanyi algú.
1: Bueno, en fi, una altra cosa, un altre tema, que hem de tema radicalment. Hem mencionat abans el problema de la Meritxell Fabregat, no?, amb les goteres del pavelló de la Torre Roja.
0: Sí.
1: Doncs hi ha tema fort, aquesta setmana, perquè justament, a principis de setmana, l'Ajuntament va anunciar que donava per resolt el problema.
0: És mala pata.
2: Sí, segons el consistori, aquesta setmana han acabat els treballs de reparació del sostre que han permès segellar totes les plaques per on, segons els tècnics, es filtrava l'aigua de la pluja quan feia vent.
0: Total.
3: Toma.
0: Una inversió de 35.000 euros per evitar casos com el del febrer d'aquest any, en què es va haver de suspendre un partit de l'Hockey Lliga per goteres. I això es va traduir en una sanció esportiva i econòmica molt important pel club.
1: Bueno, bàsicament el club va baixar.
0: Sí.
1: Per altres temes també, sí, però per culpa d'aquests punts que va perdre, merda.
0: Això ens va acabar de sentenciar.
1: Exacte, sí. No cal dir que la regidora, la Meritxell Fabregat, que ara dèiem, estava exultant en el moment en què es va anunciar que ja no hi havia goteres, que s'havien arreglat. I ho explicava així el programa de Ràdio Caldes, L'Esport que avui.
4: S'han invertit 35.000 euros com a inversió, sí, i s'han segellat, que jo crec que aquesta setmana acabaven, tot el que hi havia. O sigui, el problema era que hi havia una placa opaca i una placa translúcida, i la junta, quan feia vent, de la junta s'aixecava, i què passava? Per allà es filtrava l'aigua. I què passa? Ara us ensenyaré fotos perquè ho veieu. S'ha segellat tota de punta a punta totes les juntes que hi havia, i esperem que ara funcioni. Ens han dit que sí, no ho sé.
1: Confiem, no?
4: Actuació n'hem fet.
1: No,
4: la tercera actuació que fem, no deixem d'actuar. El que passa que no trobem,
1: problema, vols dir?
4: Sí, no trobem la solució exacta. Jo espero que ara sí, perquè...
1: Està, confiem.
4: Confiem que sí.
1: Més enllà del fet de... voler ensenyar unes fotos en un programa de ràdio.
2: Que ja puc dir que no les va ensenyar.
1: Bueno, és que era un programa de ràdio.
2: Ja, però li va dir amb els presentadors i al final els hi va ensenyar.
0: Home, és evident, perquè no pot ser, perquè va acabar igual.
2: Bueno, però l'alegria dura poc a casa dels pobres, i com ja va vaticinar la regidora, aquest dimecres vam tenir la prova de foc de si el problema estava solucionat o no.
4: Tenim esperança de que dimecres plourà. A veure, serà la prova de foc.

0: Els equips d'hoquei a tan bona categoria.
1: Sí, sap greu aquestes coses. El que passa que la intervenció es va fer el 2019. Llavors no tampoc ens ho esperàvem que passés això, i està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps? Perquè
0: es dilaten els materials.
1: Exacte, i ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva. No, i està fent aquesta calor tampoc ajuda, saps? Perquè
0: es dilaten els materials.
1: Exacte, ens ha passat això, ara ho estem solucionant i esperem que vagi bé, que sigui la definitiva.
2: Doncs podem fer allò de...
3: Sí, perquè aquest dimecres va ploure com si no hi hagués un demà, ja que no endevineu on hi va haver goteres.
4: A casa meva, que va entrar aigua per la teulada i se m'ha bufat una porta.
2: Mira, nosaltres també, quan vam arribar a veure el futbol, vam haver de fregar una mica dintre casa.
3: Sí. Doncs a banda de casa de les cases respectives, el pavelló de la Torre Roja.
4: Home, no fotis!
2: Què dius ara? Sí. Bueno, sí, i no poques, i no poques. Un xorro, pràcticament. O sigui, que van anunciar dilluns que les goteres estaven resoltes i dimecres n'hi tornen a haver. Porca misèria.
4: Sí, noi, quina desgràcia. Bueno, és que potser ho haguessin hagut de comprovar abans de, no? Fotre una galleda d'aigua a veure què passava.
2: Sí, però bueno, ja t'ho han dit, no s'ho esperaven.
4: No,
2: home, és que només faltaria, sí. Perquè si s'ho esperessin.
4: Clar, no, està clar, sí. A més, és una obra, això, que feia poc temps que estava acabada, no? Representa que van arreglar la teulada i...
2: En fi. Bueno, això, quatre cubells, per allà on cauen les gotes, tu hi poses un cubell. Sí. L'altre dia mirant el futbol allà a la pallera,
4: què va passar?
2: Sí. Em queia l'aigua de l'aire condicionat.
4: Sí.
2: Dos tovallonets, i quan vaig tenir un pot allà, vaig posar el pot allà, i ja està.
3: I ja està, fins que una gota va tocar
2: a la cantonada
3: del cubell i ens va esquitxar.
2: Ens va esquitxar tots, sí, ja està. És molt agradable.
4: Sí.
2: Amb aquestes calors que et caigui aigua, allò...
4: Jo trobo que la calor no ha de ser excusa per tot, eh?
2: Jo vull crec que tampoc.
4: Vull dir, que fa calor, clar, és que la calor... Què té a veure la calor amb... Bueno, sí, els edificis es dilaten i es contrauen, és
2: bueno,
4: el que tenen,
2: però si es dilaten, a més encara ha de quedar més
4: bueno,
2: junt,
4: però clar,
2: no?
4: Si es dilaten pel forat entre l'aigua, no? O què?
2: No, això sí, es contrauen, perquè si es contrauen es separen.
4: No,
2: però
4: bueno,
2: si
4: ja
2: dilaten...
4: t'entenc, sí. Sí, però clar, no, sí, no ho sé.
2: Bueno, no ho sé, jo ara no tampoc
4: sé. No sóc tècnic.
2: He fet de tècnic d'obres tot el mes d'agost, però no en sé.
4: Bueno, doncs això, que el problema no està solucionat ni molt menys, perquè si heu vist fotos i vídeos per les xarxes socials, allà hi havia un tou d'aigua a la pista, com no hi havia hagut mai, crec.
2: Fins i tot es veuen jugadors que es llencen.
3: Que es llencen, sí.
4: Sí.
2: Per terra, allò.
3: Tutuki Splash.
2: Tutuki Splash.
4: Sí. És fantàstic. És que, coi, muntem un club de waterpolo. Bueno, ja el tenim, el club de waterpolo, però mira, tindrem dues piscines de waterpolo. Mm-hmm. Home, clar. Tenim la Gemma Camp, no, Alba Camp de Badal. Com es deia?
3: Ainhoa,
4: Camp de Badal.
2: L'hem tenir.
4: Estic molt desentrenat, Jordi. És que jo estic com el Chesney, que sí, jo ja estic de tornada. Ja em fa mandra venir.
3: Bueno, el Chesney i el Condé, que el Condé també últimament té poques ganes.
2: Fotia una cara a la banqueta.
4: En fi, doncs això, que continua havent-hi goteres al pavelló de la Torre Roja, i nosaltres que ens n'alegrem, s'ha de dir, perquè tot això també ens donarà vidilla al llarg de la temporada.
3: Sí, bueno,
4: quan el peor, mejor.
3: Haurem de canviar la cançó de la gotera per una altra.
4: És veritat.
2: Si és que al final, per això pleguem, perquè cada any, com que parlem de lo mateix...
4: Sí, ja estem cansats de sentir-nos nosaltres mateixos.
2: Vull dir, el fem ja aquest any, ja, l'any que veus el torneu a posar al programa, ja, i segurament també hi haurà goteres, hi haurà que si el barri és amunt, i que si el xorro és a la Verdevall, i que...
4: Segurament sortirà la Vicenta allà de la temporada, l'any que ve també. Sí, sí. Molt malament.

0: Amics meus, encara estem dins del termini de temps d'aquesta moguda que es diu Repte 21 dies parlant en català.
1: Valga'm Déu! Caso amb l'os, padre, ara que us volia recitar una poesia del Jorge Manrique durant mitja hora seguida aquí al programa.
0: Si la tradueixes ho pots fer.
1: No, caso un ronda, que després no rima.
0: Doncs això, el repte va començar el dia 10 de setembre, el dia de la marxa de torxes, i finalitza el dia 1 d'octubre. Llavors ja podrem parlar en castellà una altra vegada. Visca!
2: Sí, perquè jo tinc unes ganes boges de que fem una cervesa i podem estar els tres una hora parlant en castellà entre nosaltres. Quan fa que no ho fem, això?
1: Calla, burro, que no ho hem fet mai.
0: De què va, això? Perdona, el tema aquest del repte aquest... De què va? Doncs ja t'ho dic jo. Doncs que per participar-hi cal respondre cada dia durant els 21 dies que dura el repte un breu qüestionari sobre l'ús personal del català. El formulari està actiu des, com dèiem, des del 10 de setembre fins al 1 d'octubre, amb dos inclosos a la pàgina web municipal. I nosaltres, com dèiem, ja fem tard.
1: Tota la vida parlant català i ara, a més de fer-ho, t'obliguen a fer un qüestionari, eh? Hosti, quin control! Dubten que cal Sant Martí, a Cal Graví o a Cal Serra no es parli català? Home, fins on hem arribat? Una ximpleria més d'aquestes i, bueno, i és que marxo a viure a Andorra, jo.
0: Si poses tu el cotxe, vinc.
2: I jo?
1: No, bueno, no sé si cabrem.
0: En tot cas, a patar el ventre, som xafarders de mena i ahir vam entrar al qüestionari.
2: Sí, no sé si cada dia has de respondre les mateixes preguntes o van canviant. Els que portem el repte incorporat no fem qüestionaris, evidentment. Però això és el que vaig trobar ahir dijous.
0: Diu que és un qüestionari molt breu, no?
2: Sí, només tres preguntes, on has de posar una opció de les que trobaràs allà mateix. Us ho faig?
1: Home, i tant, som-hi!
2: Doncs vinga, va. Primera qüestió, quan comences a parlar, ho fas en català? Opcions, mai, a vegades, sovint, normalment sí o sempre?
1: Si dius, si quan comences a parlar, dius cago en Déu, com a català. Sí. Vale.
0: Sí, sí, en principi sí.
1: Sí,
0: vale.
1: No? Vale. Va,
2: sí. Molt bé. Segona qüestió, has continuat parlant en català tot i que l'altra persona hagi canviat a castellà?
3: No.
2: Opcions, mai, a vegades, sovint, normalment sí o sempre?
3: Mai.
2: I ara mai.
0: Mai, eh? Sempre canvies de llengua, tu, eh?
3: Sí.
0: I per què no canvia l'altre?
3: No sé.
1: Ah, d'aquí està.
0: D'aquí plora la criatura.
1: D'aquí plora la criatura, sí, sí.
0: Una vegada, aquesta setmana un company de feina em va dir que ell feia no sé quants anys que no canviava de llengua. Que si l'altre li parlava en castellà, ell continuava parlant en català. I li anava, i el màxim que feia era traduir-li.
1: Molt bé.
0: T'he demanat una cervesa, esto quiere decir que te he pedido una cerveza.
1: Molt bé. Bueno, pedagògic.
0: Es pot fer, es pot fer.
1: Sí, i tant, i tant.
2: Tercera qüestió, diu, si has canviat de llengua, per què ho has fet? Opcions, m'he mantingut en català, m'ha demanat que parlés en castellà, m'ha dit que no m'entenia, o m'ha semblat que no m'entenia, o acostumo a parlar en castellà amb aquesta persona.
1: Totes alhora.
0: Sí.
3: L'última.
2: Acostumo a parlar en castellà amb aquesta persona.
0: Hi ha una cosa molt perversa, que és que tu comencis a parlar en castellà amb una persona perquè et sembla que parlarà castellà.
2: Per la cara.
0: Per la cara. Per la cara paga.
1: Sí, sí, sí, és veritat. A mi em passa moltes vegades a la feina, això. T'envien un mail i te la miren en castellà, ja, de bones a primeres. Sí. Jo, amb algunes, he contestat en català. Doncs, coi, i després et parlen en català.
0: A mi això m'ha passat parlant per telèfon, que és molt ridícul.
1: També.
0: Perquè comences i et contesten en castellà i tu parles en castellà i com que noten a l'altra banda del fil telefònic les teves dificultats per expressar en castellà, diuen, no, parlem en català. Ah, sí, clar, parlem en català, si tots dos som catalanoparlants.
1: No, però el drama és que haguem d'estar fent això a Caldes de Montbui.
0: No, a qualsevol lloc de Catalunya.
1: A qualsevol lloc de Catalunya, 21 dies parlant en català, però què vol dir? Si jo fa 49 que ho faig. Sí, 49 anys, vaja, sí, no 49 dies.
0: En fi.
1: 49 anys. I per què no ho fem al revés? Per què no els diem a les persones en castellà per què no parlen català?
2: 21 dies.
1: Però és que
0: el problema...
1: per què no parlen en català normalment?
0: Sant Martí, el problema,
1: és que ja està bé.
0: El problema el tenim nosaltres.
1: El problema el tenim nosaltres.
0: Per això no, ens hem de fer el test nosaltres, perquè el problema el tenim nosaltres, que a la mínima canviem de llengua.
1: No, i anem gastant...
0: Mira la teva filla.
1: Sí, no, si ja ho sé. Sí, com si a casa parléssim en castellà constantment.
3: Mai.
1: Doncs ja està.
0: Ah.
1: Veus?
0: Sí.
1: Molt bé. Muy bien.
2: Muy bien. Hija mía, muy bien. Oi?
0: No sé, no? Jo veig
1: ara he trencat els 21 dies parlant en català per culpa d'això.
2: Vinga, però no passa nada.
0: Això què vol dir? Que
1: 39 anys parlant en català.
0: Però no has d'estar 21 dies només parlant en català, no?
2: No, has d'estar 21 dies contestant aquest
0: test,
2: qüestionari.
0: Quina tonteria, no?
1: És una bestiesa. A més, això ens costa calés. És que
0: segurament.
1: És el més gros de tot.
0: Però perquè, a més, les preguntes són prou genèriques.
2: El que passa és que no ho sé.
0: Com si... perquè deuen ser cada dia les mateixes.
2: És que no ho sé. Potser això només és per apuntar-te i després cada cop et canvien la pregunta.
0: Ja.
2: Però és que no ho sé, perquè no m'he apuntat perquè estic en contra. Si ja parlo català, perquè...
0: No acabo de veure. Sí, però canvies la llengua quan vas a un bar... Depèn de qui hi hagi a l'altra banda de la barra, canvies la llengua. Una cervesa.
1: Jo no.
0: Una cervesa.
1: Jo no. Perquè jo vaig cada matí a fer el tallat allà al Canaletes, ara a la barba dels xinos, bueno, el que era abans el niu,
2: el niu,
1: i jo sempre li demano el tallat amb llet natural. I la dona ja m'entén.
2: Clar.
1: Sí, és que sí. Clar, arriba un punt i dius, coi.
2: Sí.
0: No, no, jo a mi més canvio el castellà quan tinc pressa.
1: Sí, quan dius, va, anem per feina. Sí, bueno, jo quan haig de vendre.
0: També, sí. No, jo si tinc pressa, escolta'm, ara no...
1: Ara no.
0: No ens dedicarem aquí a intentar parlar a la gent que m'entengui. Però si no, ho faig,
2: Sí?
0: Jo parlo en català, sí.
1: Molt bé.
0: Sí. O quan vaig al metge. Però el metge, sí...
2: Ah, això també ho deien l'altre dia,
0: El metge és una cosa sèria, saps?
2: És una cosa sèria, com que molts metges venen de...
1: Més val que m'entengui, que no m'ho vaig sentir.
0: No m'acabi tenint la tita.
1: Exacte.
0: No sé, perdó,
1: Tapa les orelles, Ariadna.
3: T'ho costa.
0: Doncs això, quan vaig al metge parlo castellà, si convé.
2: Home, no, l'Alcana s'ha apuntat això, perquè... té el seu idioma propi. 21 dies parlant amb Manolès.
0: Bueno, en fi, que això, que... hi ha això, que ho podeu fer. Quina era la web?
2: Bueno, a la web de l'Ajuntament. Tu entres a la web de l'Ajuntament et trobaràs...
0: Trobes el banner, no?
2: Sí, trobaràs... és complicada la web de l'Ajuntament. Això mica, un dia hem de parlar perquè és complicada.
1: Seria bo, bueno. Seria bo que quan inauguréssim places de Siles per això féssim els discursos en català.
0: Això també és veritat.
1: A Caldes de Montbui. Sí. Ja està. Sí. No, és que ha vingut l'alcalde de Siles. Cony, doncs foteu-li un traductor.
0: Sí.
1: Ja està. A qualsevol país del món tu te'n vas allà i si no els entens et foten un traductor.
0: Sí, és que sempre estem cedint, en fi. Bueno, va, canviem totalment de rotllo. Ara és el moment de fer zapping per altres emissores o televisors. No us espanteu, l'any passat també ho fèiem. Com? Connectàvem amb el Telepinedes Vespres, no en recordeu?
1: Sí.
0: Per les notícies o amb el Pineda en Casa, per exemple, quan hi havia infocomercials. I aquest any també ho farem.
1: Ah, perfecte! És allò que ens fan la feina els altres, oi? M'encanta!
0: Sí, aquest seria el resum, exactament. Normalment els polítics, també t'ho haig de dir. Mm. Avui què tenim?
2: Avui comencem aquest zapping amb un programa.
1: Allò de les Mama Chicho?
2: No, no anem a Telecinco del Valerio Lázarov.
1: Ah, el Narciso Show?
2: No, tampoc. Vaja. Anem a TV3.
0: Vinga, es comprem cap a casa. Molt bé, quin programa? La gran pel·lícula?
2: No, avui comencem amb Joc de Cartes.
3: Oh, m'encanta.
2: Va de cuines la cosa. L'escola Bressol, la lluna contra la rectoria de Sant Sebastià.
0: Oi.
4: Bon dia. Aquest estiu hem fet millores a diferents centres educatius de Caldes. Una de les més importants, que feia més falta, era la reforma de la cuina de l'escola Bressol La Lluna. Mireu, tot això és nou. De fet, aquí hi ha el rentaplats, que també és nou, s'ha renovat. És molt important tenir cuina pròpia en els centres, a les escoles Bressol municipals. És una de les coses que els pares i mares doncs, valorem i creiem que és una aposta que no podem perdre. Feia falta renovar-ho, només aquí hem destinat uns 16.000 euros, només en la cuina, però són millores que són molt agraïdes i que s'han d'anar fent.
5: Jo estic fent la rèplica de la carta de la rectoria perquè estem tancant els darrers detalls del traspàs. El 10 d'octubre, per Festa Major, obrem portes, la meva dona Montse i jo, per servir esbrossos a forquilla i la carta de sempre amb alguns afegitons. És continuista, és la cuina catalana de cuina lenta, d'estofats, de guisats, de coses a la brasa, de carn de primera qualitat, i esperem que el 10 d'octubre, si tot va bé, que sembla ser que sí, repeteixo, doncs ens veurem allà i estarem encantats d'obrir-vos les portes. Moltíssimes gràcies a tothom i ens veiem ben aviat. Salut!
0: Aquesta veu?
1: Sí,
0: em sona aquesta veu.
1: És ell.
2: És la notícia de l'estiu.
0: Qui era? És que em fa por dir-ho.
1: No, JM.
2: JM.
0: JM. Mm. Jaume Mauri.
2: Jaume Mauri, al capdavant de la rectoria.
0: Però és molt fort, això, no?
1: Ah, ja veuràs quins plats guisarà. Però, ja, cosa, coca de recapte, salmó fumat, xocolata...
0: Però una cosa, una cosa, que es dedicava a la cuina abans? O...
2: No, sempre li ha agradat. Sempre li ha agradat.
0: Sempre li ha agradat, clar, però això és una professió.
2: Però de l'altra banda li agradava. Sí. No. Ja, segons ella, quan ve la família a casa seva sempre cuina ell.
1: Molt bé, sí, escolta,
0: i ell serà el cuiner?
2: Suposo.
0: S'haurà d'anar a provar això?
1: No.
0: Home, sí, no. Sant Martí. S'ha de provar tot a la vida.
1: No,
0: s'ha de provar tot.
1: No, t'equivoques.
0: S'ha de provar tot.
1: T'equivoques.
0: Anirem a la rectoria a celebrar-ho. El 10 d'octubre estarem allà a primera fila.
1: S'ha de provar tot amb precaució.
0: Sí, sens dubte.
1: Però no, tot no s'ha de provar. No s'ha de tastar tot.
0: Un protector d'estómac i pa'lante.
1: Sí, i tant.
2: És cuina de proximitat.
0: Clar.
2: Quants quilòmetres hi han de Sant Sebastià aquí Caldes per anar a comprar?
1: No, per això.
2: No, molts, proximitat, no.
1: No,
0: bueno,
1: proximitat,
0: sí, perquè pots cuinar quatre arrels d'allà a Sant Sebastià,
2: ah,
0: home,
2: doncs,
0: una mica de farigola.
1: Sí, herbes.
0: Allà en
1: sí.
0: Olives, a Sant, allà al Farell hi ha oliveres.
2: Ah, doncs ja mira, igual
1: tot arreu hi ha oliveres.
0: Bueno, cony. En fi, que això, que ara que estem a la secció de zapping, jo veig que el Jaume Mori podria tenir un altre programa, no?
2: Sí, home, sí, vas ben encaminat i tant. Podria tenir Cuines Pim Pam. En comptes de l'Arnau París, li fots el Mauri.

0: Hola a tothom! Avui us presentaré un nou plat de la rectoria. Canelons amb confit d'ànec amb bechamel de poma golden. Gluten free i sense lactosa. Els canelons de la rectoria aniran variant segons temporada. I aquest és el resultat. No us podeu imaginar la oloreta que surt d'aquí. Bé, espero que us hagi agradat com a mínim la pinta. Us esperem ben aviat. Salut!
1: No sé, és bechamel de poma golden. Estem bastant entrant la ganeta,
2: Xavier,
1: Martí, no?
2: Endavant.
1: No t'estàs entrant una mica?
2: No, de veritat.
1: No tens espero, una mica no, de rau-rau a la panxa?
2: No, sí que el tinc, però no per anar allà.
1: Home, una mica,
2: jo, de veritat, espero que hi vagis i que, home, i que puguis explicar-m'ho.
1: Clar, hem d'anar allà a gaudir d'un bon tiberi, Jordi.
3: Esmorzars de forquilla i
1: diràs. Clar, un esmorzar de forquilla.
2: No, aneu-hi, de veritat, no? Que de veritat, que en sèrio. Jo, de veritat, aneu-hi, en sèrio. I m'ho expliqueu.
1: Aquesta actitud negacionista de les coses.
2: No, home, no, perquè és el que he dit el Jordi, és molt lluny, tu, és molt lluny.
1: Hi ha moltes corbes. Clar, llavors a la baixada és fotut, depèn.
2: Clar, els meus pares em deien, anem a dinar a castellà. I dic, no, home, no, és massa lluny, castellà, amb tantes revolts i tants... No, home, no.
1: Sí, sí, sí. Bueno, va, continuem la secció de zapping. Tenim algun altre programa? El Telepinedes Vespre, per variar?
3: No, tenim un programa més avui, però en aquest cas no farem el Telepinedes Vespre, tot i que podríem.
2: Ah, ja ho tinc.
3: Ara, Quim,
2: ja ho tinc. Plats bruts amb el Jordi Martín fent de López i l'Isidre de Joel Joan. I, evidentment, la Laia faria d'Emma.
1: Ah. I la Carbonell?
2: La Vicenta.
1: Ah.
3: No. Això és una sèrie de ficció. El que toca ara és un programa així més de debat. 59 segundos, de la Gemma Nierga.
1: Està bé, està bé. I de quin tema tracta?
3: De l'autobús de Caldes a l'Hospital de Mollet. 59 segundos, amb Isidre Pineda i Marc Calvo.
4: Bienvenidos a 59 segundos.
5: Una bona notícia. A partir d'aquesta setmana ja entren en funcionament les millores en la línia d'autobús cap a l'Hospital de Mollet, el nostre hospital de referència. Es millora la freqüència horària, a més també el bus passa a ser elèctric i el més important de tot és que hi haurà servei els diumenges i festius. No podia ser que si tenies un familiar o un amic o qui fos ingressat a l'hospital no tinguessis transport públic per poder anar a veure'l. Això ho havíem reclamat amb la Generalitat i a partir de ja entra en funcionament unes millores que aquí crec que eren molt necessàries i que espero que siguin molt positives pels calderins i les calderines.
6: Setembre comença amb bones notícies. Per fi podrem arribar millor a l'Hospital de Mollet. I això és gràcies a la negociació dels comuns amb el Partit Socialista i amb el govern. Uns acords de pressupostos que van posar el focus en el dia a dia de les persones. Això ho veiem en aquesta ampliació del bus 240, que no només es millora en el dia a dia, sinó que millora la freqüència en caps de setmana. Una necessitat urgent dels calderins i les calderines que els comuns van posar com a prioritat per aprovar els pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Perquè el transport públic no només és una prioritat de país, sinó que també és una prioritat per al nostre municipi, per Caldes de Montbui.
2: Bueno, és una mica...
1: Debate.
3: És un debat.
2: Però és una mica d'on està la pelotita, eh? Sí, perquè, sí. No, nosaltres que no sé què, sí. No, hem sigut nosaltres, ja. Som...
1: Sí, sí. Bueno, molt bé, m'agrada molt aquest zapping.
3: Bueno, la secció zapping, aquest any anirem fent aquesta secció.
1: Perfecte.
3: Quan hi hagi Telepinedes Vespre, Telepinedes Vespre, o si no, programes així.
1: Programes, molt bé, programes variats. Fantàstic. En fi, canviem de tema, ja queda menys d'un mes per Festa Major. Aquest nervis, per favor, la Festa Major.
2: Sí.
1: La fira, Ariadna. Sí. Encara t'agrada la fira, la teva edat?
2: Els cavallitos.
1: Mira l'altra.
2: Sí. Bueno, sí, queda menys d'un mes per la Festa Major, sí. Però el Jordi i jo encara no en sabem el paper de l'obra de teatre del casino, eh? Què hem de fer?
3: T'ho juro que és impossible prendre's el paper d'aquesta obra.
1: Quina obra és?
2: Art.
1: Ah, doncs no cal que us la preneu, no vindrà ningú. Tothom ja l'ha vista en algun moment o altre de la seva vida, aquesta obra.
2: Mira, doncs a mi em deixes molt més tranquil.
1: Sí, el cas és que dimecres surt a la llum el cartell de Festa Major, allò que l'any passat ja van fer davant de les cases dels mestres amb un programa especial de ràdio amb el Roger Rams. Com no? No sé si ho recordeu, però que van tenir algun problemilla, a l'hora de destapar el cartell.
7: Anem a fer aquest moment en què demanem que això, que l'alcalde i la regidora s'aixequin, vagin a destapar el cartell.
8: que l'expliqui, eh? Mentre el destapa.
7: Va, doncs que, sí? Que el destapi l'alcalde, sí, i l'expliqui la regidora. Aviam, tenim això... Sí, va, fem una mica de compte enrere, sí, no? Allò...
8: Tothom.
7: Que tota la gent que està aquí... Home, i esperem quan es destapi, una mica d'alegria, eh? Que és festa major.
8: Us ho explicaré ràpid.
7: Va, doncs, som-hi. Regidora, quan vulgui.
8: Sí? 3... Dos.
7: Aviam, que els de la tele puguin agafar bé el tiro de càmera, diguéssim.
8: Ah, perfecte, perquè, va, que aquest any ho estem
7: final,
8: fent, això.
7: Hem d'arribar a tothom, no?
8: Sí, ho tenim?
7: Va, som-hi.
8: Entre doncs. Totes, eh? Va, som-hi. 3, 2, 1...
7: Ai. L'emoció de la festa major fa que gairebé el cartell allò acabi a l'altra punta de la plaça, eh? Aviam.
8: Espera, que està agafat a darrere.
7: Aviam, hi ha algun... Allò, sempre, al final, aquestes coses d'última hora sempre passen, no? Que allò, el moment top queda...
9: Semblen youtubers.
3: Semblen youtubers.
1: Una mica sí, eh?
9: 3, 2, 1...
3: I després desgràcia.
2: Sí, després desgràcia, com tots els youtubers.
1: Aquest any, el dimecres, a veure si hi ha més sort, eh? Es farà també en un programa que presentaran els nostres companys de la taquilla, el Ferran Devesa i el Jordi Gravit.
3: Sí, m'ha tocat, es veu que som el programa cultural de la ràdio, malgrat només parlem del centre i el casino, i ens ho fan fer parlant de tot el poble.
2: Ah, cobreu?
3: No.
2: Doncs no vindré.
1: En fi, l'acte està obert a tot el públic i promet unes risses.
3: No.
1: Bueno, l'any passat sí, no?
3: Bueno, amb el cartell.
1: Bueno, per això ho dic, per això ho dic.
2: Fes alguna cosa, saboteja el cartell.
1: Dibuixi una tita.
3: Sí.
2: Va, que les dibuixes molt bé.
1: Sí, clar. Posa anar, Ariadna. L'acte que deia està obert...
3: Tornarem a parlar de dibuixar tites.
1: Ah, vale. Doncs que deia que l'acte està obert a tot el públic i es farà a partir de les 6 de la tarda a la plaça de la Font del Lló.
2: Molt bé!
1: Es presenta el cartell i el programa quan es presenta?
3: El mateix dia.
1: És que aquí parlàvem del cartell. El programa.
3: El cartell es destapa i després s'expliquen els actes. És tot.
2: Bueno, ja podem dir que nosaltres farem el programa també, per festa major. Es pot dir o no? No
1: sé. Sí, és que sí. És que ara no me'n recordo quin dia ni quina hora, però
2: el
1: divendres de festa major.
2: A les 8, no?
1: Un acte tradicional de festa major, divendres a les 8 del vespre, al Parc de Can Rius.
2: Al Parc de Can Rius.
1: Allà el farem.
2: Farem petar el ventre.
1: Podeu venir, sí. Esteu convidadíssims.
2: Si no plou.
1: Exacte. Si no plou, farem petar el ventre. I d'un acte de dimecres a un de divendres, eh? Divendres aquí al Carme, aquí on tenim la ràdio, hi haurà la nit de l'esport.
2: Ah, molt bé. A quina hora de la nit?
1: A les 7.
2: A les 7? A les 7 ja és nit, a Caldes? Collons, és tard de vespre.
1: Sí, es veu que l'Ajuntament no sap com funcionen les hores del dia.
3: Cap problema, eh? Si necessiten algú que els expliqui què és matí, migdia, tarda, vespre, nit i matinada, com si fossin nens petits, doncs només has d'escoltar-nos. Hem preparat una cançó infantil perquè tothom tingui clara les franges horàries.
1: Clar que sí, home, patada al ventre, sempre disposat a ajudar els desvalguts.
2: Bueno, jo que toco una cançó infantil avui. Bueno, hem passat de ser el programa gamberro de Ràdio Caldes a ser un programa familiar, amb canalla aquí.
1: Sí. Només ens atrevim a dir tita.
2: Bueno, doncs espereu-vos que aviso les meves filles que estan aquí, en aquest moment, que no ho escoltin, que em conec jo, les cançons infantils, no del Pedal Vendre, no, del Jordi Gravi en concret.
3: Sí, i per això deia allò de dibuixar tites, perquè surt una frase en la cançó.
1: Ai,
3: doncs som-hi amb la cançó per saber com funciona el dia, perquè no hi hagi aquesta confusió de la nit de l'esport i es faci la tarda i aquestes coses. Es titula la cançó Hores d'una revolada.
2: Oh, que bonic.

0: Molt bé, tot això perquè la nit de les mares és a les 7 de la tarda. Aquesta ha sigut l'excusa.
1: L'excusa.
0: Està molt bé, està molt bé. Molt bé, és fantàstic. Sí, ja s'ha dit.
1: La nit de l'esport que la presenta el Vicenç Conejos.
0: Ah, mira. Vestit de què?
1: No sé si vestit de monja.
0: Deu anar vestit d'esportista, no?
1: No ho sé, no ho sé.
2: De monja esportista.
0: De monja esportista. En directe a Ràdio Caldes, per cert.
2: Tinc un nas de pallasso.
0: Exacte. Farem la retransmissió, com que només haurem de tirar el micro per la finestra, doncs farem la retransmissió per Ràdio Caldes.
2: Sí. Molt bé.
0: En fi, que ara al petar del ventre ha arribat el moment d'aquelles notícies menys importants, normalment situades en un racó minúscul dels diaris, insubstancials, però que nosaltres elevem a la categoria de bateria de merdeta.

0: Merdeta número 1, la penya blaugrana de Caldes celebrarà el primer cap de setmana d'octubre el seu 50è aniversari. El dijous 1 d'octubre hi ha una xerrada amb periodistes esportius com Joan Puquí, David Bernabéu, la vellesana Mireia Germán i Víctor Lozano, molt lligat a Caldes. Dissabte hi haurà torneig de futbol sala, xocolatada, diables i missa de difunts. I diumenge, dinar de germanor, on hi assistirà el vicepresident Rafa Juste. Però abans de tot d'aquestes activitats a la plaça Catalunya, hi haurà cosetes que entre elles és el programa especial de Patada al Ventre, que encara no hem parlat amb els de la penya per veure com ens ho manegem.
1: No sabem l'hora exacta, però no sabem que és una sèrie d'activitats que
2: estarem allà. No sabem res.
0: Però estarem allà.
1: Però ho farem. Ho farem.
2: Merdeta número 2, el calderí Valentín González Galiño Ortuño.
1: Sí, noi,
2: I és calderí, no sóc a res, Déu-n'hi-do, quin cognom, Va guanyar l'obert de tennis dels Estats Units de l'US Open en categoria de dobles júnior. El calderí va jugar acompanyat del francès Aaron Gavet i va aconseguir una fita que no aconseguia cap tenista de l'estat espanyol des de l'any 1986, quan, atenció, van guanyar aquest mateix torneig Javier Sánchez Vicario i Tomás Carbonell. En tot cas, merda l'espardenya, perquè el tenista calderí, en conquerir el títol, va declarar que li agradaria semblar-se a Rafa Nadal, meridista dels...
1: Que no hi ha res a fer.
2: Així es fotis un cop a... Saps allò que et passa que quan amb la raqueta que vols tirar i et fots un cop al genoll molt fort? Doncs tant de bo li passi això.
1: Et vols treure la sorra de la sola de les sabates i...
2: Crac, crac.
1: En fi, merdeta número 3. El Casino de Caldes celebra aquesta setmana la quarta edició de la Setmana de la Poesia. De fet, aquesta hora, a la sala petita del casino, acull un recital poètic a càrrec de Jaume Baigual i Rossinyol, acompanyat de la música del grup A Contrallum. I és gratuït per a tots els públics. Llàstima que us l'estigueu perdent.

0: I acabem el patat al ventre d'avui repassant la informació esportiva. Què tal el patinatge artístic?
1: Ostres, ara m'has fotut. No, ho tinc present. La calderina Elna Francesc, classificada pel Mundial de l'Especialitat.
0: Sí, noi. I el hockey?
2: Doncs el femení va perdre la final de la Supercopa de Catalunya.
0: Mala pata. I el futbol?
1: Comença la Lliga aquest diumenge a les Cremades contra el Sant Cugat i per Ràdio Caldes.
0: Ara sí que ho he dit bé, a les Cremades.
1: Sí,
0: això sí. I en directe per Ràdio Caldes.
1: I en directe per Ràdio Caldes.
0: Això, Jordi, explica-ho.
1: Sí, hi haurà retransmissions esportives els caps de setmana aquí a Ràdio Caldes i s'engega aquest diumenge mateix a les 12 del migdia amb aquest Caldes-Sant Cugat.
0: És la gran novetat de la temporada, eh? Mm. Retransmissions esportives després de fa molts anys que no, ho havíem
2: sí.
0: fet nosaltres.
2: Sí, sí, l'havíem arribat a fer.
1: Ja m'ha explicat la facèsia alguna vegada, oi?
0: Pilota dividida, eh?
2: Pilota dividida.
0: Era un altre futbol.
2: Sí, sí,
0: era un altre futbol. Camp de sorra, sí, eh? Sí, sí, sí.
1: Saludàvem a la gent que ens deien hola.
0: Vos ha entrat el número 6 de l'equip contrari, que no sabem com es diu. Li passa el 8. En fi, i la previsió del temps per aquest cap de setmana, què?
2: Solet, eh?
0: Molt bé, èpic solet, eh? I què més? Doncs que ho deixem aquí, no? Espera que m'he perdut. Nosaltres ho deixem aquí. Us anava a dir que fins la setmana vinent, però no, ja ho hem dit, la setmana que ve hi haurà retransmissió de la nit de l'esport a les 7 de la tarda aquí a... La nit de l'esport a les 7 de la tarda, ja ho hem dit també. I per tant, no farem patada al ventre. Oh, quina pena. L'última temporada ja ens estan escatmotejant
2: sí,
0: programes,
2: en fi. Sí. Això pleguem, perquè no se'ns valora.
1: No.
0: Correcte. Per tant, aquí, d'aquí 15 dies, 2 d'octubre, a la nostra hora, ja farem programa. En fi, Sam, fins la propera.
2: Au, reboire.
0: Jordi Graví, fins d'aquí 2 setmanes.
1: Au, sí, au. I Xavier Serra, també, fins d'aquí 2 setmanes.
0: Apa, adéu. I que el lleó de la plaça us guardi. T'agrada aquesta frase, Ariadna?
3: Sí.
0: Ah,
3: però...
1: T'agradaria més en castellà?
3: No.
0: El lleó de la plaça us guardi.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 8. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa i a finals de 2026 es faran unes portes obertes del nou equipament. Les portes de Can Rius obriran per Nadal amb unes portes obertes després del termini de la fase 1 de l'equipament, un equipament que acollirà les escoles de música i d'art que quedaran instal·lades abans de Setmana Santa. La colla castellera de Caldes marxa avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per un assaig i actuació conjunta amb la primera colla del País Basc anomenada Euskal Herriko Casteller Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutze en Santuarem des de les 5 de la tarda amb un primer assaig al matí, una trobada que, tal com mostren a les xarxes socials, els fa especial il·lusió. El grup coral de Caldes Vocàlic engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic en Contres Corals, una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà a les 9 de la nit es tenen previst reunir a les veus algareses i catalanes en el marc de Sant Miquel Festival 2026 a l'Església de la Mercè de l'Alguer, un intercanvi que tindrà una segona cita el 17 d'octubre coincidint amb la Capvuitada de Caldes. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront del Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 del migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El Partit que Vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. I acabem amb el temps. Avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però s'ha anat aclarint. Les temperatures pujaran fins als 25 graus i al vespre no es descarten alguns ruixats febles. De cara al cap de setmana, el temps serà força assolellat i estable, amb alguns intervals de núvols a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes de 16 graus i màximes entre 26 i 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.

0: Bon dia, bon divendres. Bon divendres i benvinguts a l'Hora Busarapa, que aquest any la fem el divendres. A veure. Li deia ara a l'Edu. A veure, us obro els micros a tots tres. Ara em sento a mi.
1: Jo també et sento amb eco. Sí, ai, jo també em sento amb eco.
2: Sí, ja, ja.
1: No, no és eco, és reverberació. Això un dia em van explicar
0: com es podia fer i me'n vaig oblidar.
3: L'Arnau, sisplau, tècnic
2: no, però
3: de so.
2: Ara, no ho sé, no ho sé.
0: Al Monter.
2: Sí.
0: Ara el Monter, si ens veu. Monter.
2: Vull dir, a mi m'han explicat molt com funciona la taula.
1: És que ens hem quedat a dins de la piscina i l'hem buidat.
0: És un bon començament de temporada, Jo crec que ho podem deixar així, no?
1: Hola.
0: No cal tornar a començar. Doncs això, bon divendres.
1: Bon divendres!
0: Ai, no, ja no fem el programa els dilluns.
2: Em posa així.
1: Que guai, quina primera setmana.
0: Això ho haurem de també tornar a incorporar. Monter, hem començat el programa.
1: Amb eco.
0: I tenim eco.
2: Hem reverberació.
0: Sí, no tenim clar... jo no tinc clar com ho he fet.
3: Sí, parla en plural, eh?
1: Epa!
2: Clar, hòstia, jo ja no ho he vist un altre cop.
0: Jo no comptava amb que hagués de topar.
3: Sí, ja ho sé.
0: Hi ha més aquests. Això vol dir que s'està gravant.
3: Aquest.
0: Ah, estava ja posada primer, no l'he tocat molt tard de debò.
3: El del polze.
1: Vale. Aquell,
3: el que
1: aquell,
3: està
1: aquell.
3: Baixat.
1: Aquest.
0: X-Frame T1.
1: Oh, wow. T1.
0: D'acord, ara ens sentim tots bé, doncs.
3: I... suposem.
2: Tu, Aina, escoltes bé?
3: Escolto la meitat, què passa?
1: Ah. Escoltes
0: com
1: la
0: que escoltes la meitat?
2: Ah, una orella.
3: Ah. La dreta.
2: Ostres. Sí.
1: Molt bé.
3: La dreta.
0: Doncs jo diria que escolto l'esquerra.
2: Sí o no? En sèrio?
3: Genial.
0: Sí, no és broma.
1: Ai, doncs sóc afortunat, jo escolto les dues. Epa, la fotito...
0: La foto del Monterde.
1: Fotito de divendres.
0: Que es veu que a partir d'ara tots els programes tindran el seu post d'Instagram, no? Que
1: Epa.
0: Entenc que fins ara, no ho sé.
2: Avui és...
0: Ha arribat un...
2: Dijous.
0: Sí,
2: perdó, dijous, divendres 18.
0: Des de la direcció de Ràdio Caldes, dient que Epa. Hi hauria... No sé què, d'on...
2: Bueno, venim del passat.
0: Ja ho llegiré.
2: Sí.
0: Exacte, com insinua l'Arnau... Tot i que avui és divendres i
3: 18.
0: Ho esteu escoltant tot això, divendres dia 18 de setembre. En quin moment ja és 18 de setembre?
1: És una bajanada.
0: Sí. Això, nosaltres ho estem gravant el dilluns, com estem acostumats.
1: Iepa, bon dilluns a tothom! No, és broma.
3: Què li
1: no
3: passa?
1: És que m'he posat nerviós de cop i volta, ha passat una setmana.
0: No ha passat una setmana, eh? Feia ja molts de dies que no veníem aquí a la ràdio.
1: Cert.
0: En teníeu ganes?
1: La veritat és que sí. Jo sí.
2: Sí.
1: Que mentida, eh?
0: Ostres, ara com que a més a més...
2: No.
0: Normalment jo em girava una mica les pantalles per veure l'Arnau.
1: Ara no
0: però ara que no el veig, de sobte ha sonat... I he pensat, ja veuràs com li he donat algun botó sense voler un altre cop.
1: No, sí.
3: Almenys ni que sigui el serrallet perquè li vegis.
1: Sí, perquè les patilles no, eh?
2: No, m'has tallat. No, sí que tenia ganes. L'únic que...
3: Moltes coses.
2: Sí, o sigui,
3: principi de curs...
2: Tinc ganes, però no sé si...
3: Tindrem ganes.
2: No sé si m'hi quedaré.
1: Oh,
3: sí que no. S'hi quedarà perquè ha canviat l'escalada.
2: No, clar, he canviat l'escalada, però...
3: No hi ha prou, punt.
2: Depèn dels estudis. Sí, a sobte tinc un
3: examen. Estudiarem tots junts, no pateixis.
2: Sí. Aquí la ràdio, mira.
3: Les impressores les tinc.
2: Mira, ja no, és que, buah, avui el que m'han dit és...
0: És més, tu fa molts dies que dius que vols fer seccions, rotllo, que dos per tres vas dient...
3: No, doncs no em farà aquest any.
0: No, sé què. No, pues que vingui un dia i ens expliqui alguna cosa de la que estudia.
3: Vinga, això sí.
0: No? Així
2: us faig un examen del meu examen.
3: Vale.
2: Però més, no més.
0: No cal examinar-nos.
2: Clar, per això. No, fer preguntes de
1: jo no
2: cultura,
1: vull més feina,
2: de so.
3: Vale.
1: Ah, molt bé.
2: Cultura sonora.
1: Super.
3: Ui,
2: soltura,
3: quin dia?
2: Soltura. No és igual.
3: Vaig estudiar.
0: Tot i així, us he de dir que...
1: L'Aina ja fa trampa.
0: Vosaltres tres que us heu mostrat tan supercompetitius des del primer dia que us vaig portar
2: sempre.
0: Aquí.
2: Sempre.
0: Havia pensat d'aquest any, des de principi de temporada, ja agafar un Excel.
1: Epa.
0: I anar sumant punts.
3: Vale.
1: Ah, en general.
0: Rollo,
3: vaig guanyar, no?
0: Si és general, sense cap mena de problema.
1: Per què? Guanyar de què?
2: Perquè és la reina de la vida.
1: Ok.
2: I l'Aina sempre té la raó.
3: Exacte. Perquè té una superpatilla.
0: Sí. Comencem ja la classificació d'Aina i Eduard Nau.
1: Perfectíssim.
0: Vale. I anirem sumant punts.
2: Comencem competició ja avui?
0: No. Sí, sí, sí. Què? Superllarga.
1: Saps? Una competi...
3: Fins
0: qualsevol cosa, si l'Arnau fa el burro, li ve
1: la temporada. Una competència, una competició de temporada.
2: Es pot acabar en negatiu?
3: Sí.
0: El casal ho he fet servir molt.
3: Tant de bo l'Arnau...
2: Acabaré en negatiu, digues.
3: No vingui. No menys.
0: Si no ve, és menys competència.
1: Hòsties a saco.
3: És broma.
2: No.
3: Però...
2: Sí, és que crec que si vinc, perdré més. Si fent el tonto, si se'm trebo en plan...
3: No, ja...
2: Vinc, dic el...
3: Per coses que no toquen.
2: Bueno, l'Arnau té menys 50 punts, l'Aina té 36 i l'Edu té 36.
1: Sumar per sumar, no.
2: Ara.
1: Sumarem en propietat.
3: Tant de bo.
0: I com heu sentit, hi ha noves sintonies que jo m'he agafat aquí... Encara no les tenim ni ben baixades, però...
1: Bueno.
0: Les tinc aquí preparades i la idea és que... Bé... Torna a ser una cançó de Rigui, la del principi del programa, em feia il·lusió. Aquest cop és de K. Montes, que és un tio que vaig conèixer fa uns quants dies, en un concert de rap. I de sobte ell també era un dels que cantava i
1: moles, cantar, bueno, no?
0: Sí,
1: ei, em moles.
0: Molt bona, sí. Bueno,
1: va haver-hi maig.
0: Llavors, parlant de cançons, us introdueixo aquesta cançó que segurament heu escoltat, no ho sé, que és l'última dels Amics de les Arts.
1: Ah, he vist algo, eh?
2: No.
1: He vist algo.
0: Va de Castells.
2: Ai. Que l'Aina escolti per un cantó. Aquesta sintonia tan maca.
1: Quina pena, eh?
2: Sí, en veritat, sí.
3: Podem escoltar.
4: Vespre de Tots Sants, Castellers per Sant Narcís.
0: No soc gens conscient si estàs rebentant.
4: El Pilar caigut, però encara som
2: però,
4: aquí.
2: Però no, està bé.
0: La història
4: un silenci
2: parlar,
4: compungit.
2: Això sí.
0: Si heu escoltat una mica, és la història de Sant Narcís, que es fa un pilar, que es puja fins a dalt de tot. No sé si és una església o una cosa així.
2: Oh, wow.
0: S'ha caminat. El rotllo es puja moltes escales.
3: És la de Girona. No és la catedral de Girona?
0: Sí.
1: Em pot sonar.
3: Vull dir, crec que parla de la catedral de Girona i que fan els castellers que pugen totes les escales.
0: Sí, fan un pilar i el pugen.
3: Ah, exacte.
2: Es pot preguntar a internet després... quantes escales perquè...
3: No,
2: uau,
3: ha
0: és una bestiesa.
3: Però un moment.
0: Però l'any passat diria que per primer cop els hi va caure.
1: Oh!
0: A mitja escala.
2: I quants són?
0: És un pilar de 4, diria.
2: Hòsties.
0: Aquí a Caldes es fan piles de 4.
2: Sí. Ja, no.
0: Però no unes escales.
2: Clar, per això. O sigui, caure en escala, entenc que
0: la cançó des del principi et diu el pilar caigut.
2: Ah, bueno, vale, però tenen pinya igual.

0: I amb aquesta pica tan xula.
1: No, és molt heavy.
2: Guai, eh?
0: Comencem una mica parlant de castellers.
1: Ei.
0: Si no fa res.
1: Em sento com a casa.
0: Sí, Edu?
1: Edu Castells.
0: Edu Castells.
1: M'encanta.
0: Bé, per començar, comentar. Els escaldats de Caldes de Montbui han entrat aquest any al concurs de castells, al concurset concretament, que és com la tercera divisió dels, bueno, i la més baixa també dels concursos de castells.
1: La hipertensió?
0: La hipertensió. I hem quedat en posició 41.
1: De quants?
0: No, bueno, classificaven fins al 42.
1: Ei! Molt bé. Raspadet.
0: Però bé, una cosa així, però el que passa és que després hi ha algunes colles que baixen del carro,
1: ah,
0: llavors els altres pugen. Bé, és igual.
1: Enhorabona, enhorabona.
0: Enhorabona.
1: Enhorabona.
0: I dir el que us vaig proposar també, que és que el dia 27, crec que cau, és un diumenge.
1: Iepa.
0: Els escaldats estan intentant reclutar qualsevol persona amb dues cames i dos.
3: Nosaltres el dilluns ens vam ens vam reunir per
1: sí?
3: gestionar-ho.
1: Sí.
0: I vau gestionar alguna cosa?
3: El dijous
1: va haver-hi novetats i el divendres estem molt contents perquè va sortir tot molt bé.
3: Esperem que sigui un sí.
1: Serà un sí. Serà.
3: Anirem uns quants.
1: Ha sigut un sí.
3: La idea és 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 i 9, potser.
1: 8 i mig.
3: Si venim.
1: 8 i mig.
3: O venim tots o no venim cap. Això està clar.
1: Exacte. Ostres, sí,
0: sí. Llavors...
1: El volem entrepans. Com els programes de la tele.
0: Fent també una mica de repàs, aquest cap de setmana hi ha hagut actuació. De fet, n'hi ha hagut més d'una.
3: Mm-hmm.
0: Perquè... Bé, primer, felicitat, perquè ha sigut la boda de la Cuchi i el Mala.
1: Yeah.
0: I es va anar allà a fer una mica de castells. Després hi va haver també un pilar de l'11 de setembre. Que l'Aina estava rondant per allà.
3: Mm-hmm.
0: I després, també, el dia 13 va ser ahir, que es va fer l'actuació també en motiu de la Diada Nacional, però que es va fer aquí a Caldes, a la plaça Catalunya, amb més colles i tal, mm-hmm. on es va fer uns quants pilars, un era de dol... després es van fer dos piles de quatre simultanis en els quals jo estava de segon en un.
1: Yeah.
3: Un altre cop sense veure. No,
1: ja la foto, sí. Ja la foto, que guai.
0: Segona vegada.
1: Se't veu molt guapo.
0: Que ho faig.
1: Yepa.
0: Després van fer un 3 de 7, un 4 de 7 que el primer intent no va sortir.
3: Que quasi.
0: Però a la segona sí.
1: Com diuen els
0: i no va sortir, no vol dir que caigués al castell,
1: no.
0: És que el van veure que no tirava i
1: van
0: es va descarregar.
1: Sí.
0: Tot i que ja estava quasi bé. Yeah. Diria que havia pujat la cotxadora ja.
1: Opa. Sí.
0: I es va baixar i es va descarregar i bueno, descarregar, entre cometes, sí. Perquè descarregar vol dir que
1: l'escarrega.
3: Que l'escarrega.
0: Però al final va sortir.
1: Molt bé.
0: Es va fer també un 4 de 6 amb agulla, que els 4 amb agulla són castells molt complicats perquè està tothom molt apretadet.
1: Uh-huh.
0: I van fer un pilar de 5 que va anar una mica justet, però també es va descarregar.
2: Que la Mau va notar la seva espatlla. A la 5, va
0: bueno,
2: ser?
0: Clar, sí, el pilar de 5 el portava jo
2: sí, sí, sí.
0: De baix.
2: Sí, sí. Que cura.
0: Llavors, que guai que us hagueu animat amb, o que com a mínim hi hagi aquesta intenció.
1: Sí,
3: la intenció està.
2: És per l'entrepà, en veritat, això no...
1: Sí. A mi em poses dos vegades més aquesta cançó èpica dels Amics de les Arts i vengo, vamos.
0: No, és xulíssima, te l'has d'escoltar a poc a poc i intentant d'entendre la lletra perquè és d'aquestes que poses
2: a part 0,5.
0: Si et mires el vídeo ja que sobre...
1: És el que anava a dir, no? Que hi ha com uns sí. visuals molt xulos en el
0: molt,
1: videoclip.
0: Bueno, és que ja
1: els
0: sabem...
1: Sí, ho fa molt bé, aquesta gent.
0: I ara passem a... l'actualitat. Segur que sempre fem un petit repàs d'actualitat.
1: Iepa! Mola.
2: Mola, mola, eh?
3: Sí, sí.
0: La que sona és Alba Careta. És una tia que ho fa molt bé.
2: Doncs, mola.
0: Bé, teniu alguna cosa al cap que hagi pogut passar durant aquest estiu?
1: Han passat tantes coses
2: bueno,
1: aquest estiu.
2: És que jo diria coses meves, clar.
1: No, home, no. Estem
0: bueno, si l'Arnau s'ha fet mal a la cama.
1: No. Que es pari el món, sisplau, que no. Tenim un parkourista menys.
2: No, no,
0: té
2: això.
0: Una cova a la cama.
3: Bueno, sí, bueno,
2: bueno. Tania, ja no. Perquè tu, tinc foto i ja està fins a dalt de tot. Flipes. En una setmana m'ha pujat sencer. Ara falta, òbviament, tancar, eh? Però tot el forat, tota la carn, diguem, ha pujat sencer en una setmana.
1: Que parlem d'actualitat i siguis no, tan no, egocèntric, descentrar tota l'actualitat en el teu...
2: No, volia dir... Volia dir
0: i... Bueno, pel que sigui, algun dia el xaval que feia tombarelles, doncs havia de venir amb la cama.
1: Ja, home, clar, entre tanta tombarella...
0: Déu, mira que l'Arnau, segurament dins del seu sector, jo penso que ha de ser dels que més curosos són i que més mira per no fer-se mal.
1: Sí. Tots ho hem vist en aquesta taula.
0: Sí.
1: Safety first.
2: Yes.
0: Sí. Algun comentari més abans de començar amb l'actualitat?
2: Estic molt orgullós de mi mateix d'aquest any que per fi he saltat dels 9 metres fent voltereta a l'aigua.
1: Amazing.
2: Ja
0: oh, 9 metres, un rotllo trampolí.
2: Què?
0: Has dit, has saltat de 9 metres a l'aigua.
2: He saltat no, de 9 metres, sí, com... Ah, no, sí, d'una roca, d'una roca.
1: D'una
2: roca, sí, sí, entenc. Clar, vale,
0: trampolí, he pensat en una piscina.
1: Un trampolí natural.
2: És que quan has dit trampolí he pensat en un... En plan, els gimnastes que van corrent i salten un trampolí. He pensat això i penso, però què diu?
3: Professional.
2: He pensat, en plan, salta i ha arribat a 9 metres, què diu?
1: Quan estan tan amunt, els trampolins dels esportistes...
3: No agafen carrerilla.
1: Sí, bueno, agafen una miqueta... Però són d'aquests, dels que no voten, que és com una plataforma i llavors causa el buit. Terror, eh?
3: Aquest era l'Arnau amb 9
1: metres. Vaig a dir que és dels esports olímpics és el que més m'agrada veure.
0: Ah.
1: I els gimnastes, les gimnastes
3: rítmiques
1: sí, era... i les aquàtiques. És que no, uf, que malament.
0: Les que es posen a la piscina i surten les cametes, eh?
1: Exacte. És espectacular.
0: És una bestiesa, sí.
2: Sí.
1: I ara hi ha un noi també.
3: Quina actualitat.
1: Bueno,
2: ja estava pensant
1: als Jocs Olímpics.
0: Hi ha alguna proposta d'actualitat?
3: No. S'ha començat el curs.
0: Ah, molt bé.
1: Atropellats, però molt bé.
0: Atropellats?
3: Depèn de quin curs, depèn de quina escola.
1: Exacte, escoles públiques. S'ha
3: començat el curs, han començat la formació professional.
1: Llets.
3: Per tant, s'ha començat.
1: S'ha començat.
3: Que ja és molt.
0: Que ha sigut entrebancat pel fet de que...
1: Pel fet de les vagues del primer dia.
0: Que si les vagues, que si les onades de calor...
3: Que si pluja
0: torrencial...
3: No, pluges, aigua.
1: Una bogeria. En realitat, l'actualitat d'aquest principi final d'agost, principi de setembre, ha sigut aquest super megavís, no, del Niño, no? Un dels niños més potents, que està fora d'estadístiques, que han hagut, no, tots els meteoròlegs i especialistes estan com creant noves escales perquè ha de venir una cosa terrorífica. I, bueno, esperem que...
0: L'apocalipsi.
1: Bueno, aquí al Vallès Oriental havia d'arribar i...
0: No cal que aixequis la mar.
2: Ja, no és pas... No és actualitzat.
0: Si les pilotes,
3: no és actualitzat.
2: No és actualitat, però he vist un vídeo avui de... Plan... No, però perquè...
0: No, va, digues.
2: Meteorològic.
0: Ja has començat.
2: En res de Japó, com de preparat d'estar per tsunamis i coses així.
1: És impressionant.
2: No, però la onada que... O sigui, m'he intentat ficar una mica a la pell de una persona que vegi una onada de 40 metres. Venint cap a tu i
0: clar,
2: és que...
0: Recordem que l'Arnau salta de 9 metres.
2: Clar, no 40.
0: No, 40 són com 4 salts i tot d'aigua.
2: Sí. No, i la veritat que o sigui, ho he passat com malament una estona de dir...
1: Has patit angoixa, has empatitzat tant amb un japonès...
2: No amb un japonès.
1: Que ni existeix, perquè no hi ha onades de 40 metres d'anar encara.
2: Què? Sí? No, va haver-hi una onada fa no sé quan que van ser 40 metres.
1: Sí, Arnau, però aquesta persona, si va veure la onada, ja no hi és.
2: No, 100%, òbviament. Però...
1: No pateixis pels morts.
2: Però, tipus, com que hi ha llocs on es preparen per terratrèmols i coses així, i la veritat que és bastant angoixós. O sigui, a Barcelona, Caldes, estem superbé.
1: Bueno, tenint en compte que una cosa d'aquest estiu que han parlat és que en el Mediterrani d'aquí al 2030 hi ha un 100% de probabilitats que hi hagi un tsunami.
2: Què?
1: Heu vist la notícia o no?
2: No.
1: Doncs sí. Hi ha la notícia que hi haurà un tsunami 100% segur d'aquí al 2030 al mar Mediterrani.
2: I fins
0: quan... Una hora o altra havia de caure, no?
2: Fins quan... O sigui, quan...
1: Serà un tsunami, és a dir...
2: Quan arriba?
1: O sigui, el que s'està parlant és que no ens hem d'imaginar una onada de... no ens hem d'imaginar una onada de 40 metres...
0: Però ens hem de comprar un neoprè.
1: O sigui, és a dir...
0: Ja el té.
1: Ens hem de conscienciar que la onada que arribaria... tot i que potser és un metre d'alçada, ve amb molta potència, i clar, un metre d'alçada, ens hem d'imaginar que és com la dana que va haver-hi ara fa uns mesos, no? Uns anys.
2: Uns anys.
1: Un any,
2: dos
1: no?
2: anys.
1: O dos. Un any. Bueno, és igual. Que ve amb una potència bastant heavy metal. Llavors, a nivell vital, bueno, s'ha d'anar amb compte i, no? I seguir els avisos i tal, però bueno, pot fer molt mal. sí, a nivell d'infraestructura. Tota la zona del sud d'Espanya és on més preocupats estan, perquè és zona on històricament ja hi ha hagut tsunamis, Cádiz, Huelva...
0: I parlant d'aquest tipus de fenòmens, passem una mica cap al cel i va haver un eclipsi.
1: Correcte.
0: Relativament poc, aquest estiu.
1: Tan maco l'eclipsi!
2: Com enllaça l'Arnau.
1: És un professional.
2: Obviamente.
1: Del mitjà. Del medi.
0: Bueno. Com el va viure?
2: A casa.
3: Al pic del vent.
1: El Dari.
3: Institut Escola Caldes de Montbui.
1: Exacte. Oh, sí.
0: No té nom això encara?
1: Sí, Institut Escola Caldes de Montbui.
3: No, no té nom perquè va haver show.
1: Hi ha hagut show?
0: Hi ha hagut show.
3: No ho sé, a mi em van dir, perquè vaig preguntar a famílies, hi havia uns quants per votar, després es va quedar el Brull o la Llamborda, sí. I cri. Institut Escola Caldes de Montbui, de moment. Man.
1: Doncs ja hi ha una explanada allà al costat de les obres.
0: Ens ha verdat llum al menjar.
1: Que, sí, bueno, fantàstic. Ho vam veure molt bé. Sí que és cert que els dos minutets d'eclipse els vam veure, però vam veure tot el pre. I ens ho vam passar molt bé, perquè només érem nosaltres. Vam trobar un paler allà de les obres i el vam posar allà. Jo i uns amics vam portar unes patatones, uns refrigeris...
3: Super.
1: Va ser impressionant. Estàvem molt atents. O sigui, a mi que realment em va impressionar de l'eclipse va ser... com va reaccionar la natura que ens envoltava, la poca natura, perquè allà al costat de l'Institut Escola el Calderí l'Institut Escola Caldes de Montbui Caldes de Montbui,
2: perquè després Escola Caldes de Montbui.
3: Serà un show amb la Montbui.
1: Uf, clar, bueno, és igual que hi havia poca d'allò, perquè estem al costat de tot el moviment dels autobusos i tal. Bueno, vam poder escoltar com realment les poques aus que hi havien quan va començar a canviar la llum, estaven com ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a recoger la ropa, que la tenemos tendida. I llavors, silenci.

0: No en patilles, tio.
1: No, tampoc tractem de ser elitistes.
2: No penso en patilles.
3: Vale, una altra actualitat.
1: Una altra actualitat. No sé si, mira, potser això dinàmic, la Nau li interessa un puntet més.
3: Les eleccions de Suècia. Fins
1: ara. No, la... És com que ara, de sobte, les IAs, aquesta última setmana, les IAs s'estan posant a resoldre problemes del mil·lenni.
0: Ui, ui, ui,
1: de
0: vale,
1: matemàtiques.
0: Vale. Ah, això, sí, és aquest, és aquesta la notícia.
3: No. Clar, és que és l'única notícia.
1: Sí, sí, aixecat la mà.
0: Sí, no, és que m'he posat molt nerviós perquè em va interessar molt. O sigui...
3: Vale, un moment, és la notícia perquè interactuïda.
2: No, la bufa moltíssim.
0: Però tu la coneixes o no?
3: No.
2: És, clarament.
0: Ah, doncs explica-la, sí, sí, sí. Sisplau, Arnau, és el teu moment.
2: No tinc ni idea. No, sí, la conec.
0: Explica, explica.
1: No, jo era per deixar el tema, eh? Tampoc,
2: sí,
1: no tinc massa idea.
2: Jo volia dir... Jo pensava que anaves a comentar dues coses de les IAs.
1: Digues.
2: Perquè no ha passat només això.
0: De les iaies.
2: De les iaies. Mm-hmm. Ha passat aquesta notícia, que és molt bona.
0: Bueno.
2: Van començar dos espanyols a buscar la solució. Llavors, dos francesos...
3: Bueno, la solució de què?
2: De un dels set...
0: Ubica'ns, Arnau.
2: Un dels set problemes... No, són,
1: no sé quants són, però hi ha com uns quants problemes set, matemàtics, crec, que han dit que aquests són els del mil·lenni.
2: Això,
1: i com serà
2: problemes del mil·lenni, o alguna cosa així. Exacte,
0: molt difícils.
2: Correcte. I un dels problemes... Doncs... Però aquest era el problema més fàcil dels que hi ha.
1: No, clar, o sigui, una mica el que vull que quedi clar és que tot això és pur màrqueting. Rotllo, les IAs volen... Les companyies volen que la seva IA hagi resolt aquest problema per poder vendre's amb aquesta IA fet això, però realment no era aquesta la direcció d'OpenAI, per exemple, que està fent pastes amb el xat.
0: Yes. Correcte.
2: Han malgastat. Han gastat... Bueno, vull, espera, perquè hi hagi context. Aquests dos espanyols van voler, o sigui, tenir la idea d'intentar l'equació aquesta o el problema aquest... fer-lo més senzill, com es diu, simplificar-lo, per aviam si d'alguna manera doncs podien treure la solució. Dos francesos, amb la idea que van treure aquests espanyols, van dir, hòsties, està com molt ben simplificat i creiem que té lògica i poder com aquesta idea. Llavors, amb la intel·ligència artificial, no sé quina, ChatGPT, no, antrofònic, algo així, antrònic, no recordo com es diu, van intentar doncs, buscar la solució. No sé si la van trobar al 100% o quasi, però encara no s'havia fet públic aquesta solució. Però la cosa està en que la gent de ChatGPT, diguem, van veure que s'estava trobant la solució. Llavors volien
1: sí, ells... Sí, va arribar com el xivatazo.
2: Correcte,
1: no?
2: Volien ser ells els primers. I la cosa és que ara...
0: Us imagineu que són les IAs entre elles que s'ho van xivant? Ja, no, ja... és que jo tinc una por, això.
2: Ja...
0: No, és que clar...
2: No, hi ha una hipòtesi que és això, però es creu bastant que no, per tot el... No, es creu bastant que no, vull, per els milions que s'han gastat. No serien tan retrasada la IA, si no haguessin parlat. Vull dir, en refereixo, no s'haguessin gastat 15 milions de dòlars si no hagués sigut perquè el ChatGPT ho ha intentat buscar per ell mateix. Llavors, el que passa és que la humanitat fa servir... O sigui, la humanitat està pública la versió 5 a la gent que paga. Se sortirà la versió 6 i estaven fent servir per trobar aquesta solució la versió experimental, que seria la 7, que fan servir només els de la companyia de ChatGPT.
0: La cúpula!
2: Però la cosa és que d'aquesta versió 7... No sé quan...
3: Han fet la 7.2.
2: No sé quants milers de... O sigui, com milers de ChatGPTs com fusionats a la vegada. Per això hi ha hagut 15 milions de dòlars per fer això, perquè no ha sigut
0: perquè ha costat molta pasta.
2: Correcte, no ha sigut una ella sola com intentar buscar la solució.
0: Exacte.
2: Sinó com enviar-li la mateixa.
1: Sí, la cosa és com que
0: per simplificar
1: i el que jo he mitjanament entès, que per solucionar aquest problema o
2: que estava ja quasi solucionat
1: endavant, el que havien de trobar era un escenari molt concret en què es donessin unes condicions exactes que demostressin una cosa. Llavors el que han fet és fotre tantes IAs com han pogut treballar per buscar i al cap de X hores l'han tret. Però que és una bestiesa.
2: No, però el que menciona la Ford...
1: Si ho haguessin hagut de fer els humans,
2: clar,
1: no tires.
2: Correcte, però el que menciona la Ford és que ja estava, que la solució l'únic que no era pública, i per... O sigui, els de ChatGPT per... Nosaltres volem ser primers a posar-la pública. Van decidir cremar RAM, o sigui, cremar ordinadors per ser ells els primers, que és molt bona idea.
0: No, es una bona idea. Arribar a comparar la cursa de les guies sí. amb la cursa de, no, de la dels
1: la guerra freda.
0: Ah, no, bueno, no, la cursa dels coets que va haver entre Rússia i Estats Units, o sigui, això em fa molta por, o sigui,
1: bueno, a petita escala de moment.
0: A petita escala, però és que estem

0: agafen embranzida. O sigui, no sé, això és terrorífic.
1: Però al final és un negoci enorme.
0: Sí, sí, una pasta
1: que flipa. De sobte que hi ha un mercat nou i
0: se'ns oblida una cosa.
1: Estan competint, competeixen com bèsties i a sobre amb un terreny on és tan delicat tot el que passa per l'ètica. No,
0: no, és que clar, se'ns està oblidant que som humans, que tenim problemes més humans a resoldre, que és molt interessant que tot això empenya, no?, les noves tecnologies a avançar i tal, però per una altra banda és, no ens oblidem que tenim un cor, sisplau, hi ha gent que ho està passant malament.
1: I ara, no sé si voleu dir alguna cosa.
2: Volia acabar, que m'he recordat això, una cosa.
1: No, no. No ha tingut aquí una
2: cosa. No, ja està, ja està. Els francesos, quan ho van fer públic, van dir que gràcies a les dues persones espanyoles, amb nom i cognom, els de ChatGPT no van posar-ho. Van dir, aquí està el resultat. I després de 2 hores ho van rectificar, van dir, aquests espanyols.
1: És veritat, sí.
0: És que estem perdent la humanitat. És que ho veus, que estem perdent la humanitat.
2: És que em sembla preciós.
0: No, estic molt preocupat.
2: Quan la gent ja va dir com, una cosa, això no era... Van dir, ai, perdó.
0: Por, doncs,
1: bé. Bé.
0: Aniu a casa als veïns i fos
3: una
0: abraçada. Tracteu-les
3: bé, per si de cas.
1: Us porto una nova secció.
0: Jo li dic gràcies ja, vale?
1: D'acord?
0: Ja. Yeah. Nova versió, ai, nova secció.
1: Secció.
0: Secció.
1: Llavors, en aquesta nova secció, representa que la idea és, a veure si dura, cada dia portar-vos un país i anar, doncs...
0: Sencer, no hi cabrem aquí, eh? Estem a l'estudi petit.
2: El farem fora.
1: No podrem fer-lo.
2: Li baixarem un pont, com a mi.
1: No podrem cobrir totes les arestes d'aquest país, però començarem amb ordre alfabètic. Llavors,
3: Albània.
1: Jo ara us posaré com a pista música d'aquest país.
0: Ah, juguem a endevinar. El primer punt de la temporada!
1: El primer punt, si algú endevina.
0: L'Aina ja comença a mitges perquè només s'escolta d'una orella.
1: Això sí, mòbils avall. Segurament l'Arnau no està fent trampes.
0: Mira, Arnau, et prendré la IA.
3: L'Arnau està fent feina.
0: Pobre meu. A veure...
1: Se m'ha tornat loco ara el...
3: Toma, punt per nosaltres.
0: Jo estic més ràpid.
4: Ze hadesat jahanam hamin khosh amad o bas ke khub o zisht o bad e rozgar dar gozar.
3: Calla.
1: D'acord. Quan algú tingui algun país al cap, que aixequi la mà.
3: Però una o sigui,
1: o que ho digui directament.
2: No, que aixequi la mà i
1: perquè
2: i que
1: potser dos ja el teniu, o no? No sé.
0: Afganistan.
1: És Afganistan.
0: Uaaah!
1: Com parlé de...
3: És per ordre alfabètic, vull dir, és el primer de tots.
0: Bueno, però ho he dit jo.
3: Ah, sí.
0: Què? Però una cosa...
3: És el primer que ha dit.
2: Clar, però està ordenat per alfabètic de veritat. O sigui, jo el següent dia que me'ls memoritzi...
3: O sigui, te l'estudies?
2: Sí, ja, L'Arnau ho ha fet fatal.
1: Però així
2: clar, m'ho estudiaré. No m'ho estudiaré.
1: Si ets suficient competitiu com per estudiar-t'ho...
2: No, ho sap.
1: Tu estudies.
2: Jo estava estudiant so.
1: I això que t'endús.
2: Ja, en veritat, sí. Estaria bé saber-me els països.
1: Llavors, comencem a Afganistan. Aquest que sentia més...
2: Albània.
3: Ja s'ha dit.
1: Considerat el pare de la música pop afganesa.
3: Què? Un moment. Podeu escoltar-lo?
0: No puc.
2: Música pop.
1: Estava dient el...
0: És que m'he perdut. Estic tan emocionat al punt.
3: Allò era música pop?
1: En aquest moment no. Però jo diria que s'anima.
3: Ah, vale. Està flipant.
2: És totalment pop.
0: En realitat, el concepte pop no és pop popular. Si la gent l'escolta, és una música pop d'Afganistan.
2: Llavors, això és veritat. No,
1: tot i
2: no,
1: que us he donat per bona la resposta d'Afganistan,
3: sí.
1: És una mica complicat, hi ha una mica de conflicte amb com s'ha d'anomenar aquest país. Si es diu l'Emirat Islàmic de l'Afganistan o la República Islàmica de l'Afganistan, que és... Això passa perquè la majoria de països del món i l'ONU no reconeixen aquest govern com a govern legítim, el dels talibans, així que internacionalment el país continua apareixent com a República Islàmica de l'Afganistan en comptes d'Emirat Islàmic de l'Afganistan.
0: Vale.
1: D'acord? Uh-huh. Situem-nos al mapa. Algú té alguna idea?
3: Home.
1: Per sumar punts una mica?
0: Jo no el sabria posar en un mapa,
1: No, eh?
0: O sigui, ara mateix no.
1: Si em doneu països que toquen amb Afganistan,
2: Marroc.
1: Punts. I no vol tirar països a l'atzar, no? Però no n'has donat ni una.
3: No, et podem dir continent.
2: Congo.
3: que és Àsia, de tot el continent asiàtic està al sud.
1: Sí.
0: No?
3: Jo també diria...
1: Si ningú diu res més precís que l'Aina, li dono el punt a l'Aina.
0: Sí, no, dona-li el punt a l'Aina perquè sí, m'ha ubicat ella. Jo he pensat el del punt.
3: En plan Índia.
0: Sí, no?
1: Està bastant situant al cor d'Àfrica. Ai, d'Àfrica.
3: Està flipant. Però dona el punt.
1: No té sortida al mar. D'acord?
3: Vale.
2: No els hi ven els
3: limita... amb Kazajistan.
0: No han de tenir por dels tsunamis.
2: Correcte.
1: Limita amb Pakistan, Iran, Turkmenistan, Uzbekistan...
3: I tots els tants.
0: Que bé que estan.
1: I té una petitíssima frontera amb Xina.
3: Ui!
0: Oh. És que Xina tan gran...
1: Sí. Ja. Però, de debò, si us hi fixeu al mapa, rotllo, és el país i llavors hi ha com un petit apèndix
3: el podem buscar,
1: que toca Xina per un mil·límetre del mapa i aquest ja te'l dona com a bo.
0: Clar.
1: La capital, algú té alguna idea?
3: Ni idea.
2: Teruel.
1: Kabul?
0: Ah! No siguis Kabul.
3: I on està Xina? Ai!
0: A veure, zona, volem veure el mil·límetre en el mapa.
3: Kabul. Ai, sí, és un... és l'apèndix. És l'apèndix. Vale.
0: Wow.
1: Llavors, Afganistan té dues llengües oficials.
0: L'afganès
2: i el català.
1: El paixtu.
0: Paixtu.
1: Que és la llengua autòctona del poble paixtu. I parlar de l'Afganistan, el Pakistan i parts de l'Índia, amb vora 45,5 milions de parlants, documentada des del segle XVI, pertany a la branca irànica de la família indoeuropea. I el seu lèxic conté molts manlleus de l'àrab clàssic. Llavors, ve una mica d'aquí, ja que la majoria dels seus parlants són musulmans.
2: Puc aportar jo...
1: Digues.
2: No ho diré.
0: Vale, guarda la resistada.
2: No, resistada.
0: Ah, vale.
2: Ho dic, ja està, per tot tu. Puc aportar jo les mesures tant de penis com de pit de cada país que vagis dient?
3: No.
1: També hi ha la llengua de Dari, que és la llengua que prové del persa.
0: Jo crec que li podríem donar un punt a la raó per la barbària. Més gran,
3: no podem donar un punt per això.
0: Ai, donar, aprendre. Jo crec que sí.
1: El Dari prové del persa, ha anat evolucionant independentment del persa, però és una variant formal. És la més important de les dues a l'Afganistan. Algú sap quina és la moneda de l'Afganistan?
3: Un turquís. No.
0: La rúpia.
3: Oh.
1: Arnau,
3: un sol.
1: Arnau, si tires el triple igual t'entra, no és broma.
3: Una lira.
2: No.
1: La moneda de l'Afganistan és l'afgani.
0: Oh! Oh! Que cuquis!
3: Estàs aquí, perquè jo he dit un turquís.
0: No m'importa un afgani.
1: Un euro equival a 76,05.
3: Uf,
0: que mal. Que difícil calcular, no? Ui? Molta coma. O sigui, molta coma, molt decimal. Bueno, és igual, ja m'ho he entès. Fa mandra.
1: El punt més alt de l'Afganistan, i això no és tonteria, és el Noshak, amb més de 7.400 metres. Bastant alt, la veritat.
0: Hòstia.
1: I a més, ara ja ho veureu, perquè Afganistan, més enllà de conflictes internacionals, es veu que a nivell de natura és una bestiesa.
0: Està és una bestiesa.
1: De muntanyes i és un paraís per tot el que són escaladors i gent que li agrada fer muntanya.
2: 13,69.
0: Ara tots els instagramers...
1: Un dels països més muntanyosos del món.
0: A fer vídeos. La caïda de dels instagramers. Perquè ens a influencer, què has dit? Uf, és que sóc tan boomer.
1: Tot això per la serralada d'Hindu Kush, que travessa gran part del territori. Anem a història. Aquí no tenia preparat res, però si algú sap alguna cosa de la història d'Afganistan...
0: Jo sé una cosa que van fer els afganesos molt xunga.
1: Sí, no?
2: Jo sé una altra cosa.
3: Entenc que la història és l'únic que sabem.
0: Sí, la història més recent... Bueno,
1: mireu de començar primer una mica enrere.
0: Sí, per ubicar, no?
1: Per respecte també al país, que no tot quedi tacat.
0: Correcte.
1: Ha estat durant molts segles un punt de pas entre Orient i Occident. Per aquí passava la famosa ruta de la seda, que connectava Xina amb Europa. Va formar part de grans imperis, com el persa i el d'Alexandre el Gran. Durant molts segles va ser un centre de comerç i de cultures, i al segle XX va viure diversos conflictes i invasions. Finalment, Rússia i Anglaterra garantien la independència de l'Afganistan el 1907, fet que no es va consolidar fins al 1919, un cop acabada la Tercera Guerra Anglo-Afganesa. He tingut problemes amb els anglosaxons.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha una invasió soviètica al 79. Durant aquella guerra, després als Estats Units, el Pakistan i l'Aràbia Saudita van donar suport als grups Mujahidins contra la Unió Soviètica, i aquell conflicte va deixar pas a un país bastant devastat. El 2001... després dels atemptats de l'11 de setembre, que entenc que va per aquí la cosa.
0: Sí, tots estem ubicats.
1: Va ser fa molt poc, l'11 de setembre. Nosaltres, com a mínim, tenim un millor motiu per celebrar, tot i que tampoc és una victòria del tot.
3: No ho
2: és. És una altra derrota més.
1: Doncs això, als Estats Units hi va haver els atemptats de l'11 de setembre i els seus aliats van envair Afganistan per expulsar els talibans i perseguir Al-Qaeda.
2: Flipes amb el Simpson, eh?
1: Del 2001 fins al 2021 hi va haver una guerra que va durar 20 anys, milers de víctimes civils, es van crear institucions democràtiques i es van ampliar drets, especialment per moltes dones i nenes en zones urbanes. Però el 2021, no sé si us sona també, que hi va haver un moment d'aquests que la gent estava com molt de que volia fer-se ressò, però ningú acaba d'entendre com s'havia d'interpretar, que és que els Estats Units es retiren de l'Afganistan i això fa que els talibans recuperin el poder molt ràpidament.
0: Correcte.
1: Llavors hi havia gent que era com, bueno, s'han alliberat dels Estats Units, però d'altra banda és com...
2: Venen uns que potser són una mica pitjors. Allà,
1: no sé, la situació dels drets humans es deteriora moltíssim, sobretot per dones i nenes, prohibició de l'escola secundària i universitària, restriccions laborals, limitacions molt fortes de llibertat de moviment... Bueno. I què passa el 2026 ara mateix? Que encara hi ha violència a la frontera amb Pakistan, on els dos governs s'acusen mútuament de donar suport a grups armats i hi ha hagut bombardejos i combats transfronterers que han afectat civils.
2: Que bé.
1: Pues sí, ja sabíem, no? Vull dir, quan us parlo d'Afganistan,
3: no és
1: per
3: un,
1: molt que
3: no és un
1: potser
3: país...
1: no localitzis exactament el mapa, dius, ja sabem...
3: Sabem que està en guerra. O
1: exacte,
3: que
0: no. Hi ha una tensió...
1: Que no hi acaba d'haver una pau.
0: Exacte, no acaba d'haver una pau. Hi ha una tensió allà social i política molt, molt, molt tensionada.
3: Total.
1: Tornem al paisatge natural, i és que sovint només sentim parlar de conflictes, però el país té paisatges impressionants. Té un parc nacional brutal que es diu Van de Amir. Hi ha llacs d'un color blau superbèstia, valls com la de Panjshir i muntanyes nevades com la serralada de l'Hindu Kush, que és el que estàvem dient abans.
2: Un superaplaudiment perquè l'Arnau no s'ha equivocat en cap nom i són molt complicats de dir.
1: No ho sabeu si m'he equivocat o no, perquè no teniu avió.
2: Jo suposo que t'has equivocat. No se
1: I
2: sabe, no?
1: Passem a una altra de les parts en què podeu col·laborar, que és la bandera. Teniu alguna idea?
2: No miraré.
0: Verd. M'ha vingut al cap verd.
3: Vermell. Va,
0: vermell, verd,
1: per
0: verd
1: cada
0: i vermell.
1: Color us dono un punt.
2: Negre, verd, vermell.
1: Verd, vermell, negre. Sí. Perfecte.
0: Epa! És que som... Sisters.
3: L'avís.
1: I el verd, vermell, negre és la bandera de l'Afganistan, però la que coneixem per la República Islàmica de l'Afganistan, com dèiem abans. Hi ha la
0: una
1: bandera
0: segona.
1: De l'Estat Islàmic de l'Afganistan, que és la dels talibans, on hi podem trobar la... Això sí que no tinc ni idea si ho pronuncieu bé. Shahada. No sé si sabeu la bandera d'Aràbia Saudí, que són unes lletres...
0: Vermelles...
1: No,
3: és verda.
1: És verda i té unes
3: i
1: lletres blanques.
3: Blanques.
0: Això, blanc, perdó, perdó.
1: Doncs
3: no
1: això
3: pateixis,
1: és
3: una que em sé.
1: En aquest cas és només negre sobre fons blanc, i és una declaració de fe a únic Déu d'acord amb l'Islam i les ensenyances de Mahoma. El blanc simbolitza, segons els talibans, la puresa de l'emirat i la shahada és l'únic element principal.
0: Hòstima, tu. Quant simbolisme,
1: això,
0: eh?
1: Molt semblant a la d'Aràbia Saudí. En canvi, la de la República Islàmica de l'Afganistan, que és la que dèieu vosaltres, que és negre, vermell i verd, té aquests colors perquè el negre representa el passat del país i els períodes en què l'Afganistan va estar sota dominació estrangera. El vermell és la lluita per la independència i el sacrifici. I el verd representa l'Islam, que és la religió majoritària.
2: Un moment, és que venim dels colors.
3: S'ha d'aplaudir.
2: S'ha d'aplaudir, això.
0: Wow. Venim
2: negre,
0: dels colors,
2: fins això. Línies vermelles.
1: Hola, tota la raó.
2: Wow.
1: A sobre, des del meu punt de vista,
2: és la bandera.
0: Estem organitzats.
1: Dios. És vermell, el negre, vermell, verd.
0: Wow.
1: Perfecte.
0: Un aplaudiment. Deditos. Ara,
1: llavors, dins d'aquesta bandera de la República Islàmica de l'Afganistan, tot i ser negra, vermella i verda, hi ha un escut al mig. Aquest escut hi ha una mesquita,
3: quita, quita.
1: Referència a l'Islam, Damunt de la mesquita hi ha una xahada, que és també molt semblant a la que parlàvem abans. L'Aina està fent veure que és una mesquita. La professió de fe islàmic, això. En àrab hi diu no hi ha més Déu que Allah i Mahoma.
2: És que ens hauríem de gravar, tio.
1: I a sobre d'aquesta mesquita hi ha una mena de com rajos de sol naixents que representen un nou començament. Després també aquest escut està envoltat per dues garbes de blat que representen l'agricultura de la planta.
3: Super.
0: Quin és el plat típic?
3: Ara
1: es... Molt bé.
0: És que
1: era just el que venia ara.
0: És que...
1: La gastronomia afganesa barreja influències de l'Orient Mitjà, l'Àsia Central i l'Índia.
2: Dàtils.
3: Com curi.
1: Es porto plats típics.
0: Plats típics. Vale, comencem per salats o dolços?
3: Llegeix.
2: El que sigui.
0: No m'informes.
1: Comencem pel kabuli pulao.
2: Vale. La que sí, no
1: és un arròs, bueno, kabuli. És un arròs amb pastanaga, panses i xai.
0: Veus? Oh. Clar, és que són molt agradolços en el sentit més literal.
1: En porto quatre, després en trieu un.
0: Ai, que bé.
1: L'últim té cosites. El segon plat és el mantu, que és una pasta farcida de carn cuinada al vapor.
2: Jo sí.
1: Després hi ha bolani.
0: Com per, perdona?
1: Bolani.
0: És bolani.
1: Un pa farcit de patata o espinacs.
2: Fora,
1: i per últim, com no, hi ha el kebab.
0: Ei,
2: oh!
3: No
2: sí.
3: Podia...
2: Sí,
3: no.
2: Kebab. Jo sí.
0: Haig de dir una cosa. A mi, de tots els plats, el que més m'interessa és el panet aquest farcit d'espinacs i patata.
3: Totalment.
2: Estic d'acord.
0: M'imagino que és com un nyoqui o més gran.
3: Pots... Com es diu?
1: Bolani.
3: Té.
2: Bolani. Bolani.
0: I amb alguna salseta o així, en plan...
2: El kebab, sí.
1: Mira.
0: Escolta, el kebab el coneixem
3: tots. Molt bé, en plan pan de pita.
2: Té pintón, eh?
3: Oh.
0: És que aquests pans són molt agradables de menjar, perquè no fan gruna.
1: Sí, lleugers, a més a més.
0: No? Pim, pim, pam.
3: Molt bona pinta té.
0: Doncs sí.
1: A més, el te és una... L'Arnau quan s'avorreix, quan s'ha fet
0: vipos. Home, és el més interessant que hem
1: escoltat. El te és molt important, també.
0: El te...
1: se'n pren diverses vegades al dia i
0: segur que en tenen tres, el negre, el vermell i el verd.
2: Pensava que anava a dir el un, dos i té.
0: Venim més tontos que la temporada passada.
3: Sí.
1: Després, a nivell cultural, és un país amb moltes ètnies i moltes cultures, com ja hem dit, té dos idiomes oficials, però hi ha els paixtus, els tajics, els azares, els uzbeks i moltes més. Per exemple, destaquem el Novruz, que és l'any nou persa, celebrat a la primavera, i això, sobretot, ho parlàvem abans amb el te, però es veu que l'hospitalitat és superimportant com a valor dins del país.
0: Ei!
1: Passant a l'esport, el buskashi és probablement l'esport més espectacular del país, on genets de cavalls competeixen per controlar una peça de pell de cabra i portar-la fins a un objectiu.
2: Com una peça de pell de cabra?
0: Una peça que està feta amb pell de cabra.
2: Vale, però no és una cabra que és...
1: Ja per acabar...
3: No és una cabra.
0: No, no és una cuixa. No és una cuixa, una cuixa de xai.
1: És un dels... dels principals orígens del llapis lazuli.
0: De color blau, del teu Arnau.
1: Que ja utilitzaven els antics egipcis. Les catifes afganeses són molt conegudes arreu del món. I més del 70% del territori és muntanyós. Que això és bastant loco. Ja us he dit que és tot muntanya.
0: Tot muntanya,
2: Quina és l'escalada?
1: Llavors, jo aquí, abans d'acabar la secció, us volia proposar fer una mena de classificació a mesura que anem parlant de països, però hem de triar quins serien els criteris.
0: Clar, hauríem de veure la classificació de països, com la fem?
3: Vale, un moment.
1: Jo penso que hauríem d'intentar fer uns criteris nostres completament subjectius i
3: totalment,
1: que no tinguin res a veure amb...
0: Res.
1: Amb res.
2: Era broma.
0: Jo crec que un punt seria si aniríem a fer turisme, no?
1: D'acord.
3: En plan, si hi aniríem.
0: Si hi aniríem, no?
2: Un altre punt si és si la bandera ens agrada.
3: amb ell ni l'escoltem.
0: Sí. Bueno, a veure, potser l'estètica de la bandera. L'estètica,
2: sí, no,
0: l'estètica
3: però
0: de la bandera.
3: És que no hem vist ni la bandera.
0: No, bueno, ens l'ha dit.
2: Ens l'ha dit i la pot veure. Ens és molt
1: si la bandera
2: cutre,
1: ens agrada,
2: molt,
0: no?
1: Si aniríem...
3: No, algú de la cançó o algo. Vull dir...
1: La música, si ens agrada.
2: Em sembla
3: gràcies,
2: molt bé.
3: Gràcies, és
2: sí.
3: que...
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I jo crec que, o sigui, ja que parles dels plats típics, també si ens interessa o no la gastronomia.
1: Gastronomia
2: i mesura de penis.
3: Si, si ens embafaríem amb aquesta o no, saps? En clar. Plan, si tu menjaries tot...
0: Clar.
3: Si...
1: O sigui, que sembla, en portem quatre. Que és, si aniríem, si la bandera ens agrada, si la música ens agrada i la gastronomia. Mm. Llavors, què us sembla si la cinquena és completament subjectiva? Rotllo, li posem una puntuació simplement per si veiem
0: quina
1: que
0: nota li poses a l'Afganistan
1: sí.
0: Vale.
2: Pel nom
0: la nota que li posem al país
3: és per la vestimenta
2: el nom, no, no, el
1: llavors,
2: nom.
0: Afganistan
2: sí,
1: del 1 al 10 ja aniria, del 1 al 10 quan ja aniríeu? Quantes ganes en
3: però ho hem de consensuar
0: cadascú hem de posar sí. la nostra o
1: la
0: nostra?
3: No, no,
0: no,
3: si no,
0: no
3: serà...
0: ho consensuem aprovem el país, o sigui, clar
2: no tinc cap imatge en el cap de què és Afganistan.
3: 5 i mig.
0: Uau, doncs t'acaben de fer una descripció molt
3: perquè
0: ampli.
3: Perquè jo el pan sí que el vull menjar.
0: Aprovem per el menjar.
3: 5. O l'aprovem i només ja està.
0: És que
1: no,
0: clar,
1: però
0: políticament...
1: fem categories de tot. Primer, ja aniríem. 5 i mig, hem dit, sobre 10.
3: És que en realitat no,
0: no
3: hi aniríem.
0: Jo no hi aniria.
3: Doncs pues 4.
1: Molt lícit.
0: Sí, molt lícit, jo no vull...
1: 4 és suspens, però allò dels països sí. que no hi aniria... Bueno,
2: jo crec que són 3, per mi. Però 4, 4.
1: La bandera ens agrada?
2: És bastant... Cutre.
1: Triarem la de la República, d'acord?
3: Vale.
2: Sí,
1: és la que hem vingut avui. Ens agrada o no?
3: Sí.
2: Mira,
3: ens agrada.
0: Ai, m'acaba de venir una cosa, perquè amb el comentari, perdonem, eh?
1: Digues.
0: Podem, hòstia, afegir, guai, podem afegir una sisena...
3: Ens maten o no?
0: Si em maten o no em maten? En plan, per fer també
3: una
0: miqueta
3: de... És
0: que
3: jo li dic, tu no hi aniries perquè et maten.
1: Fem que sigui la cinquena.
0: La cinquena, vale. Vale, que la cinquena
1: sortiríem
0: sigui...
1: Sortiríem vius?
0: Sortiríem vius.
3: Vale.
1: Així jo... també és com que pots englobar una mica
2: sortiries
1: més, no necessàriament sí. ha de ser una persona.
3: No, no,
0: exacte, no, no,
3: no.
0: Sortiria en vius.
2: Ja ho sé, però és que segur que
3: no.
2: en gay.
1: Llavors, a la bandera quin número li posem? Arnau, tu has proposat la...
2: A mi m'agrada bastant la bandera. Sí, em sembla bé.
0: 7 i mig. Un notable, una bandera notable.
3: La
2: música... Em sembla bastant normal, però el dibuix m'agrada molt.
1: La música...
0: És una mica una música de tripi, no? No us imagineu com un cardioscopi?
2: Hi ha alguna cançó en escanti?
1: Te la pots escoltar fumat.
2: Hi ha alguna cançó en escanti? Alguna part on escanti?
3: No, para.
2: Que el canti una noia. O sigui, no sé per què, em ve més al cap.
0: No, les noies no. L'Afganitat, pel que sigui, no poden fer massa.
2: I aquest gaire no crec que sigui. Chicona... Suspendria. Jo li posaria un 4.
1: També és veritat que, òbviament,
2: hi ha moltes
1: amb una cançó
2: no
1: representa...
0: No, clar, és que estem...
1: Però
0: no.
1: la que hem pillat...
2: Ja està, correcte. No, no, que això no és...
1: Li posem
0: sí.
1: un
0: per les vibes, sí, per les vibes
1: no
0: de trippy, un
2: 5.
1: Un 5? Va, 5.
0: Sí.
1: Gastronomia?
0: Home, m'ha interessat l'arròs amb pastanaga...
2: Un 7 i un 9.
3: Wow!
0: Vale, doncs fem un 8.
1: Per fem
0: mi
1: un 8.
0: També...
1: I per últim, ens sortiríem vius?
2: És que què va?
0: No.
2: Sí.
0: Pel que sigui, Arnau, igual...
3: Jo també crec que no com a dona, per tant.
0: Jo...
1: No, eh? Vale.
0: No.
3: Per a tant... mi no em poden treure els privilegis, per tant.
1: Llavors, de l'1 al 10...
0: Niquels, és que niquels ni gais, llavors niquels. Zero.
1: De l'1 al 10, l'Edu encara pot dissimular una mica.
3: Sí. Ojo, a mi, jo me disfresso de tio i aquí no me conec.
1: Poca broma,
0: no,
1: eh?
0: Fora
1: la
0: broma.
1: La disfressa molt bé de tio.
2: I que flipes. Vull dir, no, l'Aina passa
3: no
2: per tio.
3: Tu no em vas conèixer, imbècil.
0: És veritat. Estaves molt desubicat.
1: L'Aina va fer una obra de teatre, que era un home.
0: Sí, exacte.
1: El paper.
0: 100%.
1: L'Edu no sabia quina era.
0: I molt bé.
1: Va acabar la d'això.
0: Correcte, va acabar el vídeo i no vaig veure l'Aina. L'Aina.
2: L'Aina.
1: De l'1 al 10.
0: 0.
3: Què?
2: No, el què? De sobreviure?
1: De sobreviure.
0: 0.
2: No, doncs...
1: Home, hi ha pitjors països.
2: Un 6.
0: Bueno, amb tanta munta... Bueno, sí, hi ha no pitjors països, però...
1: A nivell de...
0: Sí, 3, sí, 3. Vale, sí, un 3, un 3, vale, sí.
2: Un 3.
0: N'he pensat un altre que segur que no.
1: Vull dir, ara... O sigui, i tots els conflictes, a més, ara mateix, tampoc estan
2: 3,
1: en el pitjoríssim moment de la història. 6.
0: No, no, jo crec que un 3.
1: Quedarà un 3, eh?
3: 12 dividit en 3 és un 4.
2: Sí.
0: Ui, jo el baixaria, eh?
3: Jo he dit 3, tu 3 i ell ha dit 6. Un 6. 12
2: no, però,
3: 6
2: o 3. 3,
0: que empatitzis 4. Amb un puto japonès, perdona, és que ara m'encabrejo.
2: Digues.
0: Que empatitzis amb un puto japonès que li ve una onada de 40 metres. No empatitzis amb una girl i amb un guy.
2: Sí, empatitzo.
0: Pues posa un 3.
2: Però crec que no.
0: No, és que sortirem enfadats d'aquesta taula. Posa un 3.
2: Jo ho salvaria. Jo donaria la cara per vosaltres.
1: Llavors, amb un 3 li queda un 27
0: donaries i mig. Les patilles.
1: Li queda un 27 i mig sobre 50.
0: Un?
1: Per tant, un 27 i mig sobre 50, que és un 5 i mig.
0: Perfecte, estem tots d'acord.
3: Ja, és el que li havíem donat la primera.
0: Sí, vegada. Molt bé, molt bé.
3: De país, 5 i mig.
0: Molt bé, perfecte. Que doncs ens creiem aquí suficients com per aprovar. Això és vendre
2: país. Farem un país per programa. Vull dir, em puc estudiar només el següent. Si no, no crec que m'has
0: fet. Espectacular.
2: Wow.
1: Llavors, jo tot i així no us diré quin és el següent que ve per ordre alfabètic, Rollo, perquè realment però, si voleu fer trampes... Doncs...
0: No, clar, però no pots canviar, però pots canviar si vols.
1: També no. Si veig que...
0: Fes el que vulguis.
1: Si no veig que no funciona, ho canviaré.
2: Jo no faré trampes.
1: Si no... Doncs,
0: home, la gràcia és que no mirem.
2: No, però,
1: ja, però d'altra banda també et dic, és un tipus de trampa que segons com...
2: És sí, sense no, voler, però, perquè sé que...
1: Realment és tan competitiu que has volgut estudiar-te
2: no, però,
1: l'Afganistan...
2: No, però no m'has
0: fet tan mal.
1: Que si dic que t'aplaudeix.
3: La meva pregunta és...
2: Que no m'has fet...
3: Entenc que és a nivell alfabètic, però és com una ruleta de la suerte. En plan, que la següent és la B. I...
1: No.
0: Ah, o sigui, són tots els... Hòstia! Hòstia, doncs falten molts per arribar als xulos, eh?
3: És que no arribarem.
0: Suècia, Suïssa...
1: Quin vols, Aina?
3: No sé, un peruanito o
1: alguna cosa. Ah! Tres peruns queda lluny.
2: És que ens quedo lluny.
3: Però si fem un per cada lletra...
0: Ah, però falta poc per Anglaterra.
1: En voleu fer un per cada lletra? Sí, podem fer un per cada lletra.
3: Saps? I tu et busques...
0: Anem fent la roda.
3: B alta, un, i si continuem, doncs ja quan acabem per totes les lletres, tornem a la A.
2: Mires els de la B i el que et sembla més curiós l'agafes. Ja està.
3: Sí, el que et vingui de gust. Però així estudiem els de... O sigui, no estudiem, però m'estic pensant quins hi ha de B.
0: Vale, doncs, jolín, és que jo vaig a... Jo el novembre vaig a un de B. Llavors m'agradaria molt que pel mes de desembre féssim la B.
3: Però si toca la setmana que ve.
0: Per això és impossible.
3: No, doncs ja ho tindràs.
2: Doncs quan...
1: Quin vols amb la B, perdó?
3: Doncs pues Bèlgica.
2: Clar.
0: Sí.
3: Veus?
1: Bèlgica, eh?
2: Vale. Perfecte.
3: No cal que el facis,
2: no
3: eh?
2: El facis. No,
3: sabem que és Brussel·les.
0: Patates amb musclos, eh? És que m'explota
3: Brussel·les,
0: cap cop país.
3: Musclos, tingui... patates.
0: Patates amb musclos.
3: Que... Tenim guanyar, informació d'aquesta,
2: clar,
3: no?
2: Guanyar
3: no
2: només l'Edu.
1: Farem Belize.
2: Perquè l'Edu s'ha estudiat tot per anar a Bèlgica.
3: Jo ja hi he estat.
2: Ah,
3: has
2: estat a Bèlgica?
3: El 2014.
2: Oh, no. Ai, obvio.
3: Ah, no.
2: Te'n recordes?
3: 15.
2: Bastant de tot.
1: Sí,
2: és que jo de fa 3 anys ja no me'n recordo.
3: Sí, clar. I més a països que m'agrada. O sigui que...
2: M'agrada?
0: Home, t'ha d'agradar perquè tenen un ocell que es diu...
1: Avui era el primer sí? programa.
0: Visca el primer programa.
2: Encara...
1: Ha sigut ja que...
0: No, però marxis no, encara.
2: Encara queden 2 minuts.
0: Llavors, no marxis, ai, adéu.
1: Jo us, ai, us explico una mica. Us explico una mica, perquè de moment això, com que estem una mica cutre, he trobat una hora del zero. La intenció és que torni al tecno que teníem. Mentrestant, us dic, hi havia intenció de portar una altra secció on contactàvem amb gent d'aquí Caldes que estava fora, d'acord?
0: Oh!
1: Rotllo que estava... La idea és començar sobretot amb gent d'intercanvi i tal.
0: Ah.
1: Tot i així se'ns ha tirat ja no el temps joves. A sobre i així, mira, la feina que tenia feta per avui la portaré per la setmana que ve.
3: Vale.
1: I era com a proposta per també saber quina opinió en teniu. M'ha semblat xulo, rotllo... Res, són 10 minuts de parlar amb algú.
0: Mm. Que, ah, quin temps fa, què has dinat...
1: Exacte.
0: Ah, que xulo, doncs... Pues.
3: Dius que la que, la que conec que està fora...
2: És clar que un número torna, aleatori de Caldes.
3: Va tornar ahir.
0: Com tard. Que s'ho inventi, que s'ho inventi. Ui, un fred aquí. A quin país?
1: I bé, fins aquí l'hora vos ara per així. Recordeu escoltar-nos els divendres de les 8 a les 9 del vespre.
2: Sí, potser és la música.
1: Una... Abans de que comenci el bo del cap de setmana.
0: Clar, podem dir tacos aquestes hores ja.
3: No.
2: Sí,
3: no.
2: Tacos,
1: no.
2: Tacos,
1: tacos. Una dita de braces, eh?
0: Ja, jo també. Sí,
2: no n'he dit tant.
3: Petons, que vagi bé, bona nit.
2: Queda bastant... Sí, adéu.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8. Són les 9. Notícies. Les notícies a Ràdio Caldes.
1: El regidor d'Urbanisme, Jordi Martín, ha admès que les goteres del pavelló encara no estan resoltes. Ho ha fet després de les pluges d'aquest dimecres que van fer evident que encara hi havia goteres a la instal·lació. Això sí, recorda que els treballs de reparació encara no han acabat i assegura que faran tot el necessari per solucionar-ho. L'Escola de Música i el Taller d'Art es traslladaran a Can Rius abans de Setmana Santa i a finals de 2026 es faran unes portes obertes del nou equipament. Les portes de Can Rius obriran per Nadal amb unes portes obertes després del termini de la fase 1 de l'equipament, un equipament que acollirà les escoles de música i d'art que quedaran instal·lades abans de Setmana Santa. La colla castellera de Caldes marxa avui al País Basc per actuar-hi. Els escaldats han marxat a Lezo, a Guipúscoa, per un assaig i actuació conjunta amb la primera colla del País Basc anomenada Euskal Herriko Casteller Taldea. Demà dissabte compartiran la plaça Gurutzen Santuarem des de les 5 de la tarda amb un primer assaig al matí. Una trobada que, tal com mostren a les xarxes socials, els fa especial il·lusió. El grup coral de Caldes Vocàlic engega avui el viatge a l'Alguer per participar en la trobada anomenada Estudi Polifònic en Contres Corals, una reunió per compartir música i reivindicar la unitat de la cultura catalana. Demà a les 9 de la nit es tenen previst reunir a les veus algareses i catalanes en el marc de Sant Miquel Festival 2026 a l'Església de la Mercè de l'Alguer, un intercanvi que tindrà una segona cita el 17 d'octubre coincidint amb la Capvuitada de Caldes. Aquest cap de setmana podreu escoltar en aquesta casa la transmissió del Club Futbol Caldes enfront del Sant Cugat Club de Futbol. El diumenge a les 12 del migdia, Ràdio Caldes emetrà en directe el primer partit de Lliga del conjunt de futbol calderí, el que serà l'estrena del programa El Partit que Vull. Aquest serà un partit dels molts altres que es disputen als altres clubs calderins que encara continuen de pretemporada, però que la setmana vinent ja comença la Lliga. I acabem amb el temps. Avui divendres el dia ha començat amb alguns núvols, però s'ha anat aclarint. Les temperatures pujaran fins als 25 graus i al vespre no es descarten alguns ruixats febles. De cara al cap de setmana, el temps serà força assolellat i estable, amb alguns intervals de núvols a la tarda. Les temperatures es mantindran suaus amb mínimes de 16 graus i màximes entre 26 i 27 graus. Més informació als butlletins horaris i a radiocaldes.cat.
0: Ràdio Caldes, 107.8 FM.
2: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
3: Stars, eclipses and satellites. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica. Mirem cap al cel, connectem amb els estels, els satèl·lits i els eclipsis, inspiradors d'aquesta sessió. Stars above. Comencem observant els estels allà a dalt. Fem un viatge psicodèlic amb aquest tema instrumental extret de l'àlbum Tabula Rasa 2024, Infinite River.

Treading Water Underneath the Stars. Ens mantenim a flot sota les estrelles amb Dream Syndicate, el sindicat del somni, des de l'àlbum These Days, aquests dies editats al 2019. Continuem amb aquesta connexió amb els estels. La sort i el destí està escrita a les estrelles, segons els Rolling Stones, des de l'àlbum Foreign Tongues, llengües estrangeres, al 2026.

Total Eclipsing, els Charlatans des de Manchester, ens diuen que a vegades no podem veure més enllà perquè hi ha un eclipsi total. És el tema extret del disc Different Days, Dies Diferents del 2017. I aquí arriben els Hidden Cameras, les càmeres ocultes, comptant estrelles, Counting Stars, des de l'àlbum Home on Native Land 2016.

California Stars, les estrelles de Califòrnia, composades pel magnífic Woody Guthrie, abans de marxar al més enllà. Aquí hem escoltat aquesta versió musicada pel Billy Bragg i Wilco al 2001 des de Mermaid Avenue. Era a on vivia el nostre estimat Woody Guthrie, sempre amb el desig d'anar més enllà del sistema opressor. I continuem amb els estels. Aquí ens trobem sota els estels blaus i freds amb el Josh Rose. Al 2002.

0: Hanging on a Star. Continuem penjats als estels amb l'etern Nick Drake des de Fruit Tree, aquell arbre fruiter de 1968.
1: Gone.
0: I aquí arriba el satèl·lit de l'amor, Satellite of Love, amb el Lou Reed. Single extret del Transformer, el segon àlbum de Lou Reed després de deixar The Velvet Underground, 1972.

Star of Venus, sota l'estrella de Venus, el propulsor del temps de Robin Hitchcock, ens ha portat l'estrella de Venus. Aquest és el tema místic i melancòlic extret del Propeller Time del 2010. I aquí tenim l'expansió i la contracció de l'eclipsi parcial dels Pulp, des del seu àlbum War 2025, Sheffield, fins a les vostres orelles, Pulp.

Strange News from Another Star. Ens arribem a les estranyes notícies. Ens arriben aquestes notícies d'una altra estrella amb els Blur des del seu cinquè àlbum editat en 1997. I aquí tenim els estels sobtats en The Stereo Lab des de l'àlbum Margarine's Eclipse, un eclipsi editat el 2004 amb 4AD Records, Stereo Lab.

0: Continuem mirant els estels en companyia de la Kelly amb els Air des de 1998. Moon Safari, aquest és el Safari Lunar, editat en 1998, us deia. I passem ja pràcticament arribant a la recta final amb l'eclipsi total de Sol, Total Eclipse of Sun, Einstürzende Neubauten.
1: Beauty tender glow extinguished, the sky dull from a breeze. Ghostly the dawn was out its red, uncanny, estranged to our nature, the light like lead.

0: Estàs escoltant Ràdio Caldes, 107.8.
1: Calor. Molta calor. Has baixat a l'infern? T'has ficat dintre de la olla de caldes? Estàs suant, no? Doncs més que suaràs. Aquí comença Escaldents, el programa de sessions de música electrònica punxada per DJ Peris. Molt bona nit a tothom! Benvinguts, benvingudes, nova edició d'Escaldents! Esteu sintonitzant Ràdio Caldes al 107.8 de la FM i a www.radiocaldes.cat. Nova edició d'Escaldents, com sempre, com és habitual, tots els divendres, des de les 10 de la nit fins a la matinada, posant el millor so al nostre dial, a través de les onades, de les ondes, i com sempre, les millors sessions de música electrònica, perquè aneu escalfant l'ambient, aneu preparant el cap de setmana. Si ja sortiu avui divendres, nosaltres, doncs això, t'hi posem la música, perquè aneu preparant la festa. I si no surts avui, si no sortiu avui, doncs ja us prepareu de cara al cap de setmana, però amb Escaldents sempre. Escolta, que no sortiu, doncs a casa i amb el volum a tope amb Escaldents, en Ràdio Caldes. Avui toca viatjar al passat, però també cap al futur i al present. Ostres, quin viatge, eh? La primera sessió de 10 a 11 serà de clàssics, del progressive, però també de la aquell format de música electrònica que li anomenaven la Dream Music. I ja cap a les 11 serà l'actualitat de la música Tech House, Latin Tech House, les novetats i totes dues sessions que avui t'acabo de dir que presentem a Escaldents, totes barrejades per un servidor, DJ Peris, que us dona la benvinguda a Escaldents. Com sempre, podeu recuperar tots els programes, totes les sessions al www.radiocaldes.cat, al podcast d'Escaldents, allà programes, i a través de les meves xarxes socials, DJ Peris in Session. Doncs fetes les presentacions, i avui el menú, viatgem al passat i després cap al present i al futur. Doncs com sempre, comencem amb el compte enrere, amb el 3, amb el 2, amb el 1, nova edició d'Escaldents a Ràdio Caldes.

Com al Vallès no hi ha res, i a Escaldens el posem del revés. Continua escoltant Ràdio Caldes 107.8 de la FM.

0: Fins aquí arriba el programa d'avui. Ara tu decideixes si continues la festa o te'n vas a dormir. En tot cas, ens trobem de nou aquí a Escaldens, a Ràdio Caldes. Molt bona nit!
1: Ràdio Caldes.
2: Són les 12.
3: Fórmula de cap de setmana. Facis el que facis al cap de setmana, Ràdio Caldes hi posa la música.

0: Aquesta temporada estarà de B612 a l'hora del vermut, a la una del migdia, els dissabtes. Per estar informats sobre les notícies sobre la discapacitat, entrevistes i molt més, Asteroide B612.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
2: Vivències, el programa de ràdio de la Fundació Santa Susanna. Un espai per compartir, per recordar i per aprendre. Els dimecres a les 12 a Ràdio Caldes.
1: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Ràdio Caldes et posa la banda sonora pel cap de setmana.

Fórmula de cap de setmana. La música per desconnectar.

0: Ràdio Caldes, 107.8.
1: Hola, bona tarda. Entrada, si us plau.
2: S'ha de comprar entrada. No és gratuït, això.
1: Molt em temo que no, senyor.
2: I què faig? L'espectacle està a punt de començar.
1: Doncs només té una única solució. Passar per la taquilla.
0: La taquilla.
1: Cada dimarts, de 6:45 to 7:00 de la tarda,
0: a Ràdio Caldes.
1: Us portem tota la programació cultural del Casino de Caldes i de l'Ateneu Centre Democràtic i Progressista.
0: Una temporada més amb el Jordi Graví
1: i en Ferran Devesa.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
3: Dos de bastos i quatre d'espases, vaya merda!
4: La cartera, una notificació d'Hisenda.
5: Estimat Jordi, la nostra relació no va enlloc. Hem de parlar.
6: Que les úniques males cartes que rebeu siguin les que Ràdio Caldes et porta els dimarts de 8 a 9 del vespre. Males cartes. No abuseu dels auriculars inalàmbrics que us poden fregir el cervell.
0: Ràdio Caldes, la ràdio que parla de tu.
7: Fórmula de cap de setmana. La música a Ràdio Caldes.